0: per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fountains D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
1: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts Croàcia-Espanya a 9:15 del vespre a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
0: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
0: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
15: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven als participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
16: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
15: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
0: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
17: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
2: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
18: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats, després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
19: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci i veurem. Però sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
0: El Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
20: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un SOS alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
21: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
20: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
22: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
23: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
20: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
24: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
25: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
1: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
3: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
4: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
3: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
5: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
3: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
6: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
7: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
6: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicolí Ramírez és politòleg.
26: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
6: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
27: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
28: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
27: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
2: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
8: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan, i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
2: Esports.
0: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
9: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
9: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
9: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavotski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4-Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
2: 3Cat Info.
9: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.

0: molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
2: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
1: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I més coses en tenis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona absol l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les 4 actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la 4ª jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser

0: torrencials. Temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
1: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
1: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
2: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
1: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
3: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
4: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
1: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
5: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
6: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
7: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
8: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
9: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters, en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
10: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
9: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
11: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
9: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
12: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
9: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
13: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins a la Sagrada Família, fer transport fins a la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
14: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
5: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià. Ulldecona, Jordi Barranca.
15: En aquest municipi, el que es tardarà més és a refer, per exemple, la séquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta, aquí a 3Cat Info.
16: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
15: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
17: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
18: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
15: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua, tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
7: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
19: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
20: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
2: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas l'any 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3CAT Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
22: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
21: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
23: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
24: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
23: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
7: 3CAT Info.
0: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i 2 aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
25: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
26: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
25: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
1: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
25: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom. I la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario. El que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt vertinegre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
0: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant. El PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaine's DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
2: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts Croàcia-Espanya a 9:15 del vespre a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
0: 3Cat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits a l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
2: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga.

0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
1: 3Cat Info.
0: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
2: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
3: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
0: A Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un SLERT als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
4: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un SLERT per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
5: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
4: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
6: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
7: M'han dit que no hi havia horaris i que havies d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan venen i quan no. Et porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
4: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
8: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transbord fins la Pau i agafar autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo i és un rotllo, la veritat.
9: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
10: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central. I de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
11: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
12: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
11: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
13: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
11: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
14: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui sòcia electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
15: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
14: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
16: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
14: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
17: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
18: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions i treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
19: В этой области.
17: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
1: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
19: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de Lotus, Lotus, Lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: Esports. A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
20: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
21: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
20: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
22: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I, bueno, tinc moltes ganes que arribi.
20: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavotski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4-Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Banat ha jugat l'última mitja hora del partit.
1: 3Cat Info.
20: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarta Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
2: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
20: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A les 7:45 a Fontanyà.

0: decisius, un jugador com Birbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
1: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
2: Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot dels esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona absol l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les 4 actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la 4ª jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Tanis Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que l'òrgan del Congrés que representa el

0: quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
1: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
0: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
1: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
0: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
2: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
3: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
0: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
4: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans s'havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
5: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
4: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
6: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes. I això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del Passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
7: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
4: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
9: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
4: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
10: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters, en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
11: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
10: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
12: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
10: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
13: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
10: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital, i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
4: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
14: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
4: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
16: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
4: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià. Ulldecona, Jordi Barranca.
17: En aquest municipi el que es tardarà més és a refer, per exemple, la sèquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
18: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
17: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just s'estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
19: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
20: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
17: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
8: El temps.
4: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
21: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
4: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
22: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
4: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
23: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres ho volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
4: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba del segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
0: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
1: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
0: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
4: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
2: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
3: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
2: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
8: 3Cat Info.
4: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i 2 aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
24: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
25: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
24: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
26: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
24: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Poques gràcies ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, a Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad. Todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia. Pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 6:45 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, sí que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3Cat Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club amb competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt vertinegre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
0: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumà accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
2: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit, i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal, i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat al president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
2: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
0: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
1: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci, i veurem. Però sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
1: Al Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del riu d'Aura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
4: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
21: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
1: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
0: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial. Necessita una
25: charge. A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
1: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui sòcia electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
6: Entonces, si gana Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
1: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions i treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
0: 3CAT Info.
1: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de Lotus, Lotus, Lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Bat Gyal, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan, i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: Esports.
1: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
2: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I, bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavotski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
12: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
2: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A la 8:15 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
13: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
14: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip.

0: En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les 4 actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la 4ª jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.

0: y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
1: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
2: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
3: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
1: Forts de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
4: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans s'havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
5: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
4: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
6: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes. I això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber a Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
7: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
4: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
9: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
4: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montsemir.
10: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters, en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
11: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és anar ampliant aquesta zona de treball.
10: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
12: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
10: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
13: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
10: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
4: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
14: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
4: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
16: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
4: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià. Ulldecona, Jordi Barranca.
17: En aquest municipi el que es tardarà més és a refer, per exemple, la sèquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
18: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg doncs no pot ser gens bo pels arbres.
17: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just s'estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
19: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la dana a l'Is, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
20: Ha trinxat, literalment, lo terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
17: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
8: El temps.
4: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
21: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
4: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
22: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
4: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
23: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres ho volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
4: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
24: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 2016 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant els segellats s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
0: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
24: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
4: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
1: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
2: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
1: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
8: 3Cat Info.
4: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
3: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
5: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos, yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
3: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
25: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
3: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Poques gràcies ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Ocas, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y, que, y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario. El que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia. Pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, sí que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3Cat Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarta Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club amb competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
0: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant. El PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a la conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaine's DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
2: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts Croàcia-Espanya a 9:15 del vespre a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2. Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
0: 3Cat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits a l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
15: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxen contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
16: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
15: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
17: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
0: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
18: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
1: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
19: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci, i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
1: Al Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
20: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
21: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
20: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
2: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
4: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
20: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
1: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar. Haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
0: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
25: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
1: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. L'ama de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
6: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
1: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
0: 3CAT Info.
1: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com Engine de Potring.
0: Esports.
1: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
10: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
11: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
10: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
12: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I, bueno, tinc moltes ganes que arribi.
10: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavonski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
0: 3CAT Info.
10: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
13: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
10: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A la 8:15 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
14: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dos competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
10: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
15: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
10: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a les semifinals per 2-16-1. En part...

0: La renovació de les turbines del Parc del Segre ja estan gairebé a punt.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel sindicat de llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les 4 actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la 4ª jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Tanis Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament a la

0: electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
1: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
2: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes. I això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del Passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
3: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montsemir.
6: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters, en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
7: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és anar ampliant aquesta zona de treball.
6: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
8: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
6: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
9: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
6: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
10: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
11: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
12: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià. Ulldecona, Jordi Barranca.
13: En aquest municipi el que es tardarà més és a refer, per exemple, la sèquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
14: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
13: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
15: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
16: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
13: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
4: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
17: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
18: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes. I al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raúl Moreno és conseller de Drets Socials.
19: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres ho volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat tres taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas l'any 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3CAT Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
21: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
20: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus, Manel Sastre.
1: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
2: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de pla secta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
1: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
4: 3CAT Info.
0: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
22: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
23: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos, yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
22: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
24: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
22: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Staway, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario. El que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, sí que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3Cat Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i el govern manté el pla Inuncat actiu, com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluges, al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui ens arriba una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, un element que generalment doncs, ja provoca inestabilitat. Preveiem alguns primers ruixats que, de fet, ja estan arribant a aquesta hora per les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, més avançat al matí, i després a la tarda esperem precipitacions en qualsevol punt, en forma de tempesta, fins i tot. Hi haurà dos llocs on s'acumularà més pluja, l'Alt Pirineu i el Prepirineu, aquí poden caure de 10 a 50 litres per metre quadrat. Hi ha una altra franja, que serà la costa i el prelitoral, on també, quan arribin al mar, totes aquestes tempestes creiem que regeneraran i faran provocaran aquests aiguats o precipitacions una mica més intenses, també de 10 a 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà al matí no és impossible que alguna d'aquestes tempestes hagi format algun sistema més organitzat sobre el mar i veurem de quina manera ens pugui afectar.
0: Els equips d'emergència que busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una la que va caure a la riera de Pineda de Mar, i hem sabut també que es busca un nen també de 12 anys a Granollers que, coincidint amb les pluges, el cap de setmana es podria haver desorientat. Avui seguirem pendents del bé dels efectes de les pluges que ahir van reactivar per sorpresa. Per exemple, Rodalies continua a mig gas. A Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a l'estació de tren de Girona, molt poca gent a aquesta hora. Quatre autobusos que esperen a l'exterior per acollir els passatgers de l'R11 i portar-los o bé direcció a Figueres o bé direcció a Barcelona fins a l'estació de Sant Andreu Comtal. Com una passatgera que acaba d'arribar, que ha vingut ben d'hora i que ens ha dit que ha d'anar en transport públic cap a Barcelona. L'escoltem.
3: I Maria Àngels Bosch, i vinc aviat perquè vull ser a les 9:30 allà. No hi ha tren, però hi van posar autobusos. I ara avui, com que hi els autobusos vaig venir massa tard, avui ja vinc a la primera.
2: Els conductors d'aquest primer bus que ha de sortir cap a Barcelona, que ens diu que no sortirà fins que hi hagi més passatgers. Veiem els panells informatius que els trens que havien de sortir a primera hora des de Girona, de l'R11, tant en direcció Figueres com en direcció Barcelona, doncs que estan suspesos i que el servei se substitueix pel transport en autobús.
0: I amb les eleccions convocades pel 29 de novembre, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que ja no haurà de convalidar aquest cas al ple al Congrés, sinó la Diputació Permanent. I això vol dir que el vot de Junts ja no serà determinant.
4: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
0: Avui en parlarem amb portaveus dels diferents partits per veure com encara en la cursa electoral. Rufián, per cert, s'ho està pensant. Ada Colau ja ha dit que està disposada a encapçalar el Front Ampli d'Esquerres. Mentre que el Partit Popular i Vox ja posen en dubte el procés electoral. Sentim Ayuso y Abascal.
5: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
6: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Comissions Obreres i la UGT ja han anunciat també per aquesta tardor, encara sense data, una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge. Parlant de protestes, per cert. La de Barcelona ha tingut dues cares. 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne i una manifestació que va acabar amb aldarulls.
7: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandonin la zona.
0: Hi ha hagut crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleu. Això el dia en què el Tribunal Constitucional avalarà definitivament l'amnistia. El Tribunal avalarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional es vinculante para todos los jueces y tribunales.
0: Ell mateix ja ha avisat al Suprem que no tindrà més remei que aquesta vegada sí, que aplicar el perdó a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes. En temps d'àgora, avui parlarem, a partir de les 10 del matí, amb Ernesto Ekaizer, del calendari que s'obre a partir d'ara.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora també el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre. Unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar aquesta legislatura i enmig també de la crisi de l'habitatge, però també el de Ceuta.
2: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui mateix el Consell de Ministres tornarà a aprovar els 2 decrets que va tombar al Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
4: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre que torna a plantejar com una disyuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Partit Popular i a Vox hi ha satisfacció també per l'avançament electoral i demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Sánchez.
6: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
3: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitarien el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
7: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. Y no la vamos a desaprovechar.
3: Mentrestant, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso anima a no votar per correu per evitar un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a governar.
8: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
3: Per la seva banda, l'agitador ultra, el vice Pérez, ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats.
1: I a l'esquerra del PSOE, l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista.
2: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca de Front Ampli. Sonen com amb força, com a candidats, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
9: Estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
10: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decida.
2: I en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tampoc liderar la candidatura.
11: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: I Esquerra i Junts activen avui la maquinària.
3: Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
1: Avui serà nosaltres a partir de les 9 del matí. Àlex Giral, Robert.
12: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per a l'Hisenda Alemany, número 2 dels republicans...
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
12: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
14: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
12: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar d'explicar en aquest cas el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. Ell mateix avançava ja la setmana passada que seria un text concís.
15: queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de la sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
1: I en aquest escenari, com queda en aquest cas Carles Puigdemont?
3: El seu advocat, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
16: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
3: Fonts del tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
1: I el servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i també pel Maresme.
2: Només es recuperarà parcialment els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera, però Renfe admet que hi podria haver alteracions. On hi haurà o no hi haurà convois és a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers i la R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Ahir la falta de servei en aquestes línies va tornar a fer alarits als usuaris.
17: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró.
18: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
2: A hores d'ara el metro sí que ja funciona, a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: I un dia més farem molta atenció i mirarem molt el que passa al cel, perquè molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
3: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el Pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
19: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
3: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms, i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
1: Granollers, mentrestant, recupera a poc la normalitat. Va ser un dels municipis més afectats per les pluges d'ahir i encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Estem que es veiés afectat per les tempestes.
2: També ha quedat afectat l'hospital i davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha hagut de delimitar amb tanques. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació de la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i també treure aigua dels edificis inundats. En Xavi Ortega, és propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
20: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
2: Els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos. Una quarantena de persones van quedar atrapades a l'aigua.
1: Les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per exemple, l'Hospital de Granollers, s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
21: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor.
3: Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge.
1: Rafael de Ribot.
22: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Vera López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
0: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessària.
22: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure en dignitat. Rafael de Ribó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'anunci de vaga general el van rebre com una victòria. Els milers de persones que ahir van sortir al carrer a manifestar-se a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge.
2: Després de la manifestació, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. Tot plegat va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls i 28 policies ferits lleus.
1: Ho va seguir des de Barcelona Jordi Canal. Bon dia.
4: Bon dia. Uns enfrontaments que han deslluït una manifestació massiva. 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament. Al final, però, llançament d'objectes contra els Mossos i els agents marxant contra els manifestants. Cops de porra, bales de foam i contenidors cremant. Abans, amb total normalitat, la marxa contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general. Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres, valorava així que Comissions Obreres i l'UGT els facin costat convocant-la.
5: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. Vivim ofegats. I per tant és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
4: Des de Barcelona, Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
23: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
24: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. Amb la primera que sona, que és Anxiety, de la rapera Doechii, perquè és una de les caps de cartell del Primavera Sound, que aquest any celebra els 25 anys. Compartirà festival amb Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. i amb grups clàssics ja del festival, com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà al mes de juny. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is a x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Controlling
0: anxiety in three. La segona. And I'm crazy, but you like it.
1: I Shakira anuncia un últim concert el 12 d'octubre a Madrid amb molts amics convidats. Fins ara, però, no s'han fet públics els noms i tot apunta que serà sorpresa i que se sabrà poques hores abans. L'artista colombiana farà, doncs, 13 concerts al final a la capital madrilenya i posarà així punt final a la seva residència europea.
0: I la tercera.
1: Acabem amb Good People de Mumford & Sons i Pharrell Williams per parlar de la nova comèdia de Joel Joan, que s'estrena avui al Teatre Condal de Barcelona. Es diu Bons i Dolents i es pot veure fins al 15 de novembre.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pol amb 3,7 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i l'Ali Gabriel a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9, obrirem l'àgora per entrevistar el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. Quines conseqüències tindrà l'avançament de les eleccions generals? Com s'acabarà configurant l'espai polític a l'esquerra del PSOE?
4: Hi ha un quart tocat de 10, entrevista la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, després que el rebuig als decrets d'habitatge hagi propiciat la convocatòria d'eleccions.
3: A 11:15 parlarem amb Carme Carazo del Sindicat de Llogateres després de la multitudinària manifestació d'aquest dilluns a Barcelona i abans que es concreti la convocatòria de vaga general per l'habitatge.
4: I després parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer de l'última hora de l'aplicació de la llei d'amnistia.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Pel que fa al temps, avui preveiem noves tempestes, sobretot atenció a la tarda, que poden ser torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de fet, avui ja tenim una dana a l'oest de la península Ibèrica que s'acosta. Arriba ja desgastada, per tant, pràcticament no tindrà aquesta forma de dana ja quan arribi aquí. Però sí que hi ha una branca d'aquesta pertorbació que ens arribarà, farà que augmentin els núvols, ja està passant en aquests moments. Estan arribant els primers ruixats ja pel sud de Catalunya, a l'espera que durant la tarda tinguem les pluges més fortes. Pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que hi haurà una zona de l'Alt Pirineu i del Prepirineu on amb més probabilitats s'acumularan quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I d'altra banda, a la costa, entre aquesta tarda, vespre i nit, també podíem tenir alguns punts amb pluja torrencials, costa i prelitoral. Després, avançada la nit matinada i demà al matí, no descartem que sobre el mar es pugui tornar a formar algun sistema d'aquests de tempestes i, en tot cas, demà al matí ens podria arribar a afectar tangencialment en alguns punts de la costa. Tot plegat avui amb unes temperatures que queden entre els 23 i 25 graus. A partir de dijous sembla que baixaran amb més ganes.
0: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
6: Pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i també a la litoral, al Poblenou, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui torna a funcionar l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ha advertit que hi pot haver disfuncions i, de fet, alguns usuaris ja ens estan dient que hi ha retards i que els trens s'aturen més de l'habitual. En concret, ens parlen de retards d'uns 20 minuts. D'altra banda, després dels aiguats d'ahir, l'R2 Nord no funciona entre Granollers i Barcelona. En aquest cas, no hi ha trens ni tampoc autobusos i l'R4 tampoc té servei des de Barcelona cap al nord, si bé en aquest cas sí que hi ha alternatives d'autobusos. Recordem que l'R7 i l'R8 tampoc funcionen i sí que hi ha autobusos.
0: Ara són les 6:23. I activem aquesta hora el satèl·lit a Berlín i tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, Ricard.
0: Des de São Paulo, Joan Biosca, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Des de Perpinyà, Laura Bertran. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
0: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Arrenquem avui a Alemanya. Aquest matí, a Saxònia-Anhalt, es fa el primer pas per constituir el nou govern. És el nomenament, Jordi, del president de la cambra parlamentària, que serà d'alternativa per a Alemanya i, per cert, joveníssim, oi?
9: Doncs sí, Ricard, serà un diputat del partit Tobias Gauss, que té com Sigmund 35 anys. El futur president ja ha fet un primer anunci que pretén cridar l'atenció. A partir d'ara, a l'hemicicle, els diputats d'Alternativa per Alemanya s'asseuran al centre, en lloc de la dreta, on seien fins ara. De moment, però, Ulrich Sigmund continua sense tenir la majoria absoluta assegurada, tot i que fa uns dies va afirmar, sense donar detalls, que ell, al desembre, serà el primer ministre. Li faria falta el vot d'un trànsfuga que, segons els conservadors, no sortirà de les seves files. Tot plegat, un serial on la resolució sembla que s'allargarà bastant.
0: Saltem ara al Brasil. Neymar, l'exjugador del Barça, ha votat per Flavio Bolsonaro, guanyador de la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil, i ho ha mostrat a les seves xarxes socials.
10: L'ex del Barça demostra així especialment com Lula no és del seu parer. L'animadversió entre Neymar i Lula és coneguda al Brasil des de que el passat mes de juny va ser convocat Neymar pel Mundial de Futbol. Malgrat estar lesionat llavors, Lula va dir que seria el primer futbolista teletreballador convocat per a una competició. Un altre ex del Barça, bolsonarista, és Romario, actual senador.
0: I a Perpinyà, l'actualitat judicial se centra, Laura, en un suposat intent de frau a l'assegurança que va provocar la mort de 8 persones, entre les quals 2 infants.
11: Exacte. Al banc dels acusats hi ha 3 homes, un d'ells sense papers, que explica haver seguit les ordres dels 2 altres, uns germans que gestionaven una botiga a Sant Llorenç de la Salanca. Ho hauria fet a canvi de la promesa d'un contracte laboral i ajuda per la regularització. L'objectiu final seria cobrar els diners de l'assegurança. Les conseqüències, però, són gravíssimes. L'explosió seguida d'un incendi en plena nit va provocar la mort de 8 persones. 3 edificis van tenir danys i hi va haver més d'un centenar d'afectats.
0: I a Mallorca, Caterina, Calvià i Magaluf, epicentre del turisme de borratxeres, volen posicionar en aquest cas com a eixos culturals.
12: Començant pel FLEM, el Festival de Literatura Expandida d'aquest cap de setmana, a Magaluf, a un hotel Melià, copes, música, tatuatges, visita a les habitacions, un premi en castellà i, sí, xerrades i llibres, amb caps de cartell com Anna Tot o Elisabet Benavent, líders de bandes de novel·la romàntica. També s'ha estrenat a la ruta Calvià Plató de Cinema, amb les localitzacions icòniques que han aparegut a les pantalles de tot el món. L'objectiu, atreure visitants i rodatges de cinema i de publicitat. Amb tot, hi ha algú que ja es pregunta: cultura o blanqueig?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil. Cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language. Confiança màxima.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:27. I en esports, la Vinya Mal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular.
15: Sí, De La Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. Deixa entreveure que avui a 9:45 Lamine sortirà d'inici.
16: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
15: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2.

0: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
1: En l'últim partit del jugador amb l'albiceleste, aquesta pròxima matinada a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
2: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
3: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
4: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
1: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció, continua però la seva carrera futbolística a l'Inter de Miami.
0: Mentre el bàsquet, Girona s'estrena avui a la competició europea.
1: Sí, sí, és un partit històric pels gironins. És el primer partit del club en competició continental a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: També debut del Joventut contra l'equip israelià de l'Herzliya a 8:45 a la fase de grup de la Champions League. El Granollers que rep el Busau romanès a 9:45. És la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol i el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de Waterpolo.

0: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim petits ruixats a les Terres de l'Ebre, la nuvolositat anirà augmentant durant el matí a tot arreu i a la tarda podem tenir tempestes també en qualsevol comarca. Les més importants afectaran a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, nord de la Catalunya central, i també hi haurà una altra franja de tempestes fortes, localment torrencials, que podria afectar la costa i el prelitoral.
1: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora ja a l'R1, que avui torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. A l'R2 Nord no hi ha ni trens ni busos entre Granollers i Barcelona, i l'R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funcionen, però aquí sí que hi ha el alternatives d'autobús.
1: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
3: Posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura. Sánchez recupera les mesures d'habitatge avui al Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant ara la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
1: El segon, Ada Colau.
4: L'exalcaldessa de Barcelona no descarta liderar la candidatura de la coalició de partits que integren Sumar i que es presentarà sota la marca Front Ampli. També sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
1: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
3: La seva és la ponència sobre l'amnistia que acabarà aprovant avui el Tribunal Constitucional, la més clara a favor de l'aplicar l'amnistia i que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
1: El quart, Inuncat.
4: El govern el mantindrà activat el pla en fase de ple d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, les zones més afectades ahir.
1: I el cinquè, vaga general.
3: La renúncia de Comissions Obreres i la UGT, els sindicats majoritaris, plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho van rebre com una victòria els milers de persones que hi van sortir al carrer Barcelona a manifestar-se justament en defensa del dret a l'habitatge.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: L'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i 500 antics alts càrrecs diplomàtics o ministres europeus han demanat suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. En una declaració conjunta, critiquen la passivitat de la Unió Europea davant dels plans israelians de construir nous assentaments a la zona EU, a l'est de Jerusalem, per dividir Cisjordània en dos.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Segons l'organització en defensa de la llibertat d'expressió PEN America, les escoles públiques de tot el país van vetar el curs passat pràcticament 12.000 llibres. És un rècord. La majoria, un 58%, entraven en la categoria de literatura juvenil i Stephen King és l'autor més afectat. Segons l'entitat, tot plegat pren de les mans dels joves els llibres que, diu, els ajudarien a enamorar-se de llegir.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: 7 persones han mort ofegades després que les pluges hagin inundat un pou miner il·legal en un municipi al sud-oest del país. Se'ls buscava des de dissabte i se'ls ha trobat en una mina tancada i abandonada. També s'han detingut 21 persones com a responsables d'aquestes instal·lacions.
1: Repassem ara les portades a la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
1: Centrada sobretot en l'avançament electoral.
6: Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per un titular més neutre. Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del periòdico, que opta per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua al fons, unes vies del tren i un tren aturat enmig d'una piscina. Fotografia semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i unes declaracions d'un afectat que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que Platja d'Aro demana reconstruir els ponts per evitar que el riu es desbordi quan plou. Lara García.
7: Bon dia, ho recull el diari de Girona. El municipi vol enderrocar els ponts i construir-los sense pilars damunt la llera per evitar que el riu es desbordi i puguin viure situacions com la d'aquest cap de setmana. És una obra que s'està pendent des del 2009 i l'alcalde demana a la Generalitat que s'acceleri el projecte. El Segre explica que les escoles agràries de Catalunya han començat el curs amb rècord de matriculats. Hi ha 770 alumnes inscrits, suposa la xifra de matriculats més alta fins al moment. El curs s'ha inaugurat aquest dilluns des de la Seu Vella de Lleida. I el Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt i final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris han explicat al diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un

0: un que la família ja no pot assumir.
1: I pel que fa als esports, últim partit de Lamine Yamal abans d'incorporar-se al Barça, Robert Prat.
2: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: Ara són les 6:35. De seguida ampliem el que està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Falten 28 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
3: Good morning, Catalunya. Per guanyar una majoria al Senat, els demòcrates haurien de fer uns resultats espectaculars en estats d'ancestral poder republicà. Una enquesta molt recent del New York Times ha descobert que, de fet, els demòcrates estan pujant molt a indrets fins ara vermellíssims com Ohio, Texas, Iowa, Alaska i Kansas. Això s'explica per la impopularitat creixent de Donald Trump. A les passades eleccions, el president va guanyar en aquests estats per un gran marge, però ara, en tots ells, la seva popularitat ronda el 40%. I en tots aquests estats, els votants tenen una visió favorable dels candidats demòcrates, especialment en termes d'integritat moral. Parlo, per exemple, de gent com Adam Hamilton, un pastor de l'església metodista més nombrosa del país amb una visió molt centrista de la política. Com he dit moltes vegades, aquesta campanya no la guanyarem amb Dani, sinó els nous conservadors de l'esquerra.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són tres... Passen 7 minuts de 6:45.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta avui pendent de les eleccions anticipades que Pedro Sánchez ha convocat pel 29 de novembre.
8: El president espanyol les avança amb l'objectiu que la crisi política dels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostica les enquestes.
9: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
8: Tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: I la resta de partits, com ho han rebut?
8: Doncs el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
10: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
8: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens en les enquestes. A Catalunya, Esquerra i Junts activen avui la maquinària, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
0: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència.
8: Els equips d'emergències busquen dues persones desaparegudes pel temporal. Una, la persona que va caure a la Riera, a Pineda de Mar, i també un menor de 12 anys de Granollers. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme.
0: Anem a veure també com està la circulació de trens a Girona. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
11: Hola, bon dia. No hi ha servei de Rodalies de l'R11 des de Girona ni en direcció cap a Figueres ni cap a Barcelona. Se substitueix per un servei alternatiu de bus. A 6:45 del matí ha sortit el primer bus en direcció a Sant Andreu Comtal i hi ha passatgers i passatgeres, com per exemple la Rosa i la Marina, que s'esperen a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estem amb elles. Rosa, bon dia.
12: Bon dia.
11: A quina hora sortiràs?
12: Pues, segons la noia, han dit que ens havíem d'esperar fins a les 7:30.
11: Clar, hi havia un tren a les 6:27 des de Girona a Barcelona, un altre a les 6:37, però no són els mateixos horaris per l'autobús.
12: No, sembla que no, que esperen a que més o menys s'omplin els busos i quan s'ompli pues, anar cap allà. En part té una mica de lògica, perquè si no són... van amb busos en quatre persones, no... és una mica de... no té lògica.
11: Gràcies, Rosa. Marina, tu el mateix, eh?
13: Hola. Sí, sí, estic a la mateixa situació. Jo vinc de Sils i, vaja, doncs, doncs ara estaríem agafant el tren, però doncs, ara hem d'esperar i esperem que després no hi hagi també molt de tràfic a arribar a Barcelona, perquè, clar, també el no haver-hi transport en diverses zones de Catalunya que venen cap a Barcelona, doncs segurament tot, molta més gent agafarà el cotxe.
11: És la situació aquesta hora a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estan suspesos els trens de Rodalies de l'R11, però l'AVE sí que funciona amb normalitat. Això sí, va ple i, com a mínim, en els primers trens d'aquesta hora del matí no hi ha alternativa si no es té bitllet.
0: Moltes gràcies, Fèlix. Més enllà de les afectacions que puguin haver encara avui, fruit de les pluges d'ahir, del cap de setmana, avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem.
8: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat de Carles Puigdemont explicava al Catalunya Nit que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
14: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
8: Fonts del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
0: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla.
8: El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
15: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mà o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
0: Pedro Almodóvar diu que vol portar al cinema Peixos d'Eva Baltasar, una novel·la sobre una relació lèsbica.
16: El cineasta ho ha explicat aquest dilluns en un col·loqui amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. Va comparar-ho amb les actrius que fa uns anys van protagonitzar la pel·lícula francesa La vida d'Adèle, que va comptar amb un coordinador d'intimitat, però que aquest va acabar sent investigat per agressió sexual. Almodóvar ha assegurat que fins ara no ha treballat amb aquestes figures, però aplaudeix que ara siguin ja obligatòries durant els rodatges.
0: I ara parlem de gastronomia, perquè la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
16: Joan Roca també ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que ha celebrat el 40 aniversari del celler de Can Roca.
0: Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
17: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
18: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
17: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són 6:45 pel que fa al temps. Avui sembla que tindrem una nova tongada de tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia, sí. Avui ens arriba una perturbació per l'oest de la península Ibèrica. Arribarà aquí a Catalunya. De moment ja la notem amb més núvols. També hi ha bancs de boira en aquesta hora a moltes comarques de l'interior i petits ruixadets a les Terres de l'Ebre. Poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda tinguem tempestes que poden arribar en qualsevol punt. Creiem que descarregaran amb més ganes a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla a Lleida, amb acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat localment. I també una tongada de pluja forta en punts de la costa i del prelitoral que podria allargar-se durant aquesta tarda, vespre, nit, i no descartem fins i tot que entrada la nit matinada i demà al matí pugui formar-se algun sistema de tempestes més organitzat sobre el Mediterrani que encara ens pugui afectar en alguns trams del litoral.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
20: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i d'entrada a la capital catalana per la C58 i la B20. També cues en diversos trams de la B23 i la 2. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents de l'habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys. D'altra banda, a l'R2 Nord no hi ha trens ni tampoc autobusos alternatius de Renfe entre Granollers i Barcelona, i els usuaris expliquen que els autobusos de Segalers van plens a vessar. I l'R11, R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funciona en aquestes línies, i Renfe en aquest cas sí que ha establert serveis alternatius d'autobús.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
22: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
21: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
7: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
23: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35, que ha sumat un 1,12% i ja s'apropa als 19.300 punts. L'avançament electoral no ha fet tremolar el pols dels inversors. A la resta d'Europa, els índexs han tancat també en verd, tot i que les crescudes són més moderades. Al Brasil, la borsa de São Paulo s'ha disparat gairebé un 8% després dels bons resultats del candidat d'ultradreta Flavio Bolsonaro en la primera volta de les eleccions presidencials. I pel que fa a Wall Street, el Dow Jones ha tancat avui en verd i el Nasdaq marca un nou rècord impulsat per les tecnològiques. Avui el preu del petroli s'estabilitza en els $100 del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Marvin Himbier té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himbier?
25: S'estan encardant de tu, eh?
24: Per la meva pronunciació, del cognom.
25: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. L'hagués dit Himbier.
24: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió, jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himbier.
25: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
26: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
27: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra, que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
26: Linkat.
27: Serializados. Festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
26: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: Onze minuts i seran les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
28: Bon dia.
0: Girona, Núria Peraire, bon dia.
16: Bon dia.
0: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Comencem, com dèiem, a Barcelona. Avui estem molt pendents del balanç del temporal.
8: Sí, que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i, sobretot, quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, precisament avui, a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
0: A Lleida, avui haurem de tenir l'ull posat als tribunals perquè declaren els dos detinguts per la mort violenta d'un home que cap de setmana, Júlia.
2: Sí, els dos detinguts tenen 18 i 43 anys i estarien implicats en la mort d'un home al barri de la Bordeta el passat dissabte. S'està investigant si el crim seria conseqüència d'una baralla entre els tres i també quina relació tenien. La víctima va aparèixer en un descampat i en estat inconscient i tot apunta que hauria rebut un fort cop. L'alerta la va donar un veí de la zona qui va avisar els serveis d'emergències. Ahir els van interrogar els Mossos a comissaria i avui està previst que compareguin davant del jutge.
0: I saltem a les comarques gironines. Avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses que té l'oposició d'alguns sectors, Núria.
3: Doncs sí, avui escoltarem els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 del municipi de Les Preses de la Garrotxa. Ells defensen el projecte de la variant, un projecte reivindicat des de fa molt temps pels veïns de la zona per tal de reduir el pas de vehicles dins el municipi. El govern l'està impulsant, però darrerament us hem explicat com el traçat de la futura variant té el rebuig de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos i de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats i davant aquesta situació, avui els veïns partidaris del projecte volen explicar les seves raons.
0: I acabem al sud del país. Més de 300 congressistes del sector funerari espanyol es reuneixen a partir d'avui a Tarragona en un fòrum que vol transmetre la importància del sector a la societat, Ricard.
1: Sí, mira, t'explico. Al marge de les ponències que es faran al Palau de Fires, m'ha cridat molt l'atenció el programa cultural que està organitzat de forma paral·lela i que està obert a tothom. Comença avui a 11:15 amb una sessió de contacontes amb Sílvia Balazón sota el títol Contes de la mare morta per celebrar la vida. També s'ha programat un concert del baríton Àngel Òdena acompanyat de la soprano Laura del Río i fins i tot hi ha un monòleg a les 5 de la tarda, demà, a càrrec de Félix Albo, anomenat Tanatorium, es mejor venir a que te traigan. També hem programat un taller floral i l'anomenat Dead Café per conversar sobre la mort sense cap guió establert mentre els participants fan un cafè o un té.
0: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat absolutament tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
0: I ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
5: Aquests dies l'Aston Villa de futbol de dones ha acomiadat a la seva entrenadora Natàlia Arroyo. La seva destitució ha estat una de les decisions més dràstiques de la temporada a la Lliga anglesa. Però atenció, el que és realment curiós, que el seu substitut i que demà s'estrena sigui Brian Sorensen, assessor tècnic de l'equip, el Technical Advisor, l'home que treballa per la directiva teòricament avaluant el rendiment general. Aquí ni conflicte d'interès, ni dubte ètic, ni diagnòstic objectiu, no. Simplement es dinamita qualsevol relació de confiança professional. I és que el senyor només ha necessitat un mes perquè l'auditoria li assegurés a ell la cadira de Natàlia Arroyo. Un sol mes i el canyet.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
9: I a partir de les 3,
10: l'espai de reflexió a la tertúlia.
28: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
29: I no va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
28: El més perillós és que escapi el nostre control.
30: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
6: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'humor que va gastar David Broncano a la Revuelta.
31: Les faltades d'ahir en la Revuelta per l'assumpte de l'avançament de les eleccions, el millor del dia.
11: Broncano, sent més afilat que mai, va clavar-se amb ironia amb Pedro Sánchez, per una banda, i per l'altra va felicitar a Iker Jiménez, que va guanyar amb el seu programa Horizonte per primera vegada a El Hormiguero. A Pablo Motos el van avançar per la dreta, va dir Grissom fent broma. I després, Broncano, felicitem a Iker perquè pot ser en desembre siga ministre de l'Interior.
0: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'eleccions anticipades, Marc Garriga ens recomana la sèrie VIP.
12: Per desengreixar una mica, una sàtira política divertidíssima creada per Armando Iannucci, mestre del cinisme, i protagonitzada per Julia Louis-Dreyfus, una actriu que es va endur l'Emmy 6 anys seguits per aquesta sèrie. Ella és Selina Meyer, la vicepresidenta dels Estats Units i després presidenta, amb una ambició desmesurada i una incompetència espectacular, envoltada d'un equip igual de disfuncional que ella. La sèrie mostra el dia a dia caòtic i ridícul del poder a Washington, amb diàlegs memorables, grans dosis d'humor negre, un ritme frenètic i referències constants a la política real. VIP la trobareu a HBO Max.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
13: Doncs ahir van dir moltes coses els altres, però nosaltres també, perquè el matí va ser llarg, intens i esgotador, fins al punt que gairebé ja no sabíem què dèiem, com l'Eloi Cordomí.
14: Ara ja al centre i nord de Mallorca.
15: De Mallorca? Mallorca ja te'n vas?
14: No, Mallorca no. També,
15: has de descansar també, no, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
14: Menorca. Ai.
15: Menorca, ara?
14: Maresme.
13: I mentre a l'exterior plovia, aquí a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio, Aitor Arriaga feia pujar la temperatura.
17: De fet, fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa. Me pone. M'encanta veure-ho. Ara bé, això no va...
13: Però res a veure el to de la nostra àgora amb les tertúlies que fa, per exemple, la Susana Griso.
18: Es que sois vosotros que sois unos carroñeros, y lo digo con todas las letras.
19: A ver...
20: Y tú eres un subnormal.
19: Oye, no, venga, no. Es que
13: vamos. A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.
21: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
22: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
31: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
32: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
22: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3CAT.
34: El matí de Catalunya Ràdio,

0: Bon dia, Can Elias.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens ofertes avui?
1: Avui arrenquem amb la música dels Beatles i Come Together, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1969, es va publicar als Estats Units un doble senzill que incluïa Come Together, aquesta que estem sentint, com a cara A, i Something a la cara B. Totes dues cançons pertanyien a l'exitós disc Abbey Road, dels Beatles. La cançó la va compondre John Lennon i va arribar al número 1 de les llistes d'èxits dels Estats Units i es va convertir en un dels grans himnes del rock universal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El govern manté el pla Inuncat actiu com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluja al matí al sud i a la tarda pràcticament a tot arreu del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arriba una pertorbació de l'oest de la península Ibèrica, recordem que aquests dies hi ha una dana molt a prop de Portugal. A partir del migdia i durant la tarda, també al vespre, les tempestes poden arribar en qualsevol punt de Catalunya. Deixaran més aigua a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla a Lleida. Estem parlant de quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I també preveiem una franja de precipitació més activa a la costa i al prelitoral, que localment podria deixar pluges torrencials. Fins i tot no descartem que entrat al vespre, nit i matinada es formi alguna franja de tempestes més organitzada sobre el Mediterrani que pugui afectar demà al matí encara en alguns punts de la costa.
0: Unes tempestes, les d'ahir, que van agafar a tothom per sorpresa, sumades a les del cap de setmana i han deixat també la xarxa de Rodalies força tocada. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quins trens van ara mateix i quins no?
2: Mira, trens que van. Sí. Els de l'R1, que ja entren tots a Barcelona, des d'Arenys. Els de l'R2 Sud, que aquests no han tingut problemes aquests últims dies. Els de l'R2 Nord només fan Sant Andreu Aeroport. Els de l'R3 de la Garriga-Ripoll. El tram sud de l'R4 de Sant Vicenç a Sants. I els regionals del sud i els Rodalies de Lleida. Tot això va. Trens que no van, però que tenen autobusos. R7 i R8, l'R1 a l'Alt Maresme, d'Arenys a Massanet. R Nord de Granollers a Sant Celoni. El tram nord de l'R4, entre Terrassa i Manresa, i per anar de Terrassa i Sabadell a Barcelona, s'ha d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Tampoc no van, però tenen autobusos, els trens de l'R11, els de Girona, l'R17 de Tarragona a PortAventura i la Rodalies de Tarragona a Salou.
0: Val.
2: Aquest és el panorama.
0: I la previsió, quina és? O sigui, quan tornaran a funcionar tot amb normalitat? Què et diuen?
2: Doncs que tot serà progressiu.
0: Ja.
2: O sigui, ara, de moment, avui hem fet un gran pas respecte a ahir, que és el túnel de Plaça Catalunya, per on pot entrar l'R1. De moment, encara sembla que no, l'R4 venint del nord. Aquests encara no.
0: Aquí el problema també és que si el Pla Inuncat està activat, com deia l'Eloi ara, com a mínim fins dijous, que tenim avisos per pluja al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu, que poden ser pluges torrencials com les d'ahir, doncs que clar, que quan avancem amb una cosa tornem enrere. Per tant, podria ser que tota la setmana tinguéssim servei de Rodalies a mig gas.
2: Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
2: Recordo,
0: sí,
2: recordo una mica aquells dies de gener, de febrer, que teníem, que cada dia ens llevàvem amb el mapa, sí, de Rodalies i anàvem veient les franges en negre, que volia dir que eren trams fora de servei, no? I aquells trams en negre, doncs bé, es anaven escurçant, doncs té pinta que el procés, per causes doncs diverses, pot ser que sigui el mateix.
0: Hi ha informadors avui, Joan?
2: Sí. Avui sí, i les pantalles indiquen els trens que, a priori, sobre el paper, sembla que són els que han de passar.
0: Perfecte. Doncs seguirem informant. Joan, gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: La línia de la costa, com veiem, la R1, és una de les més afectades pel temporal. Ens deia el Joan que els trens, en principi, funcionen fins a Arenys. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí de moment hi ha tranquil·litat. Ara sembla que es comença a animar una mica més la cosa. A l'estació d'Arenys de Mar encara hi ha pocs viatgers, sí que hi ha gent que va arribant i marxant, però en principi hi ha poca gent. És la darrera estació amb servei, com deia el Joan, i si van més amunt, a partir d'aquí, a partir d'aquest punt, ja hi ha els autobusos aquí a la porta. Ara n'hi ha un parell, quan hem arribat n'hi havia 5, que van agafant gent i sense una hora concreta, sense un minutatge concret, sinó a mesura que es van omplint una mica, perquè surten bastant buits, doncs van sortint en direcció cap al nord i es van aturant a Canet, Sant Pol, Pineda, Calella, Santa Susana, fins a arribar a l'estació de Massanet, Massanes. Aquí sí que hi ha informadors. El que no hi havia a primera hora quan hem arribat és pantalles, i amb un brot de sinceritat el que ens han dit és les vam tancar ahir, perquè el que deien les pantalles no tenia res a veure amb el que estava passant, i per tant les vam tancar, i ara les han reiniciat
0: i
3: ara ja funcionen.
0: Això depèn de DIF, recordem, les pantalles depèn de DIF, que és una de les coses també que són curioses d'observar.
3: Ara ja funcionen. El que passa que les mires i òbviament doncs només veus hospitalet, perquè és l'únic lloc des d'on surten aquí els trens i des d'on arriben. I el que ens diuen és que s'anirà progressivament posant en marxa, perquè també és qüestió de que vagin arribant maquinistes.
0: Gràcies. Anem cap a Girona ara. Fèlix Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí la situació a Girona es fa no fa també com la que sentíem des de Barcelona, on ens explicava ara la Marta. Els tres primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 6.14, 6.27, 6.37, no han sortit, tampoc ho farà el quart, previst a les 7.14. També suspès el primer tren de Girona cap a Figueres a les 7.17. Els usuaris tenen un servei de bus alternatiu amb sortides que, com explicàvem, doncs no són les mateixes que el tren. S'han d'esperar a que estiguin una mica plens. L'AVE sí que funciona des de Girona cap a Barcelona, però també està ple i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies si és que no tenen bitllet. Ara hi ha una trentena de persones aquí a l'extensió de l'estació de tren de Girona esperant per pujar al bus per marxar cap a Barcelona. Això és el que ens han explicat tres d'ells.
5: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus.
6: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest. Y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
7: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
0: Gràcies, Fèlix. El metro de Barcelona sí que torna a funcionar. Per cert, només hi ha algunes estacions tancades, com les de Plaça Catalunya de l'L1 i l'L3. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra?
8: Doncs a les carreteres ens despertem ja aquesta hora amb les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i atenció, dues carreteres encara tallades pels aiguats, totes dues del Vallès Oriental, la C1415C a la Roca del Vallès i la C352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: I el pitjor d'aquest temporal, que continua sent alguns danys personals. L'últim balanç és el de dues persones mortes i dos desapareguts. Pol Foradada.
9: En les últimes hores hem sabut que es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte a diumenge hauria desaparegut en un moment en què queia molta aigua a la ciutat i es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes socials per trobar-lo. Es diu Rami, fa 1,73 m, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb samarreta turquesa i pantalons curs taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament amb el 112.
0: Ahir l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns punts de més afectats per les pluges, vam comprovar que els desperfectes en moltes cases, comerços, carrers, infraestructures trigaran molt de temps a resoldre's.
10: L'escenari és dantesc, és... fa por.
0: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls...
11: Fa mitja hora té una barbaritat, que hi ha moltíssima...
9: Avui el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes. Seran 75 milions d'euros que es podran ampliar i que inclouen subvencions directes a ajuntaments, empreses, comerços, autònoms o també crèdits sense interessos per als afectats. Salvador Illa.
12: Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Unes pluges que han afectat també alguns equipaments públics. A l'Hospital Vall d'Hebron, per exemple, de Barcelona, l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions i hi ha tres centres educatius que aquest matí no podran obrir. Avui a l'Àgora ho comentarem i ho recollirem tot plegat amb Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
13: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 9 minuts de les 7 del matí. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
0: Habitatge.
14: Pedro Sánchez el posa al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre. Unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura i enmig de la crisi de l'habitatge, però també de Ceuta.
15: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tiri endavant la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: Partit Popular i Vox.
9: Satisfacció a la dreta per l'avançament electoral. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Pedro Sánchez.
16: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
14: Menys les del 6, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox.
0: No votar per correu.
15: És el que demana la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per evitar, diu, un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a guanyar.
17: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
9: i l'agitador ultra, Albise Pérez, que ha anunciat que es presentarà a aquestes eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i, recordem, 3 eurodiputats.
0: Sense cap de llista.
14: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun, i en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta liderar la candidatura.
18: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui Ernest Urtasun al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. Activen la maquinària.
15: Esquerra i Junts, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, el Juntaires aposta novament per Míriam Nogueras.
0: Vaga general.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Això sí, encara no té data. Els sindicats majoritaris plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Belén López, secretària general de Comissions Obreres al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio.
19: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
14: L'anunci el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a Barcelona a manifestar-se en defensa del dret a l'habitatge.
0: I avui és un dia clau per l'amnistia.
15: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia, la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconseller de l'1 d'octubre.
9: Perquè si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem en un principi aplicar l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
14: L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
20: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Absolts.
15: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021.
9: L'Audiència de Barcelona considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. Alba Vergés.
21: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes. I al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: I nou menú a Can Roca.
14: És el que ha presentat Joan Roca en la 28a edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Helena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, titular.
22: El seleccionador espanyol de futbol, De La Fuente, deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
23: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La majoria van a jugar en 3 de 4 partidos.
22: El Girona, que juga per primer cop a la història un partit europeu a la FIBA Europa Cup, rep el Dinamo de Bucarest, 3:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada a 1 en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Un minut serà 8:15 del matí.
14: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 18 graus de temperatura i les portades d'avui totes parlen de l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula el periòdic La Vanguardia, tria un titular més neutre, Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Sánchez surt avui en totes les portades, menys a la del periòdic, que opten en aquest cas per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions d'ahir al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat. Una fotografia que trobem semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i les declaracions d'un dels afectats, que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
24: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata
1: O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
4: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
24: Increïble.
4: Platòric.
24: Kiwi.
4: Eh?
24: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
4: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
25: A Blanchard ens pregunten el nostre secret. Però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
26: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts, 1:15. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Collbató i 17 a Sant Esteve de Palautordera. Carreteres, Clàudia Serra.
8: A aquesta hora, a banda de les retencions als punts habituals als accessos a Barcelona, recordem que al Vallès Oriental encara hi ha tallades pels aiguats dues vies, la C-14-15C a la Roca i la C-352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles.
26: Per cert, que acabem de saber que hi ha una avaria als ferrocarrils a Universitat Autònoma. Ara mateix, trens de la línia S2 del tot aturats. Dimarts 6 d'octubre, l'endemà de les pluges del Vallès, precedides per un cap de setmana de molta aigua en tota la demarcació.
27: L'Ajuntament de Barcelona celebra que el sistema de drenatge de la ciutat ha permès gestionar gran quantitat d'aigua que ha caigut en poques hores.
26: Toni Fortesa.
28: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2,5 vegades durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
29: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven.
28: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
26: Més notícies. Al Baix Llobregat, 8 persones identificades i diverses denúncies en una inspecció policial en un bar d'Olesa.
27: Els Mossos i la policia local han inspeccionat el comerç situat a la Rambla de Catalunya arran de les queixes veïnals pel consum de drogues. Durant l'operatiu es va aixecar un acte pertinença de substàncies estupefaents. El local també va ser denunciat per diverses irregularitats administratives, com no tenir assegurança, llicència d'activitat, ni tampoc pla de prevenció de riscos.
26: I també us expliquem que Vueling recupera el pont aeri entre Barcelona i Madrid. L'acaben de reprendre, una connexió que funcionarà durant la temporada de tardor-hivern fins al 29 de març. La companyia ofereix una desena de vols setmanals. Arribem ara mateix a quan passen 4 minuts, 7:45. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard
30: amb el Costell. Gran sorteig d'aniversari del Club Capravo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Capravo. Bases a capravo.com.
31: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: el 4 de setembre...
33: 1933.
32: Del 1977.
33: 77.
32: Memoritzi, 4
33: de setembre...
32: del 1977.
33: 1977.
31: I el número de la sort, el...
33: el 7.
32: No, tampoc. L'1.
33: L'1.
32: Queda clar?
33: 1.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Els sons del matí.
34: Para hacer más
5: necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
6: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
7: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
9: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
10: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
11: No hi ha tren, però hi van posar autobusos. Avui ja vinc la primera.
12: Per tornar a Mataró no hi ha trens.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia, Marc Jurado, compta gotes.
26: És un tub unit a una pera de goma que es fa servir per quantitats petites de líquid. Però de forma figurada diem que una cosa va amb compta gotes quan va amb lentitud o amb petites quantitats. És el tema, per exemple, de Rodalies, la informació que arriba amb compta gotes.
0: Avançament.
26: Acció d'avançar o d'avançar-se, la ciència avança, un vehicle en pot avançar un altre, podem fer un pagament per avançat, o també l'avançament electoral, és el cas que ha anunciat Pedro Sánchez les últimes hores.
0: Aquesta és la segona paraula del dia i encara ens queda la tercera, que és soca.
26: I que intentarem explicar-la, un tronc d'un arbre, la part inferior, també es pot ser un tros de soca. Ara bé, de soques també en parlem quan ens referim als virus i ens hem d'adaptar quan es preparen les vacunes.
0: I ara posem-hi tres xifres. Lara García. 281,31 euros.
14: La llum marcarà avui el màxim anual al mercat majorista. Arribarà a 281,31 euros al megawatt hora a les 9 de la nit. Els afectats seran els usuaris que tinguin tarifa regulada. És un increment del 3% respecte a ahir. El preu mitjà del dia serà de 201,99 al megawatt hora i el mínim serà de 147 al voltant de les 4 de la tarda.
0: 700.
14: Són els avisos que van haver d'atendre ahir els bombers per les pluges. Una quarantena van ser de persones atrapades per l'aigua. A Granollers, un dels municipis més afectats, encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
0: 13.
14: Són els detinguts que hi va haver ahir a la nit després de la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. En acabar la concentració, que va plegar milers de persones, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. A banda dels 13 detinguts, també hi ha 28 policies ferits lleus.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solana. A la primera imatge hi veig Leo Messi, espatlles d'altres jugadors, aixecant la Copa del Món. És una imatge del 2022 i l'envolten, mans aplaudint i gravant amb els telèfons mòbils.
16: És una fotografia que trobem al periòdico i que segurament avui veurem en més d'una ocasió, i és que l'astre argentí s'acomiada de la selecció. L'estadi River Plate rep avui l'ex blaugrana amb l'Argentina en un partit contra Benin. El rival, però, avui és el de menys. L'important en un partit és que ja es preveu històric.
0: A la segona imatge hi veig un riu de color verd, però un verd d'aquests vius. Damunt hi navega una barca de turistes, de les que no tenen coberta, i amb una vintena de persones que miren un castell.
16: És una fortalesa de Gravenstein, a Ghana, Bèlgica. El riu en qüestió és el Lys, i aquest verd que veiem és l'anomenat Lemna. Ho veiem a l'avantguàrdia, resulta que és fruit d'un estiu sec i calorós que ha provocat la proliferació sense precedents d'aquesta planta aquàtica.
0: I la tercera imatge ens arriba de les comarques de Girona, en concret des de Cassà de la Selva. Hi veig dos personatges molt coneguts. Són en Mortadelo i en Filemó, en una escena que podria ser de vinyeta dels seus còmics. Però no estan en cap llibre ni revista. Fèlix Martín, on ho veus, això?
17: En un gran mural de 90 metres quadrats, amb ells dos, però també amb d'altres personatges habituals dels còmics d'Ibáñez, com en Sacarino o en Rompetechos. En la paret lateral d'una casa del poble, els ha pintat en Ramon Puig, és conegut amb el sobrenom de Werens, un dels pioners del graffiti a Catalunya. De fet, és l'únic mural a l'Estat dedicat a aquests personatges que té permís de l'editorial. I s'ha fet a partir de la passió d'un veí de Cassà, en Vicenç Borrell, que té una col·lecció de més de 3.000 llibres i peces relacionades amb en Mortadelo i en Filemó. És, per tant, un nou atractiu per anar fins a Cassà de la Selva.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps us expliquem l'última actualització de les previsions meteorològiques estacionals per als propers mesos. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, el dia 5 de cada mes a la tarda es publiquen les actualitzacions del sistema de predicció estacional del model meteorològic europeu, que ens serveixen per intuir quines situacions meteorològiques dominaran els pròxims mesos. Recordem que per l'octubre ja fa mesos que els models indicaven molta activitat tempestuosa al Mediterrani, per tant s'estan complint els pronòstics i les noves actualitzacions segueixen insistint en aquesta línia. Doncs bé, pel novembre i desembre els models estacionals indiquen pluges abundants a tot el vessant atlàntic d'Europa, especialment a l'oest de la península Ibèrica. Això voldria dir que es podrien formar moltes borrasques atlàntiques. Aquí a Catalunya, al novembre, apareixen pluges superiors a la mitjana, per tant, Sembla que hi ha possibilitat que aquestes borrasques també puguin arribar aquí al Mediterrani i, en canvi, el desembre sí que apareix una mica més sec. Insisteixo que tot això són previsions purament orientatives. El que sí que veiem clar és que tindrem temperatures els pròxims mesos més altes de l'habitual, segurament entre 1 i 2 graus per sobre la mitjana.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ai, dilluns, l'Enigmàrius feia: pot ser guia o d'atura? I la resposta era gos. El gos guia és el pigall ensinistrat per acompanyar invidents, i el gos d'atura serveix per guiar el ramat d'ovelles. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, de 6 lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, 6 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament d'Ulladulla, a Austràlia, està investigant el cas d'un home de 83 anys que va presentar una planta de cannabis a la categoria de tomaqueres d'un concurs de jardineria de la localitat. El jutge, es diu la notícia, no es van adonar de què es tractava fins després d'haver-li aconseguit el primer premi. La membre del jurat, Marjorie Butt, va explicar que el panell va quedar tan captivat pel fullatge exuberant i l'aroma intensa de la planta que ningú no va preguntar on eren els tomàquets. L'home és un granger de 83 anys d'Austràlia, va guanyar el primer premi amb una planta de marihuana tota verda i amb molta fulla, fent-la passar per una tomaquera. Ara l'Ajuntament sospita si hi ha hagut irregularitats en la concessió del premi.
0: Això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
2: Peugeot. Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi és una notícia falsa. Ara bé, la notícia s'ha fet força viral, sobretot a Facebook. La notícia prové d'un compte que acostuma a publicar notícies falses sobre Austràlia i que es diu The Local Situation.
0: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.

0: D'aquí a 2 minuts arribarem al punt de 8:15 del matí i per arribar al punt de 8:15 sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Laura Calçada.
1: Carl Dieseroth, Peter Hegemann i George Nagel han guanyat el Nobel de Medicina per l'optogenètica, tècnica que activa neurones amb la llum. Avui es falla el de física i durant tota la setmana anirem descobrint els següents. Quan l'inventor de la dinamita, per un error periodístic, va llegir la seva necrològica, el mercader de la mort ha mort, va decidir que no volia ser recordat així i va crear una fundació que destinaria la seva fortuna a premiar aquells que any rere any aportessin el major benefici a la humanitat. El Nobel és la legitimitat absoluta del treball fet i avui homenatgem a tots els premiats amb aquest himne a l'amour de Edith Piaf, perquè no podrien arribar fins aquí sense aquest amor abrandat i devot per la seva feina.

0: vie t'arrache à moi.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són 7:45. I avui és dimarts, 6 d'octubre. Ens despertem amb 14 graus a Panadella, 17 a Malgrat de Mar i 20 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem el ministre Ernest Urtasun i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Doncs que amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge. Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu.

0: Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
1: El preu de la llum assolirà avui el màxim anual, arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
2: En esports, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
3: I en què estarem molt pendents també de les pluges torrencials que podríem tenir aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Si avui ens arriba una perturbació de l'oest de la península que reactivarà altra vegada les tempestes, en podem tenir en qualsevol punt, sobretot a partir de migdia, tarda i vespre. Però deixaran pluges més abundants a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla Lleida, i d'altra banda la costa i el prelitoral també es podrien formar tempestes fortes localment amb pluja torrencial que fins i tot es podria allargar entrada a la matinada.
3: I pel que fa a la mobilitat, aquesta hora amb retards i amb l'R2 que ha recuperat el servei de Granollers cap a l'aeroport i cap a Castelldefels. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, fa poca estona que Renfe ens ha informat que sí que finalment hi ha trens a l'R2 de Granollers a l'aeroport i de Granollers a Castelldefels. Estaven suspesos després dels aiguats d'ahir. Mentrestant, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents del que és habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. Hi ha altres línies que tampoc funcionen i on Renfe sí que ha posat servei alternatiu d'autobús. Són l'R11, R7, R8 i R4 de Barcelona cap al nord. I on també hi ha servei alternatiu d'autobusos és els trens de Tarragona cap a Salou i PortAventura. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat, a l'S2, hi ha retards d'uns 15 minuts del Vallès cap a Barcelona per una incidència a l'estació de l'Autònoma.
3: I a les carreteres a l'àrea de Barcelona, retencions en vies habituals d'entrada a la ciutat. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí. Molt carregades carreteres com la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, C16 a Sant Cugat, C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat, i també la C31 a Badalona. També a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de Barcelona, retencions a la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58 a Sant Quirze, direcció Barcelona, a la C60 d'Argentona, direcció La Roca, i a la C17, a Canovelles i a Parets, en sentit sud.
3: I fem un cop d'ull també a les portades. Marta Viana.
7: Unes portades que avui se centren totes en l'avançament electoral. El País parla d'un 29N d'alta tensió, el periòdico que Sánchez fa d'aquestes eleccions un plebiscit personal, o El Mundo, que diu que és l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Les fotografies d'avui de portada són també totes de Sánchez, menys la del periòdico, que en aquest cas aposta per una fotografia de les inundacions del Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat.
3: Avui a la Gora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Serà a partir de 3:15 del matí. I ara obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
3: Avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
8: L'Ara titula que Pedro Sánchez se la juga a tot o res i remarca que, des del punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant perquè cauen la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies. El periòdico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos, però assenyala que la solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci. En aquest sentit, La Vanguardia demana als polítics que facin una campanya constructiva i evitin declaracions populistes o no minin la confiança en el sistema. El País considera que l'avançament electoral permet un aclariment després d'una legislatura de bloquejos i adverteix que hi ha el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi a Espanya. En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com a simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció, i destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: Els haurà passat. Vas a una habitació a buscar alguna cosa i de sobte no recordes per què has anat allà. Et quedes en blanc. Llegeixo a National Geographic que aquests lapsus s'anomenen efecte llindar. I és que quan travessem una porta, el cervell interpreta que hem passat a un nou escenari i s'actualitza. Llavors, part de la informació que teníem és menys accessible. I com la memòria funciona per associació, diuen que el truc és tornar al lloc on érem quan vàrem prendre la decisió. O sigui que no és greu, és quotidià. i segur

0: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. Una altra històrica tanca.
3: El priorat del Cafè Vernet de Margalef abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris expliquen al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família no pot assumir.
2: Una bona notícia per als amants de tenis taula de Targa.
4: Que estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys, ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada, gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que reunien el Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments els dirigeix Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
2: Què cau en picat?
3: El preu de l'oli. Les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any se'n cullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podia ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga 10 euros a alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors comprades a preus alts.
2: Encara hi ha esperança.
4: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, al Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
2: I on han tornat a batejar després de 36 anys?
3: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. I si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díez. La família viu a Calders, al Moianès, però van preferir batejar els fills al poble familiar.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Lara García i Pol Foradada.
5: En plan econòmic, Cinco Días repassa l'agenda econòmica que cau amb l'avançament electoral. El primer i més evident són els pressupostos generals de l'Estat. Passi el que passi a les urnes, Espanya començarà l'any 2027 amb els comptes del 2023 novament prorrogats, que seran els més longeus de la història, assegura el diari. També es paralitza la reforma del sistema de finançament autonòmic i l'Estatut del Becari. El Economista es fixa en la despesa de les pensions. Diu que mentre al setembre es van beneficiar d'aquestes prestacions 10,54 milions de persones, un 1,6 més que un any abans, l'import de la nòmina mensual va ascendir a 14.500 milions, un 6% més. La factura de la Seguretat Social es va incrementar 4 vegades més ràpid que el nombre de preceptors.
6: El Washington Post explica que la Casa Blanca exclou el diari Politico dels viatges a l'Air Force One. El president viatjarà per primera vegada sense un periodista de la premsa escrita que formi part del grup de reporters que acompanya habitualment el president. I el diari Público de Portugal alerta que els agricultors portuguesos estan ofegats per culpa d'Espanya, que no els deixa competir.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
2: Destaca l'última jornada de partits internacionals abans de la Lliga.
7: Amb un Kylian Mbappé que descol·loca el Madrid, la Vanguardia assegura que el jugador francès té dividit el madridisme després de desobeir les ordres de Mourinho, desafiant-lo muntant en bicicleta, quan el tècnic acaba de prohibir públicament que els jugadors facin activitats com aquesta. El diari ara diu que Florentino Pérez no ha pogut comprar la glòria amb el futbol femení i que el 7-0 del Barça al Madrid demostra que el president del Madrid ha fallat en la seva gran inversió en fitxatges.

0: El diari Ara també explica la història del renascut Lleida de futbol, jugant en un camp de sorra a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català, enmig de sorra i roderes de tractor. El periòdico parla de l'últim tango de Messi aquesta matinada, al Monumental de River Plate, l'acomiada com a futbolista de la selecció argentina enmig d'aclamacions i llàgrimes.
1: Se m'omple l'ànima, a poc vaig passant pàgina.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Garalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
2: El poble anticapitalista de Sevilla, on el lloguer costa el simbòlic preu de 20 euros i no hi ha crisi d'habitatge.
4: Es diu Marinaleda i és a una hora en cotxe des de Sevilla. L'Ajuntament ha anunciat que durant els pròxims dies s'entregaran una promoció de 24 habitatges socials i el preu del lloguer serà simbòlic entre 15 i 20 euros al mes. L'alcalde, Sergio Gómez, en declaracions a EFE, ha dit que es tracta d'un programa d'habitatge assequible i que, a més, estan aconseguint un projecte públic d'estalvi de diners públics. Un projecte polític d'estalvi de diners públics. Per exemple, cap càrrec polític cobra un sou per la feina que fa pel poble.
2: L'Ajuntament de Puerto Real es gasta 5.300 euros en una festa universitària i no hi va ningú.
5: Fa temps que Puerto Real no té oferta d'oci nocturn i és per això que l'Ajuntament va organitzar una festa per donar la benvinguda als nous universitaris amb un espectacle amb 4 DJs. La festa començava a les 8 del vespre i acabava a les 2 de la matinada, però va ser un autèntic fiasco perquè no hi va anar ningú, ni tan sols els membres de l'equip de govern. Més tard es va animar una miqueta, però res, només petits grups de nens i nenes, gairebé tots menors d'edat. Ho hem vist a la Voz de Cádiz.
2: Van llançar 2 bilions de pneumàtics al mar per crear un hàbitat per peixos i anys després tot ha canviat.
4: Sí, tot va començar davant la costa de Fort Lauderdale, a Broward, Florida, quan als anys 60 es va engegar una iniciativa per donar una segona oportunitat a milions de pneumàtics. Llegim al diari Marca que el que havia de ser un refugi pels peixos, amb el pas dels anys s'ha convertit en un problema. Els pneumàtics i la manera per fixar-los s'han fet malbé i ara molts s'estan desplaçant pel fons de l'oceà, xoquen amb els coralls i, per tant, danyen els ecosistemes.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Fito Cabral, és el cantant, en fa 60, també en suma un mes i arriba al 55, l'actriu Lola Dueñas, i acabem felicitant el publicista Lluís Bassat, perquè avui en fa 85.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Bru, Sant Emili i Santa Maria de les Cinc Llagues.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 6 d'octubre de 2006. Atenció, perquè som en plena bombolla immobiliària. Es construïen un 18% més d'habitatges que l'any anterior i es donaven un 20% més d'hipoteques, segons La Vanguardia, per comprar segones i terceres residències i també per la forta demanda dels inversionistes. Tants rècords i tanta alegria pel totxo esclatarien molt, molt aviat. I avui fa 20 anys moria un dels polítics catalans més estimats i respectats, Antoni Gutiérrez Díaz. El Guti havia sigut secretari general del PSUC, conseller al govern Tarradellas i un gran antifranquista i europeista. La Generalitat li concedia la medalla d'or a títol pòstum i els presidents Maragall i Pujol escrivien a la premsa articles molt carinyosos amb el Guti, que va morir amb 77 anys. Acabo amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que presentava el programa d'actes que Catalunya preparava com a país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. El cartell era obra de Miquel Barceló i el lema, una cultura catalana universal i singular.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 3:15. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge.
11: Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. Pedro Sánchez, justificant l'avançament electoral al 29-N.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
11: Ada Colau no es descarta com a candidata. Esquerra i Junts activen avui també la maquinària electoral per activar candidat.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Ernest Urtàs, un de Sumar, i Míriam Nogueres, de Junts. I la UGT i Comissions Obreres anuncien una nova vaga general aquesta tardor.
3: Per protestar contra la crisi de l'habitatge, encara no té data fixada, Belén López, secretària general de Comissions a Catalunya, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
3: La manifestació a Barcelona va reunir 20.000 persones i hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
2: Avui també parlarem amb el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. I el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous.
11: Mentrestant, aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies. Es busca també un nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer la nit de dissabte a diumenge coincidint amb la forta tempesta.
2: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia.
3: És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
2: I el preu de la llum assolirà avui el màxim anual.
11: Arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
2: I Pedro Almodóvar vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar.
3: El director ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. El llibre va sobre una relació lèsbica.
2: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina.
11: Serà la 1 de la matinada en un partit contra la selecció africana de Benín. Mentrestant, el seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martí. Bon dia.
14: Bon dia.
2: Pere Joan Alvarez, bon dia. Lleida.
15: Bon dia.
2: Què tal? I Tarragona, Clara Echeverria, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona. Avui estarem molt pendents del balanç del temporal.
3: Que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i sobretot quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, avui precisament a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
2: I en el cas de Girona, més mobilitat, també pendents de la supressió de la R11 de Rodalies i del transport alternatiu en bus. I a més d'això, Fèlix, avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa.
17: Exacte, aquest és un projecte amb molta oposició del territori, però amb sectors que la reclamen fa anys per reduir el pas de camions pel mig d'Olot o de les preses. S'explicaran en concret els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030, que defensen el projecte. El govern, recordem-ho, l'està impulsant, però el seu traçat té el rebuig, per exemple, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos o de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats. Davant aquesta situació, avui, els veïns partidaris d'aquest projecte de la variant explicaran públicament les seves raons.
2: I del nord al sud, el polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat, ha quedat definitivament segellat, Clara.
16: Sí, l'empresa Enagás ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous d'aquest magatzem. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Des de la plataforma del Sénia es diu que durant els treballs s'han detectat petits terratrèmols, cosa que demostra que no s'hauria d'haver construït el magatzem. Mentrestant, els alcaldes de l'entorn de la Petroquímica de Tarragona volen conèixer els riscos químics reals i del pas de mercaderies. En un manifest, reclamen a la Generalitat conèixer els perills que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i saber com s'han de gestionar.
2: I acabem a Ponent. Avui declaren davant del jutge els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana. Pere Joan.
15: Sí, ahir els van interrogar els Mossos a comissaries on, recordem-ho, dos homes de 18 i 43 anys. Aquí els Mossos van detenir diumenge per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en un estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop al cap. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergències. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
15: Bon dia.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres i la mobilitat. Pel que fa al temps, avui tornem a estar pendents del cel perquè hi ha previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península. Reactivarà les precipitacions a partir del migdia, sobretot. De moment, a aquesta hora van arribar molts núvols ja. Hi ha molts bancs de boira també al centre de Catalunya, comarques de l'interior. I a partir del migdia s'esperen ruixats, tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que poden ser moderades, alguns llocs abundants, de 10 a 50 litres per metre quadrat, a l'Alt Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla Lleida, i allà on les pluges poden ser torrencials és altra vegada la costa i el prelitoral. Hi ha molta incertesa una altra vegada en aquest pronòstic, però sí que alguns models ens indiquen pluges fortes en trams de la costa, que podien passar dels 50 litres per metre quadrat, i fins i tot intuïm una certa organització d'aquestes tempestes sobre el mar que tangencialment també podrien afectar doncs, alguns punts del litoral, sobretot vespre, nit i també entrada la matinada.
2: I pel que fa a la mobilitat en aquest moment, les tempestes d'ahir han deixat una xarxa de rodalies que està força tocada. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
19: Bon dia. Tenim una novetat a l'R2 Nord, i és que els trens arriben fins a Granollers. Havien dit que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. La principal novetat d'avui respecte ahir és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona.
2: I pel que fa al trànsit, cues a molts punts d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra.
20: Sí, paciència a aquesta hora, perquè hi ha retencions en molts punts. Pràcticament totes les vies principals d'entrada cap a la ciutat de Barcelona presenten molta lentitud, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de l'àrea més propera a la capital, cua a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i a la C60 a la connexió entre Argentona i la Roca del Vallès.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
2: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la
23: economia. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
24: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inundat.
25: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
7: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
26: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
27: Tots els meus records, tot ha marxat.
28: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
29: El matador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
30: Està molt bé, sí, que em vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
31: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
32: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
2: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
33: És un desastre.
34: Màxima precaució.
7: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Ara són les 7:53.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
35: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
2: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Ara són les 7:54, 6:36, 36 06 09. És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. I repassem també el preu de les coses. Avui, quant costa anar de concert, Lara García?
0: Els darrers anys els concerts viuen un boom sense precedents. Els fans estan disposats a pagar molt per veure els seus artistes preferits, però no només els concerts d'artistes internacionals s'han encarit. Aquests mesos també hem vist queixes a les xarxes pels preus d'entrades de concerts com els d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, que ronden els 40-60 euros. N'hem parlat amb la Maria Castanyer, del segell Loop Records, que porta grups com The Tyets. Les entrades dels concerts d'aquest segell, com a màxim, costen 30 euros. Castanyer ens explica el principal motiu de l'encariment.
1: De la mateixa manera que els costos de la vida s'han encarit per tothom, pels artistes que surten a la carretera també. Molts artistes, especialment els que no estan a una escala molt gran, cada vegada els costa més que una gira sigui rendible. Aquí hem d'afegir el cost dels shows i de les produccions, perquè vivim en un moment en què demanem molt als artistes. Volem que el directe sigui un gran espectacle, com més espectacular millor.
0: Pel que fa als macroconcerts, considera que hi ha un factor que té un paper clau, el FOMO, el Fear of Missing Out, en anglès, que és aquesta por de perdre'ns alguna cosa, aquesta necessitat de ser on és tothom.
1: Quan un promotor o un grup té una demanda tan enorme, el preu deixa de ser necessàriament un impediment per una part important del públic. Al final penso que si volem una indústria musical sana i que els artistes puguin continuar vivint de la música, també hem de pensar on posem els nostres diners com a públic.
0: Un exemple d'això són els concerts d'Oasis, que tornaran a Barcelona l'estiu que ve. Les entrades oficials van des dels 85 als 255 euros. També els concerts de Shakira a Madrid. Aquí se li suma que quan un artista fa una residència, els fans no tenen més remei que pagar també el desplaçament i l'allotjament. N'hem parlat amb una fan que aquest cap de setmana ha anat a Madrid a veure-la.
3: M'he gastat 120 euros per anar a veure Shakira a Madrid. He gastat 100 pels aves i 100 per una nit d'hotel i això tot buscant les coses més barates que he trobat, eh?
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen les vacunes de la grip? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Ahir va començar la campanya de vacunació de la grip i el govern ha destinat gairebé 13 milions d'euros per adquirir 1.800.000 unitats de vacunes. N'hi ha de diferents per a cadascun dels grups de població. Als infants i menors de 18 anys se'ls administra una per via nasal que costa 18 euros cada dosi. D'aquestes se n'han comprat unes 63.000. Les vacunes trivalents són les més estàndard i se n'han comprat 1.200.000 a raó de 5 euros cadascuna. Per als més grans de 60 anys se n'ha comprat una amb immunogenicitat reforçada que costa 13 euros. I per als més grans de 80, una amb càrrega alta que val 20 euros per unitat.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Avui visitem el perfil de la Sara Monge Raventós, una creadora de contingut que ha volgut perpetrar un tren de TikTok. El tren consisteix en mostrar la fotografia creada per intel·ligència artificial d'un nadó extremament lleig. Nas desproporcionat, mirada rabiosa, llavis premuts. Bé, el pobre fill fa cara de Carles II, Ricard, perquè ens entenguem, eh? La Sara ensenya aquesta imatge a la seva mare i això és el que passa.
6: Pues Sara,
8: mira, mama, que mono aquest bebè donat la feina. Què et sembla?
6: Nena.
8: Què?
6: Què? Calla, Sara, això està trucat.
8: Que no.
6: Sí, home, que doncs, pobra gent.
8: Que és així?
6: No pot haver nascut així. Sara, home, això és un fenomen.
8: Per què?
6: Per què no vas amb aquest nas? Quan tindrà 20 anys no li cabrà la cara.
5: Crec que la mare de la Sara Monge, Ricard, ens representa tots i totes quan ens volen entabanar amb imatges creades amb intel·ligència artificial, eh? Allò que no t'ho vols creure, però a la vegada sí, eh? És ben bé que això de la IA és un bon fenomen, tu.
2: Elisenda Pineda, gràcies. Bon dia.
5: A tu, bon dia.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. La dedicatòria d'avui va per la ciutadania, que el 29 de novembre haurà de tornar a les urnes. Malgrat l'esgotament, malgrat el soroll i la temptació de rendir-se, que res ens apagui l'esperit crític, la fe i l'esperança de construir un món millor. Bon dia, Catalunya.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Paciència aquesta hora a les carreteres perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona, fora de l'àrea més propera a la capital. Cua també a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 de l'Ametlla del Vallès a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i també a la C60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès.
0: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats els últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. La R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i no passen trens a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni a la R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. El BOE publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que ha abocat a l'anunci de Pedro Sánchez. La tramitació es facilita perquè l'encarregada d'avalar-lo serà la Diputació Permanent del Congrés. Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge i hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta protagonitzats per activistes. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a la protesta dels estudiants, això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits. Mor als 86 anys l'escriptor supervendes britànic Jeffrey Archer. Amb més de 300 milions d'exemplars venuts, era reconegut per les seves novel·les de suspens i havia estat diputat conservador. Està a punt de publicar-se el seu últim treball, Adam i Eva.
2: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. A partit de la Lliga de les Nacions de Futbol és a 9:15. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:15. A la Champions FIBA, Joventut amb Ney Herlija a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.
4: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, un dia més, molta precaució amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana no baixar la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Declaracions del president Salvador Illa. El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances. Doncs bé, a tot això, la mobilitat mobilitat encara avui patirà els efectes dels xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat s'han resolt situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça Catalunya. Anem a l'estació de Sants. Joan García, alguna altra novetat sobre les previsions de servei? Bon dia.
2: Bon dia. Una novetat de primera hora del matí, l'R2 Nord. Els trens arriben fins a Granollers. S'havia dit a la planificació d'ahir al vespre de Renfe que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs, arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. Avui la principal novetat respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça de Catalunya. Això permet que tots els trens de l'R1, la línia del Maresme, puguin entrar a Barcelona. Per què ho fan aquests trens i encara no els del tram nord de l'R4, els que van i venen del Vallès Occidental? Perquè aquesta línia, en aquesta línia encara s'hi estan fent marxes exploratòries sobre l'estat de la infraestructura. Avui aquí a l'estació de Sants, sí que hi ha informadors ja des de primeríssima hora d'entrada en funcionament del servei, i veiem que les pantalles indiquen els trens que a priori han de passar.
0: No hi ha servei aquest matí a la línia R11 que comunica Figueres i Girona amb Barcelona. Hi ha autobusos que ho supleixen, però que no surten en els mateixos horaris que els trens, i els passatgers han d'esperar que s'omplin per poder fer el trajecte. En el tren d'alta velocitat no hi ha problemes, però això sí, va ple de gom a gom. Estació de trens de Girona, Fèlix Martín.
6: Els primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 614, 627, 637, 714, no han sortit aquest matí. També han suspès els trens de Girona cap a Figueres. Els usuaris gironins tenen un servei de bus alternatiu, però amb sortides que no són en el mateix horari que les mateixes que el tren. S'han d'esperar fins que els busos estiguin una mica plens. Sí que funciona l'AVE, han sortit aquest matí els que estaven previstos, sense problemes, però estan plens i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies. Això és el que s'han trobat tres passatgers a l'estació de Girona.
7: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això, i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus, que no sabem a quina arribarem. Esperar que arribem d'hora, no ho sé.
8: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest. Y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
9: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisaran.
10: ¿Y os ofrecen la alternativa de coger el AVE? ¿Que el AVE sí que funciona?
9: Sí funciona, pero está lleno, o sea, la gente ya lo ha comprado porque ayer supongo que había el mismo problema y la gente ha optado por anticiparse.
6: A l'exterior de l'estació de tren de Girona, diversos busos aturats, també gent que s'espera, sense saber a quina hora poden començar el seu trajecte.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges comparteixen protagonisme avui amb dues notícies polítiques. La primera, el Bolletí Oficial de l'Estat ha publicat la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions generals pel 29 de novembre. Mentrestant, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els decrets per frenar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge amb algunes variacions. Podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Busquem més detalls a Madrid, Anna Sainz.
11: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant, perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
11: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
12: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
11: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics.
0: Esquerra i Junts activen avui la maquinària electoral per les generals del 29 de novembre, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaris aposten novament per Miriam Nogueres. Àlex Giral Robert.
13: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. estat. Malgrat la incertesa, per Elisenda Alemany, número 2 dels republicans...
14: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
13: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Noguera repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
15: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
13: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot.
0: Doncs bé, en aquest context, Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Els sindicats han fet el pas després del rebuig del decret sobre habitatge i han incorporat les demandes en l'àmbit laboral a les mobilitzacions socials de sindicats de llogateres i associacions veïnals. La secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que salaris i habitatge han d'anar forçosament lligats.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: Comissions i la UGT decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge. Un anunci de la vaga general que es va rebre en satisfacció a la manifestació en defensa del dret a l'habitatge que es feia ahir al vespre a Barcelona. Una concentració que va plegar milers de persones i que va acabar amb 13 detinguts. Els arrestats són membres d'un grup d'activistes que es van enfrontar als Mossos d'Esquadra un cop acabada la manifestació. Van cremar contenidors i van llançar objectes contra els agents que van respondre amb càrregues i disparant balers de foam. 28 policies van acabar ferits lleus. Abans d'aquests enfrontaments, però, la marxa es va celebrar amb normalitat. Va plegar 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 120.000 segons els organitzadors que van celebrar l'anunci, com us dèiem, d'una vaga general. Carme Carazos, portaveu del sindicat de llogateres.
17: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
0: Els manifestants també van fer crides a acabar amb el negoci de l'habitatge. I anem ara per l'altra notícia política del dia, n'estem molt pendents.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I és que el Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que aprova avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant al Tribunal Suprem a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Així mateix, espera que el magistrat conservador José María Macías retiri la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideix avui el Constitucional, el calendari pel retorn de l'expresident al mar cara al Suprem.
18: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Fons del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà avui es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que la catarà tot i que no ha fixat data.
4: 3CAT Info.
19: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
20: Doncs tant com vulgui bussejar.
19: Genial. I quant d'oxigen queda?
20: El que vulgui, també.
19: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
20: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
19: I quants de cetacis?
20: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
21: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: De podcast n'hi ha molts. Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
4: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Un quart de nou del matí, obrim àrea de servei. Estem molt atents al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip viari, Clàudia Serra, demanaves avui paciència. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, i la segueixo demanant, perquè la veritat és que tenim circulació força complicada, retencions en molts punts, pràcticament a totes les vies principals. D'entrada cap a la ciutat de Barcelona, destaquem un punt a la Ronda de Dalt, a l'alçada de l'Hospitalet. Aquí hi ha dos carrils tallats en sentit Llobregat per un accident, i això complica molt la circulació en aquest punt. Fora de Barcelona, cua a vies principals com la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, la P7 a Santa Perpètua, també sentit sud, la C-17 de l'Ametlla Canovelles, direcció Barcelona, i la C-60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès. A tot això li hem de sumar que encara hi ha vies afectades pels aiguats, tallades a aquesta hora encara la C-14-15C a la Roca del Vallès i la C-352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles. I aquesta situació del trànsit complicada, també complicada la situació del transport públic, a Rodalies diverses línies que funcionen a mig gas, en alguns trams funcionen amb transport alternatiu per carreteres, el cas de l'R1 des d'Arenys en sentit nord, a l'R2 de Granollers Centre cap a Sant Celoni, l'R3 de Ripoll a Puigcerdà, l'R4 de Manresa a Terrassa, Estació del Nord, la R8 en tot el seu recorregut i la R11 de Portbou a Sant Andreu. En tots aquests casos, aquestes línies funcionen amb aquest servei d'autobús alternatiu per carretera en aquests trams.
4: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
22: Comencem la jornada d'avui amb més estabilitat, amb més tranquil·litat, tot i que ja s'ha produït, ja s'està produint un augment de núvols per Ponent i Terres de l'Ebre, que precisament en aquesta zona ha fet que les temperatures aquesta matinada hagin sigut una mica més elevades respecte a l'anterior. Ha pujat 1 o 2 graus, ahir el cel estava més serè, amb mínimes al voltant d'aquests 15, 16, 17 graus. També en algunes valls del Pirineu, el termòmetre o s'ha mantingut o ha pujat lleugerament amb els valors més baixos al voltant d'aquests 10 graus. I a la costa, doncs, de nou trobem algunes xifres que no baixen dels 20, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, amb aquests 21 a Tortosa, o al voltant d'aquesta xifra també a Amposta, també degut a la presència d'aquests núvols que al llarg del matí han d'anar en augment. S'espera un matí tranquil, amb variabilitat, però amb aquest augment de la nuvolositat, que de fet no descartaríem algun primer ruixat cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, tot i que serà més a partir de migdia a la tarda que tornaran les pluges, en forma, això sí, de ruixats amb una distribució molt irregular, avançant des de Ponent a Llevant i associats sobretot en zones del prelitoral, del Pirineu, Prepirineu, però que poden afectar qualsevol indret. De fet, sense descartar, de nou, algunes tempestes que puguin ser localment intenses. Hi ha avisos en aquest sentit, en general, amb la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, però cap al sud del país, Terres de l'Ebre, podrien haver-hi, doncs, algunes tempestes una mica més intenses i, fins i tot, no es descarta que es pugui superar en mitja hora els 40 litres per metre quadrat. Se'ns tira sobre un embussament d'aire fred que ens acabarà de creuar entre demà i demà passat, generant, doncs, un tarannà de ruixats de temps insegur i sempre amb una tendència, sobretot a partir de demà a la tarda i dijous, anar quedant més ubicats al nord i al nord-est del país i obrint les portes a un descens de les temperatures.
0: Un quart de nou i quatre minuts. Les manifestacions dels estudiants a França s'amplien avui a altres col·lectius en forma d'una gran mobilització, mentre diverses associacions denuncien repressió policial contra els manifestants. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. Ahir un noi de 15 anys va perdre una mà per una granada ensordidora i el govern admet que més de 200 estudiants han quedat ferits des que van començar les protestes. Anem a París, correcte. corresponsal Isabel Galí.
2: Al costat dels estudiants de batxillerat es manifestaran els seus professors. També comparteixen moltes de les queixes sobre el mal estat dels instituts i sobretot la falta de mitjans per substituir els docents quan estan de baixa o fent formació. En paral·lel, associacions de pares i la Lliga dels Drets de l'Home denuncien els mètodes que la policia està fent servir per reprimir. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
5: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
0: El partit quebec s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit de govern, s'ha quedat sense representació parlamentària en Washington. Oriol Serra.
7: Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista partit quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El partit quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals.
4: 3CAT Info.
0: Absolent l'exconsellera de Salut, Albert Vergés, i l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a tots dos i també altres membres de l'antiga cúpula del Departament de Salut, els acusaven d'haver discriminat policies i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin, si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i de la policia espanyola i la Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de gestió. Vergés es mostra satisfeta, però lamenta que el cas hagi hagut d'arribar a judici.
23: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. Entrem en crònica cultural. Ha mort l'autor britànic Supervendes, Jeffrey Archer. Tenia 86 anys i també va ser diputat del Partit Conservador. Durant mig segle de creació ha venut uns 300 milions d'exemplars de les seves novel·les de suspens arreu del món, segons consta a la seva pròpia pàgina web. Una carrera no exempta de polèmiques i escàndols que el van portar davant a justícia i a una condemna de presó. Aquesta mateixa setmana estava prevista la publicació del seu últim llibre, que es titula Adam i Eva. Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound, que arriba a la 25a edició. El Festival Barceloní ha presentat l'enorme llistat d'artistes que inclou bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Mar Ruiz.
24: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de Lotus, Lotus, Lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Muixca, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. I fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: I la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callao.
25: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que a mitjans dels anys 70 van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, amb 3 estrelles Michelin al restaurant que porta el seu nom a Oria, Guipúscoa, i 3 més al Lasarte barceloní, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
6: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, únicos, irrepetibles y los más grandes de los grandes, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Y sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
25: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
8: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí d'una manera bastant àgil, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé.
25: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de l'anyada 2020, que és la 50ª d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc que es va començar a produir el 1970.
0: Esports. Montse, Raia, bon dia.
9: Hola, bon dia.
10: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
9: Lamine Yamal és la gran atracció del partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit a la Lliga de les Nacions de Futbol. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, deixa entreveure que serà titular. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots, i s'intueix del que explica que avui a 3:15 Lamine Yamal sortirà d'inici.
11: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
9: El partit Croàcia-Espanya és a 3:15 del vespre, avui també a la Nations League de futbol. Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat els 90 minuts, Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora de joc. Mentrestant, el Barça ha tornat ja als entrenaments per començar a preparar el partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. Hansi Flick va poder comptar ahir amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García va fer part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat.
4: 3CAT Info.
9: Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la una l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
12: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
26: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
27: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
9: Alguns dels aficionats que explicaven amb emoció aquest últim partit de Messi amb l'Argentina, un Messi que va debutar fa més de 20 anys amb la selecció del seu país. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami. El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. És un partit històric per als gironins. El primer del club en competició continental a l'Europa Cup, a la quarta competició europea del bàsquet. Contra el Dinamo de Bucarest, a Fontajau, el tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
28: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
9: Girona, Dinamo, 7:45 del vespre, també debut del Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea. Isaac Nogués, jugador de la penya.
29: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i bueno, jugar una mica doncs, a la nostra línia.
9: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, Granollers rep el Busau romanès a 3:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. En waterpolo, Natació Sabadell visita a 6:45 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo. I al Mundial d'Hockey Patins Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola guanya a Xile per 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol del triomf l'ha fet la mataronina Aina Florenza, l'últim segon del partit. També ha marcat la jugadora del Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup.
1: El Buzau és un equip diferent.
13: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Clàudia, bon dia.
3: Bon dia. Un accident talla dos carrils a la Ronda de Dalt a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Llobregat i provoca cua en aquest punt. Es manté el trànsit dens a bona part dels accessos a Barcelona i a la resta de carreteres destaca encara trànsit lent també a la C58 de Terrassa a Sabadell, sentit Barcelona i a Ripollet, direcció Sabadell, i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit Tarragona.
0: Fem ara un repàs a les principals informacions del dia. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el ple inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aproparà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels darrers dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual. El BOE publica avui l'avançament electoral.

0: seva obsessió amb la seva filla. I el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona el 8 d'octubre, del 8 d'octubre al 17 de desembre, amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. I en Esports Mons, el seleccionador espanyol de La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia.
1: Sí, és la gran estrella de l'equip espanyol. Assegura de La Fuente que ha dosificat tots els jugadors, però que Lamine avui segurament jugarà. El partit és a 3:15, és partit de la Lliga de les Nacions de Futbol, i un repte històric per al bàsquet Girona, que rep el Dinamo de Bucarest a 7:45 en el primer partit dels gironins en competició europea a l'Europa Cup.
0: El temps, matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda, atenció, perquè tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local. Dos quarts de nou i tres minuts, el govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el Pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà en la seva reunió del govern un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. La mobilitat encara avui patirà també els efectes dels xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindrà les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat s'han resolt situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça Catalunya. L'estació d'Arenys de Mar és el punt on acaben els recorreguts als trens de l'R1. Anem cap allà. Marta Bellés, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs aquest matí aquí hi ha força tranquil·litat. Arriben trens des de Barcelona amb una freqüència força espaiada i a partir d'aquest punt els que continuen viatjar cap al nord han d'agafar els autobusos que ja els esperen a la porta de l'estació, aquí al davant. No surten a una hora determinada, sinó que ho fan a mesura que es van omplint. Amb el tren que ha arribat a 7:45, per exemple, han marxat dos autobusos grans plens de gent fins dalt, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i fins a arribar a Blanes. Les cares de la gent són de resignació. Molts no tenen, ens diuen, una alternativa al transport públic per moure's. Hem de dir que no es compleixen els horaris i que, a més, ara, per exemple, he entrat a l'estació, les pantalles s'han reiniciat, ahir les van tancar perquè no coincidia el que deien amb el que en realitat estava passant, i aquest matí les han reiniciat. Doncs bé, ara mateix surt un tren programat en direcció Maçanet-Massanes i quan he anat a consultar m'han dit no podem fer cas de les pantalles, no funcionen i el que diu no és cert. Per tant, estem una mica en aquest sentit igual que ahir. Sí que hi ha informadors aquí a la porta de l'estació que dirigeixen la gent cap a on ha d'anar, però qüestió d'horaris ja és un altre tema. Darrere les cues de persones que es per pujar un autobús, doncs hi ha moltes històries. Per exemple, dues. La primera, d'una dona que torna a casa després de treballar durant tota la nit escombrant els carrers de Barcelona. Ahir va perdre 3 hores de son. I la segona, tornava després de treballar aquesta persona ahir de Sant Pol de Mar i va esperar també 3 hores per poder arribar un altre cop a casa seva aquí a Arenys. Les escoltem.
3: Jo de Barcelona al Clot vivo en Calella, pero aquí hacemos transbordo que ya nos lleva este autobús. Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
2: ¿Normalmente a qué hora llegas?
3: 7:30, 7:15. Ya estaría en mi cama a esta hora.
4: Ayer el mediodía, cuando acabar el trabajo a la 1:30, me espero hasta las 4, no hay autobuses en San Paul de Mar. Viene uno, dice, está lleno, no puedo coger más, ya está.
2: Per tant, com podeu comprendre, la preocupació de molts usuaris ja a aquesta hora del matí, quan van cap a la feina, és saber com s'ho faran, què passarà a l'hora de tornar cap a casa.
0: Marta, gràcies, bon dia.
2: Bon dia.
0: El sistema de drenatge de la ciutat de Barcelona permet gestionar la gran quantitat d'aigua que ha caigut en l'episodi de pluja d'aquests últims dies, Toni Fortesa.
5: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2.5 vegades durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
6: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven.

0: justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
1: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya.
2: Una cosa més, a causa dels aiguats dels últims dies, hi ha com a mínim 3 centres educatius que no podran obrir portes avui. Són 2 centres d'adults, un de Granollers i l'altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs, que han tingut diverses afectacions. A banda, les pluges d'ahir també han afectat 2 hospitals. Al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat i a l'Hospital de Granollers s'han hagut de derivar serveis d'urgències i farmàcia a altres centres. Salut recorda, però, que no hi ha cap hospital ni centre d'atenció primària que estigui tancat.
3: 3CAT Info.
2: 9:15, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions generals pel 29 de novembre. Mentrestant, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els decrets per frenar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge amb algunes variacions. Podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrelevant. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Esta vegada la prohibició de desnonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics.
2: Satisfacció per l'avançament electoral a PP i Vox, que demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, celebrava la possibilitat de fer fora el president, l'actual president espanyol.
6: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: Menys les enquestes del CIS, totes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
7: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
2: Doncs bé, a l'esquerra del PSOE l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista. La coalició de partits que integren Sumes presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mónica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
8: Estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
9: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones polítiques decida.
2: Mentrestant, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que no descarta liderar la candidatura. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. La sentència aplanarà el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats i ha d'acabar amb l'aixecament de les inhabilitacions, entre elles les d'Oriol Junqueras. El text que aprovi avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant al Tribunal Suprem als membres del govern de l'1 d'octubre que encara no tenen l'oblit judicial. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, de Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El magistrat conservador José María Macías retirarà, si no hi ha canvis d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que era més suau. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, explica bé al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi avui el Constitucional, el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà el Tribunal Suprem.
10: Va depenent de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
2: Sortim a l'exterior.
3: 3CAT Info.
2: Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea estan monitoritzant el cas Moscou. Cristina Solías.
11: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la noia trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la víctima va contraure una pneumònia greu i va morir poc després. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi motius d'alarma.
12: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions i treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
11: Prop de 200 persones es troben sota vigilància, però cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkuts a Sibèria per precaució.
2: Almenys dos morts i nou ferits en un atac ucraïnès amb més de 600 drons sobre la regió de Moscou. La majoria d'aparells han estat interceptats per les defenses antiaèries. Més d'un centenar en direcció a la capital, segons ha informat l'alcalde. L'atac també ha provocat l'incendi en un magatzem de distribució minorista. Mentrestant, l'exèrcit rus ha continuat atacant les principals ciutats ucraïneses durant la matinada. Segons l'Estat Major, l'objectiu han estat centres de dades. Els drons russos també han impactat en dos ports del Mar Negre i han danyat un vaixell mercant. Donald Trump aprova l'execució per escamot d'afusellament del terrorista islamista que va matar 13 persones en una base militar de Texas l'any 2009. Nidal Malik Hassan era comandant del servei mèdic de l'exèrcit nord-americà on exercia com a psiquiatre. Nascut als Estats Units i d'origen palestí, Hassan va irrompre al centre mèdic de la base de Fort Hood i va disparar indiscriminadament contra els soldats com a protesta contra la participació americana a les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Va matar 13 persones i desenes més van quedar ferides. La seva execució per escamot d'afusellament, que encara no té data, serà la primera a l'exèrcit dels Estats Units des de l'any 1961. L'afusellament ha estat una de les diverses modalitats de pena capital que l'administració Trump ha afegit recentment a les formes d'execució permeses pels delictes federals més greus, juntament amb l'electrocució i l'asfíxia per gas. El ventall d'opcions per les execucions federals es va ampliar en part a causa de les dificultats creixents per obtenir els fàrmacs necessaris per a les injeccions letals.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany i de la mentida. Marta Vives.
13: Entre alguns dels noms d'enguany i els d'Amazoni que rescatarà cançons populars sobre mentides, Àngels Gunyalons, que posarà veu a quatre contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís, o la lectura de Digues que m'estimes de Montserrat Roig per Anna Alarcón. La directora del Festival Cira Benoza explica el fil conductor d'enguany.
14: La mentida, malauradament, és un dels temes del present. El descrèdit generalitzat, la sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és verdader o si és fals.
13: A més, el fotògraf Joan Fontcoberta participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat és innocent. El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
2: Doncs així hem arribat a 8:45 del matí. Atenció de nou al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip viari per actualitzar dades als transports públics i a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Un accident talla ara un carril a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet, en sentit Llobregat, i provoca cua en aquest punt. A aquesta hora encara es manté el trànsit força dens a bona part dels accessos a Barcelona i més enllà d'aquesta àrea més propera a la capital, encara trànsit lent a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit Barcelona i a l'alçada de Ripollet direcció Sabadell i també a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua sentit sud. A tot això li hem de sumar que encara hi ha carreteres afectades per les pluges, sobretot a la comarca del Vallès Oriental, a l'entorn de Granollers, encara tallades la C352 a l'alçada del túnel entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la C1415C a la Roca del Vallès. Uns aiguats que avui encara provoquen afectacions al transport públic. Recordem que a Rodalies hi ha diverses línies que funcionen amb alteracions i amb trams que s'estan cobrint amb servei d'autobusos substitutoris.
3: El temps.
2: La crònica és del Jofre Genué.
16: Aquesta matina del temps s'ha mostrat molt tranquil, estable, amb moltes boires i boirines. Aquestes humitats tan altes de les pluges d'aquests darrers dies provocant doncs, que el 100% d'humitat predomini arreu del país amb núvols baixos, però també amb clarianes. De fet, els núvols s'estan augmentant ara mateix cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. S'acosta una nova perturbació. L'embussament d'aire fred ubicat cap a la zona de Portugal se'ns tirarà a sobre i, per tant, el temps no acaba de millorar. És més, a partir de migdia a la tarda tornen els ruixats. Però uns ruixats que avançaran de ponent a llevant en direcció de sud-oest a nord-est i seguint doncs, punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu, sobretot també serra prelitoral, i que poden afectar qualsevol indret. També poden arribar a la mateixa costa, a més amb aquests avisos d'intensitat de pluja entre aquests 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A les Terres de l'Ebre fins i tot podria haver-hi intensitats de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, almenys així ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya, per aquesta tarda amb aquest nou episodi de ruixats dispersos a qualsevol indret del territori. Per demà i demà passat es mantindrà el temps insegur amb nuvolades i ruixats, potser amb una tendència a anar-se ubicant cada cop més a la meitat nord i nord-est del país i sobretot de cara a dijous, quan sembla que entrarà la tramuntana, entrada també d'una massa d'aire més fresca, que ens durarà un cap de setmana més estable, però amb un ambient de plena tarda.
17: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: Tresca Info. 3:15 i 3 minuts.
3: Catalunya al dia.
2: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona que una exparella va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla. El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i li va dir que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
18: Solamente perdí un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me ha anat el cap o se me ha anat la mà o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado, y luego entendí por qué.
2: Fiscalia i acusació ho qualifiquen d'assassinat, però perquè va planificar el crim, això és el que consideren, i li reclamen presó revisable permanent. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Cunit ha demanat a la Generalitat que posi rètols informatius a la C31 que expliquin que l'autopista és gratuïta entre Cubelles i el Vendrell. Així s'evitaria el pas d'una part dels 30.000 vehicles que circulen cada dia per dins de Cunit i de Calafell, corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
19: Aquesta possibilitat no és nova, va ser molt reivindicada, però des de l'Ajuntament de Cunit es considera que no es coneix prou. Des de fa 3 anys, la C32 és gratuïta pels vehicles que circulen entre Cubelles i el Vendrell. Si s'utilitza el Viaté o l'aplicació Hawaii, la barrera del peatge de Cubelles o el de Calafell s'obren i no es cobra res. Funciona com una variant gratuïta per evitar el risc d'accidents i la contaminació a dins de Cunit, Segur o Calafell, per on hi passa la C31. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, es queixa que cap rètol informa els conductors d'aquesta possibilitat.
20: Hem demanat a la Generalitat una cosa molt senzilla, que informi, que comuniqui que hi ha aquesta gratuïtat. No hi ha cap tipus d'informació. I demanem que posi aquí un panell ben clar perquè la gent que va a direcció a Tarragona, que va a direcció al Vendrell, que va a direcció a Calafell, sàpiga que si agafa l'autopista aquí és gratuïta tots els dies de l'any.
19: Per això Cassanyes ha demanat a la Generalitat que es posi un rètol com es va fer a Torredembarra en el seu dia.
3: Catalunya al dia.
2: Hem de parlar d'una nova jornada de protestes i aturades del personal de les biblioteques de Barcelona per reclamar al consistori que desbloquegi la negociació sobre la millora dels seus drets laborals. La Intersindical i la CGT han convocat una concentració aquest matí a l'Avinguda Gaudí en Provença, que també apel·la als treballadors de les escoles Bressol, als serveis socials i les oficines d'atenció ciutadana. La protesta dels bibliotecaris es desplaçarà a la tarda a la plaça Sant Jaume, coincidint amb el ple extraordinari promogut per Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que reclamen al govern de Jaume Collboni que reprengui les negociacions amb el comitè d'empresa. Demà hi ha prevista una reunió entre les dues parts. Si no s'arriba a un acord, la plantilla amenaça de tancar totes les biblioteques de la ciutat aquest dijous. La jornada arriba després de mesos de vaga i sense una negociació efectiva des del mes de juny. Les receptes i les tradicions de la Vall d'Ora, al Solsonès, s'han transmès oralment durant segles. Ho han fet de generació en generació. Ara una masovera les ha recollit en dos llibres perquè no s'acabin perdent. Anem cap a la Vall d'Ora, allà hi tenim el Joaquim Albalate.
0: Són un centenar de receptes, remeis i tradicions d'aquesta vall de Navès, al Solsonès. Les ha recollit Dolors Pujol, l'actual cuinera i responsable de l'emblemàtica masia al Pujol, amb l'objectiu que tot aquest patrimoni immaterial continuï viu.
21: Home, l'important és que no es perdi. Que el jovent no ho faran, perquè no s'hi estaran les hores que m'hi estic jo, això, efectivament. Però que almenys queda constància, i no és per mi, és perquè la gent sàpiga el que una persona patia abans per cuinar, perquè passes hores, no feia cap plat jo a menys de 3 hores.
0: El primer llibre, El xup-xup de la Vall d'Ora, es va publicar l'any passat i ara n'ha presentat un segon volum, El foc lent de la Vall d'Ora, amb receptes que encara avui prepara a la masia.
21: I aquest em va costar tant perquè el primer ja... I aquest, com que vaig veure que havia posat, em sortien moltes coses que no havia posat el primer, dic, va, posem-los-hi. I el primer poder vaig posar moltes coses que ara és més difícil de trobar, com ara el freginat, que es feia amb la sang, el fetge i els pulmons dels xais que mataven, doncs, clar, no ho trobes, això. Doncs ara he posat coses una mica més, poder la gent... trobarà més.
0: Són uns llibres que, tot i que només ven a la masia, on hi ha un restaurant i una casa rural, ja han esgotat diverses edicions.
2: Tota la trajectòria de l'artista visual Joan Pere Massana es pot visitar per primera vegada en una única exposició a Lleida. Es tracta d'una mostra que fa una retrospectiva de tota l'obra i les sèries, anomenades llibres, del creador Lleida, Julià Albacar.
22: Joan Pere Massana, nascut a Pons, a la Noguera, ha exposat en galeries d'arreu d'Europa i dels Estats Units i ara tota la seva obra estarà condensada per primer cop en una exposició sota el títol Joan Pere Massana, una mirada retrospectiva. Una oportunitat que, segons explica el mateix Massana, li ha permès revisitar les seves pròpies creacions des d'una nova mirada.
23: Es posar en una galeria uns quadres i penjar-los i despenjar-los i que no quedi res a darrere, te quedes una mica insatisfet. Llavors, que aquest projecte de l'Adrià de fer un discurs museístic, això t'aporta, a mi m'aporta personalment una satisfacció brutal.
22: A la mostra es poden veure les seues sèries, conegudes com a llibres, i que des de diferents mirades i materials aborden un objecte quotidià diferent.
23: Les sèries surten una mica de com estàs tu personalment, no? Llavors, per exemple, el llibre dels jocs és tornar a la infantesa, i, per exemple, el llibre de l'aigua és una sèrie molt més meditativa, molt més blanca. El llibre dels arbres, per exemple, és una sèrie molt més densa, molt més barroca.
22: Tot plegat és un reconeixement a la figura i l'obra del creador lleidatà, Adrià Codines, comissari de l'exposició.
24: Jo no entenia que no se li hagués dedicat una exposició retrospectiva. Sempre les galeries, els museus on ella ha exposat volen l'obra nova, no? L'última creació, i jo trobo molt interessant descobrir tota la seva obra a partir dels orígens.
22: La mostra es podrà visitar fins al dia 14 de novembre a l'Adrià Codinar, Galeria de Lleida.

0: Esports.
1: Montse, Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Lamine Yamal és la gran atracció del partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit a la Lliga de les Nacions de Futbol. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente deixa entreveure que l'extrem mataroní serà titular. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. I així veu a Lamine Yamal el seleccionador espanyol.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y que es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ja estem ansiosos de que llegue la competició.
2: Un altre blaugrana, Dani Olmo, torna a Croàcia, al país on va debutar com a professional.
4: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El partit Croàcia-Espanya és a 8:45 del vespre, avui també a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Koundé va jugar els 90 minuts, i Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat, va jugar l'última mitja hora de joc. I el Barça ha tornat als entrenaments per començar a preparar partit de dissabte contra Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. Hansi Flick va poder comptar ahir amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García va fer part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa. En canvi, Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat. Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la una, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
5: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
6: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
7: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
2: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami.
0: 3CAT Info.
2: El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. Partit històric per als gironins. El primer del club en competició continental, a l'Europa Cup, la quarta competició europea contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández explica com afrontaran el fet de jugar dues competicions exigents alhora.
8: El repte serà molt important per a tothom perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
2: Girona, Dinamo de l'Europa Cup de bàsquet a 8:15 del vespre i també debut del Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Isaac Nogués, jugador de la penya.
9: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i bueno, jugar una mica doncs, a la nostra línia.
2: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, el Granollers rep el Busau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
10: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: En waterpolo, en natació, Sabadell visita 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial d'Hockey Patins Femení que es disputa a Asunción al Paraguai. La selecció espanyola ha guanyat Xile 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol del triomf l'ha fet la mataronina Aina Florenza l'últim segon del partit. El combinat espanyol amb 7-10 catalanes es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que té l'Argentina. Justament avui juguen contra aquest equip la selecció espanyola. I en tenis, Carlos Alcaraz juga avui la final del torneig de Tòquio contra el txec que l'Ejecha ho farà després de superar Mallorquí Monar a les semifinals 2-16-1 al torneig a Pequín. Djokovic jugarà la final contra l'Australia de Mignor gràcies a la desqualificació de Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador.
0: Trescat Info.
1: Són les 9. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
11: No em necessiten a Cati?
1: Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés. I ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Anem ara sí a conèixer quina és la situació del trànsit d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Reoberts ja tots els carrils a la Ronda de Dalt, a l'alçada de l'Hospitalet sentit Llobregat, on hi ha hagut un accident. Tot i això, es manté el trànsit dens a tota la Ronda de Dalt sentit Llobregat, també a la Ronda Litoral des de Santa Coloma sentit Llobregat i els accessos a Barcelona per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal, la C33 i la C58 a Montcada sentit Nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de la capital, encara trànsit lent a la C58 de Terrassa-Sabadell, sentit Barcelona, i a Ripollet, direcció Sabadell, i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, sentit Tarragona.
1: Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta, protagonitzats per activistes. Els sindicats Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar. No hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. L'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BCP en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Mazzoni, Àngels Guanyalons llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
0: Esports.
2: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors a partir de la Lliga de les Nacions de Futbol. És a 8:45. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45 a l'Europa Cup, a la Champions FIBA. Joventut Herzliya a 8:45 i Messi s'acomiada de la selecció argentina de futbol aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment. Temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.
0: 3CAT Info.
1: Passen 5 minuts de les 9 del matí. Bon dia, us parla Mireia Sala. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés. I ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions. Els decrets podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Madrid, Dani Sainz de AJA.
12: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
13: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
12: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
13: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
12: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics.
1: Un anunci, el de la vaga general, que es va rebre amb satisfacció a la manifestació en defensa del dret a l'habitatge que es feia a Barcelona. Una concentració que va plegar milers de persones i que va acabar amb 13 detinguts. Els arrestats són membres d'un grup d'activistes que es van enfrontar als Mossos d'Esquadra un cop acabada la manifestació. Van cremar contenidors i van llançar objectes contra els agents, que van respondre amb càrregues i disparant bales de foam. 28 policies van acabar ferits lleus. Abans d'aquests enfrontaments, però, la marxa es va celebrar amb normalitat. Va plegar 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 120.000 persones, segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'una vaga general. Carme Arcarazo és portaveu del sindicat de llogateres.
14: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
1: Els manifestants també van fer crides a acabar amb el negoci de l'habitatge. I Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Els sindicats han fet el pas després del rebuig del decret sobre habitatge i han incorporat les demandes en l'àmbit laboral a les mobilitzacions socials de sindicats de llogateres i associacions veïnals. La secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López, deia al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que salaris i habitatge han d'anar forçosament units.
15: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda. Mm.
1: Comissions i la UGT decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge. Un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
16: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
1: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances. I la mobilitat encara avui patirà els efectes dels xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat que s'han resolt situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça de Catalunya. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
17: Bon dia, una novetat de primera hora del matí, l'R2 Nord. Els trens arriben fins a Granollers. S'havia dit a la planificació d'ahir o vespre de Renfe que acabaven a Sant Andreu, bé, doncs, arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. Avui la principal novetat respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça de Catalunya. Això permet que tots els trens de l'R1, la línia del Maresme, puguin entrar a Barcelona. Per què ho fan aquests trens i encara no els del tram nord de l'R4, els que van i venen del Vallès Occidental? Perquè aquesta línia, en aquesta línia encara s'hi estan fent marxes exploratòries sobre l'estat de la infraestructura. Avui aquí a l'estació de Sants sí que hi ha informadors ja des de primeríssima hora d'entrada en funcionament del servei i veiem que les pantalles indiquen els trens que a priori han de passar.
1: Gràcies, Joan. A l'estació d'Arenys de Mar és el punt on acaben el recorregut els trens de la R1. Allà hi tenim Marta Vallès.
18: Aquest matí aquí hi ha força tranquil·litat. Arriben trens des de Barcelona amb una freqüència força espaiada i a partir d'aquest punt els que continuen viatge cap al nord han d'agafar els autobusos que ja els esperen a la porta de l'estació, aquí al davant. No surten a una hora determinada, sinó que ho fan a mesura que es van omplint. Amb el tren que ha arribat a quarts de vuit, per exemple, han marxat dos autobusos grans plens de gent fins dalt, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i fins a arribar a Blanes. Les cares de la gent són de resignació. Molts no tenen, ens diuen, una alternativa al transport públic per moure's. Hem de dir que no es compleixen els horaris i que, a més, ara, per exemple, he entrat a l'estació, les pantalles s'han reiniciat, ahir les van tancar perquè no coincidia el que deien amb el que en realitat estava passant, i aquest matí les han reiniciat. Doncs bé, ara mateix surt un tren programat en direcció Maçanet-Massanes i quan he anat a consultar m'han dit no podem fer cas de les pantalles, no funcionen i el que diu no és cert. Per tant, estem una mica en aquest sentit igual que ahir. Sí que hi ha informadors aquí a la porta de l'estació que dirigeixen la gent cap a on ha d'anar, però qüestió d'horaris ja és un altre tema. Darrere les cues de persones que per pujar un autobús, doncs hi ha moltes històries. Per exemple, dues. La primera, d'una dona que torna a casa després de treballar durant tota la nit escombrant els carrers de Barcelona. Ahir va perdre 3 hores de son. I la segona, tornava després de treballar aquesta persona ahir de Sant Pol de Mar i va esperar també 3 hores per poder arribar un altre cop a casa seva aquí a Arenys. Les escoltem.
19: Jo de Barcelona al Clot vivo en Calella, pero aquí hacemos transbordo que ya nos lleva este autobús. Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
18: ¿Normalmente a qué hora llegas?
19: 7:30, 7:15. Ya estaría en mi cama a esta hora.
20: Ayer el mediodía, cuando acabara el trabajo a la 1:30, me espero hasta las 4, no hay autobuses en San Paul de Mar. Viene uno, dice, está lleno, no puedo coger más, ya está.
18: Per tant, com podeu comprendre, la preocupació de molts usuaris ja a aquesta hora del matí, quan van cap a la feina, és saber com s'ho faran, què passarà a l'hora de tornar cap a casa.
1: Gràcies, Marta. I mentrestant, Granollers se'n recupera a poc a poc la normalitat després dels aiguats d'ahir. La capital del Vallès Oriental va ser un dels municipis més afectats per les pluges. De fet, encara hi continuen buscant un menor que va desaparèixer el cap de setmana i que es tem que es veiés afectat per les tempestes. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació a la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i treure aigua d'edificis inundats. En Xavi Ortega, propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
21: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
1: També ha quedat afectat l'Hospital de la Ciutat i davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha hagut de delimitar amb tanques. En global, els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos, una quarantena de persones atrapades per l'aigua.
22: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
23: Doncs tant com vulgui bussejar.
22: Genial. I quant d'oxigen queda?
23: El que vulgui, també.
22: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
23: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
22: I quants de cetacis?
23: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
24: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. La sentència aplanarà el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats i ha d'acabar amb l'aixecament de les inhabilitacions, entre elles les d'Oriol Junqueras. El text que aprova avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem als membres del govern de l'1 d'octubre que encara no tenen l'oblit judicial. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde de Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i qui insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El magistrat conservador José María Macías retirarà, si no hi ha canvis d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que era més suau. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi avui el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
3: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Fonts del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà avui es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data. És un quart de 10 del matí. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, sosté que a dia d'avui la circulació de vehicles és similar a la d'anys anteriors. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio també ha assegurat que les incidències derivades de les inundacions per les pluges torrencials s'estan solucionant.
4: S'ha normalitzat la situació respecte a anys anteriors. Vull dir que estem als mateixos nivells que l'any passat o que fa dos anys. En quant a retencions per al temporal d'ahir i del cap de setmana, jo destacaria la Ronda Nord, la Ronda de Canovelles, la que ara està recuperant-se. En canvi, la Ronda Sud sí que s'ha recuperat. També s'ha recuperat l'enllaç C60 i AP7, així ens consta de moment en el nostre concentrador d'incidències.
1: Doncs amb aquesta informació hem arribat a l'àrea de servei i sapiguem quina és la situació a aquesta hora amb Clàudia Serra. Bon dia, Clàudia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem encara trànsit dens a la Ronda de Dalt de Trinitat a Sarrià en sentit Llobregat, derivat d'un accident a Cornellà ja retirat. Cua també a la Ronda Litoral des de Santa Coloma fins a la Barceloneta en sentit Llobregat i els accessos a Barcelona per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i la C33 i la C58 a Montcada, direcció al Nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, encara trànsit lent a la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, i ara també a la P7 de Castellbisbal a Sant Cugat en sentit Girona, en aquest cas per una avaria que talla un carril. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies hi ha diverses línies que funcionen amb alteracions degut a les pluges d'aquests últims dies i amb trams que es cobreixen en servei d'autobusos substitutoris.
0: El temps.
1: El temps amb Jofre Genover.
5: Comencem la jornada d'avui amb més estabilitat, amb més tranquil·litat, tot i que ja s'ha produït, ja s'està produint un augment de núvols per Ponent i Terres de l'Ebre, que precisament en aquesta zona ha fet que les temperatures aquesta matinada hagin sigut una mica més elevades respecte a l'anterior, ha pujat 1 o 2 graus, ahir el cel estava més serè, amb mínimes al voltant d'aquests 15, 16, 17 graus. També en algunes valls del Pirineu, el termòmetre o s'ha mantingut o ha pujat lleugerament, amb els valors més baixos al voltant d'aquests 10 graus. I a la costa, doncs, de nou trobem algunes xifres que no baixen dels 20, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, amb aquests 21 a Tortosa, o al voltant d'aquesta xifra també a Amposta, també degut a la presència d'aquests núvols que al llarg del matí han d'anar en augment. S'espera un matí tranquil, amb variabilitat, però amb aquest augment de la nuvolositat, que de fet no descartaríem algun primer ruixat cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, tot i que serà més a partir de mitjà a la tarda que tornaran les pluges. En forma, això sí, de ruixats, amb una distribució molt irregular, avançant des de Ponent a Llevant, i associats sobretot en zones del prelitoral, del Pirineu, Prepirineu, però que poden afectar qualsevol indret. De fet, sense descartar, de nou, algunes tempestes que puguin ser localment intenses. Hi ha avisos en aquest sentit, en general, amb la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, però cap al sud del país, Terres de l'Ebre, podrien haver-hi doncs, algunes tempestes una mica més intenses i, fins i tot, no es descarta que es pugui superar en mitja hora els 40 litres per metre quadrat. Se'ns tira sobre un embussament d'aire fred que ens acabarà de creuar entre demà i demà passat, generant doncs, un tarannà de ruixats, de temps insegur i sempre amb una tendència, sobretot a partir de mala tarda i dijous, anar quedant més ubicats al nord i al nord-est del país i obrint les portes a un descens de les temperatures.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí, obrim pàgina internacional. Les manifestacions dels estudiants a França s'amplien avui a altres col·lectius. Hi haurà una gran mobilització. Mentrestant, diverses associacions denuncien repressió policial contra els manifestants i la mateixa policia investiga l'actuació de les forces de seguretat. Ahir, un noi de 15 anys va perdre una mà per una granada ensordidora i el govern admet que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes. Anem a París, Isabel Galí.
6: És la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
7: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
6: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
8: Una repressió que Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
6: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
1: El Banc Sabadell es blinda amb un escut antiopes amb la venda amistosa d'un 7% al banc francès BPCE, ampliable a un màxim del 9,9% del capital. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al segon conglomerat bancari de França designar un conseller delegat al Sabadell. Per tant, aquesta compra d'accions és més que una senzilla operació financera. L'acord busca construir un nucli dur que protegeixi el Sabadell de futures operacions hostils, com la que va viure fa gairebé un any per part del BBVA. Aleshores, el banc no tenia cap nucli dur accionarial que el protegís. Ara el banc francès BPCE se suma a l'asseguradora Zurich, que té el 5%, i és el soci del banc on assegurances i el fons nord-americà BlackRock, que disposa del 8%. Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona a qui una exparella va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Clara. El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
9: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mano o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.

0: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40 aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
1: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que a mitjans dels anys 70 van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, amb 3 estrelles Michelin al restaurant que porta el seu nom a Oria, Guipúscoa, i 3 més al Lasarte barceloní, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
2: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, únicos, irrepetibles y los más grandes de los grandes, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Y sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
1: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
3: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí d'una manera bastant àgil, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé.
1: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas La Plana, coincidint amb la sortida al mercat de l'anyada 2020, que és la 50a d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc que es va començar a produir el 1970.
0: El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Marta Vives.
4: Entre alguns dels noms d'enguany i els d'Amazoni que rescatarà cançons populars sobre mentides, Àngels Gunyalons, que posarà veu a 4 contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís o la lectura de Digues que m'estimes de Montserrat Roig per Anna Alarcón. La directora del festival, Cira Benoza, explica el fil conductor d'enguany.
5: La mentida, malauradament, és un dels temes del present. El descrèdit generalitzat, la sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és vertader o si és fals.
4: A més, el fotògraf Joan Fontcoberta participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat és innocent. El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
0: Esports. Montserrat, bon dia.
6: Hola, bon dia. Lamine Yamal és la gran atracció del partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit a la Lliga de les Nacions de Futbol. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente deixa entreveure que l'extrem mataroní serà titular. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots.
7: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
6: Un altre blaugrana, Dani Olmo, veu així el seu company, Lamine Yamal.
8: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como de la selección.
6: El partit Croàcia-Espanya és a 9:45 del vespre, també avui a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Jules Koundé, el blaugrana va jugar els 90 minuts, i Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat va jugar l'última mitja hora de joc. Mentrestant, el Barça ja ha tornat als entrenaments per començar a preparar partits partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. Hansi Flick va poder comptar ahir amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García va fer part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa. En canvi, Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat. I Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina de futbol en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín. Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina, continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami. El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. És un partit històric per als gironins. A primer del club en competició continental a l'Europa Cup, la quarta competició europea contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández ho afronta així.
9: És una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica.
6: Girona, Dinamo de l'Europa Cup de bàsquet a 7:45 del vespre, també debut del Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea. Aleix Duran, segon entrenador de la penya.
10: Doncs tenen tres exteriors que el que volen és trepitjar la pintura i això és una de les coses que hem de parar. Després tenen dos pivots, el Knight i el Barnes, que generen joc de maneres diferents. Un juga molt més de cara, l'altre és un jugador de poste, que és una cosa que no m'ha hagut de defensar gaire i demà ho haurem de fer bé.
6: En Embola Granollers rep el Busau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea amb Waterpolo el Sabadell. Visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions. Al Mundial d'Hockey Patins Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola guanya a Xile 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza l'últim segon del partit. Sentim la catalana Aimé Blackman, jugadora de l'equip espanyol.
11: Pràcticament a l'últim minut s'ha remuntat el partit i seguir aquesta victòria que és important per vosaltres i crec que també serà un punt a favor per nosaltres perquè rebeu moltes emocions, aquesta força i unió d'equip que ens dona tantes forces.
6: L'equip espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que té l'Argentina. Justament avui juguen contra aquest equip. I en tenis, Carlos Alcaraz juga avui la final del torneig a Tòquio contra el txec Lehechka. I a Pequín, Novak Djokovic juga la final contra l'Australià de Minyor.

Dos quarts de deu, repassem les principals notícies del dia que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés, i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però la situació a Rodalies és millor que ahir. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. A partir d'ara destacarem que les principals agències internacionals, la Unió Europea i els Estats Units, segueixen amb atenció el possible brot de pesta a Sibèria. Rússia demana calma després de la mort d'una investigadora que estudiava el patogen al laboratori. Hi ha 200 persones sota vigilància. El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Mazzoni, Àngels Bunyalons, llegint contes de Víctor Català, o una representació de l'Odissea.

0: per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local. Passen 2:02. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés, i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 28 de novembre. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions. Els decrets podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Madrid, Dani Sainz de AJA.
1: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant, perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
2: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
1: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics.
0: Esquerra i Junts activen avui la maquinària electoral per a les generals del 29 de novembre. Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras. Ens ho explica Àlex Giralt Robert.
3: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per a l'Hisenda Alemany, número 2 dels republicans...
4: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
3: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
5: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
3: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot.
6: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
7: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Passen 5:02. Un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
8: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances. La mobilitat encara avui patirà els efectes d'aquests xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat que s'han resolt ja situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça de Catalunya. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia.
9: Bon dia, avui a Sants veiem més moviments de trens que ahir, tot i algun retard, i un dispositiu d'informació més ordenat i més a tomb el que passa a les vies. La principal novetat és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona. Per què ho fan els de l'R1 i no els del tram nord de l'R4? Que també comparteixen túnel amb els de la línia del Maresme, doncs perquè els trens de la línia del Vallès Occidental, els que venen de Sabadell, Terrassa, Manresa, aquests encara han de fer marxes exploratòries per reconèixer l'estat de la infraestructura abans de recuperar el servei habitual. De fet, aquí a Sants veiem usuaris que venen a buscar aquests trens cap a Cerdanyola, Sabadell o Terrassa, han de saber que si van cap a Sabadell o Terrassa han de fer-ho amb els ferrocarrils de la Generalitat i si van a Cerdanyola amb autobusos que surten des de la Sagrera. L'altra novetat és l'R2 Nord. Els trens surten i acaben a Granollers, no es queden només a Sant Andreu com feien ahir.
0: I a causa dels aiguats dels últims dies hi ha com a mínim 3 centres educatius que no poden obrir portes. Són 2 centres d'adults, un de

0: de Granollers i l'altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs, que han tingut diverses afectacions. A banda, les pluges d'ahir també han afectat dos hospitals. El Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, i a l'Hospital de Granollers s'han hagut de derivar serveis d'urgències i farmàcia a altres centres. Salut recorda, però, que no hi ha cap hospital ni centre d'atenció primària que estigui tancat. El sistema de drenatge de la ciutat de Barcelona ha permès gestionar la gran quantitat d'aigua que ha caigut en l'episodi de pluja d'aquests últims dies. Toni Fortesa.
1: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
2: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
1: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya.
0: A les comarques de Girona, les intenses pluges d'ahir van afectar sobretot el Baix Empordà, on el Ridaura amenaçava de desbordar-se com diumenge. Això a poblacions com Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. La situació ja es va normalitzant, però per precaució es va tornar a enviar un SOS alerta ahir a la tarda. Girona, Maria Rovira.
3: L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, afegia que ja es va ampliar la llera del riu, però que falta fer la modificació dels ponts perquè no tinguin pilons al mig i facin de tap.
4: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
3: I al municipi veí de Santa Cristina d'Aro hi ha dues cases que es van desfalcar diumenge. Ho explicava un dels veïns afectats.
5: Pero los cimientos se han rebajado, la tierra donde están enterrados, y ahora están en el aire. O sea que si vamos a la terraza igual se hunde, ¿sabes?
3: L'alcalde de Santa Cristina d'Aro explicava que es van omplir camions de terra arrossegada per l'aigua.
6: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
6: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. La sentència aplanarà el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats i ha d'acabar amb l'aixecament de les inhabilitacions, entre elles les d'Oriol Junqueras. El text que aprovi avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem als membres del govern de l'1 d'octubre que encara no tenen l'oblit judicial. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia, i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El magistrat conservador, José María Macías, retirarà, si no hi ha canvis d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que era més suau. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi avui el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
9: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Fonts del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà avui es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit de govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
10: Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista partit quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El partit quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals.
0: Almenys 2 morts i 9 ferits en un atac ucraïnès amb més de 600 drons sobre la regió de Moscou. La major part dels aparells han estat interceptats per les defenses antiaèries, més d'un centenar en direcció a la capital, segons ha informat l'alcalde. L'atac també ha provocat un incendi en un magatzem de distribució minorista. Mentrestant, l'exèrcit rus ha continuat atacant les principals ciutats ucraïneses durant la matinada. Segons l'Estat Major, l'objectiu han estat centres de dades. Els drons russos també han impactat en 2 ports del Mar Negre i han danyat un vaixell mercant. Per la seva banda, el govern de Bulgària ha denunciat que drons d'origen desconegut han impactat contra 2 mercants en les seves aigües territorials del Mar Negre. Un dels vaixells s'ha enfonsat i no es té notícia de la tripulació. L'executiu búlgar ha convocat una reunió d'urgència. I Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea estan monitoritzant el cas. Moscou, Cristina Solies.
11: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la noia trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la víctima va contraure una pneumònia greu i va morir poc després. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi motius d'alarma.
12: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
11: Prop de 200 persones es troben sota vigilància, però cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkuts a Sibèria per precaució.
0: Donald Trump aprova l'execució per escamot d'afusellament del terrorista islamista que va matar 13 persones en una base militar de Texas l'any 2009. Nidal Malik Hassan era comandant del servei mèdic de l'exèrcit nord-americà, on exercia com a psiquiatre. Nascut als Estats Units i d'origen palestí, Hassan va irrompre el centre mèdic de la base de Fort Hood i va disparar indiscriminadament contra els soldats com a protesta contra la participació americana a les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Va matar 13 persones i desenes més van quedar ferides. La seva execució per escamot d'afusellament, que encara no té data, serà la primera a l'exèrcit dels Estats Units des del 1961. L'afusellament ha estat una de les diverses modalitats de pena capital que l'administració Trump ha afegit recentment a les formes d'execució permeses per als delictes federals més greus, juntament amb l'electrocució i l'asfíxia per gas. El ventall d'opcions per a les execucions federals es va ampliar en part a causa de les dificultats creixents per obtenir els fàrmacs necessaris per a les injeccions letals. Situació del trànsit a aquesta hora quan són 3:15 del matí. Clàudia Serra, bon dia.
13: Doncs a aquesta hora tenim trànsit dens encara a les rondes de Barcelona, ronda litoral de Santa Coloma fins a la Barceloneta i ronda de dalt de Trinitat a Horta, tot això en sentit Llobregat. Cues també als accessos a Barcelona per la B23, Esplugues cap a la Diagonal i la C33 i la C58 a Montcada, sentit nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, encara trànsit lent a la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, i afectacions per les pluges sobretot a l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental, a la Ronda Nord, on encara està tallat el túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles, i a la Roca del Vallès, on la carretera C1415C es troba tallada per risc d'esfondrament. Pel que fa al transport públic, recordem que sobretot a Rodalies hi ha diverses línies que funcionen amb alteracions, precisament per les pluges d'aquests últims dies, amb trams que es cobreixen amb servei d'autobusos substitutoris.
6: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
14: Aquesta matina del temps s'ha mostrat molt tranquil, estable, amb moltes boires i boirines. Aquestes humitats tan altes de les pluges d'aquests darrers dies provocant doncs, que el 100% d'humitat predomini arreu del país amb núvols baixos, però també amb clarianes. De fet, els núvols s'estan augmentant ara mateix cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. S'acosta una nova perturbació. L'embussament d'aire fred ubicat cap a la zona de Portugal se'ns tira a sobre i, per tant, el temps no acaba de millorar. És més, a partir de migdia a la tarda tornen els ruixats. Però uns ruixats que avançaran de ponent a llevant en direcció de sud-oest a nord-est i seguint doncs, punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu, sobretot també serra prelitoral, i que poden afectar qualsevol indret. També poden arribar a la mateixa costa, a més amb aquests avisos d'intensitat de pluja entre aquests 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A les Terres de l'Ebre fins i tot podria haver-hi intensitats de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, almenys així ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta tarda, amb aquest nou episodi de ruixats dispersos a qualsevol indret del territori. Per demà i demà passat es mantindrà el temps insegur amb nuvolades i ruixats, potser amb una tendència a anar-se ubicant cada cop més a la meitat nord i nord-est del país, i sobretot de cara a dijous, quan sembla que entrarà la tramuntana, amb entrada també d'una massa d'aire més fresca, que ens durà un cap de setmana més estable, però amb un ambient de plena tardor.
15: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra cent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
16: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: El Cinema Fantàstic torna a Sitges.
18: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
17: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
18: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
17: Festival de Sitges. El Cinema Fantàstic comença aquí.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. L'Ajuntament de Cunit ha demanat a la Generalitat que posi rètols informatius a la C31 que expliquin que l'autopista és gratuïta entre Cubelles i el Vendrell. Així s'evitaria el pas d'una part dels 30.000 vehicles que circulen diàriament per dins de Cunit i de Calafell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
19: Aquesta possibilitat no és nova, va ser molt reivindicada, però des de l'Ajuntament de Cunit es considera que no es coneix prou. Des de fa 3 anys, la C32 és gratuïta pels vehicles que circulen entre Cubelles i el Vendrell. Si s'utilitza el via T o l'aplicació Hawaii, la barrera del peatge de Cubelles o el de Calafell s'obren i no es cobra res. Funciona com una variant gratuïta per evitar el risc d'accidents i la contaminació a dins de Cunit, Segur o Calafell, per on hi passa la C31. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, es queixa que cap rètol informa els conductors d'aquesta possibilitat.
20: Hem demanat a la Generalitat una cosa molt senzilla, que informi, que comuniqui que hi ha aquesta gratuïtat. No hi ha cap tipus d'informació. I demanem que posi aquí un panell ben clar perquè la gent que va a direcció a Tarragona, que va a direcció al Vendrell, que va a direcció a Calafell, sàpiga que si agafa l'autopista aquí és gratuïta tots els dies de l'any.
19: Per això Cassanyes ha demanat a la Generalitat que es posi un rètol com es va fer a Torredembarra en el seu dia.
0: Absolen l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. A tots dos, i també a altres membres de l'antiga cúpula del Departament de Salut, els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i Policia Nacional i Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de gestió. Vergés es mostra satisfeta, però lamenta que el cas hagi hagut d'arribar a judici.
21: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes. I al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. Les receptes i les tradicions de la Vall d'Ora, al Solsonès, s'han transmès oralment durant segles, de generació en generació. Ara una masovera les ha recollit en dos llibres perquè no s'acabin perdent. La Vall d'Ora, Joaquim Albalate.
22: Són un centenar de receptes, remeis i tradicions d'aquesta vall de Navès, al Solsonès. Les ha recollit Dolors Pujol, l'actual cuinera i responsable de l'emblemàtica masia al Pujol, amb l'objectiu que tot aquest patrimoni immaterial continuï viu.
23: Home, l'important és que no es perdi, que el jovent no ho faran, perquè no s'hi estaran les hores que m'hi estic jo, això, efectivament, però que almenys quedo constància, i no és per mi, és perquè la gent sàpiga el que una persona patia abans per cuinar, perquè passes hores, no feia cap plat jo a menys de 3 hores.
22: El primer llibre, El xup-xup de la Vall d'Ora, es va publicar l'any passat i ara n'ha presentat un segon volum, El foc lent de la Vall d'Ora, amb receptes que encara avui prepara la masia.
23: I aquest em va costar tant perquè el primer ja... I aquest, com que vaig veure que havia posat, em sortien moltes coses que no havia posat el primer, dic, va, posem-los-hi. I el primer poder vaig posar moltes coses que ara és més difícil de trobar, com ara el freginat que es feia amb la sang, el fetge i els pulmons dels xais que mataven. Doncs, clar, no ho trobes, això. Doncs ara he posat coses una mica més, potser la gent ho trobarà més.
22: Són uns llibres que, tot i que només ven a la masia, on hi ha un restaurant i una casa rural, ja han esgotat diverses edicions.

Tres quarts i mig de deu, mor George Fenton, compositor de bandes sonores com Gandhi, El dia de la marmota o El rei pescador, als 76 anys. El prolífic músic britànic va rebre 5 nominacions als Oscars per les seves bandes sonores, incloses les del Que queda del dia i Cry Freedom. A més, va ser reconegut amb diversos premis, com els BAFTA i els Emmy, pel seu treball al programa de televisió de la BBC Blue Planet. Ell també és el creador de la música de capçalera de diversos programes de la BBC. Fenton va col·laborar amb directors com Richard Attenborough, Nora Ephron i Ken Loach i va compondre música per a documentals sobre la vida silvestre del cineasta britànic David Attenborough. El 2023 va ser condecorat amb l'ordre del comandador de l'Imperi Britànic per als seus serveis a la música. I tota la trajectòria de l'artista visual Joan Pere Massana es pot veure en una exposició a Lleida. Es tracta d'una mostra que fa una retrospectiva de tota l'obra i les sèries anomenades Llibres del Creador. Lleida, Júlia Albacar.

0: fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Muixca, Bat Guial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. I fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Cinc minuts i arribarem a les 10. Els esports, amb Montserraia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui, partit de la Lliga de les Nacions de Futbol, Croàcia-Espanya, amb Lamine Yamal, que tot apunta que serà titular amb l'equip espanyol. Luis de la Fuente, el seleccionador, ho ha deixat entreveure. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors i que els ha dosificat a tots.
4: No, sí, claríssim. Lamine sempre quiere jugar, pero todos los jugadores quieren jugar. Incluso el que ha jugado hace dos días 90 minutos... Si le preguntas, te dice que está en perfectas condiciones para jugar. Luego nosotros evaluamos, analizamos si es conveniente o no conveniente, o muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Lamine está en fantástico momento, es un referente para todo el equipo, para todos nosotros, y él es un competidor nato. Entonces está en un mejor momento para jugar el gran partido que puede ser mañana.
3: Doncs aquest Croàcia-Espanya, que juga avui a 9:15 del vespre, també avui a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon, i també juga l'Escòcia-Eslovènia amb el jugador espanyol Derkusic. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé va jugar els 90 minuts, i Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat, va jugar l'última mitja hora de joc. Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'Albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín. Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami. El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea, partit històric per als gironins, el primer partit del club en competició continental. És de l'Europa Cup, la quarta competició europea, contra el Dinamo de Bucarest a Fontajau. El tècnic Moncho Fernández ho afronta així.
5: Campió moltes vegades de la Lliga Romana, una lliga que està pujant fort en el panorama basquetbolístic europeu, i hem d'estar preparats per al repte, perquè com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho, i espero que ho farem així.
3: Girona, Dinamo de l'Europa Cap de bàsquet a 7:45 del vespre, i el Joventut també ha debutat a Europa avui contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea. Aleix Durant, segon entrenador de la penya.
6: Ara ens hem de centrar en aquesta primera fase, anar partit a partit, perquè són rivals diferents, són rivals complicats, que el més important és respectar-los, i si els respectem i juguem pensant en nosaltres, doncs segur que podrem aconseguir aquest objectiu.
3: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, el Granollers rep el Busau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
7: Jo no sé quin Busau ens trobarem. Jo simplement tinc moltes ganes de veure un Granollers, doncs, posat en aquesta competició, regular, amb intensitat, amb les coses molt clares. i que li posi les coses molt difícils al Buzau.
3: En waterpolo, el Natació Sabadell visita 2:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo. Al Mundial d'Hockey Patins Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola ha guanyat Xile 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol del triomf l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. I ara jugaran contra l'Argentina. Sentim la catalana Aimé Blackman.
8: Sí, penso que aquesta victòria és molt important per demà, perquè jugarem una Argentina molt fort, serà pràcticament una altra final i aquestes emocions que hem viscut avui i aquesta força de poder guanyar aquest partit serà superimportant per demà ens posar el joc.
3: L'equip espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, és al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que té l'Argentina. I en tenis avui, Carlos Alcaraz juga la final del torneig de Tòquio contra el txec Lehečka i Novak Djokovic jugarà la final de Pequín contra l'australià de Mignor.
1: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals pel 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que facin possible l'accés a l'habitatge. Descarten fer-la coincidir amb la campanya electoral, però volen fer confluir les demandes laborals amb el clam pel dret a l'habitatge que s'ha escampat arreu amb el cas Mari Carmen i els decrets tombats. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla inundat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, no hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes i l'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCA en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació màxim del 9,9% del capital. Reus engega la segona edició d'un programa de teràpia amb gossos per atendre fills de dones que han estat víctimes de violència masclista. L'any passat es van atendre una vintena de menors de primària i enguany es posa el focus en joves també de l'ESO. I el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Amazoni, Àngels Gunyalons, llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. És un partit de la Lliga de les Nacions de Futbol que juga a 8:45. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45 a la Europa Cup. A la Champions FIBA, Joventut Herzliya a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: I el temps, domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats, sobretot a la meitat nord del país.
3: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, com us deia, en Pedro Sánchez explicarà ell mateix aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar al Congrés dels Diputats. Són les mateixes mesures per a frenar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge, però amb alguns canvis tècnics. Amb les Corts ja dissoltes, els haurà de convalidar un altre òrgan on el vot de Junts és irrellevant. Anem cap a Madrid. Més dades amb la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez compareixent en roda de premsa després de reunir el Consell de Ministres. Amb el decret d'avançament d'eleccions publicat ja al butlletí oficial de l'Estat, la Moncloa torna a aprovar aquest dimarts els dos decrets d'habitatge. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, diu que seran les mateixes mesures amb retocs de mínims. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Era urgent que després de la derogació de divendres tornessin a estar en vigor, entre altres coses perquè aquesta setmana no comencin a haver-hi desnonaments per tot Catalunya i per tot Espanya una altra vegada. Per tant, llavors tornarem a aprovar amb algunes modificacions molt lleugeres.
4: El govern ho torna a fer perquè defensa que l'habitatge és crucial i són mesures que protegeixen llogaters i també frenen l'especulació dels fons voltors. Entre d'altres, es recupera la prohibició de desnonar fins al 2030 persones vulnerables i es prorroguen 2 anys sense pujar-los els lloguers que estan en vigor fins a finals del 2028. Amb les Corts dissoltes, les mesures ja no necessiten l'aval del ple, sinó de la Diputació Permanent, un ple en format reduït on el vot de Junts és irrellevant i el govern, per tant, pot validar les mesures amb el suport dels mateixos partits que divendres sí que van votar a favor d'aquells decrets. Aquest òrgan pot convalidar mesures de caràcter d'urgència, com és un decret d'aquesta mena, i hi ha precedents. Míriam Nogueres de Junts reconeix que no els agrada, però és legal. Declaracions a aquesta emissora.
1: Em sembla malament, però és veritat que és legal. Per tant, el senyor Sánchez ha decidit fer-ho i no hi ha altra. Però també, insisteixo, som els únics que hem posat una proposta sobre la taula.
4: El portaveu del PP, Borja Sémper, però critica la jugada i no descarta portar-lo a la justícia.
6: Pues veremos lo que haremos. Lo que no le vamos a hacer es el juego a Sánchez. Esto es un atropello más. Esta legislatura comenzó con un atropello en el Congreso de los Diputados y cerrará con otro atropello que es este. Con el manoseo, con la utilización torticera de los procedimientos para saltarse la voluntad mayoritaria del Congreso de los Diputados.
4: Guadita, Onda Cero.
0: Gràcies, Tània. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I el Tribunal Constitucional avalarà aquest migdia l'aplicació total de l'amnistia per a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés. El Constitucional està reunit des d'aquesta hora, des de les 10, i la sentència que es dictarà forçarà el Suprem a amnistiar la malversació. També apropa el retorn de Carles Puigdemont en llibertat a Catalunya i s'hauran de deixar sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers. Tornem a Madrid ara amb la Paula Brujats.
7: El d'aquest matí és un ple decisiu i precipitarà l'aplicació de l'amnistia a les portes de la campanya electoral del 29 de novembre. La convocatòria d'eleccions no ha alterat els plans del Constitucional, però finalment avui només s'aprovarà la sentència de l'exconsellera Dolors Bassa, que és la més clara a favor d'amnistiar i que reclama expressament al Suprem que ho faci de manera urgent i preferent. Es resol un cas, però tindrà efecte sobre tots els exconsellers i obligarà el Suprem a retirar d'immediat l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. L'advocat de Dolors Bassa, Mariano Vergés, ha celebrat en declaracions a TV3 que s'encarrili l'últim capítol de l'amnistia i que el Suprem no s'hi pugui resistir més.
8: Espero que cierre este capítulo porque el Tribunal Constitucional lo que ordena el Tribunal Supremo es que anule las resoluciones por las que se inaplicó la ley de amnistía y aplique la ley amnistiando a Dolors Bassa por el delito de malversación.
7: Segons fonts del Constitucional, el cas que no es votarà avui és el de Jordi Turull. El magistrat conservador José María Macías retirarà, si no hi ha cap canvi d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Turull, que és molt més suau i que no ordena expressament al Suprem aplicar l'amnistia. La sentència d'avui del Constitucional s'enviarà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que acatarà, que aplicarà l'amnistia, tot i que ni Pablo Llarena ni Manuel Marchena posen data sobre quan ho faran.
0: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT anuncien, tot i així, la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Els sindicats han fet el pas després del rebuig del decret sobre habitatge i han incorporat les demandes en l'àmbit laboral a les mobilitzacions socials de sindicats de llogateres i associacions veïnals. La secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López, deia al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que salaris i habitatge han d'anar forçosament lligats.
9: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: Comissions i la UGT decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats d'habitatge.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 10 i 9 minuts, un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana no baixar la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant. Sentim el president Salvador Illa.
10: Es tracta de mesures extraordinàries mesures per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances. I pendents també, arran de les pluges del transport, la mobilitat encara avui patirà aquests efectes dels xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat s'han resolt situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça Catalunya. Anem a l'estació de Sants. Joan García, bon dia.
11: Bon dia, avui a Sants veiem més moviments de trens que ahir, tot i algun retard, i un dispositiu d'informació més ordenat i més a tom el que passa a les vies. La principal novetat és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona. Per què ho fan els de l'R1 i no els del tram nord de l'R4? Que també comparteixen túnel amb els de la línia del Maresme, doncs perquè els trens de la línia del Vallès Occidental, els que venen de Sabadell, Terrassa, Manresa, aquests encara han de fer marxes exploratòries per reconèixer l'estat de la infraestructura abans de recuperar el servei habitual. De fet, aquí a Sants veiem usuaris que venen a buscar aquests trens cap a Cerdanyola, Sabadell o Terrassa, han de saber que si van cap a Sabadell o Terrassa han de fer-ho amb els ferrocarrils de la Generalitat i si van a Cerdanyola amb autobusos que surten des de la Sagrera. L'altra novetat és l'R2 Nord. Els trens surten i acaben a Granollers, no es queden només a Sant Andreu com feien ahir.
0: I l'estació d'Arenys de Mar és el punt on acaben el recorregut als trens de l'R1. En aquest punt hi tenim a la Marta Vallès.
12: Aquest matí aquí hi ha força tranquil·litat. Arriben trens des de Barcelona amb una freqüència força espaiada i a partir d'aquest punt els que continuen viatjant cap al nord han d'agafar els autobusos que ja els esperen a la porta de l'estació, aquí al davant. No surten a una hora determinada, sinó que ho fan a mesura que es van omplint. Amb el tren que ha arribat a 7:45, per exemple, han marxat dos autobusos grans plens de gent fins dalt, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i fins a arribar a Blanes. Les cares de la gent són de resignació. Molts no tenen, ens diuen, una alternativa al transport públic per moure's. Hem de dir que no es compleixen els horaris i que, a més, ara, per exemple, he entrat a l'estació, les pantalles s'han reiniciat, ahir les van tancar perquè no coincidia el que deien amb el que en realitat estava passant i aquest matí les han reiniciat. Doncs bé, ara mateix surt un tren programat en direcció Maçanet-Massanes i quan he anat a consultar m'han dit no podem fer cas de les pantalles, no funcionen i el que diu no és cert. Per tant, estem una mica en aquest sentit igual que ahir. Sí que hi ha informadors aquí a la porta de l'estació que dirigeixen la gent cap a on ha d'anar, però qüestió d'horaris ja és un altre tema. Darrere les cues de persones que es per pujar un autobús, doncs hi ha moltes històries. Per exemple, dues. La primera, d'una dona que torna a casa després de treballar durant tota la nit escombrant els carrers de Barcelona. Ahir va perdre 3 hores de son. I la segona, tornava després de treballar aquesta persona ahir de Sant Pol de Mar i va esperar també 3 hores per poder arribar un altre cop a casa seva aquí a Arenys. Les escoltem.
13: Yo de Barcelona al Clot vivo en Calella, pero aquí hacemos transbordo que ya nos lleva este autobús. Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
12: ¿Normalmente a qué hora llegas?
13: 7:30, 7:15. Ya estaría en mi cama a esta hora.
14: Ayer el mediodía, cuando acabara el trabajo a la 1:30, me espero hasta las 4, no hay autobuses en San Paul de Mar. Viene uno, dice, está lleno, no puedo coger más. Ya está.
12: Per tant, com podeu comprendre, la preocupació de molts usuaris ja a aquesta hora del matí, quan van cap a la feina, és saber com s'ho faran, què passarà a l'hora de tornar cap a casa.
0: Doncs deixem de moment aquí aquesta qüestió de les pluges.
3: 3CAT Info.
0: El Banc Sabadell es blinda amb un escut antiopes amb la venda amistosa d'un 7% del banc francès BPC amplia pleu màxim del 9,9% del capital. L'operació valorada en 1.200 milions d'euros permet al segon conglomerat bancari de França designar un conseller delegat llegat del Sabadell. Per tant, aquesta compra d'accions és més que una senzilla operació financera. L'acord busca construir un nucli dur que protegeixi el Sabadell de futures operacions hostils, com la que va viure fa gairebé un any per part del BBVA. Aleshores, el banc no tenia cap nucli dur accionarial que el protegís. Ara el banc francès BPCA se suma a l'asseguradora Zurich, que té el 5% i és el soci del banc en assegurances, i també el fons nord-americà BlackRock, que disposa d'un 8%.
15: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
16: Doncs tant com vulgui bussejar.
15: Genial. I quant d'oxigen queda?
16: El que vulgui, també.
15: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
16: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
15: I quants de cetacis?
16: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3CAT Info.
0: Un quart d'11 del matí. Actualitzem dades pel que fa al transport públic i a les carreteres. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Doncs a aquesta hora sembla que el trànsit comença a ser ja una mica més fluid. Tot i això, encara hi ha trams amb densitat als entorns de Barcelona, sobretot a les rondes, Ronda Litoral de Santa Coloma fins a la Barceloneta i Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, tot això en sentit Llobregat. Densitat també als accessos a la capital per la B23, Esplugues cap a la Diagonal, i la C33 i la C58 a Montcada, en sentint-nos de la Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, afectacions encara de les pluges, sobretot a l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental. Recordem que la Ronda Nord encara està tallat al túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles, i a la Roca del Vallès tallada la carretera C1415C per risc d'esfondrament. Molt pendents avui també del transport públic, a Rodalies, sobretot encara amb alteracions per aquestes pluges. Recordem que hi ha diverses línies que funcionen amb alteracions, amb trams que es cobreixen amb servei d'autobusos substitutoris.
3: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
20: Continua l'augment dels núvols, continua aproximant-se aquesta nova pertorbació que ens afectarà al llarg d'aquesta tarda, especialment. Per tant, les clarianes que anien donant pas a aquest domini de cel tapat, això frenarà el termòmetre. De fet, avui les temperatures similars a les d'ahir, o potser un pèl més baixes, degut a que hi haurà menys insolació. I pendents un altre cop de la reactivació de les precipitacions, dels ruixats, que aquest cop, més que venir de mar endins, doncs esperem que arribin per Ponent i es vagin estenent a gran part del país, des de les Terres de l'Ebre, des de les comarques de Lleida, a la resta del territori, i que localment poden ser intenses, acompanyades d'alguna tempesta que pugui donar, doncs, això, més de 20 litres per metro quadrat a mitja hora, o fins i tot puntualment no es descarta, hi ha alguns avisos que indiquen la possibilitat de 40 litres per metro quadrat a mitja hora. Tarda, per tant, de ruixats estenent-se pel terç oest del país, avançant cap a la Catalunya central, i sobretot ja de cara al vespre a nit, escombrant també molts punts del sector costaner, tant de la façana litoral de la costa central com també de comarques de Girona. Al llarg de la nit potser doncs, esperem una tendència a la millora amb el pas d'aquesta primera pertorbació, però demà en tindrem una altra.
3: Tresca Info.
21: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
22: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 3CAT Info.
0: Més coses, arrenca a l'Audiència de Barcelona el judici contra quatre persones d'una mateixa família acusades d'agredir de forma continuada una dona a Cerdanyola del Vallès el 2016. Anem, doncs, cap a l'Audiència de Barcelona amb l'Anna Alfonso.
1: Segons el fiscal, la víctima la van maltractar física i psicològicament el seu marit i la família d'aquest, tots ells acusats. No la deixaven sortir de casa sense anar acompanyada d'algun membre de la família i l'amenaçaven amb matar-la o fer-li mal. A més, el seu sogre i cunyat la van agredir sexualment diverses vegades i li van robar unes joies que tenia. Al banc dels acusats s'hi asseuen quatre persones i se'ls atribueix un delicte de violència psíquica i física habitual, un delicte continuat de coaccions, dos delictes continuats d'agressió sexual i un delicte de robatori amb intimidació. El cas es comença a jutjar aquest matí a l'Audiència de Barcelona i el fiscal demana més de 20 anys de presó per als diferents acusats.
0: Reus aposta per la teràpia amb gossos per atendre fills de dones que han estat víctimes de violència masclista. Després de la bona acollida del programa pilot batejat com la Tarda Peluda, avui s'engega la segona edició del programa Tarragona Clara Chavarría Domingo.
2: La iniciativa municipal s'estructura en sessions setmanals amb dues gosses, amb les quals es fa una intervenció per afavorir el benestar emocional i desenvolupar les habilitats socials dels infants. Gisela Ferran és tècnica de l'Ajuntament de Reus.
5: No es tracta només de jugar amb gossos, no? Sinó que és un procés planificat, estructurat, amb uns objectius concrets i guiat per un professional, és l'educador social, no? Que és la que lidera i du a terme les sessions i després, juntament amb el tècnic en intervencions assistides amb animals, vaja, podem dir que el gos actua com a fil conductor i facilitador de les activitats.
2: Les activitats proposades treballen l'autoestima, la regulació de les emocions i busquen crear un clima de confiança i seguretat, tal com explica una de les seves participants del curs passat.
23: El que més m'ha agradat ha sigut parlar de l'autoestima. He après que és important estimar-se un mateix i respectar els altres. L'activitat que m'ha agradat més ha sigut muntar els circuits de la Cora i Laura i donar-li premis.
5: Les activitats que funcionaven molt bé eren, per exemple, els circuits d'agility que fèiem amb el gos. L'infant guiava el gos, quin és el missatge, no?, que es volia aconseguir, doncs que és capaç de fer, de guiar, de decidir, de fer-ho bé.
2: L'any passat es van atendre una vintena de criatures de primer fins a sisè de primària i enguany es posa el focus en alumnes de primer i segon de primària i de segon i tercer d'ESO.
3: 3CAT Info.
0: Nova jornada de protestes i aturades del personal de les biblioteques de Barcelona per reclamar al consistori que desbloquegi la negociació sobre la millora dels seus decrets laborals. La Intersindical i la CGT han convocat una concentració aquest matí a l'Avinguda Gaudí en Provença, que també apel·la als treballadors de les escoles Bressol, als serveis socials i les oficines d'atenció ciutadana. La protesta dels bibliotecaris es desplaçarà a la tarda a la plaça Sant Jaume, coincidint amb el ple extraordinari promogut per Junts, Barcelona en Comú i Esquerra, que reclamen al govern de Collboni que reprengui les negociacions amb el comitè d'empresa. Demà hi ha prevista una reunió entre les dues parts. Si no s'arriba a un acord, la plantilla amenaça de tancar totes les biblioteques de la ciutat aquest dijous. La jornada arriba després de mesos de vaga i sense una negociació efectiva des del mes de juny. Ha mort als 76 anys George Fenton, compositor de bandes sonores com aquesta que esteu sentint, Gandhi, però també del Dia de la Marmota o el Rei Pescador. El prolífic músic britànic va rebre 5 nominacions als Oscar per les seves bandes sonores, incloses les de El que queda del dia i Cry Freedom. A més, va ser reconegut amb diversos premis com el BAFTA i els Emmy pel seu treball al programa de televisió de la BBC Blue Planet. Ell també és el creador de la música de capçalera de diversos programes de la BBC. Fenton va col·laborar amb directors com Richard Attenborough, Nora Ephron i Ken Loach i va compondre música per a documentals sobre la vida silvestre del cineasta britànic David Attenborough. El 2023 va ser condecorat amb la distinció de comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la música. I parlant encara de música, el Festival Clàssic d'Arts Contemporanis i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany i de la mentida. Marta Vives.
24: Entre alguns dels noms d'enguany i els d'Amazoni que rescatarà cançons populars sobre mentides, Àngels Gunyalons, que posarà veu a quatre contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís, o la lectura de Digues que m'estimes de Montserrat Roig per Anna Alarcón. La directora del festival, Cira Benoza, explica el fil conductor d'enguany.
4: La mentida, malauradament, és un dels temes del present. El descrèdit generalitzat, la sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és verdader o si és fals.
24: A més, el fotògraf Joan Fontcuberta participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat és innocent. El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaine's DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound, que arriba a la 25a edició. El Festival Barceloní ha presentat l'enorme llista d'artistes que inclou bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
6: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaine's DC, que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que està enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Muixca, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. I fenòmens virals. Com Engine de Potrin.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. L'extrem mataroni és la gran atracció d'aquest partit Croàcia-Espanya de la Lliga de les Nacions de Futbol, que comença a 9:15 del vespre. Luis de la Fuente explica com veu a Lamine Yamal.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad.
2: I un altre blaugrana, Dani Olmo, explica les diferències entre el joc del Barça i el de l'equip espanyol.
4: Evidentemente son dos entrenadores distintos, que la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición d'entre línies.
2: A partit Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, també avui a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon i Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol Derkusic. Jugats ahir França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Koundé va jugar els 90 minuts i Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona Benat va jugar l'última mitja hora de joc. I, mentrestant, el Barça ja ha tornat als entrenaments per començar a preparar partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. Eric García va fer part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa. En canvi, Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat. I Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'Albi Celeste. Aquesta pròxima matinada a la una, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín. Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. És un partit històric, el primer dels gironins en competició continental, a l'Europa Cup, la quarta competició europea, contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. Sentim el tècnic, Moncho Fernández.
5: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
2: Girona-Dinamo de l'Europa Cup de bàsquet a 7:45 del vespre i el Joventut debuta contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Isaac Nogués, jugador de la penya.
6: Que és un equip que juga defensiu. Crec que tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i bueno, jugar una mica doncs, a la nostra línia.
2: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, el Granollers rep avui el Busau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
7: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de doncs del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: En waterpolo, el Natació Sabadell visita 6:45 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions. El Mundial d'Hoquei Patins femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola ha guanyat Xile 2-3. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenz a l'últim segon del partit i sentim la catalana Aimé Blackman, jugadora de l'equip espanyol.
8: Pràcticament a l'últim minut s'ha remuntat el partit i feia aquesta victòria que és important per vosaltres i crec que també serà un punt a favor per nosaltres perquè rebeu moltes emocions, aquesta força i l'unió d'equip que ens dona tantes forces.
1: Dos quarts d'onze del matí, repassa les principals informacions fins a aquesta hora. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui al Consell de Ministres, després que divendres els va tombar al Congrés dels Diputats. I ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals pel 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Mentrestant, el Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pels delictes de malversació que pese damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. I el govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activats el pla Inuncat per la previsió de pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat. Repassarem la situació de la xarxa ferroviària. I a partir d'aquesta hora també us explicarem que Brussel·les vol perdonar durant un any les multes per les compres de petroli i gas natural que superin els límits d'emissions contaminants de gas metà. La Comissió Europea vol evitar així més sobrecostos en un moment de crisi energètica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I ataquen amb drons dos vaixells mercants en aigües de Bulgària, un dels quals s'ha enfonsat i han mort dos membres de la tripulació. El govern búlgar, que no ha precisat l'origen de l'atac, ha convocat una reunió d'urgència. I en esports Montse, el seleccionat espanyol de la Fuente deixa entreveure que la Minya Mal serà titular aquesta nit.
2: El partit Croàcia-Espanya de la Lliga de les Nacions de Futbol que comença a 9:15. I un partit històric, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest a 7:45, primer partit dels gironins en competició europea a l'Europa Cup.
1: I el temps, domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran arruixats, sobretot a la meitat nord del país.

0: en les mateixes mesures amb retocs de mínims. Ho ha dit el Matí de Catalunya Ràdio.
1: Era urgent que després de la derogació de divendres tornessin a estar en vigor, entre altres coses perquè aquesta setmana no comencin a haver-hi desnonaments per tot Catalunya i per tot Espanya una altra vegada. Per tant, els tornarem a aprovar amb algunes modificacions molt lleugeres.
0: El govern ho torna a fer perquè defensa que l'habitatge és crucial i són mesures que protegeixen llogaters i també frenen l'especulació dels fons voltors. Entre d'altres, es recupera la prohibició de desnonar fins al 2030 persones vulnerables i es prorroguen 2 anys sense pujar-los els lloguers que estan en vigor fins a finals del 2028. Amb les Corts dissoltes, les mesures ja no necessiten l'aval del ple, sinó de la Diputació Permanent, un ple en format reduït on el vot de Junts és irrellevant i el govern, per tant, pot validar les mesures amb el suport dels mateixos partits que divendres sí que van votar a favor d'aquells decrets. Aquest òrgan pot convalidar mesures de caràcter d'urgència, com és un decret d'aquesta mena, i hi ha precedents. Míriam Nogueres de Junts reconeix que no els agrada, però és legal. Declaracions a aquesta emissora.
2: Em sembla malament, però és veritat que és legal. Per tant, el senyor Sánchez ha decidit fer-ho i no hi ha altra. Però també, insisteixo, som els únics que hem posat una proposta sobre la taula.
0: El portaveu del PP, Borja Sémper, però critica la jugada i no descarta portar-lo a la justícia.
3: Pues veremos lo que haremos. Lo que no le vamos a hacer es el juego a Sánchez. Esto es un atropello más. Esta legislatura comenzó con un atropello en el Congreso de los Diputados y cerrará con otro atropello que es este. Con el manoseo, con la utilización torticera de los procedimientos para saltarse la voluntad mayoritaria del Congreso de los Diputados.
0: Ho ha dit a Onda Cero.
4: Per cert que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, esvaï dubtes, confirma que Gabriel Rufián serà el candidat del partit a aquestes eleccions generals del 29 de novembre. Tot i que Rufián s'ha agafat uns dies de reflexió per acabar de decidir el seu futur més immediat, Junqueras té molt clar que tornarà a ser el cap de llista dels republicans. Són declaracions en una entrevista a la cadena SER.
5: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Jo sempre he dit, i és un plaer poder-ho tornar a repetir, i si m'ho torna a preguntar li tornaré a contestar el mateix, que jo crec que el Gabriel és el millor candidat que tenim en aquests moments.
4: Si Rufián torna a repetir com a candidat d'Esquerra a Madrid, Junqueras ja sap que li posarà condicions. La principal és que vol tenir més marge per triar ell els altres noms de la llista. I tornem ara a Madrid perquè el Tribunal Constitucional avalarà aquest migdia l'aplicació total de l'amnistia per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders del procés. El Constitucional està reunit des de les 10 del matí. La sentència que es dictarà forçarà el Suprem a amnistiar la malversació. També apropa el retorn de Carles Puigdemont a llibertat a Catalunya i s'hauran de deixar sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers Paula Brujats.
6: El d'aquest matí és un ple decisiu i precipitarà l'aplicació de l'amnistia a les portes de la campanya electoral del 29 de novembre. La convocatòria d'eleccions no ha alterat els plans del Constitucional, però finalment avui només s'aprovarà la sentència de l'exconsellera Dolors Bassa, que és la més clara a favor d'amnistiar i que reclama expressament al Suprem que ho faci de manera urgent i preferent. Es resol un cas, però tindrà efecte sobre tots els exconsellers i obligarà el Suprem a retirar d'immediat l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. L'advocat de Dolors Bassa, Mariano Vergés, ha celebrat en declaracions a TV3 que s'encarrili l'últim capítol de l'amnistia i que el Suprem no s'hi pugui resistir més.
7: Espero que cierre este capítulo porque el Tribunal Constitucional lo que ordena el Tribunal Supremo es que anule las resoluciones por las que se inaplicó la ley de amnistía y aplique la ley amnistiando a Dolors Bassa por el delito de malversación.
6: Segons fonts del Constitucional, el cas que no es votarà avui és el de Jordi Turull. El magistrat conservador José María Macías retirarà, si no hi ha cap canvi d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Turull, que és molt més suau i que no ordena expressament al Suprem aplicar l'amnistia. La sentència d'avui del Constitucional s'enviarà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que acatarà, que aplicarà l'amnistia, tot i que ni Pablo Llarena ni Manuel Marchena posen data sobre quan ho faran.
4: 11:15.
8: Resca Info.
9: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Resca Info.
4: Un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana no baixar la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà la seva reunió d'avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran

0: ampliar més endavant. El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances. Doncs venem a veure com està el transport ferroviari. La línia de Rodalies R1 acaba el seu recorregut a Arenys de Mar, des d'on el desplaçament cap al nord s'ha de fer amb servei alternatiu per carretera. Avui no s'han repetit les imatges d'ahir, malgrat que els usuaris han comprovat que les pantalles informatives no funcionaven. Autocars i trens han anat, però, arribant i sortint. Estació d'Arenys de Mar, Marta Bellés.
1: Aquí a l'estació d'Arenys de Mar, un matí tranquil, s'omple de gent cada cop que arriba un tren de Barcelona. El passatge que va més cap al nord, direcció Blanes, ha de fer transbordament i agafar un autobús que els espera a la porta de l'estació i que s'atura a cada municipi. De la mateixa manera, i en sentit invers, els que venen des de l'Alt Maresme, des d'altres pobles d'aquesta comarca, arriben per carretera i aquí poden agafar el tren direcció a l'Hospitalet. No van a l'hora i les pantalles no donen la informació actualitzada, però molts viatgers no tenen una alternativa al transport públic.
2: O vengo de Mataró y voy a Pineda de Mar a trabajar. Hoy vamos a llegar pronto.
3: Ayer me fui en coche, pero hoy me tocó esto. De Arenys a Canet.
4: Yo sé que tengo que ir hasta Calella y me he dejado en Arenys de Mar y vengo de Mataró. O sea, tengo que coger el bus ahora para llegar a Calella. Pero ayer no me funcionó, o sea, me vienen a buscar y hoy pues cojo el bus.
1: A la majoria els preocupa molt arribar a l'hora al seu destí, però sobretot també saber com anirà la tornada a casa.
0: I no hi ha servei aquest matí a la línia R11 que comunica Figueres i Girona amb Barcelona. Hi ha autobusos que ho supleixen, però que no surten en els mateixos horaris que els trens i els passatgers s'han d'esperar que s'omplin per poder fer el trajecte. En el tren d'alta velocitat no hi ha problemes, però va ple de gom a gom. Estació de tren de Girona, Fèlix Martín.
5: Els primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 6:14, 6:27, 6:37, 7:14 no han sortit aquest matí, també han suspès els trens de Girona cap a Figueres. Els usuaris gironins tenen un servei de bus alternatiu, però amb sortides que no són en el mateix horari que les mateixes que el tren. S'han d'esperar fins que els busos estiguin una mica plens. Sí que funciona l'AVE, han sortit aquest matí els que estaven previstos, sense problemes, però estan plens i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies. Això és el que s'han trobat tres passatgers a l'estació de Girona.
6: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus, que no sabem a quina arribarem. Esperar que arribem d'hora, no ho sé.
7: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest. Y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
8: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
9: ¿Y os ofrecen la alternativa de coger el AVE? ¿Que el AVE sí que funciona?
8: Sí funciona, pero está lleno, o sea, la gente ya lo ha comprado porque ayer supongo que había el mismo problema y la gente ha optado por anticiparse.
5: A l'exterior de l'estació de tren de Girona, diversos busos aturats, també gent que s'espera, sense saber a quina hora poden començar el seu trajecte.
10: 3CAT Info.
0: Brussel·les vol perdonar durant un any les multes per les empreses de petroli i gas natural que superin els límits d'emissions contaminants de gas metà. La llei que ho pretenia regular havia d'entrar en vigor a principis del 2027, però la Comissió Europea proposa endarrerir-ne l'aplicació per evitar més sobrecostos en un moment de crisi energètica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Anem a la capital comunitària, Brussel·les, Bruno Forteamiras.
11: La decisió arriba després de mesos de pressions de les grans companyies energètiques, de governs europeus i també de països exportadors de petroli i gas natural. Els Estats Units, Algèria, Qatar i Nigèria havien avisat que aquesta llei posava en risc les seves vendes de combustibles a Europa. Al final, Brussel·les accepta endarrerir-ne l'entrada en vigor, però només durant un any, lluny dels 3 anys que reclamaven alguns estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que això ajudarà a estalviar diners.
12: Donarem flexibilitat als exportadors durant un any més pel que fa al metà. Això evitarà costos addicionals en un moment de crisi.
11: Von der Leyen proposa compres conjuntes de petroli i gas per evitar que els països europeus competeixin entre si i que això acabi inflant encara més els preus dels carburants. Vol seguir el model que van aplicar amb l'esclat de la guerra a Ucraïna.
12: Quan Rússia va intentar extorsionar-nos, vam reunir els compradors europeus, vam agrupar la demanda i vam ajudar a garantir els subministraments que Europa necessitava. Per tant, és un model que funciona.
11: I diu que traçarà una nova estratègia amb les refineries europees per mirar de baixar els costos durant el processament del petroli.
0: Encara a l'exterior, el govern de Bulgària ha denunciat l'atac amb drons contra dos vaixells de càrrega en les seves aigües territorials del Mar Negre. Un dels vaixells s'ha enfonsat i dos dels tripulants han mort, mentre que la resta han estat rescatats per equips de salvament marítim. La tripulació de l'altre vaixell també ha estat evacuada. L'executiu búlgar no ha precisat l'origen de l'atac i ha convocat una reunió d'urgència. Ahir el president ucraïnès va acusar Rússia d'haver atacat un altre vaixell en aigües de Romania. L'exèrcit rus ha atacat en les últimes hores dos ports ucraïnesos de la regió d'Odessa, un dels quals a prop de la frontera romanesa. Rússia i Ucraïna han intercanviat atacs amb drons al llarg de la matinada. L'exèrcit ucraïnès n'ha llançat més de 600 sobre la regió de Moscou, tot i que la majoria han estat interceptats, han causat almenys dos morts i nou ferits. I a França, desenes de milers d'estudiants es manifesten novament avui per exigir més recursos sota la mirada de les autoritats incapaces de desactivar l'atenció després de dies de disturbis, vandalisme i ferides a més de 200 estudiants. La policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació dels agents després que un noi de 15 anys perdés una mà ahir per una granada ensordidora. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, justifica bé, però, la proporcionalitat de l'actuació policial i advertia que la majoria de problemes els creen persones alienes al moviment estudiantil.
13: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
0: Són declaracions a France Inter.
14: De podcast n'hi ha molts, però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
10: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
14: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 11:15 del matí. Fem atenció ara al trànsit i al temps. Comencem connectant amb l'equip viari per veure com estan les coses. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Doncs aquesta hora circulació més tranquil·la ja, només es mantenen trams amb una mica més de densitat a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Densitat també encara als accessos a Barcelona per la B20 a Santa Coloma i la C33 i la C58 a Montcada, tot això en direcció cap al nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, recordem que les pluges d'aquests dies alteren el servei de Rodalies. Hi ha diverses línies que funcionen amb alteracions i amb trams que s'estan cobrint amb servei d'autobusos substitutoris.
10: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
16: Comença a arribar la nova pertorbació que ens afectarà al llarg, sobretot, d'aquesta tarda. Una pertorbació que té unes característiques una mica diferents a les darreres que hem tingut, però que també pot donar pluges localment intenses. Hi ha avisos activats a partir d'aquesta tarda per, sobretot, intensitat de pluja, és a dir, que de manera puntual hi hagin registres que superin els 20 litres per metre quadrat a mitja hora, i fins i tot en algunes comarques podrien haver-hi registres puntuals que superin els 40 litres en mitja hora. Per tant, sobretot amb la intensitat de les precipitacions que ens esperen al llarg d'aquesta tarda, és on haurem d'anar una mica amb compte d'una pertorbació que arriba per Ponent, per les Terres de l'Ebre, que anirà extenent-se amb nuvolades i ruixats al llarg de la tarda, sobretot per l'interior del país, però de cara al vespre i a últimes hores també arribant clarament també molts sectors de la costa. Una primera pertorbació que s'allunyarà al llarg de la nit i que donarà pas a una segona que ens afectarà al llarg del dia demà, que esperem també un episodi de ruixats dispersos més a la tarda que al matí. Per tant, variarà poc, potser amb menys intensitat i amb tendència que els ruixats més importants a partir de demà a la tarda comencin a quedar ja més al nord i al nord-est, perquè sembla que acabarem el dimecres amb entrada de tramuntana, amb un dijous doncs de descens de les temperatures i fins i tot amb l'arribada de neu per sobre dels 2.000 metres, sobretot a l'Alt Pirineu.
0: I aquesta hora compareix a Granollers el cap d'intervenció dels bombers i l'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnusell, per actualitzar l'estat dels treballs per recuperar la normalitat després dels forts aiguats d'ahir.
17: Aquí amb el cap del dispositiu, que després és qui us farà l'actualització de tot plegat. Sí, que aquí avui ja ens han traslladat
18: a mi mateixa com a alcaldessa de Granollers, però amb tots els alcaldes més afectats del territori, que tindrem aquest dispositiu. I Bombers no marxarà d'aquí del Palau Olímpic, de la ciutat i de la zona, fins que estigui pràcticament tot resolt. Per tant, agrair aquesta agilitat, aquesta coordinació, aquesta rapidesa, tota aquesta ajuda i tot aquest bolcatge de mitjans aquí a la ciutat i al territori. I per tant, des d'aquí, també un missatge de tranquil·litat en aquest sentit. Avui, de moment, al matí s'ha llevat amb més calma, per tant, ja veieu pel que representa la ciutat, els que heu viscut la ciutat aquests dos dies, i que ja no en parlaré, però avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després, com a ciutat i com a territori, tindrem feina. Ja vindrà. I ara, òbviament, com ens ha explicat Bombers, i amb el que també estem treballant des de primera hora del matí, que hem fet tota la ronda amb tots els serveis municipals i també directament amb algun de vosaltres que ens hem trobat voltant sobre territori, detectant tots els llocs que encara hi ha necessitat de retirar terres, òbviament material immobiliari urbà, però de retirar terres, retirar aigües, soterranis, terrasses, acumulacions, revisar infraestructura, revisar punts crítics, i en això també des de l'Ajuntament hem posat a disposició el 092 per recollir tota la informació, i després també nosaltres coordinadament treballarem amb Bombers. Per tant, això pel que fa a la ciutat, aquesta tranquil·litat, i també acabo com vaig acabar ahir, agraint la col·laboració també de tota la ciutadania, prudència, sentit comú i corresponsabilitat, ara i els propers dies, amb tot el que tenim sobre la taula, tranquil·litat, perquè els ordres d'intervenció i d'acció i d'actuacions són per prioritats, òbviament, i per tant anirem arribant a tot arreu, però les prioritats doncs són les que són inicialment, restablir la normalitat, i després anirem netejant, retirant bancs i reemplaçant el que s'hagi de reemplaçar. Jo a partir d'aquí li trasllado perquè pugui actualitzar què és el cap del dispositiu.
19: Gràcies, alcaldessa.
0: Eduard Martínez.
20: Sí, sí. Una mica més, sí.
0: Ara pren la paraula per respondre-ho, per explicar, vaja, quina és la situació des del punt de vista dels bombers que hi ha en aquest moment.
19: Bé, bon dia. Per part de Bombers, en l'àmbit de la gestió de l'episodi d'aiguats d'ahir, estem a la fase de recuperació, de retorn a la normalitat, i bàsicament els objectius que ens hem plantejat és garantir a hores d'ara encara esgotaments, són esgotaments demorables. En principi no hi ha cap persona doncs, que pugui quedar compromesa a la seva seguretat, garantir la permeabilitat i la neteja de totes les vies, i com anteriorment deia l'alcaldessa, posar-nos a disposició de la ciutadania per donar recolzament en tot allò que sigui necessari. Per això que hem fet? Per això hem establert unes zones de treball, uns sectors, al capdavant de les quals hi ha un comandament amb una sèrie d'efectius, en concret 6 recursos de bombers, més tot el personal d'ADFs, Protecció Civil, evidentment policies locals, Mossos i voluntaris ocasionals que ja estan treballant o estem coordinant des d'aquí, del Palau d'Esports, i posar-nos a disposició per totes aquelles tasques que necessiten, fins i tot retirada de mobiliari que hagi pogut quedar afectat pels aiguats, doncs col·laborar en aquesta retirada. I bàsicament ara estem fent aquestes tasques en l'àmbit de la gestió dels aiguats. Per altra banda, malauradament, doncs com saben, estem en una recerca d'un menor de 12 anys que el que estem hem ampliat o s'ha ampliat molt la zona de treball. Ara mateix tenim treballant de l'ordre de 8 efectius de bombers, més unitats especialitzades, canina, mitjans aeris, drons, subaquàtica, més tot el recolzament que ens estan donant des de l'Ajuntament, des de les policies locals, Mossos, voluntaris ocasionals. Em sembla que fins ahir a les 3 de la matinada vam rebre una llau, i això s'agraeix, de voluntari ocasional, doncs, que ens està donant recolzament. Estem parlant de 470 i escaig persones, doncs, i estem mirant de coordinar aquest dispositiu per tractar de localitzar doncs, aquesta persona, doncs, que a hores d'ara està desapareguda. I ara són les tasques que estem fent.
20: L'àmbit d'actuació per localitzar aquest manual?
19: L'àmbit d'actuació... hem identificat un, el que nosaltres diem un últim punt d'albirament, un UPA, que permetin que no l'exposi aquí perquè, diguéssim, estem treballant i no voldríem doncs, que hi hagi una afluència massiva perquè hem d'anar molt coordinadament, evidentment, amb grup d'ordre, però és entre la zona de les vies, l'hotel Ciutat Granollers, i aleshores el que sí que s'ha fet és ampliar tota aquesta zona de treball cap a la zona més agroforestal, per dir-ho així. Ja no tan urbana, que també s'hi està treballant, sinó ampliar cap a un mosaic més agroforestal.
15: Aquesta desaparició té a veure amb els temporals? Estem parlant d'una cosa similar a la Pineda de Mar?
19: Això ho desconeixem, perquè nosaltres sabem que és una persona que... Bueno, que fa dies doncs, es va donar per... O sigui, que no localitzaven. Ahir, bombers, recupera o... assumeix la direcció i la coordinació de la recerca justament perquè entrem en aquesta zona d'interfície urbana. Fins aleshores el treball era pròpiament en casc urbà, per dir-ho així, i clar, els motius de la desaparició a priori no sembla que tinguin a veure amb els aiguats.
15: Quines són les grans tasques que queden per fer ara aquí a Granollers? L'alcaldessa deia, els bombers no marxaran fins que estiguin totes aquestes tasques resoltes, no? Quins són
19: les grans tasques que queden a fer aquí a Granollers? Ara mateix és donar aquest suport que us dèiem a la població, és garantir la neteja de les vies i el retorn a la normalitat. Ara, sortosament, no tenim tasques a nivell de salvament de persones, no tenim esgotaments amb infraestructures crítiques i, per tant, estem focalitzant molt els esforços en aquest retorn a la normalitat, en aquesta neteja de vies i, sobretot, com ja hem dit abans, doncs aquest suport a la població que ho necessiti.
0: Anem deixant aquí aquesta connexió amb Granollers, que va recuperant a poc a poc la normalitat, i bombers que continuen la recerca d'aquest menor de 12 anys desaparegut. Segons els bombers, no sembla a priori que tingui que veure amb els aiguats. Haurem d'esperar les pròximes hores.
10: Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
21: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente deixa entreveure que la Minya Mal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors de l'equip. L'extrem mataroní és la gran atracció d'aquest partit Croàcia-Espanya a la Lliga de les Nacions, que juga a 3:15 del vespre. Sentim el seleccionador espanyol.
22: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
21: A partir Croàcia-Espanya a 3:15 del vespre, avui també a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon i Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol Derkusic. Jugats ahir França 4, Bèlgica 1 amb el blaugrana Koundé als 90 minuts, Ucraïna 2, Hongria 2, el davanter del Girona Benat va jugar l'última mitja hora de joc. I Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'Albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín. Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. Partit històric per als gironins. El primer partit del club en competició continental a l'Europa Cup, la quarta competició europea, contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. I així ho afronta el tècnic Moncho Fernández.
23: Campió moltes vegades de la Lliga Romana, una lliga que està pujant fort en el panorama basquetbolístic europeu. I hem d'estar preparats per al repte, perquè com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho, i espero que ho farem així.
21: Girona, Dinamo de l'Europa Cup de bàsquet a 3:15 del vespre i també debuta a Europa el Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, tercera competició europea. Aleix Durant, segon tècnic de la penya.
1: Doncs tenen tres exteriors que el que volen és trepitjar la pintura i això és una de les coses que hem de parar. Després tenen dos pivots, el Knight i el Barnes, que generen joc de maneres diferents. Un juga molt més de cara, l'altre és un jugador de poste, que és una cosa que no m'ha hagut de defensar gaire i demà ho haurem de fer bé.
21: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, el Granollers rep el Busau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
2: Jo no sé quin Busau ens trobarem. Jo simplement tinc moltes ganes de veure un Granollers doncs, posat en aquesta competició, regular, amb intensitat, amb les coses molt clares, i que li posi les coses molt difícils al Buzau.
21: En waterpolo, el Natació Sabadell visita 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions. Al Mundial d'Hockey Patins femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola ha guanyat Xile per 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. Sentim la catalana Aimé Blackman, jugadora de l'equip espanyol, parlant del pròxim partit que tenen avui contra l'Argentina.
3: Sí, penso que aquesta victòria és molt important per demà perquè jugarem una tanquita molt fort. Serà pràcticament una altra final i aquestes emocions que hem viscut avui i aquesta força de poder guanyar aquest partit serà superimportant per demà disputar aquest joc.
21: L'equip espanyol amb 7 de 10 jugadores catalanes es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que té l'Argentina. El Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró, pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia aquest cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la marca japonesa. En tennis, l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per la lesió que té al genoll dret, segons ha confirmat l'ex número 1 mundial. Carlos Alcaraz juga avui la final del torneig de Tòquio davant el txec Lehecka i a Pekín el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur.
10: Trescat Info.

0: Són les 11. Brussel·les vol posposar un any les sancions a la compra de petroli i gas natural que excedeixin els límits d'emissions contaminants de gas metà. L'executiu comunitari proposa també fer compres conjuntes de petroli i gas per evitar que els països europeus competeixin entre si. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres, després que de divendres els va tombar al Congrés, i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat per mantenir al màxim la capacitat de resposta dels serveis d'emergències davant la previsió que les tempestes més fortes es formin a partir de la tarda al sud i al litoral de les comarques de Girona. Algunes línies de Rodalies continuen amb el servei alterat per incidències. La COE considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge i posa en dubte el seu encaix legal. La patronal considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar l'aturada, però els sindicats majoritaris consideren que l'habitatge i els salaris formen part de la mateixa reivindicació. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat, que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. Mor als 76 anys George Fenton, compositor britànic de bandes sonores de pel·lícules com Gandhi, El dia de la marmota o El rei pescador, entre d'altres. Reconegut amb premis BAFTA i Emmy, va estar nominat 5 vegades als Oscar.
1: Esports. Aquest vespre hi ha partits de la Lliga de les Nacions de Futbol, entre els quals el Croàcia-Espanya, amb Lamine Yamal que apunta titular. També el mateix grup Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Gordon, i Escòcia-Eslovènia, amb el jugador de l'Espanyol, Darkusic. En bàsquet, debuts de Joventut i Girona a les competicions europees FIBA aquesta temporada, a 8:45 a la Champions League FIBA-Joventut. Herzliya d'Israel, i abans a 7:45, Girona, Dinamo de Bucarest a l'Europa Cup. I al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai, la selecció espanyola femenina, majoria de catalanes, ha superat 3-2 Xile i aquesta matinada a la 1 juga contra l'Argentina.
0: Domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats sobretot a la meitat nord del país.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11. Bon dia, us està parlant Mireia Sala. Brussel·les permetrà que les compres de petroli i gas natural superin els límits d'emissions contaminants de gas metà, un dels grans responsables de l'escalfament global. La Comissió Europea vol que les multes per a les empreses incomplidores comencin a aplicar-se un any més tard del que estava previst, del 2027 al 2028. El govern comunitari diu que és per evitar més sobrecostos en la factura energètica enmig de la crisi provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Forteamires.
3: La decisió arriba després de mesos de pressions de les grans companyies energètiques, de governs europeus russos i també de països exportadors de petroli i gas natural. Els Estats Units, Algèria, Qatar i Nigèria havien avisat que les multes previstes posaven en risc les seves vendes de combustibles a Europa. Al final, Brussel·les accepta donar-los més oxigen, però només durant un any, lluny dels 3 anys que reclamaven alguns estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que això ajudarà a estalviar diners.
4: Donarem flexibilitat als exportadors durant un any més pel que fa al metà. Això evitarà costos addicionals en un moment de crisi.
3: Von der Leyen proposa compres conjuntes de petroli i gas per evitar que els països europeus competeixin entre si i que això acabi inflant encara més els preus dels carburants. Vol seguir el model que van aplicar amb l'esclat de la guerra a Ucraïna.
4: Quan Rússia va intentar extorsionar-nos, vam reunir els compradors europeus, vam agrupar la demanda i vam ajudar a garantir els subministraments que Europa necessitava. Per tant, és un model que funciona.
3: I diu que traçarà una nova estratègia amb les refineries europees per mirar de baixar els costos durant el processament del petroli.
5: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
6: Doncs tant com vulgui bussejar.
5: Genial. I quant d'oxigen queda?
6: El que vulgui, també.
5: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
6: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
5: I quants de cetacis?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3cat.info.
0: Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés. Són les mateixes mesures per frenar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge, però amb alguns canvis tècnics. Amb les Corts ja dissoltes, els haurà de convalidar un altre òrgan, on el vot de Junts és irrellevant. Madrid, Tania Tàpia.
9: Pedro Sánchez compareixent en roda de premsa després de reunir el Consell de Ministres. Amb el decret d'avançament d'eleccions publicat ja al Butlletí Oficial de l'Estat, la Moncloa torna a aprovar aquest dimarts els dos decrets d'habitatge. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, on de sumar, diu que seran les mateixes mesures amb retocs de mínims. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Era urgent que després de la derogació de divendres tornessin a estar en vigor, entre altres coses perquè aquesta setmana no comencin a haver-hi desnonaments per tot Catalunya i per tot Espanya una altra vegada. Per tant, els tornarem a aprovar amb algunes modificacions molt lleugeres.
9: El govern ho torna a fer perquè defensa que l'habitatge és crucial i són mesures que protegeixen llogaters i també frenen l'especulació dels fons voltors. Entre d'altres, es recupera la prohibició de desnonar fins al 2030 persones vulnerables i es prorroguen 2 anys sense pujar-los els lloguers que estan en vigor fins a finals del 2028. Amb les Corts dissoltes, les mesures ja no necessiten l'aval del ple, sinó de la Diputació Permanent, un ple en format reduït on el vot de Junts és irrellevant i el govern, per tant, pot validar les mesures amb el suport dels mateixos partits que divendres sí que van votar a favor d'aquells decrets. Aquest òrgan pot convalidar mesures de caràcter d'urgència, com és un decret d'aquesta mena, i hi ha precedents. Míriam Nogueres de Junts reconeix que no els agrada, però és legal. Declaracions a aquesta emissora.
11: Em sembla malament, però és veritat que és legal. Per tant, el senyor Sánchez ha decidit fer-ho i no hi ha altra. Però també, insisteixo, som els únics que hem posat una proposta sobre la taula.
9: El portaveu del PP, Borja Sémper, però critica la jugada i no descarta portar-lo a la justícia.
12: Pues veremos lo que haremos. Lo que no le vamos a hacer es el juego a Sánchez. Esto es un atropello más. Esta legislatura comenzó con un atropello en el Congreso de los Diputados y cerrará con otro atropello que es este. Con el manoseo, con la utilización torticera de los procedimientos para saltarse la voluntad mayoritaria del Congreso de los Diputados.
9: Ho ha dit a Onda Cero.
0: La COE considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge. En un comunicat, la patronal posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral ni depèn de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la COE, Antonio Garamendi, ha dit en una entrevista a Onda Cero que la vaga és política.
13: Bueno, yo creo que es clarísimo. De hecho, han tenido que buscar el encaje para ver dónde meten lo laboral, donde todos sabemos que no es un tema laboral. En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT es van sumar ahir a la convocatòria de vaga general de 24 hores del Sindicat de Llogateres. La secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López, ha defensat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que els salaris i l'habitatge formen part de la mateixa reivindicació.
14: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La convocatòria de vaga encara s'ha de ratificar i no té data al calendari, però tot apunta que serà aquesta tardor, abans que comenci la campanya electoral. 6 minuts i arribem a un quart de 12. La reunió de Protecció Civil per analitzar la previsió de pluges d'avui està a punt d'acabar. Hi haurà de seguida una compareixença per detallar aquesta previsió. Anem al Departament d'Interior. Miquel Jarque, bon dia.
15: Hola, molt bon dia, Mireia. Doncs sí, aquí estem a l'espera de la compareixença en la qual s'han d'actualitzar la situació en la qual es troba ara mateix el pla d'emergències. En principi, el Protecció Civil manté en fase d'emergència per tenir operatius tots els serveis i amb màxima disposició tant de bombers com Mossos d'Esquadra. Pel que fa al risc, a la intensitat, l'última actualització és que estaríem en un risc de nivell màxim de 3 sobre 6, amb una intensitat de pluja de 60 litres que podrien caure en un període de 3 hores. La zona de més perill, segons l'última actualització de Protecció Civil i en base a les prediccions del Meteocat, serien bàsicament al litoral, bàsicament al Maresme i també al litoral gironí. Estem a l'espera de la compareixença dels responsables de Protecció Civil. En quan tinguem l'actualització, us demanarem pas.
0: Gràcies, Miquel, doncs. Fins després.
15: Fins ara.
0: El servei de Rodalies encara registra avui problemes derivats de les incidències provocades pels forts xàfecs. La situació no és comparable amb la jornada d'ahir, però encara hi ha restriccions en determinats trams, malgrat que s'ha pogut recuperar el pas pel túnel de Plaça Catalunya. Estació de Sants, Joan Garcia.
16: Bon dia, avui a Sants veiem més moviments de trens que ahir, tot i algun retard, i un dispositiu d'informació més ordenat i més a tomb el que passa a les vies. La principal novetat és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona. Per què ho fan els de l'R1 i no els del tram nord de l'R4? Que també comparteixen túnel amb els de la línia del Maresme, doncs perquè els trens de la línia del Vallès Occidental, els que venen de Sabadell, Terrassa, Manresa, aquests encara han de fer marxes exploratòries per reconèixer l'estat de la infraestructura abans de recuperar el servei habitual. De fet, aquí a Sants veiem usuaris que venen a buscar aquests trens cap a Cerdanyola, Sabadell o Terrassa. Han de saber que si van cap a Sabadell o Terrassa han de fer-ho amb els ferrocarrils de la Generalitat i si van a Cerdanyola amb autobusos que surten des de la Sagrera. L'altra novetat és l'R2 Nord. Els trens surten i acaben a Granollers, no es queden només a Sant Andreu com feien ahir.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Tribunal Constitucional avalarà aquest migdia l'aplicació total de l'amnistia per a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders del procés. El Constitucional està reunit des de les 10 i la sentència que es dictarà forçarà el Suprem a amnistiar la malversació. També apropa el retorn de Puigdemont en llibertat a Catalunya i s'hauran de deixar sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers. Madrid, Paula Brujats.
17: El d'aquest matí és un ple decisiu i precipitarà l'aplicació de l'amnistia a les portes de la campanya electoral del 29 de novembre. La convocatòria d'eleccions no ha alterat els plans del Constitucional, però finalment avui només s'aprovarà la sentència de l'exconsellera Dolors Bassa, que és la més clara a favor d'amnistiar i que reclama expressament al Suprem que ho faci de manera urgent i preferent. Es resol un cas, però tindrà efecte sobre tots els exconsellers i obligarà el Suprem a retirar d'immediat l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. L'advocat de Dolors Bassa, Mariano Vergés, ha celebrat en declaracions a TV3 que s'encarrili l'últim capítol de l'amnistia i que el Suprem no s'hi pugui resistir.
18: Espero que cierre este capítulo porque el Tribunal Constitucional lo que ordena el Tribunal Supremo es que anule las resoluciones por las que se inaplicó la ley de amnistía y aplique la ley amnistiando a Dolors Bassa por el delito de malversación.
17: Segons fons del Constitucional, el cas que no es votarà avui és el de Jordi Turull. El magistrat conservador José María Macías retirarà, si no hi ha cap canvi d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Turull, que és molt més suau i que no ordena expressament al Suprem aplicar l'amnistia. La sentència d'avui del Constitucional s'enviarà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que acatarà, que aplicarà l'amnistia, tot i que ni Pablo Llarena ni Manuel Marchena posen data sobre quan ho faran.
19: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, Som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
20: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: D'aquesta manera hem arribat a un quart de 12, moment per obrir l'àrea de servei i ho fem amb la situació del trànsit i dels transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
21: Aquesta hora, circulació força fluida. Bona part de la xarxa viària. Només es mantenen punts amb una mica més d'intensitat a les rondes de Barcelona, sobretot ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. Recordem que també es mantenen vies afectades per les pluges d'aquests últims dies, sobretot al Vallès Oriental, encara tallades la ronda nord de Granollers a l'alçada del túnel de les Franqueses del Vallès i la carretera C1415C a la Roca del Vallès, que passa a l'alçada del pont que creua el riu Mugent. Degut a aquestes pluges, nou matí complicat el transport públic, especialment a Rodalies, on, recordem, hi ha diverses línies que circulen amb servei alternatiu per carretera.
2: El temps.
22: Comença a arribar la nova perturbació que ens afectarà al llarg, sobretot, d'aquesta tarda. Una perturbació que té unes característiques una mica diferents a les darreres que hem tingut, però que també pot donar pluges localment intenses. Hi ha avisos activats a partir d'aquesta tarda per, sobretot, intensitat de pluja, és a dir, que de manera puntual hi hagin registres que superin...
0: Deixem aquí la previsió del temps, perquè ara hem d'anar al Departament d'Interior, on els responsables de Protecció Civil i del Meteocat estan donant detalls sobre l'evolució prevista d'una nova arribada de tempestes.
22: Al llarg d'aquesta tarda
23: podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa.
22: D'una perturbació que arriba per Ponent, per les Terres de l'Ebre, que anirà extenent-se,
23: però sí que volem focalitzar des d'aquest
22: de la tarda, sobretot per l'interior del país, però de cada vespre i últimes hores també arribant clarament també
23: alguns moments que ara voldria centrar. Primer de tot, i que volíem posar el focus, seria a partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i, finalment, comarques de Girona. Això passaria entre aquesta mitja tarda i aquesta mitja nit, més o menys. Movent-se de sud cap a nord, aquesta és una de les característiques que diferencia les precipitacions d'avui respecte a les del cap de setmana, que les d'avui preveiem, els models ens indiquen que es mouran, no quedaran estàtiques, però sí que poden donar, de nou, doncs, intensitats torrencials. En aquest aspecte hem d'anunciar que hem fet avisos altre cop del llindar de torrencialitat de més de 40 mil·límetres en 30 minuts, que afectarà sobretot la zona del litoral i prelitoral, com deia, entre aquesta mitja tarda i aquesta mitjanit. L'altra característica és que aquestes precipitacions seran més intenses com més al litoral estiguin, tot i que de manera puntual sí que a l'interior, i de fet en alguns sectors del Pirineu Occidental també hem marcat algunes comarques amb color taronja, sí que esperem doncs, que les més intenses estiguin a prop del litoral, precisament perquè encara mantenim aquesta massa inestable, plena d'aigua, encara precipitable, i que potencialment encara pot donar aquestes intensitats. Per això, aquesta franja de color taronja que agafa tota la zona de litoral i prelitoral i que, evidentment, monitoritzarem durant tota la tarda i nit, perquè en cas de que alguna d'aquestes precipitacions doncs, tingui doncs, alguns indicis d'aiguat fort o d'aiguat estàtic, doncs faríem avisos de vigilància i passaríem a color vermell, evidentment, quan correspongui. Per altra banda, també hem activat l'avís de més de 60 mil·límetres en 3 hores. Aquest avís, sabeu que reforça el que ja he comentat abans, el de 30 minuts, perquè aquest dona la idea de que les quantitats intenses poden ser, a més, importants. Més de 60 litres en molt poca estona, precipitacions que, si es compleix la predicció, doncs s'aniran movent, però que deixaran quantitats d'aigua molt importants altre cop a la zona del litoral i del prelitoral. De cara a demà, esperem que hi hagi encara xàfecs i tempestes, però L'entrada d'aquest sistema frontal aportarà una entrada de vent de component nord i oest, tramuntana i mestral, que produirà dos efectes. El primer i més important és que escombrarà tota aquesta massa tan inestable que ens ha acompanyat aquests darrers dies i entrarem en un escenari de més de normalitat de tardor avançada a la zona de Catalunya, que evidentment doncs, continuarem amb alguns episodis, però ja no sembla que siguin amb aquesta potencialitat de severitat que hem tingut les darreres jornades. Aquest seria el primer efecte. I el segon seria que provocarà una baixada de temperatures important, normalitzarà probablement les temperatures a gairebé tot Catalunya i donarà lloc doncs, a un episodi de tramuntana i mestral, els dos extrems de Catalunya, amb un atge important a la zona de l'Empordà. Això seria de cara a dijous. Fins i tot a tall anecdotari, preveiem ja doncs, les primeres nevades amb cota de neu per sobre de 1.700-1.800 metres, que no produiran grans quantitats, però que dona indici doncs, precisament d'aquest canvi de temps que s'espera de cara als pròxims dies. Però ara sí que volem posar el focus encara en aquestes pròximes 12-18 hores, repeteixo, entre avui a la tarda i avui a la nit, part de la matinada, perquè aquests xàfecs, tempestes que poden arribar i afectar la zona de litoral i prelitoral, doncs poden ser altre cop de característiques tropicals com han sigut els dels darrers dies. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Santi. Perfecte, doncs per part de Protecció Civil, si em permeteu explicar, en aquests moments el que tenim és el pla Inuncat, que seguim en situació d'emergència, bàsicament també perquè aquesta situació, a part de la previsió meteorològica que tenim, comporta que portem molts dies ja amb unes afectacions en el territori destacables i per aquest motiu encara continuen treballant gran part dels efectius i continuem doncs, amb aquesta tasca evolucionant per arribar a la normalitat. Aquest Inuncat que tenim en emergència el que es recolza amb tot aquest dispositiu que tenim tant en el CECAT que tindrem els operatius presencials per tal d'anar fent seguiment i estarem en contacte amb tots els organismes que pertoqui per a la informació i per la coordinació dintre del pla. L'Agència Catalana de l'Aigua, la Confederació Hidrogràfica, evidentment els ajuntaments i tots els organismes a través de contacte telemàtic o telefònic. En aquests moments aquest dispositiu també es troba en el territori, també tenim personal en el territori fent seguiment d'aquestes situacions en els diferents municipis i d'aquestes actuacions que s'estan fent de cara al restabliment a la normalitat. Em permeto destacar també que tenim una vintena de voluntaris de Protecció Civil i també de Creu Roja també actuant en el territori per recolzar amb les tasques de neteja i les tasques que calguin que siguin necessàries també. I el seguiment que fem ara de les afectacions que hi ha, doncs el que ens indiquen també és que encara queden algunes dificultats en la mobilitat. Hi ha alguna carretera, dues carreteres secundàries a la zona del Vallès i dues carreteres també a les comarques de Girona, secundàries també, que tenien algunes incidències destacables, altres també amb incidències menors, i que també hi ha encara algunes incidències pel que fa al transport ferroviari. I per aquest motiu el que demanem també és a tothom que s'informi molt bé quan hagi de fer algun desplaçament de quin és l'estat de les vies o del sistema cap allà on vulguin anar per veure doncs, quina valoració pot fer del viatge o del servei o de com trobarà el servei en aquells moments. També hi ha afectacions en l'àmbit dels subministraments. E-Distribució, com sempre ens comentava, perquè estan també en contacte amb nosaltres directament en el CECAT, que en aquests moments tenen 4.400 abonats afectats, la major part d'aquests a Barcelona. Estan 300 persones treballant en aquest moment, continuen tenint traslladors, grups electrògens en funcionament per a aquestes avaries. Esperen poder ja anar rehabilitant durant el dia d'avui la majoria d'aquestes i estan retornant a la seva operativa ja més habitual per lo que ens comentaven avui. Continuarem fent aquest seguiment, com us comentava. Avui tenim una altra vegada convocatòria a les 19 hores del comitè tècnic i farem valoració de la situació que tenim i també farem valoració de la previsió per les següents hores perquè, com hem comentat, la situació aquesta que esperem de previsió és per la tarda-nit i per tant doncs, amb aquest punt de les 19 hores és quan faríem doncs, aquest punt de seguiment. Davant d'aquesta previsió i com a Protecció Civil que recomanem? Doncs evidentment recomanem que aquesta tarda i aquesta nit davant de les pluges que poden haver-hi doncs, tothom estigui molt atent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats. Com sabeu, si es donés una situació que impliqués que s'incrementen les incidències, que els avisos meteorològics doncs, també s'incrementen en la seva intensitat puntualment, doncs nosaltres també faríem l'avís que puguem fer en aquell moment per donar aquesta informació a la ciutadania. Per tant, el que sí que demanem és això, que estem atents avui encara, que tenim aquesta situació, estem atents d'aquesta informació per si calgués alguna mesura d'autoprotecció, que és el que nosaltres sempre recomanem, que davant d'una situació de risc doncs s'apliquin les mesures d'autoprotecció pertinents. Sí. Passem ara doncs a bombers. Sí.
3: Sí, bon dia. Soc José Luis López, cap de l'Eviso Operacions de Bombers de la Generalitat. Des de Bombers informar de que, bueno, com saben, des d'ahir a les 6 del matí hem actuat al voltant d'unes 700 actuacions en aquest segon episodi, de les quals gairebé una cinquantena han sigut de salvament de persones. La majoria d'aquestes salvaments van ser ahir al matí i ara estem, sobretot en el dia d'avui, estem en una fase, també com comentàvem des de Protecció Civil, de restabliment de serveis i de retorn a la normalitat. S'està treballant, es va treballar des d'ahir en 4 centres de comandament, 2 a Girona i 2 a la província de Barcelona. Des de Girona ahir ja es van completar totes les operacions i avui sobretot estem treballant molt intensament en el Vallès Oriental, on tenim un centre de comandament avançat desplegat a Granollers i a un altre centre de comandament avançat a Pineda per donar resposta a totes les actuacions del nord del Maresme. Bàsicament el que estem fent potenciant sobretot en aquest moment és totes les tasques de restabliment de vies de comunicacions, de buidabaixos i tota l'assistència tècnica que necessita la població. També destacar que dins de les actuacions del complex del Vallès Oriental continuem treballant en la recerca d'un menor desaparegut, en el que de moment no tenim novetats al respecte. I també posar en valor que estem treballant, coordinant també tot el voluntariat que ens està ajudant en aquestes tasques, i també fer referència que com la situació d'avui continuem a tenir una situació de risc, també estem treballant molt atents a que si hi ha algun canvi, sobretot en aquests llocs on estem fent operacions en què participen voluntaris, doncs també poder garantir la seguretat si en algun moment, per desgràcia, es manifesta el pitjor escenari possible, que esperem que no, però si es manifestés, doncs per un costat garantir que tot el personal que està treballant estigui segur. I en aquest sentit també recordar la importància de la responsabilitat individual d'autoprotecció si rebem aquells avisos de part de Protecció Civil, perquè ens ajuda molt també en aquell moment la col·laboració de la ciutadania per evitar que l'impacte, en cas de que tinguem un fenomen de risc, pues que la situació no empitjori. I per part de Bombers res més a destacar.
0: Són les explicacions que ens estan donant a Santi Segaler, responsable de predicció del Meteocat, i Massoler, sotsdirectora de Protecció Civil, i altres responsables de Protecció Civil.
4: Vam quantificar una cinquantena d'actuacions al territori, principalment a les comarques del Baix Llobregat, del Barcelonès, Vallès Occidental, Oriental i Maresme. Actuacions de quantificació dels danys, la col·laboració amb els altres cossos d'emergències i ajuntaments per restaurar la realitat, especialment en torrents, rius, rieres i camins que hagin pogut ser afectats, i quantificar tots aquests episodis i reportar-ho a l'Institut Cartogràfic. Utilitzem tant mitjans terrestres com aeris en alguns casos. Simplement és el cos d'agents rurals, demanar prudència a la ciutadania. Recordar que evitar ficar-se en risc és la millor manera de combatre l'emergència.
0: Les explicacions dels responsables d'agents rurals i de bombers. I ara...
5: Hola, bon dia. Soc el Jorge Morales, director mèdic del SEM, directiu de guàrdia del sistema d'emergències mèdiques. Bàsicament, comentar que nosaltres, de les 456 alertes totals que hem rebut durant tot l'episodi, i hem atès a 406 persones i traslladat 77. Les darreres 24 hores solo hem fet dues atencions vinculades a aquest incident meteorològic. És veritat que durant tot l'episodi hem incrementat la capacitat d'arribar als llocs on teníem incidents, hem canviat la configuració de les nostres ambulàncies per ambulàncies 4x4, que això dona la possibilitat de tenir més accessibilitat a les zones
6: donde los posibles víctimas o posibles malalts es pugui arribar. En comú sempre comptant amb l'ajuda de bombers de la Generalitat i dels altres cossos d'emergències, i també en contacte molt estret amb la xarxa sanitària, la xarxa d'atenció primària de Catalunya. També comentar que ja s'han restablert els serveis que teníem pendents de la xarxa sanitària, l'Hospital de Granollers i l'Hospital de Blanes, ja sabem des de fa 24 hores, i estem al cas de les properes hores també en la modificació que hem comentat d'incrementar la capacitat d'ambulàncies 4x4 i de les nostres centrals de coordinació sanitària.
1: Sí.
0: Són 11:45. Continuem en directe amb les explicacions sobre la previsió de pluges de les properes 18 hores dels responsables de Protecció Civil, de la directora de Protecció Civil, Imma Soler, i de Santi Segalà, responsable de Predicció de Meteocat, responent ara a les preguntes dels periodistes.
7: No us plantegeu enviar cap alerta.
1: Sí, exacte, com bé dius. En aquests moments el que tenim és un avís a nivell 4 de 6, és un avís d'una intensitat que pot ser localment forta, però no tenim aquesta previsió ara de fer un avís generalitzat. Sí que agraïm molt aquesta difusió que feu vosaltres d'explicar-ho a través dels mitjans i a través de totes les xarxes socials, per tal de que la gent conegui doncs, que avui hi haurà pluges que poden ser puntualment intenses i per aquest motiu cal ser vigilants aquesta tarda. Però no veiem que estiguem en un nivell d'avís que requereixi un enviament d'una alerta perquè tothom estigui informat de manera directa a través d'aquesta alerta, sinó que estem fent una difusió com la que fem habitualment quan hi ha algun risc. De totes maneres, com que la situació pot ser, i això si em permets, li demanarem al Santi que ens ho expliqui.
8: Sí,
1: Santi, per favor, si pots explicar. Sí.
8: Una mica la situació meteorològica, de moment no hem fet avís de color vermell, tot i que estava sobre la taula, per dues raons. La primera és perquè els models meteorològics ens indiquen que aquestes precipitacions es poden anar movent, a diferència dels dies anteriors, han d'anar corrent i, per tant, poden donar intensitats molt fortes però no acumular grans quantitats d'aigües en un mateix lloc. I per altra banda hi ha alguns models meteorològics que ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això de moment mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell. Per tant, durant el dia d'avui, per això he intentat donar el missatge, s'ha d'estar pendent de les actualitzacions dels avisos meteorològics i de l'evolució de la predicció, perquè en cas que tinguem indicis de que en algun lloc del litoral i prelitoral doncs, cal pujar aquest grau de perill, doncs ho farem al llarg del dia d'avui. I llavors les conseqüències que vindran doncs, ja corresponen a Protecció Civil, siguin avisos o el que sigui en el territori.
1: Per aquest motiu, com comentava el Santi, no descartem que si es dona aquesta circumstància doncs tinguem que fer un enviament és possible d'alguna alerta en algun punt si calgués, Penseu que nosaltres estem pendents tant de la previsió meteorològica, de la vigilància que ells fan en el territori, com de les alertes que veiem que arriben a través del telèfon 112. Tot això per nosaltres és molt important i és el que ens fa observar. Amb aquesta observació nosaltres podem veure que estan iniciant-se incidències destacables i llavors enviar una alerta. Per aquest motiu demanem també que

0: Condicions de neu al Pirineu de cara a demà o demà passat. No té res a veure, ara volem posar el focus en l'episodi meteorològic de pluja, repeteixo, que ens afecta durant les pròximes 18 hores del llarg del dia d'avui.
1: Doncs jo demanaria...
2: Passen 4 minuts de dos quarts de 12 del matí en directe les explicacions del responsable de
0: Bien,
2: predicció
0: buenos
2: de
0: días.
2: Metrocat, Santi
0: Dejamos
2: Sagalà,
0: atrás
2: i
0: los dos
2: Imma
0: sistemas
2: Soler.
0: mesoscalares convectivos que han afectado Cataluña de manera extensa y con lluvias muy intensas, pero...
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
4: 3K Info.
2: Brussel·les permetrà que les compres de petroli i gas natural superin els límits d'emissions contaminants de gas metà, un dels grans responsables de l'escalfament global. La Comissió Europea vol que les multes per a les empreses incomplidores comencin a aplicar-se un any més tard del que estava previst, del 2027 al 2028. El govern comunitari diu que és per evitar més sobrecostos en la factura energètica, enmig de la crisi provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Forteamires.
5: La decisió arriba després de mesos de pressions de les grans companyies energètiques, de governs europeus i també de països exportadors de petroli i gas natural. Els Estats Units, Algèria, Qatar i Nigèria havien avisat que les multes previstes posaven en risc les seves vendes de combustibles a Europa. Al final, Brussel·les accepta donar-los més oxigen, però només durant un any, lluny dels 3 anys que reclamaven alguns estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que això ajudarà a estalviar diners.
6: Donarem flexibilitat als exportadors durant un any més pel que fa al metà. Això evitarà costos addicionals en un moment de crisi.
5: Von der Leyen proposa compres conjuntes de petroli i gas per evitar que els països europeus competeixin entre si i que això acabi inflant encara més els preus dels carburants. Vol seguir el model que van aplicar amb l'esclat de la guerra a Ucraïna.
6: Quan Rússia va intentar extorsionar-nos, vam reunir els compradors europeus, vam agrupar la demanda i vam ajudar a garantir els subministraments que Europa necessitava. Per tant, és un model que funciona.
5: I diu que traçarà una nova estratègia amb les refineries europees per mirar de baixar els costos durant el processament del petroli.
2: El Tribunal Constitucional avalarà aquest migdia l'aplicació total de l'amnistia per a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders del procés. El Constitucional està reunit des de les 10 i la sentència que es dictarà forçarà el Suprem a amnistiar la malversació. També apropa el retorn de Puigdemont en llibertat a Catalunya i s'hauran de deixar sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers. Anem a Madrid, Paula Brujats.
7: El d'aquest matí és un ple decisiu i precipitarà l'aplicació de l'amnistia a les portes de la campanya electoral del 29 de novembre. La convocatòria d'eleccions no ha alterat els plans del Constitucional, però finalment avui només s'aprovarà la sentència de l'exconsellera Dolors Bassa, que és la més clara a favor d'amnistiar i que reclama expressament al Suprem que ho faci de manera urgent i preferent. Es resol un cas, però tindrà efecte sobre tots els exconsellers i obligarà el Suprem a retirar d'immediat l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. L'advocat de Dolors Bassa, Mariano Vergés, ha celebrat en declaracions a TV3 que s'encarrili l'últim capítol de l'amnistia i que el Suprem no s'hi pugui resistir més.
8: Espero que cierre este capítulo porque el Tribunal Constitucional lo que ordena el Tribunal Supremo es que anule las resoluciones por las que se inaplicó la ley de amnistía y aplique la ley amnistiando a Dolors Bassa por el delito de malversación.
7: Segons fonts del Constitucional, el cas que no es votarà avui és el de Jordi Turull. El magistrat conservador José María Macías retirarà, si no hi ha cap canvi d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Turull, que és molt més suau i que no ordena expressament al Suprem aplicar l'amnistia. La sentència d'avui del Constitucional s'enviarà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que acatarà, que aplicarà l'amnistia, tot i que ni Pablo Llarena ni Manuel Marchena posen data sobre quan ho faran.
2: Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres, després que divendres els va tombar el Congrés. Són les mateixes mesures per frenar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge, però amb alguns canvis tècnics. Amb les Corts ja dissoltes, els haurà de convalidar un altre òrgan on el vot de Junts és irrellevant. Madrid, Tània Tàpia.
4: Pedro Sánchez compareixen en roda de premsa després de reunir el Consell de Ministres amb el decret d'avançament d'eleccions publicat ja al butlletí oficial de l'Estat. La Moncloa torna a aprovar aquest dimarts els dos decrets d'habitatge. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar,

0: diu que seran les mateixes mesures amb retocs de mínims. Ho ha dit el Matí de Catalunya Ràdio.
1: Era urgent que després de la derogació de divendres tornessin a estar en vigor, entre altres coses perquè aquesta setmana no comencin a haver-hi desnonaments per tot Catalunya i per tot Espanya una altra vegada. Per tant, llavors tornarem a aprovar amb algunes modificacions molt lleugeres.
0: El govern ho torna a fer perquè defensa que l'habitatge és crucial i són mesures que protegeixen llogaters i també frenen l'especulació dels fons voltors. Entre d'altres, es recupera la prohibició de desnonar fins al 2030 persones vulnerables i es prorroguen 2 anys sense pujar-los els lloguers que estan en vigor fins a finals del 2028. Amb les Corts dissoltes, les mesures ja no necessiten l'aval del ple, sinó de la Diputació Permanent, un ple en format reduït on el vot de Junts és irrellevant i el govern, per tant, pot validar les mesures amb el suport dels mateixos partits que divendres sí que van votar a favor d'aquells decrets. Aquest òrgan pot convalidar mesures de caràcter d'urgència, com és un decret d'aquesta mena, i hi ha precedents. Míriam Nogueres de Junts reconeix que no els agrada, però és legal. Declaracions a aquesta emissora.
2: Em sembla malament, però és veritat que és legal. Per tant, el senyor Sánchez ha decidit fer-ho i no hi ha altra. Però també, insisteixo, som els únics que hem posat una proposta sobre la taula.
0: El portaveu del PP, Borja Sémper, però critica la jugada i no descarta portar-lo a la justícia.
3: Pues veremos lo que haremos. Lo que no le vamos a hacer es el juego a Sánchez. Esto es un atropello más. Esta legislatura comenzó con un atropello en el Congreso de los Diputados y cerrará con otro atropello que es este. Con el manoseo, con la utilización torticera de los procedimientos para saltarse la voluntad mayoritaria del Congreso de los Diputados.
0: Ho ha dit a Onda Cero.
4: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha confirmat que Gabriel Rufián serà el candidat del partit a les eleccions generals del 29 de novembre. Tot i que Rufián s'ha agafat uns dies de reflexió per acabar de decidir el seu futur més immediat, Junqueras té molt clar que tornarà a ser el cap de llista dels republicans. Són declaracions en una entrevista a la cadena SER.
5: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Jo sempre he dit, i és un plaer poder-ho tornar a repetir, i si m'ho torna a preguntar li tornaré a contestar el mateix, que jo crec que el Gabriel és el millor candidat que tenim en aquests moments.
4: Fa temps que Rufián flirteja amb la idea de forjar una gran coalició d'esquerres a l'Estat per plantar cara al PP i a Vox, una idea, però, que ni la direcció del seu partit ni la resta de socis potencials comparteixen. Si Rufián torna a repetir com a candidat d'Esquerra a Madrid, Junqueras ja sap què li posarà condicions. La principal és que vol tenir més marge per triar ells els altres noms de la llista.
6: Tresca Info.
7: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
8: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
4: 3 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Desenes de milers d'estudiants es manifesten novament avui arreu de França per exigir més recursos sota la mirada de les autoritats, incapaces de desactivar l'atenció després de dies de disturbis, vandalisme i ferides a més de 200 estudiants. La policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació dels agents després que un noi de 15 anys perdés una mà ahir per una granada ensordidora. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, justificava, però, la proporcionalitat de l'actuació policial i advertia que la majoria de problemes els creen persones alienes al moviment estudiantil.
9: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
4: Les concentracions d'estudiants també es fan sentir amb força a Perpinyà, on molta gent jove ha sortit al carrer per exigir una millora de les condicions als centres escolars. Perpinyà, Laura Bertran.
10: Molta joventut pels carrers del centre de Perpinyà que es manifesten a la crida dels sindicats estudiants i sindicats de professors perquè els volen acompanyar també en l'aprenentatge de mobilitzar-se. Sentim Ignacio Valenzuela, és professor i membre de l'FSU, el principal sindicat de l'ensenyament.
11: El fet que s'hagin pogut reunir la setmana passada, que hagin decidit de declarar una manifestació, de presentar una manifestació, d'alguna manera també fa part del l'acompanyament i de l'ensenyament que nosaltres, professors, hem de portar aquests alumnes, aquests joves i que fa part de la cultura ciutadana, diguem-ne.
10: Les principals reivindicacions per part dels joves és menys efectius per classe, però també menys professors absents, en tot cas que siguin substituïts, i demanar la supressió del Parcoursup, que seria l'equivalent de la selectivitat, però que troben injust i una mena de sorteig.
4: Almenys 2 morts i 9 ferits en un atac ucraïnès amb més de 600 drons sobre la regió de Moscou. La major part dels aparells han estat interceptats per les defenses antiaèries, més d'un centenar en direcció a la capital, segons ha informat l'alcalde. L'atac també ha provocat un incendi en un magatzem de distribució minorista. Mentrestant, l'exèrcit rus ha continuat atacant les principals ciutats ucraïneses durant la matinada. Segons l'Estat Major, l'objectiu han estat centres de dades. Els drons russos també han impactat en 2 ports del Mar Negre i han danyat un vaixell mercant. Per la seva banda, el govern de Bulgària ha denunciat que drons d'origen desconegut han impactat contra 2 mercants en les seves aigües territorials del Mar Negre. Un dels vaixells s'ha enfonsat i no es té notícia de la tripulació. L'executiu búlgar ha convocat una reunió d'urgència. I a Alemanya, el Parlament de Saxònia-Anhalt triarà avui el primer president d'extrema dreta en una cambra regional des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Gauch, rebrà el vot favorable dels diputats de l'esquerra populista i l'abstenció dels conservadors de la CDU del canceller Friedrich Merz. La resta de grups, socialdemòcrates, verds i l'esquerra Die Linke, hi votaran en contra. Diversos col·lectius han convocat manifestacions a les portes del Parlament, coincidint amb la constitució de la nova cambra, on l'extrema dreta està a només 3 escons de la majoria absoluta. L'elecció del primer ministre no està prevista fins al desembre, ja que Alternativa per Alemanya ha de negociar encara els possibles suports al seu candidat. Són 3:15. Obrim l'àrea de servei amb la informació del trànsit i els transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Doncs comencem parlant precisament de transport públic, perquè està sent un nou matí complicat a Rodalies, amb diverses línies que circulen amb servei alternatiu per carretera per les pluges d'aquests últims dies, sobretot a les Rodalies de Barcelona. És el cas de la R1, que en el tram entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes es cobreix amb autobusos. A la resta de la línia, els trens circulen amb demores d'uns 20 minuts de mitjana. Pel que fa a la R2 Nord, funciona amb servei d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, la R4 entre Manresa i Terrassa, Estació del Nord, i la R11 entre Portbou i Sant Andreu. En el cas de les línies R7 i R8, no hi ha servei de tren en tota la línia. En el cas de la R8, sí que hi ha servei alternatiu d'autobús. Pel que fa a les carreteres, circulació fluida ja a aquesta hora, més tranquil·litat a bona part de la xarxa viària. Es mantenen només les alteracions en 2 carreteres del Vallès Oriental, degut a les pluges. Recordem que segueix tallat el túnel de la Ronda Nord de Granollers, a l'alçada de les Franqueses, i la carretera C14-15C a la Roca del Vallès.
4: Gràcies, Glòria. Fins després.
12: Bon dia.
13: El temps.
4: Previsió del temps amb Jofre Genuer.
14: Comença a arribar la nova pertorbació que ens afectarà al llarg, sobretot, d'aquesta tarda. Una pertorbació que té unes característiques una mica diferents a les darreres que hem tingut, però que també pot donar pluges localment intenses. Hi ha avisos activats a partir d'aquesta tarda per, sobretot, intensitat de pluja, és a dir, que de manera puntual hi hagin registres que superin els 20 litres per metre quadrat a mitja hora, i fins i tot en algunes comarques podrien haver-hi registres puntuals que superin els 40 litres en mitja hora. Per tant, sobretot amb la intensitat de les precipitacions que ens esperen al llarg d'aquesta tarda, és on haurem d'anar una mica amb compte d'una pertorbació que arriba per Ponent, per les Terres de l'Ebre, que anirà extenent-se amb nuvolades i ruixats al llarg de la tarda, sobretot per l'interior del país, però de cara al vespre i a últimes hores també arribant clarament també molts sectors de la costa. Una primera pertorbació que s'allunyarà al llarg de la nit i que donarà pas a una segona que ens afectarà al llarg del dia demà, que esperem també un episodi de ruixats dispersos més a la tarda que al matí. Per tant, variarà poc, potser amb menys intensitat i amb tendència que els ruixats més importants a partir de demà a la tarda comencin a quedar ja més al nord i al nord-est, perquè sembla que acabarem el dimecres amb entrada de tramuntana, amb un dijous doncs de descens de les temperatures i fins i tot amb l'arribada de neu per sobre dels 2.000 metres, sobretot a l'Alt Pirineu.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Mor als 76 anys George Fenton, compositor de bandes sonores com Gandhi, però també d'Atrapat en el temps o El rei pescador. El prolífic músic britànic va rebre 5 nominacions als Oscars per les seves bandes sonores, incloses les del Que queda del dia i Cry Freedom. A més, va ser reconegut amb diversos premis com els BAFTA i els Emmy pel seu treball al programa de televisió de la BBC Blue Planet. Ell també és el creador de la música de capçalera de diversos programes de la BBC. Fenton va col·laborar amb directors com Richard Attenborough, Nora Ephron i Ken Loach i va compondre música per a documentals sobre la vida silvestre del cineasta britànic David Attenborough.
15: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
16: Suècia, el declivi del model nòrdic.
17: Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm Land Airport. We have landed 5 minutes ahead of schedule.
18: Välkomna till Stockholm.
19: Benvinguts a Estocolm, la idíl·lica capital sueca, on les eleccions del 13 de setembre han obert un panorama incert després de 4 anys de govern conservador liderat per Ulf Kristersson i amb el suport parlamentari de l'extrema dreta, el Partit Demòcrates de Suècia. Històrica socialdemocràcia que lidera Magdalena Andersson ha guanyat les eleccions, suma amb la resta de partits de centre-esquerra i l'extrema dreta ha baixat 3 punts, tot i que manté el suport de gairebé el 18% dels votants. Al centre d'Estocolm conversem amb l'Alessandro, suec de naixement, de pare espanyol i mare italiana.
20: La societat sueca ha funcionat, però és gràcies al socialisme, no al derechismo. La base de la societat sueca se formó gràcies al socialisme. Así que hay que, antes de hablar de Suecia o mirar a Suecia, hay que mirar la historia.
19: Així se senten molts veïns de la capital, tot i que els demòcrates de Suècia també tenen seguidors com el Gunnar.
21: Hem d'anar en aquesta direcció, tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
19: Suècia és un país que va acollir milers de refugiats als anys 70 i 80, com Miguel Godoy, psiquiatre forense, que va arribar al país nòrdic fugint de la dictadura de Pinochet.
22: Tuve el primer tiempo viviendo en un campamento de refugiados, que se llama, al sur de Estocolmo, y allí estuve hasta que llegó mi compañera y pudimos hacer nuestra vida de forma independiente.
19: ¿Dirías entonces que Suecia te salvó la vida en cierta manera?
22: Muy bien, por supuesto.
19: El model es va mantenir durant dècades fins al 2015, quan van entrar a Suècia uns 160.000 sirians. A partir de llavors, les polítiques migratòries s'han anat fent més restrictives, amb governs de diferents colors, però els últims 4 anys han estat durs. El govern conservador ha deportat joves de 18 anys, criats a Suècia, a països d'origen que no havien visitat mai. S'han eliminat els permisos de residència permanent, o s'han aprovat lleis polèmiques, com ara la de bona conducta, que planteja fins i tot la deportació en cas de no pagar un deute, per exemple. Al barri de Skärholmen, amb una població d'origen estranger del 70%, ens trobem amb una experta en migració.
23: Aida Simani, assessora legal de l'ONG Civil Rights Defenders.
24: Crec que l'extrema dreta té un objectiu clar, que és crear una societat ètnicament homogènia. Significa això que Suècia es convertirà en un estat que deporta? Crec que la majoria de la gent d'aquest país no vol veure els seus veïns, infermeres o els seus companys d'escola deportats.
19: Però és això patrimoni exclusiu de l'extrema dreta?
23: Ann Hatterin Ljungar, politòloga i experta en extrema dreta de la Universitat de Södertörn, a Estocolm.
25: Les polítiques de demòcrates de Suècia s'han convertit en la nova normalitat a Suècia. Per tant, un canvi de govern no significarà polítiques migratòries més progressistes a Suècia ni enlloc. Potser hi haurà canvis en temes menors, però els principals aspectes d'aquestes polítiques continuaran igual.
19: Un procés ens recorda la politòloga que ja han fet altres països veïns com Dinamarca. De fet, el nombre d'entrades de migrants i les peticions d'asil a Suècia estan en el nivell més baix des dels anys 80 i només els últims 4 anys han caigut un 60%. Una altra carpeta oberta és la del reconegut estat del benestar suec. Als anys 90, Suècia va començar a privatitzar la sanitat i l'educació públiques. Recentment, el think tank Arena ID ha documentat la segregació escolar que provoca la irrupció d'escoles privades finançades al 100% per l'Estat, acompanyada d'una caiguda de nivell que s'evidencia a les proves PISA. Aquestes escoles, propietat fins i tot de fons d'inversió amb seu a Luxemburg, generen un volum de negoci que atrau les bandes criminals.
26: Yo creo que hemos sido muy ingenuos.
23: Lisa Pelling, politòloga i directora del think tank d'Estocolm, Arena ID.
26: O sea, el hecho de que el Estado pone a la disposición de empresas millones y millones de coronas, ha creado un business muy profitable, incluso para bandas criminales.
19: En els últims anys, Suècia ha estat famosa pels tirotejos a centres comercials o enmig del carrer. La lluita contra el crim organitzat va portar l'actual govern, fins i tot, a intentar rebaixar l'edat penal fins als 13 anys. Els últims temps s'han reduït els tirotejos, però el problema de seguretat persisteix i costarà anys erradicar-lo.
23: Anders Lindberg, cap editorial polític del diari Aftonbladet.
0: La cara dolenta és que hem tingut al mateix temps un augment de les explosions amb bomba, i això passa perquè els mercats estan canviant. En lloc de tenir baralles pel mercat de drogues i armes, s'ha obert el mercat de la protecció, una mica com als Estats Units dels anys 30, on s'imposava l'extorsió a canvi de protecció en el temps del Capone. Estem parlant de màfia consolidada.
16: És un reportatge de Cèlia Cernades amb el muntatge de Josep Lluís Santiso. Podeu trobar aquest reportatge més ampliat al web de 3CAT Info, al podcast Mapa Mundi.
15: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
5: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
7: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
15: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
4: 6 minuts i arribarem a les 12 del migdia. Abans dels esports direm encara que l'autor britànic Geoffrey Archer ha mort als 86 anys. L'escriptor va vendre més de 300 milions de llibres durant 5 dècades de carrera literària, amb sèries com les Cròniques de Clifton o Cain i Abel. Nascut el 1940 al nord de Londres, va ser diputat conservador i va complir presó per perjuri el 2001 per haver mentit en un cas contra el diari Daily Star. Va ser alliberat 2 anys després i va estar a la Cambra dels Lords fins que es va retirar de la política el 2024. Aquesta mateixa setmana estava prevista la publicació del seu últim llibre, Adam i Eva.
15: Esports.
4: Montserrat, bon dia.
8: Hola, bon dia. Aquest vespre juguen els últims partits de la quarta jornada de la Lliga de les Nacions de Futbol, entre els quals el Croàcia-Espanya amb Lamine Yamal, que apunta a titular. L'extrem mataroní és la gran atracció d'aquest partit, que comença a 3:45 del vespre. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
27: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
8: Avui també a la Nations League de futbol, entre altres, Anglaterra, República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon i Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol Dirk Cusic. Jugats ahir França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Koundé va jugar els 90 minuts i Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat va jugar l'última mitja hora de joc. I mentrestant el Barça ha tornat als entrenaments per començar a preparar el partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després d'aquesta aturada de seleccions. Eric García va fer part de l'entrenament ahir amb el grup sobre la gespa, en canvi Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat. I el Barça femení, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola en principi per unes molèsties al quàdriceps. El Barça esperarà que la jugadora torni per valorar si hi ha una lesió. I Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la una, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín. Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami. En bàsquet, avui destaquem un partit històric. per al Fiat de Girona. És el primer del club en competició europea a l'Europa Cup, la quarta competició continental, contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau a 7:45. El tècnic Moncho Fernández ho afronta així.
6: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
8: També debut del Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 8:45 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea. Aleix Duran, segon tècnic de la penya.
9: I després, defensivament, doncs, ells et col·lapsen molt, tanquen molt la zona, inclús et juguen zones, i serà un partit a nivell mental doncs, difícil d'encarar.
8: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, el Granollers rep avui el Busau romanès a 8:45 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
10: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
8: En waterpolo, el Natació Sabadell visita 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions. Al Mundial d'Hockey Patins Femení que es disputa a Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola juga avui contra l'Argentina, amb qui empata a 6 punts al grup A, tot i que l'equip espanyol és el primer. L'equip de Sergi Macià, amb 7 de 10 jugadores catalanes, ha superat a les últimes hores Xile per 2-3 en el segon partit de la fase de grups. Al Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró, pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest cap de setmana al circuit de Mandalika. I en tennis, l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per la lesió que té al genoll dret.
4: Falten pocs segons per les 12 del migdia. A partir d'ara connectem amb Catalunya Ràdio per oferir-vos una missió conjunta davant la decisió del Tribunal Constitucional que avalarà l'amnistia total per a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés. El Tribunal Constitucional està reunit des de les 10 del matí.
11: Ja. Que semblava tan difícil que al final no només es va aprovar, sinó que es complirà. Per tant, no sé, estic satisfet de que després de tant de temps les coses puguin acabar d'aquesta forma.
12: Quan calcula vostè que Oriol Junqueras podrà tornar a ser professor, per exemple, a la universitat o presentar-se a unes eleccions?
11: A veure, això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent, perquè O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent. Clar, a vegades les coses depenen de dies, no? I si a més tenim unes eleccions ara convocades, però això ha de ser rapidíssim, és a dir, no pot tardar més de dies o algunes setmanes.
12: Parlava també, li preguntava a l'advocat de Carles Puigdemont, que tot això arriba en un context electoral, que no se'ns escapa. No sé si creu que en aquest sentit el Suprem encara s'hi pot agafar, això.
11: Però agafar-se per què? Per retrasar-ho?
12: Sí, per dir, escolta, com que això interfereix en un procés electoral, doncs ja ho aplicarem un cop passi les eleccions, per exemple.
11: No, jo crec que és al revés. És a dir, jo crec que si ara no s'apliqués hi hauria una lesió tan evident i tan irreparable del dret de participació política que inclús podria fer que s'ordenés en el Suprem fer-ho de forma immediata. És a dir, jo crec que és al revés. Les circumstàncies el que fan és imprescindible una execució immediata d'aquesta sentència perquè es puguin presentar si volen.
12: Clar. Sí, estarien negant un dret polític que tindrien perquè hi hauria una llei que ho determina i una sentència del Constitucional que demana que recuperi aquest dret polític.
11: Clar, és que nosaltres ja li vam dir això al Constitucional en el seu moment, li vam dir, escolti, rehabilitin aquesta gent mentre resolen el recurs. I ens va dir, no els podem rehabilitar perquè no hi ha cap dada concreta, com per exemple unes eleccions, per les quals cautelarment els haguem de rehabilitar. Però clar, ara passaria això. Ara ens podríem trobar en la paradoxa de que ens donen la raó, però no poden exercir els seus drets, no? Aleshores, és un escenari precisament per aplicar urgentment o inclús de forma cautelar o de forma expeditiva aquesta sentència. Mm.
12: Vostè veu també un càlcul polític en aquest retorn, per exemple, de Carles Puigdemont, en el sentit de que, per exemple, molta dreta o molta extrema dreta a Espanya segurament també s'excitarà, no?, amb aquest retorn. Per tant, també estimula el vot de la dreta a les properes eleccions. No sé si veu també una operació política en aquest sentit, un càlcul polític, o ho separaria una cosa de l'altra.
11: A veure, és que jo el problema és que no m'agrada confondre el tècnic amb el jurídic, amb el polític. El polític ho faig jo a casa meva i em dedico a la tècnica. Aleshores, per més que quan vam guanyar, diguem-ne, per exemple, la immunitat dels europarlamentaris, vam aconseguir una fita jurídica, però també política, perquè el senyor Puigdemont ha estat en llibertat, jo només em dedico a la part tècnica. Per tant, l'explotació política d'aquestes circumstàncies l'han de fer els polítics.
12: Doncs ara ho analitzarem també en una taula política i escoltarem també totes les reaccions en aquest especial que comença ara a Catalunya Ràdio. Andreu Vandeneinde, gràcies per acompanyar-nos.
11: Gràcies a vosaltres.
12: Són les 12:03.
2: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
12: A partir d'aquesta hora, programació especial al matí de Catalunya Ràdio per seguir la històrica reunió del Tribunal Constitucional que avala definitivament la llei d'amnistia. Ho hem explicat fa pocs minuts. El TC, per una majoria de 7 a 5, determina que l'amnistia és perfectament legal i que urgeix al Suprem aplicar-la. Quan podrà tornar Puigdemont? És una de les preguntes que hi ha ara mateix sobre la taula. Com pot impactar a la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre? És un altre dels interrogants que intentarem respondre des d'ara en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio. Ho segueix des de Madrid, des de la Tribunal del Constitucional. Paula Brujats, bon dia de nou.
13: Bon dia, què tal?
12: No hi ha hagut sorpreses, Paula, i s'ha imposat la majoria progressista del Tribunal de Garanties.
13: No hi ha hagut sorpreses i un altre cop un constitucional dividit perquè per 7 vots a favor dels magistrats progressistes, 5 en contra dels conservadors, s'ha aprovat aquesta primera sentència, decisió molt transcendental avui per la amnistia, perquè el Constitucional avala l'amnistia total, també pel delicte de malversació per tots els líders del procés. Aquesta sentència que s'acaba d'aprovar resol només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però serà d'aplicació a la resta d'exconsellers, també Carles Puigdemont, perquè marca una base clara, una base concisa sobre com s'ha d'amnistiar la malversació i, a més, Ricard, i això és molt important, ordena al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia de manera urgent i de manera preferent. És la sentència que havia proposat el president del Constitucional, el progressista Cándido Conde Pumpido, una sentència molt dura contra el Tribunal Suprem. Són 65 pàgines on hi ha diversos retrets cap als jutges Llarena i Marchena. Se'ls acusa d'haver fet interpretacions esbiaixades de l'amnistia per no haver-la aplicat fins ara. Diu a la sentència que és de sentit comú amnistiar el delicte de malversació i, a més, remata que haver negat fins ara l'amnistia als exconsellers és desviar-se de l'objectiu i de l'esperit de la llei d'amnistia. En remata el Constitucional que els líders del procés no es van embutxacar ni un euro amb el referèndum de l'1 d'octubre i que, per tant, si no hi ha enriquiment personal, no es pot sostenir que la malversació no es pot amnistiar. En resum, la pilota que passa ara mateix cap a la teulada del Tribunal Suprem, Pablo Llarena i Manuel Marchena, que han de decidir a partir d'ara quan aixequen l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig, i quan deixen sense efecte les inhabilitacions de la resta d'exconsellers, Junqueras, Romeva, Turull i Dolors Bassa.
12: I com han d'anar els propers dies, Paula? Perquè avui sabrem també la decisió, però la sentència encara pot trigar uns dies.
13: El que sabem, pel que ens diuen fons del Constitucional, és que el president té intenció d'accelerar els tempos i voldria aquesta tarda mateix o a molt estirar demà comunicar ja la decisió al Tribunal Suprem. Penseu que la sentència pràcticament ja està redactada perquè Conde Pumpido la portava a debat al ple i no s'hi han fet canvis perquè s'ha votat amb la majoria progressista. Per tant, ara es tracta de fer retocs tècnics formals abans d'enviar-la cap al Tribunal Suprem. Això ens diuen, insisteixo, fons del Suprem, que volen que sigui ràpid. Per tant, demà el Tribunal Suprem podria ja tenir aquesta sentència i a partir d'aquí haurà de decidir quan la comença a aplicar.
12: Gràcies, Paula. De seguida ho ampliarem. També decisió que el TC ha agafat reunits als governs català i espanyol després de la convocatòria d'eleccions del 29 de novembre. Seguim a la Moncloa, també. Tània Tàpia, bon dia.
14: Sí, bon dia. Avui, reunió del Consell de Ministres. Estem esperant que comparegui Pedro Sánchez, que avui ha anunciat roda de premsa centrada en l'habitatge. Està prevista a 1:15. Intentarem preguntar per reacció de l'amnistia per l'impacte d'aquesta decisió d'avui. Segons fons de la Moncloa, però, reconeixen que estan confiats que el Suprem acatarà i que no buscarà cap altra argúcia legal per no aplicar, ara ja sí, de manera definitiva, aquesta llei d'amnistia. Compten amb la imatge de Carles Puigdemont de tornada a Catalunya. Creuen que electoralment l'amnistia no els perjudica, al contrari, aquestes fonts diuen que els suma perquè dona la imatge d'un partit socialista que sap resoldre problemes heredats. És un triomf indiscutible, reconeixen en el sí del govern espanyol. Ara bé, sobre la taula no hi ha cap intenció de fer fotografia conjunta amb Carles Puigdemont, i menys ara, amb la relació de nou tensa que s'ha generat amb Junts per Catalunya després de negociar els decrets d'habitatge i que Junts els hagi votat finalment en contra.
12: Palau de la Generalitat, Albert Prat. Aquest matí també hem tingut reunió al govern de la Generalitat. Bon dia, Albert.
17: Què tal? Bon dia. Sí, fa només uns instants ja tenim la primera reacció del president Salvador Illa. Diu: el temps ens ha donat la raó, Catalunya avança. És el missatge que acaba d'escriure a les xarxes socials. Una primera valoració sobre el previst, perquè la posició de l'executiu sobre l'amnistia sempre ha sigut la mateixa, demanant que s'apliqui el més aviat possible. La decisió del Constitucional ha enganxat el govern amb la reunió dels dimarts pràcticament enllestida. D'aquí a mitja hora compareix en roda de premsa la consellera portaveu Sílvia Paneque. A un dia més i més enllà de l'amnistia, la Generalitat insisteix que està molt pendent de l'estat del temps.
12: I des d'aquesta hora també el president Salvador Illa presideix una executiva del PSC. Anem cap al carrer Pallars. Sílvia Solanes, bon dia.
18: Bon dia, sí, és una executiva extraordinària del PSC que està a punt de començar. Salvador Illa ja és aquí al carrer Pallars, però encara no ha entrat a la sala on es fa aquesta executiva. És una executiva a porta tancada, però sí que podrem sentir les primeres paraules de Salvador Illa després de la notícia. El que ens diuen que serà un discurs d'uns 10 minuts, però que no té intenció de parlar sobre aquesta amnistia en aquí, a la seu socialista, perquè serà un acte per engegar la maquinària electoral. De fet, és on s'elevarà el nom de Jordi Hereu com a candidat al PSC a Barcelona, que l'acabaran de ratificar aquest cap de setmana. De tota manera, sí que ens diuen que el president Illa parlarà ja com a president sobre l'amnistia fora d'aquí la seu del PSC.
12: I a 2:15 està prevista també una compareixença del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a la seu d'Esquerra, al carrer Calàbria. Marta Corbalán, bon dia.
20: Hola, bon dia. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, té previst compareixer a 12:15 des de la seu del partit a Barcelona. Un cop el Constitucional ja ha avalat l'amnistia, els republicans confien que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes, i això li deixarà el camí desbrossat perquè el líder d'Esquerra es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes, previstes, si res no canvia, per al 2028.
12: I molt pendents també, evidentment, de Junts, perquè l'executiva es reuneix a la tarda. Jordi Corbalán, bon dia.
21: Bon dia, tenim una última hora. El president Carles Puigdemont, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig, farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de la Casa de la República a Waterloo. És notícia d'última hora. Abans, aquest migdia, també compareixerà a la seu de Junts el secretari general del partit, Jordi Turull. Junts fa dies que esperen amb prudència l'amnistia del seu líder, tot i que el motiu sobre quan i com té previst tornar és absolut. Sabem que ahir va estar reunit a Waterloo fins a mitja tarda amb el nucli de confiança de la direcció del partit.
12: Doncs aquesta és la situació en aquest especial que farem al matí de Catalunya Ràdio. I ho farem amb l'anàlisi de Montserrat Nebrera, degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya. Montserrat, què tal? Bon dia.
22: Què tal? Bon dia.
12: També Jordi Cominal, empresari i exdiputat al Parlament. Bon dia, Jordi.
24: Hola, bon dia.
12: Oriol Marc, subdirector del Nació. Què tal? Bon dia, Oriol.
25: Què tal? Molt bé. Molt bon dia.
12: I des de Madrid, Marta Monforte, periodista d'Infolibre. Bon dia, Marta.
28: Hola, bon dia.
12: D'entrada, un titular. Què destaqueu de l'aplicació o de la notícia que acabem de donar? Montserrat.
22: Bé, previsible, no? Previsible. Sabíem que els vots del Tribunal Constitucional estaven dividits. Sabíem també que hi havia una diferència de parer entre aquests blocs respecte de com entomar la valoració de la sentència del Suprem, i sabíem també que aquesta majoria imposaria. El que no sabíem era el que hem sabut ara, que la ponència de Macías, probablement per les discrepàncies que generava la majoria, retira, i que, per tant, la primera de les sentències és la que marcarà el camí a la resta, perquè no solament es dedicarà a dir que reconeix un recurs d'emparament, sinó també explicitar la doctrina en què això s'empara i, per tant, que condicionarà tota la resta dels recursos, doncs ha arribat la primera. I respecte del que s'ha dit, evidentment, ara no tenim encara, més que el resultat, no? El fallo de la sentència, ens espera veure quan es redactarà, previsiblement també aviat, i jo crec que podem dir que respecte d'això hi haurà una obediència estricta per part del Tribunal Suprem respecte del que ha de fer.
12: Jordi.
0: Et diré ja gran victòria d'un exili de 9 anys, perquè evidentment encara tots resseguirem el que diu el Constitucional, tots mirarem com reacciona el Suprem, però tot això no hauria passat si no hi hagués una sentència al TJUE. I per tant aquí va haver-hi una aposta clara per anar a l'exili, per posar Espanya davant del mirall a nivell europeu, i els tribunals europeus van donar la raó a l'exili. I simplement ara es desencadena doncs, una reacció que encara que haguessin volgut, doncs no, els espanyols no podien contradir. I per tant és una gran victòria d'un exili de 9 anys.
12: Oriol?
1: És una victòria que arriba no només 9 anys tard, sinó que jo ho cronificaria una mica diferent. Crec que és una victòria que fa 2 anys que va obtenir l'independentisme amb l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats, en un moment en què Junts va ser clau per investir Pedro Sánchez, quan Junts fa política a Madrid aconsegueix l'amnistia. I crec que hem de posar l'accent en el fet que estem donant tots per fet que el Suprem no posarà cap pega quan porta 2 anys posant totes les pegues del món a complir amb una llei que ha estat aprovada per una majoria al Congrés dels Diputats. I, per tant, permeteu-me que fins que jo no vegi una resolució del Tribunal Suprem dient que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i companyia no tindran cap problema legal amb les causes vinculades a l'1 d'octubre, m'ho comenci a creure. És veritat que Pablo Llarena, en aquell off the record famós en l'obertura de l'any judicial, ho va deixar bastant clar, que no hi hauria impediments, però, malgrat tot, m'agradarà veure que el desenllaç sigui efectivament aquest, tenint en compte que també hi ha hagut un xoc institucional importantíssim a Espanya entre el Constitucional i el Suprem, amb el Constitucional amb una majoria progressista, imposant-li una visió sobre la malversació al Tribunal Suprem. Crec que és un precedent d'aquells que s'estudiarà a les facultats de dret i no tant a les de polítiques.
12: Marta?
16: Sí, jo parlaria d'una potencial, per ser més precisa, reaprisió que s'exigirà el tauler polític a Catalunya i també a Espanya, perquè al final no només és la tornada d'un dirigent polític, sinó també d'un símbol, no? Que durant uns anys ha condensat bona part del conflicte polític català i que també ha tingut les seues repercussions a Madrid. I jo crec que això té una càrrega política, institucional i fins i tot emocional, en un context, a més, d'eleccions generals que s'han convocat precisament pel no de Junts als decrets d'habitatge i ara la consigna de Pedro Sánchez de portes cavadins del Consell de Ministres, ara sí és podeu atacar a Junts tot el que vulgueu. Jo crec que això ho veurem avui a la compareixença del president del govern espanyol i per a mi s'obren dues incògnites. Una, si per a una part de l'independentisme es reactivarà tota la qüestió del 2017 i ell aconseguirà tindre una bona entrada a Catalunya en aquesta gira que vol protagonitzar i també saber quin Puigdemont torna, perquè el que el Puigdemont ara no és el de 2017 i també haurem de veure quines conseqüències té i si s'adapta bé al marc general de la política catalana i també a l'espanyola, clar.
12: Ara mateix tenim prevista d'aquí un quart d'hora la compareixença del president espanyol, també a partir de la 1 la compareixença de Junts i Esquerra Republicana. Ho seguirem, però abans volem saludar Toni Comín. Toni, bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
12: I enhorabona.
19: Gràcies, moltes gràcies.
12: Per fi, no?
19: Per fi. Sí, sí, per fi. No, jo particularment mai, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba...
12: Clar, no sé, Toni, si ara és un moment, també suposo que es barregen moltes coses, també personals, no? Perquè de cop i volta, doncs ara sí. És a dir, ara ja podràs tornar a casa. No sé si has pensat, per exemple, el primer que faràs quan tornis.
19: Ho tinc pensat, però no t'ho explicaré ja. Aquí. els afectats ho han de saber primer.
12: Val.
19: No, a veure, la tornada sí té dos cares, clar. Té la cara política, perquè té una cara política el nostre retorn, és evident, i particularment el cas del president, no? I després té una cara personal, diguem, no? Perquè un exili és molt dur, sobretot per les famílies, és molt dur. Per tant, te'n recordes de molts moments difícils d'aquests anys. També tens la sensació d'haver guanyat la batalla, perquè a nivell personal també hi ha una batalla que és seguir sent feliços, no? I aconseguir protegir la felicitat dels teus encara que estiguis a l'exili. I ara que s'ha acabat l'exili, miro enrere i dic, bueno, això ho hem aconseguit. Hem aconseguit que els anys de l'exili els recordarem, malgrat ser una gran injustícia, malgrat ser anys en molts moments molt difícils, malgrat ser anys durs, al final els recordarem com anys feliços. I aquesta també crec que és l'altra victòria, no? Que és la victòria íntima, no?
12: Hi ha una cosa, crec, Montserrat, que es diu el síndrome de l'intern, no sé si saps de què parlo, és un síndrome, està més aplicat a la gent que passa una experiència traumàtica, per exemple, en una presó, no? Que quan surt, a vegades, després de passar molt de temps a un lloc, o una institució, per exemple, no? Li costa o té dificultats per adaptar-se a una vida més en llibertat o més com voldria, no?
22: Una pel·lícula famosa, sí. Cadena Perpètua, que l'exemplifica molt bé i que parla de com aliena a les persones una situació que des del punt de vista, fins i tot diria, que sociològic és impensable, no? Podem pensar d'algunes, no sé, d'alguns perfils criminals que estiguin a la presó, però clar, quan pensem que el Toni o tots els que van marxar i els que es van quedar aquí van anar a la presó, que estarien en aquesta circumstància, ens costa perquè tenim tendència a pensar el dret des d'una perspectiva emotiva, ja sigui els que creuen que és una injustícia i els que allà em refereixo als que van fer sentències que ara s'han desdit i que per tant es diu que no havien d'haver estat així, que no responen a la nostra expectativa. I el que acaba generant és aquesta situació, no? Persones que surten de l'àmbit del que seria el normal en política i que com es torna. Més encara, no solament pel fet de que canviïn les persones, sinó també des del punt de vista de com ha canviat el panorama o el paisatge. Ja, penseu que la sentència deia que l'exposició de motius de la llei d'amnistia deia que es feia per la normalització a Catalunya. Quan tothom sap, la pròpia Míriam Nogueras ho va dir al Parlament, que era pels 7 vots que necessitava Pedro Sánchez. Aleshores, quan pensem en tot el que ha significat això, quan pensem que el propi Tejue el que va acceptar és aquesta exposició de motius, quan tothom sap que des del punt de vista polític això no era cert, pensem, on ha quedat tothom? O on han quedat aquestes circumstàncies? El cas de les persones que van marxar és un cas doblement de, sí, diguem, de síndrome de l'intern, no? Estaven fora,
19: no,
22: el paisatge
19: no, no,
22: canviat.
19: No, que us ho rebati. No?
12: A veure, Toni, rebat.
19: No, ho sento. Si parleu de mi, parlo jo, que sóc el que puc parlar de primera persona.
22: Tens raó, això és veritat.
19: No, home, no, esclar, perquè ara tothom ens interpretarà i potser que t'expliquem nosaltres, no? No hi ha cap síndrome de l'intern perquè l'exili, per sort, no és la presó, és una cosa diferent, és molt injusta, però és diferent. I el síndrome de l'intern sabran els psicòlegs, diguem, però no hi ha un síndrome de l'exiliat, i menys en el nostre cas, que hem estat molt connectats durant aquests anys, i per tant hem anat seguint l'evolució del país, i no tornem a un país desconegut per nosaltres, evidentment, no és el mateix ser-hi que veure'l a través de les xarxes, diguem, de tots els mitjans de comunicació que ens han permès estar molt connectats, diguem. I és veritat que nosaltres tornarem diferents, jo crec que tornarem més savis, perquè l'exili és una experiència dura, i com totes les experiències dures, si pots treure'n les lliçons que t'ofereixen aquestes experiències, et milloren com a persona. En aquest sentit sí que hi ha una transformació, però no és cap síndrome de l'intern. No, jo el que intentava dir és que aquí nosaltres teníem dues victòries a intentar aconseguir. Una victòria política, que jo, perdoneu, ara ja temps tindrem, diguem, però jo crec que és clar que l'amnistia és una victòria del moviment independentista, no nostre, personal, del moviment, perquè que una part del govern que va fer l'1 d'octubre pugui tornar a casa lliure, sense haver passat ni un minut per la presó, sense haver hagut de comparèixer davant d'un jutge, que això és el que no volia de cap manera, el que no volia de cap manera l'estat espanyol, i que hagin hagut de reconèixer amb la llei d'amnistia que la manera d'encarar un conflicte polític amb una democràcia europea al segle XXI no és la repressió i no és la via penal, i quan han reconegut, i per això s'ha fet l'amnistia i per això tornarem lliures, insisteixo, sense haver passat ni un minut per davant d'un jutge, això és una victòria política. Però avui, en aquests primers minuts, el que deia és que jo estic ara pensant molt més sobre la dimensió personal de l'amnistia, que també hi és, i deia que en aquest sentit hi ha una victòria personal que també ens vam plantejar a l'arribar, que és dir, malgrat la injustícia, tenim família, tenim fills petits, tenim amics, tenim mares, tenim germans, i hem d'intentar, i tenim el dret, quasi diria, tenim el deure de preservar la nostra felicitat personal. I quan ara miro enrere, no és cap síndrome. Quan miro enrere, em pregunto avui, hem aconseguit guanyar aquesta batalla íntima? Hem aconseguit preservar la nostra felicitat personal durant aquests 9 anys? Com recordar els 9 anys d'exili? I dic, sí, hem aconseguit guanyar aquesta batalla íntima, malgrat la duresa, han sigut anys feliços, que és el que jo li devia a la meva filla, a la meva parella, als meus germans, a la meva mare, els hi devia això. I, per tant, estic content d'haver pogut guanyar aquesta batalla personal, aquesta batalla íntima. I per això dic que avui miro enrere i sé que recordaré els anys d'exili com uns anys feliços. I ho deia en aquest sentit.
12: És que és emocionant també escoltar-te, Toni, eh? Perquè, clar, és que d'aquí poc que podràs venir aquí a l'estudi, que l'estudi ha canviat molt, per cert, eh? Ja l'hem fet nou, vull dir que et sorprendràs.
3: Veieu que canvia el paisatge?
12: Sí, sí, canvia el paisatge. No, no, i aquesta és l'altra, que jo no sé, i segurament molta gent us ho ha dit, eh, Toni, el país ha canviat. O sigui, el país quan vas marxar és un altre.
19: Ens ho està dient tothom, perquè tothom està molt preocupat que tinguem un cert xoc al tornar, però jo crec que estem molt preparats i sabem bastant bé el país que ens trobarem. Sabem bastant bé. Perquè, insisteixo, hem fet un esforç d'estar connectats per totes les vies possibles, que no és el mateix que trepitjar el país, és evident, no és el mateix. Però aquest esforç l'hem fet des del primer dia i, per tant, hem anat seguint l'evolució política, social, demogràfica, cultural, etc. No?
12: Podràs ser eurodiputat, ara?
19: Sí, sí, esclar. Això és el que hauria d'intentar resoldre de manera més immediata, perquè hi ha mig milió de persones que tenen dret a ser representades al Parlament Europeu.
12: Clar, és a dir, tu el primer que faràs, bueno, el primer que faràs no, però de les primeres coses que faràs és anar a la GEC a prometre la Constitució espanyola.
19: Una cosa que hauria de fer ràpid, un cop hagi tornat, esperem, a veure, tinguem un punt de prudència, eh? Abans, quan m'he connectat, sentia algú que deia encara falta l'últim pas.
12: Sí, Marc, sí, sí.
19: Falta l'últim pas. El que passa és que la sentència que s'ha aprovat avui, suposo que ja ho heu explicat, és supercontundent, dona l'ordre explícita en el Tribunal Suprem d'amnistiar-nos, i això sabeu que això es fa perquè, en cas que el Tribunal Suprem no catés aquesta ordre, li permetrien al Tribunal Constitucional sancionar el Tribunal Suprem, posar multes, etc., diguem, no? És a dir, el que necessita el Tribunal Constitucional per exercir això que en diuen les seves funcions executives, la Montserrat ho sap millor que jo tot això, és haver donat l'ordre de manera explícita. I a la sentència hi és. Per tant, la probabilitat de que el Suprem s'insubordini, jo diria que es tendeix a zero. Val? Però, en tot cas, esperem, falten uns dies abans no s'aixequi l'ordre de detenció. Després encara la sala segona és qui ha de, efectivament, arxivar, diguem, no? Sobre ser, surt la paraula, tancar el cas, i tot això encara demanarà encara uns quants dies. Ara és veritat que Llarena va ser molt clar amb aquella filtració, que els portaveus oficiosos del Suprem a la premsa espanyola fa pocs dies també han parlat de manera molt clara, dient que sí que no hi ha cap discussió, que el Suprem acatarà. Per tant, ara l'únic que segurament voldrà el jutge Llarena és esperar a conèixer els fonaments jurídics. Ara coneixem el fallo de la sentència del Tribunal Constitucional, ara cal que es publiquin els fonaments jurídics, o bé a la web del Tribunal o bé al BOE, i un cop tingui els fonaments jurídics, això li permet fer el pas d'aplicar l'amnistia a tothom, per dir-ho, és a dir, d'extendre els efectes d'aquesta sentència no només a la Dolors Bassa, sinó a nosaltres tres, els tres exiliats, aixecant l'ordre de presó.
12: Mira, tinc el telèfon a l'altra banda també a Dolors Bassa. Dolors, què tal? Com estàs?
5: Hola, bon dia. Mira, m'enganxeu a 4.000 quilòmetres d'aquí.
12: Què dius ara? On ets?
5: Estic al Senegal.
12: Caram.
5: Estic, he acompanyat una amiga a adoptar una nena a Dakar i he anat a la Fundació de Lluís Llach, per tant he estat voltant perquè el Senegal i no arribo fins demà. Per tant, m'enganxeu a quilòmetres, ja ho sabia, però era una ocasió per venir aquí, acompanyar aquesta meva amiga i per tant era important venir.
12: La vida per davant, Dolors, la vida per davant.
5: Toni.
12: Sí.
5: Exactament.
12: Sí.
5: Saludant en Toni. I,
19: Dolors, bueno, i una abraçada gegantíssima. Em fa molt feliç que estiguis al Senegal, perquè jo també he estat en aquí, tu a la Fundació de Lluís fa molts anys, i per tant, ja sé el que estàs veient. Una abraçada molt gran.
5: Jo ja,
6: Jo ja estic sense en Lluís, però estic amb els seus amics. O sigui que molt bé. Escolta'm, doncs jo també molt contenta, però jo molt contenta per dues raons. Una, pels abogats, especialment pel meu, i vull agrair a Mariano Berger la feina feta, perquè la sentència diu exactament tot ell, el que ell posaven els recursos, per tant, lo de la tutela judicial, l'ascendència és clavada al que ell deia pel que ens havien, no d'amnistiar, sinó d'absoldre totalment, i sobretot perquè crea doctrina, per tant, no sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses. Per tant, tot i que contenta, que no podia ser d'altra manera, jo tinc un grau de prudència de no celebrar-ho fins que vegi el paper, és el blanc sobre el blanc i el negre sobre el blanc, perquè som nosaltres, som la gent que no ha estat processada, per tant, com en Toni, el president Puigdemont, el Joan Puig, el Lluís Puig, però també tots els CDRs, que per tant de moment no se'ls ha aplicat i jo espero que a partir d'aquesta sentència que crea doctrina es pugui aplicar. O sigui que una mica càutela amb el sentit de molt contenta, però a l'espera de que la sala del Tribunal Segon digui el mateix, perquè altres vegades ens ha passat quan tergiversat. De fet, l'amnistia, la llei ho deia clarament i es varen treure de la màniga el tema de la malversació. I, per exemple, en el meu cas, la malversació era pels col·legis electorals que eren d'educació. O sigui que, com quan tergiversat tant, vull ser una mica cautelosa. Dolors... Però tot i això, contenta,
12: sí,
6: molt
12: sí,
6: contenta.
12: Sí, faltaria més. Dolors, gràcies, i quan tornis ens veiem ben aviat i ho celebrem.
6: I tant.
12: Que vagi molt bé.
6: I tant,
19: una abraçada gegant, Dolors.
6: Gràcies a vosaltres. Toni, adéu, ens veiem aviat.
19: Ens veiem aviat.
12: Aquesta és la situació ara mateix, és un moment també d'alegria per la situació personal, però no sé, Toni, hi ha un altre element sobre la taula, que com saps, que és el retorn de Carles Puigdemont. Com serà aquest retorn? Entenc que tampoc en saps res, perquè ho porta amb molta discreció, però tu t'agradaria que hi hagués una fotografia, per exemple, del govern del 2017?
19: Del retorn del president, ja ho hem dit tots moltes vegades, n'ha de parlar ell. Jo sé el que he de saber, i el que jo sé, evidentment, no ho he d'explicar a ningú, perquè ell ha d'explicar quan ell vulgui, en el moment que correspongui, com ho farà, i això es anirà veient, diguem, els propers dies, no? Perquè falta poc perquè tot això es vagi descandallant. Per tant, deixeu que sigui ell qui ho expliqui.
12: Val. I pel que fa a la fotografia, creus que s'hauria de produir? T'agradaria que es produís una fotografia de tot el govern, que éreu el 2017?
19: Doncs mira, deixa que hi pensi quan hagi arribat a una conclusió.
12: Bueno, ja saps que encara no has paït una cosa i ja te'n demanem una altra. Sí, sí, som així, som
19: exacte.
12: Així.
19: Toni, no hi he pensat.
12: Una abraçada.
19: Que em demano, no he pensat.
12: Una abraçada.
19: Una abraçada molt gran.
12: Cuida't, fins aviat.
19: Fins ara.
12: Que vagi molt bé. Són 1:15, en directe a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, explicant la notícia d'aquest matí, que té a veure amb el Constitucional i té a veure amb l'aprovació definitiva de l'aval de l'amnistia pel que fa a la malversació de l'1 d'octubre i també és una manera de collar el Suprem pel retorn de Carles Puigdemont. I acabem de viure un moment també d'aquells emocionants, Oriol Mar, perquè aquests dies es barrejaran també moltes sensacions. És el retorn també polític, però el retorn personal de moltes persones.
1: És que sobretot és un retorn personal i és emocionant sentir com se saluden Dolors Bassa i Toni Comín. Serà emocionant veure com Carles Puigdemont pugui abraçar en persona la seva família a casa seva. Serà emocionantíssim veure com hi ha persones que fa molt temps que no es veuen. Recordem que els exiliats han hagut d'enterrar familiars des de la distància. A Carles Puigdemont li van haver d'instal·lar una càmera al funeral dels seus pares perquè el pogués seguir. Són d'aquelles coses que a tu et poden amnistiar, però això no se t'oblidarà mai. Pel que li preguntaves tu, Ricard, i crec que és una molt bona pregunta sobre si hi haurà una fotografia del govern de l'1 d'octubre, recordem que no és un govern format per éssers de llum que s'han estimat molt durant tots aquests anys. El pols entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras diria que no s'ha acabat d'aturar mai en cap moment. Toni Comín mateix va entrar al govern sent un conseller nomenat per Esquerra i proper a Oriol Junqueras i ha acabat sent un dirigent de Junts proper a Carles Puigdemont, que no sempre s'ha portat bé amb els republicans des que va canviar de bàndol, diríem. I per tant, hi ha una sèrie d'històries que es van mesclant entre elles, però que el denominador comú de l'amnistia, d'aquesta victòria de l'amnistia, és la sintonia personal de saber que has guanyat 9 anys més tard, però has guanyat, que t'ha costat molt a nivell personal superar segons quines situacions, però que al final pots tornar, que ho pots fer amb una certa llibertat i que a partir d'aquí ets lliure també per decidir si continues fent política o no continues fent política, perquè aquí al final Carles Puigdemont haurà de decidir què fer, si és cap de l'oposició, si no és cap de l'oposició, si, per exemple, li donen els terminis per voler aventurar-se a anar a Madrid o decideix que no, si vol tornar a ser candidat a la Generalitat o no, i això són coses que, almenys ara, s'han guanyat el dret a poder-ho fer amb llibertat i competir electoralment sense tenir una mà lligada a l'esquena, que és un dels problemes que hi ha hagut aquest temps. Oriol Junqueras no ha pogut ser candidat a la presidència de la Generalitat i Carles Puigdemont, quan ho ha sigut, ho ha hagut de fer des de l'exili. Per tant, ara, almenys, podran lluitar en igualtat de condicions.
12: Són les 12:32 i atenció perquè ja tenim la primera reacció del Tribunal Suprem. Paula Brujats, acataran.
13: Sí, és una primera reacció del Suprem en privat i en fons, Ricard, però el que ens diu el Tribunal Suprem ara mateix és que han d'acatar i que acataran el Constitucional, però no sortim de dubtes amb les dates perquè no ens concreten quan ho faran, si ho faran tan bon punt se'ls notifiqui la sentència, això seran les properes hores, quan l'hagin firmat tots els magistrats del Constitucional, o si el Suprem optarà per esperar que la sentència es publiqui al BOE, això trigaria uns dies més, o si esperaran fins i tot a que els ho demanin els afectats. Per tant, ara mateix el Suprem confirma el que ja venia dient Llarena des de fa unes setmanes, que han d'acatar el Constitucional, que no poden dilatar gaire més la decisió, però tot obert amb el calendari, per tant, haurem d'anar pas a pas per veure quins són els moviments que fa el Tribunal Suprem, però ho comentàveu abans amb l'Ernesto i també és el que ens arriba a nosaltres des de fa dies, i és que el Tribunal Suprem

0: Doncs mira, no ha parlat de res d'amnistia. Ha sigut un acte molt en clau electoral. Ha començat dient que volia llançar un missatge. Aquí pensàvem que ens parlaria d'amnistia, però no. El missatge ha sigut cap a Junts. Ha dit que han portat en aquesta situació de bloqueig que ningú desitjava i que per això s'ha arribat a eleccions.
1: Seguirem.
2: Quan es bloquegen solucions que responen a problemes reals de la ciutadania, la democràcia exigeix retornar la paraula als ciutadans.
1: També ha un tuit del president que en aquest sentit es posiciona i diu que el país avança d'aquesta forma. Són les 12:34. Albert Prat, seguint la compareixença de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, de moment parlem de pluges, eh?
3: Sí, ha començat fent un estat de la qüestió i en quin punt es troba que l'abast i les conseqüències de les hores de pluja viscudes fins ara. Veurem quin és els preparatius i com entoma el govern les properes hores. En qualsevol cas, també pendents del torn de preguntes per veure quina és la primera valoració que fa el govern de Salvador Illa sobre l'amnistia.
1: I tot esperant també la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Jordi Cominal.
4: Mira, si, crec que no per donar una mica de color a la conversa que teníem amb el Toni Cominal, que he comentat després, i espero no desvetllar cap secret, però en tot cas, com que en formo part, crec que no violento ningú. Però és a dir, això que parlàveu de les... A diferència d'alguns discursos que poden haver-hi ara, com per exemple el Rufián dient que mai més us no sé què, no, desitjant tots els mals a Junts, etc. El grup de Junts pel Sí... amb exconvergents, juntaires, gent que s'han anat, fins i tot alguns que estan treballant pel PSC, gent d'Esquerra, bloc Junqueras, gent d'Esquerra, l'altre bloc, tots compartim un xat en el qual, per exemple, ahir es felicitava l'exconsellera Alba Vergés perquè per fi se li havia arxivat definitivament la causa, no? Amb ella i el conseller Simón. Per tant, converses entre nosaltres n'hi ha moltes. I no sé si ho fan molt periòdicament o no, però em consta que el govern del 17, evidentment els que estan a l'exili no, però la resta es troben, fan alguns dinars, i és que és evident que amb històries d'aquestes... Llavors els líders poden pugnar i es poden atabalar a l'hora de prendre decisions que realment algunes no han sigut gens encertades. Però que la relació humana hi és, això és evident, i que amb el disgust de la gent s'ha actuat amb molta duresa contra aquests lideratges, acusant-los de tot, no treu que la força d'allò que es va viure i aquests 9 anys... De persecució judicial fa que els vincles, més enllà de les diferències personals, doncs hi puguin ser, no? I una altra cosa, si em permets, també una mica de colorir. Durant molt temps, alguns, ens hem hagut d'escoltar les ràdios de tot quan dèiem que el Suprem no era un òrgan de justícia, sinó que era un òrgan polític que anava en contra de l'estat de dret. A falta de llegir ben bé la sentència, però pel que pensaven del que diu... No és que ho diguem ara els independentistes, no, és que ho diu el Tribunal Constitucional. Per tant, crec que també, a vegades, val la pena tenir una mica de paciència de com van les coses, perquè quan es diuen determinats, encara que siguin jutges, quan fan les coses malament, s'ha de poder dir sense ser acusats de segons què. I per últim, que ho deixem al principi, no? Clar, la potència de tenir diputats a Madrid, no, jo no diré ni uns ni altres, però és a dir, aquesta legislatura o aquesta amnistia no s'entendria sense el pes determinant de Junts a Madrid durant tota aquesta legislatura. Mm.
1: Marta.
5: Sí, és cert que Junts ha tingut molt de poder a Madrid aquesta legislatura i que ha estat clau per a moltes coses, jo crec. La qüestió és saber si això li durarà la propera legislatura.
1: Sí, permeten que talli, Marta, perquè està a punt de comparèixer Pedro Sánchez. Sí, anem a sentir-lo. Tània, és a punt de comparèixer.
6: Ha aparegut ja a la sala de premsa, l'acompanyen en primera línia alguns ministres, Isabel Rodríguez, d'Habitatge, sabeu que avui és clau també l'aprovació d'aquests nous decrets, també Elma Saiz, la portaveu del govern, Félix Bolaños, ministre de Justícia i de Presidència, ara ja sí, primeres paraules de Pedro Sánchez en aquesta roda de premsa, recordem-ho, ni a 24 hores després ja de convocar les eleccions.
7: Damos comienzo a la rueda de prensa. Cuando quieran los compañeros de fotografía. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación, bienvenidos a la Secretaría de Estado de Comunicación y a los periodistas, gracias por atender esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y de Ministras y también dar las gracias a los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo por las redes sociales, streaming o a través de los medios de comunicación más tradicionales la habitual rueda de prensa de este Consejo de Ministros, que es verdad que tiene algo de singular, porque como saben, hace apenas 24 horas anuncié la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de unas elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

0: Y además tengo la convicción de que si la mayoría del Parlamento, como sucedió el pasado viernes, da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento. Y hasta que eso suceda, hasta que se celebren las elecciones, evidentemente el Gobierno va a continuar gobernando, dando respuesta a los problemas de la gente, como, por cierto, llevamos haciendo más de 8 años. Y es lo que hemos hecho hoy, de nuevo, en este Consejo de Ministros. El Consejo ha aprobado, como saben, 2 reales decretos ley que, con algunas incorporaciones, a nuestro juicio, muy positivas, mantienen la esencia de los 2 reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días. Y que, por tanto, a las personas de a pie, estos reales decretos leyes les beneficiarían, por supuesto, en lo que representa el acceso y la protección a la vivienda. Y lo hemos hecho porque las medidas de estos decretos son ambiciosas, pero sobre todo porque son razonables y necesarias. Siempre he defendido, me lo han escuchado decir muchas veces, también los ciudadanos y ciudadanas en distintas comparecencias, siempre he defendido que la votación de estos 2 reales decretos leyes no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad. Las medidas son el fruto de muchos meses de análisis técnico, de diálogo, de consenso con las organizaciones sociales, también de diálogo y acuerdo con el sector inmobiliario, con asociaciones de propietarios y también de inquilinos, y faltaría más, por supuesto, con los grupos parlamentarios. Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos, y pone pie en pared a los fondos buitre. Perquè precisament hacen eso.
1: 4 minuts seran 3/4 d'una, atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre d'atenció. Paula Brujats?
2: Sí, perquè, dit i fet, Ricard, Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat directament a Catalunya. És una interlocutòria que ens acaba d'arribar ara mateix, que de seguida llegirem i de seguida us explicarem els arguments, però el que fa el jutge Pablo Llarena és actuar absolutament d'immediat, fins i tot abans que el Tribunal Constitucional notifiqui al Suprem la decisió d'avui sobre el cas de Dolors Bassa, i és que el Constitucional no té ni firmada per part dels magistrats la sentència, i Pablo Llarena actua i deixa sense efecte l'ordre de detenció, per tant, permet que Puigdemont pugui tornar quan vulgui, a partir d'ara mateix, a Catalunya.
1: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4 d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya. I ara mateix també tenim accés al que ha sigut el borrador d'aquesta sentència. De seguida l'ampliarem al matí de Catalunya Ràdio. Les notícies van accelerant, per tant, més ràpid del que preveiem. Montserrat Nebrera.
3: Sí, efectivament.
1: Ha caigut un bolígraf ara.
3: Ha caigut de l'emoció, no? Sí. Està en directe visquent aquestes notícies que, bueno, des del meu punt de vista, ho he dit al començament, no pensava ni que fos immediat, en el sentit de que no esperés a veure publicada la sentència, que seria formalment el que tocaria, però des del punt de vista del que s'anomena justícia material, una vegada un magistrat que està interpel·lat per la sentència del Constitucional ha de tenir en compte el que significa el principi fonamental, principi inspirador de tot l'ordenament constitucional, que és el principi de llibertat, i per tant ha aplicat. I jo crec que, en fi, ens alegrem de que sigui així.
1: Gonzalo Boy, advocat de Carles Puigdemont, bon dia.
4: Bon dia.
1: Doncs ja ho tenim aquí. Es retira l'ordre d'atenció a Carles Puigdemont.
4: Sí, vamos a ver cuando nos notifiquen el auto y la resolución de aplicación de la amnistía, ¿no?
1: I això què vol dir? És a dir, quin temps pot passar? Perquè si ho ha fet immediat, el jutge Llarena, entenc que se comunicarà aviat, això, no? És a dir, ho pot tenir aquesta tarda.
4: Sí, pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación, y por lo tanto habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
1: Diu que dictarà un auto en el qual deixa sense efecte, amb caràcter immediat i fins a nova resolució judicial expressa, les ordres nacionals de busca i captura i detenció de Carles Puigdemont, també dels exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. Però és veritat que no matisa res pel que fa al que vostè deia ara.
4: Bueno, ahora tenemos que ver la resolución y después tenemos que ver cómo termina cerrando el expediente, ¿no? Porque una cosa es levantar la orden de detención y otra es aplicar la amnistía.
1: Ha pogut parlar des de que hem parlat fa 3/4 d'hora amb el seu client, amb Carles Puigdemont?
4: Hace 7 minutos.
1: I què li ha expressat?
4: Bueno, la misma calma que le estoy expresando yo a usted, se la expresé yo a él y me la expresó él a mí.
1: Val.
4: No nos vamos a precipitar, se harán las cosas como se tienen que hacer dentro del marco de la institucionalidad.
1: Per tant, quan tingui certificat...
4: Lleva 9 años, sí. 9 años defendiendo la institucionalidad del cargo que él representa. Ahora no nos va de unas horas.
1: Doncs n'estarem pendents de quan ho rebin, si de cas també estarem en contacte, perquè així també ho podem explicar als nostres oients. Gonzalo Boye, gràcies per acompanyar-nos.
4: Vale, gràcies a ustedes.
1: Aquesta és la notícia. Aquesta hora, Carles Puigdemont ja no tindria ordre d'atenció, per tant, podria tornar a Catalunya. El que diu el seu advocat, per això, Montserrat, que és normal, no?
3: Sí.
1: És quan ho notifiquin i vegi que el procés queda en res,
3: sí.
1: Després en parlem.
3: El que passa, el tràmit processal penal concret, doncs el sobreseïment lliure de la causa, un cop no n'hi ha delicte, això vindrà després, però això no nega que des del punt de vista efectiu hi ha zero inconvenient perquè ara mateix pugui travessar la frontera i entrar com a persona europea lliure en aquest sentit, no? És veritat que no tindran, però en fi, pensar que arrel de que no tinguin el sobreseïment lliure de la causa no tenen garantia o seguretat, això és anar massa enllà. Ja el tenen, i a més era, jo dic, ho he dit al començament, tot era previsible, també aquesta actuació del Tribunal Suprem.
1: No sé si esperàvem a Marta que anés tan ràpid, perquè
3: no, és que
1: estem tots una mica... Jo ara tinc el document de l'auto, que m'acaba d'arribar, perquè aquí també arriba tot molt ràpid. Tinc el document de la... Clar, no puc llegir-ho tot, no dono l'abast. A veure, Marta, valoració per això d'aquesta mesura.
5: Jo crec que ho ha dit l'Oriol i tots coincidíem, o jo coincidia, que tampoc tenia clar que això fora un procediment tan ràpid, sobretot coneixent els tempos que s'ha marcat en altres ocasions el Suprem i com ha aplicat determinades lleis i de més. Aleshores, jo és cert que evidentment crec que no tenia altra eixida pel moment, però també no sé si té a veure o no, que és una qüestió que jo llancé ara obertament amb la convocatòria electoral, si volen que això estiga resolt abans d'hora, si realment interessa que el president Puigdemont pugui tornar i siga a Catalunya quan la campanya ja ha començat, o la precampanya fins i tot, i això si pot alterar d'alguna manera la campanya electoral, perquè ho dic, perquè és cert que ja ho sabem, Vox quan va néixer a l'any 2, bueno, va néixer no perquè va néixer abans, però quan va tindre més poder institucionalitzat a Andalusia, va néixer amb el discurs de el Catalunya, els independentistes, etc. Això ja ho ha deixat una mica de costat per a centrar-se més en el tema de la immigració, però pot ser amb aquest anunci, i si realment torna el més aviat possible, que entenc que sí perquè té moltes ganes de tornar, doncs jo crec que ahir l'extrema dreta espanyola ho utilitzarà i tractarà de presentar-lo com la sessió màxima del president Sánchez a l'independentisme i com una mica de tornar a l'escenari de l'1 d'octubre de 2017. No estem ahí, jo crec que tot el món és conscient, però sí que crec que dintre de l'escena política s'utilitzarà en aquest sentit, i crec que el PP també, encara que et diré, Ricard, que a tots dos es interessa que això hagi passat ara, especialment al PP, i no després, per no tindre ells que negociar amb aquests termes, i pot ser fins i tot en un futurible govern del Partit Popular, i inclús tindre algun tipus d'interlocució amb Junts i amb Puigdemont. Jo no ho descarte en absolut, coneixent els tempos de la política i coneixent també el Partit Popular i com canvien d'opinió de manera tan fàcil d'un dia per un altre.
3: No, això de canviar d'opinió, el campió mundial ja sabem quin és, no? Ja han après segurament del campió dels campions del canvi d'opinió. Abans li deien mentida, ara li diuen canvi d'opinió. No hi ha altra persona que hagi canviat més d'opinió que el president Pedro Sánchez. La resta són aficionats.
1: Està tothom al·lucinant per la brujats, amb aquesta reacció tan ràpida.
2: està tothom realment sorprès, fins i tot dins el Tribunal Constitucional, i més de les dues bandes, podríem dir, del sector conservador i del sector progressista, estan molt sorpresos d'aquesta reacció immediata de Pablo Llarena. No s'ho esperava ningú tan ràpid. És evident que Llarena ho tenia preparat, perquè ha anat rapidíssim. Són les 12:49, s'ha votat a les 12, per tant no ha trigat ni una hora en dictar el seu escrit, que res, són 4 pàgines, és molt curt, i que a part del que ja explicàvem, que deixa sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però també recordem-ho, contra Lluís Puig i també contra Toni Comín, tots tres han de poder tornar en llibertat, i el que diu Llarena en aquest escrit és que es comuniqui de manera immediata la seva decisió a la Policia Nacional, a la Guàrdia Civil i també als Mossos d'Esquadra perquè deixin sense efecte aquesta ordre de detenció. També diu que queda a l'espera, doncs, que el Constitucional li notifiqui la decisió d'avui, però hi ha un matís important també en aquest tema, Ricard, i és que aquesta decisió de Llarena es pot recórrer, i aquí recordeu que en aquesta causa Vox és acusació popular. Per tant, haurem de veure què és el que fa l'extrema dreta si recorre a la decisió de Llarena i si ja està en contra, i per tant, doncs, s'hauria de decidir a la sala segona del Suprem, però la decisió de Llarena és aquesta, ningú s'ho esperava tan ràpid. Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que podran tornar en llibertat en Catalunya.
1: Jordi Cominal.
6: Però això de que no s'ho esperaven, jo crec que és un tema de caràcters. Tothom coneix aquest jutge. És l'equivalent aquell de me fui 5 minutos antes de que m'echaren, no? És a dir, pren la decisió abans de rebre per escrit la bronca del Constitucional per la mala gestió que ha fet de la llei. I perquè aquell que li ha demanat quin puede hacer que haga, que jo sí que estic molt d'acord amb el que deia la Paula o la Marta, no recordo bé, beneficia molt més el PP que Vox, perquè jo crec que Vox sí que seguirà utilitzant aquest discurs. Crec que el PP no el farà servir tant, perquè tots som molt conscients.
1: Però, Jordi, deixa'm tallar-te un moment, perquè és que compareix a 2:15 de dues junts, i ho seguirem. Ho farà el seu secretari general, Jordi Turull, però abans el vull saludar i enviar-li una abraçada. Jordi Turull, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
1: Com
7: bon
1: estàs?
7: Dia. Home, content perquè és una gran victòria, és una victòria de l'independentisme. Considero que també és una victòria de Junts, perquè no va ser fàcil la tramitació d'això ni les exigències per poder-ho aconseguir, i és una esmena a la totalitat, a la por ellos i a tota la repressió que ha permès l'Estat per tantes persones i en definitiva famílies per posar les urnes i per exercir els drets democràtics. Molt content per tothom. I molt content perquè per fi doncs l'exili s'acaba.
1: Quan mires enrere, és un punt de vista personal, Jordi, no sé si també et sents emocionat, et sents com també sensació de que s'acaba un procés molt dur.
7: Tenen molts records, al cap, no? I segurament avui quan entres al Parlament, que potser hi vaig un moment, doncs, clar, recordes aquells moments, no? De marxar al mig d'un debat d'investidura i que s'havia estat sortint una altra vegada a la presó, però bueno, eren més fortes les conviccions que no pas les injustícies de tota aquesta gent, que avui els hem derrotat. És una derrota de Llarenes, Marchenes, de tota aquesta gent, i de tots aquests jutges que persegueixen gent no coneguda, no famosa, però bastant s'han compromès amb la llibertat, amb els drets fonamentals i amb la independència de Catalunya. No?
1: Et deixo, Jordi. D'aquí a mitja hora et sentirem també en roda de premsa. Només volíem, doncs, això, felicitar-te i enviar-te una abraçada.
7: I com sempre ens anem assabentat per vosaltres, mai pel nostre convocat ni pel nostre procurador. Però moltes gràcies també per tot. Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Jordi Turull. Una abraçada ben forta. Que vagi molt bé. 8 minuts seran la una. Compareix la portaveu del govern, Sílvia Paner, que parla de l'amnistia.
8: Una aplicació que s'havia de fer, que sempre havíem demanat que fos de manera diligent. Jo crec que el temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia, i per tant Catalunya avança, com ha dit també moltes vegades el president. Finalment, això no és un final, és l'inici d'una etapa de normalitat i d'una etapa on Catalunya pot avançar d'una manera més conjunta. Aquest va ser un dels objectius de la llei d'amnistia. Respecte a la segona qüestió, és evident que tot allò que té a veure amb tramitacions parlamentàries al Congrés, en aquest moment les Corts estan dissoltes, per tant, aquí doncs és evident que s'obre un parèntesi, però jo crec que això també ens porta a una reflexió que convé que fem tots. La totalitat de les qüestions que vostè ha plantejat, des del finançament doncs, fins a diferents qüestions com l'enduriment de penes, no?, d'algunes tipificacions notificacions de delictes, tots ells amb el govern actual estaven assegurades i s'estaven impulsant. Per tant, jo crec que la reflexió també que ens hem de fer és si volem assolir aquests objectius i el govern continua compromès amb aquests objectius i continua compromès amb tot allò que va pactar i acordar en la investidura, és del tot necessari que ens assegurem que el govern que surti de les eleccions del 29 de novembre sigui un govern capaç de donar continuïtat precisament a allò que ja s'estava treballant i en alguns casos estava molt avançat.
1: És la compareixença del govern català. Estaves parlant tu, Marta Monforte, que abans detallat, perdona, disculpa, si no, vols continuar no, amb el que estaves dient.
5: No, sí, bàsicament que doncs és un... És que ens ha pillat tan desprevinguts perquè jo crec que ni ho esperaven i imagine que ara li ho preguntaran al president del govern espanyol i haurà de respondre, però no sé si ben bé i tampoc s'ho esperava, perquè els temps, sobretot tratant-se de Llarena, mai estava garantit que això fora tan ràpid ni que tingueren aquesta intencionalitat i que potser ho ficarien més complicat. Per això pense que això també pot influir molt en la campanya a les generals i que potser així sí que s'obri. Jo no crec que passi, Jo de fet soc de la tesi que crec que no passarà, però que sí que se pot obrir la tesi de que hi siga un candidat a les eleccions a Madrid des de Barcelona. Aleshores, jo crec que això és un debat que hauran de tindre. Imagine que això estarà parlat ja, o almenys ja s'haurà perfilat que siga la Míriam Nogueras qui repetisca en el càrrec, però potser ara s'obre un escenari que no sabem ben bé el que pot passar. O potser, jo crec que és el que farà, esperarà i veurà un poc com està la situació a Catalunya i a partir d'ahí construirà i, de fet, inclús es planteja la possibilitat de no seguir en política institucional i estar en un paper més darrere, no ho sabem. És una de les incògnites, jo crec, a hores d'ara.
1: Ja que tampoc ho sap ni ell. És a dir, jo crec que el que vol fer Carles Puigdemont, pel que s'ha anat intuint i hem anat veient aquests dies, és primer conèixer com està el país i després valorar quina és la posició que ha d'ocupar. Entenc pel que van dient, però vaja, no ho sé, això ho hauria d'explicar ell.
3: I probablement hi conflueixen molts interessos i per tant molts vectors per acabar de decidir, però m'ha semblat sentir a alguns dirigents dir que es vol concentrar a Catalunya i ara mateix torna com a president del partit i ja veurem què passa. Jo volia incidir un moment sobre una paradoxa. Ara la consellera portaveu, la Sílvia Paneque, deia que una llei d'amnistia que s'havia aprovat per majories parlamentàries doncs havia de finalment ser acatada pels tribunals, no? I que tot això no hauria d'haver passat i que finalment s'ha arribat a bon port. Bueno, haig de dir que les majories que conformen els òrgans no les podem entendre com a bones o dolentes, justes o no, en raó de que ens donin la raó. Per exemple, respecte de l'Estatut d'Autonomia, probablement aquesta majoria estaria en desacord respecte del Tribunal Constitucional i, en canvi, respecte d'aquesta amnistia que ara s'ha donat per 7 vots a 5, a tothom, que jo, a tothom vull dir en aquest entorn, però segurament a fora no tant, li sembla bé. Ara, i aleshores els decrets que volen fer passar per la Diputació Permanent, quan els hi han dit fa un quart d'hora en les majories parlamentàries que no, què passa? Que quan les majories parlamentàries ens donen la raó estan bé i quan no es la donen aleshores són injustes. Cada vegada que tenim una decisió, sigui d'un òrgan col·legiat, sigui o d'un òrgan jurisdiccional, sigui d'un parlament, el que sigui, una assemblea legislativa, ens sembla bé en raó de que ens donin la raó a nosaltres. I això és ser, des del punt de vista, podríem dir, de la coherència intel·lectual, ser molt injust. Potser nosaltres a Catalunya, això que el 7 a 5 hagi anat a favor d'aquesta gent, ens pot semblar, des del punt de vista personal, a mi, jo me n'alegro, ja ho he dit, i a més crec que una cosa no treu l'altra, però estic convençuda que això no tothom ho pensa igual, i que hi ha gent que creu que el Tribunal Suprem va ser l'heroi, que va mantenir una certa idea d'Espanya i del que havia de ser una llei d'amnistia, que per molts, entre els quals jo m'incloc, jo no crec que sigui constitucional. Jo ho crec i continuo pensant. Encara que el Tribunal Constitucional digui una cosa diferent i encara que ho hagi dit per raons absolutament i radicalment diferents al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara bé, jo ara està Llarena dient jo acato el que digui el Tribunal Constitucional. Com per suposat, jo també l'acato. Això no vol dir que jo no pensi diferent. Però pensar que quan em donen la raó està molt bé el que diuen els òrgans i quan no me la donen no, home, això em sembla, com a mínim, hipòcrita.
1: Jordi.
6: dins en aquesta reflexió, que en termes generals hi podria estar d'acord, Montserrat. De fet, quan el Parlament de Catalunya es plantejava, que evidentment tu m'ho hem donat, sí que era allò, deies, de la legalitat, de la legalitat, però està clar que hi havia un moment donat que tu et contraposaves amb unes decisions de la Constitució, del govern de l'Estat, i que per tant això podia tenir conseqüències. Molt bé. Més enllà d'això, mediàticament es comencen a fer córrer una sèrie d'arguments jurídics que ja anaven encaminats a una línia concreta de la sentència, vale? Hi ha els fets de la Rambla Catalunya, uns errors a la Guàrdia Civil, deixant els cotxes oberts, titllant de tumulto una simple manifestació, com el que hagués pogut haver-hi ahir, etcètera, etcètera. Però, per arribar a l'exemple de que la justícia va actuar políticament, és quan, per exemple, a Alemanya li diuen al Llarena: escolta, això que parleu de sedició a Alemanya no existeix, però sí que existeix la malversació. Per tant, escolta, aquest senyor que tinc aquí, el podeu emportar detingut només amb el concepte de malversació.
9: Ara mateix...
6: I el Llarena diu: no, jo el vull agafar per trencar la unitat d'Espanya, no per la malversació, i ho retira. Aquí és quan es fa malament la justícia.
9: Estan ara mateix... preguntant a Pedro Sánchez per l'amnistia, a veure si el sentim.
10: La última pregunta que le quería hacer, presidente, sobre dos cuestiones que se han puesto en la mesa en las últimas horas por parte de la oposición. Por un lado, la presidenta Ayuso, que cuestiona el voto por correo, y por otro, Vox, cuestionando nuestro sistema de pensiones. Quería pedir una valoración sobre...
11: Catalunya al día. Estel Baté.
2: Mentre molts baixos i aparcaments encara treuen fang dels aiguats dels últims dies, torna una nova alerta per nous aiguats, pluges que poden ser intenses a partir d'aquesta tarda a tot Catalunya. No tenim un nivell de perill tan elevat com el del cap de setmana, ara és de 4 sobre 6, però veient què va passar ahir al matí a Granollers amb aquest episodi sobtat i de forta virulència, Protecció Civil ha llançat aquest missatge.
12: Prudència a la ciutadania, perquè potser... hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure, i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
2: Que no s'esperi ningú a rebre una alerta, que és útil, ha quedat demostrat, però el sentit comú ho és més, perquè el nostre instint primari és el que ens ha servit desalert des de l'inici del temps. És el que ens ha salvat d'ofegar-nos, de cremar-nos, d'espanyar-nos o de morir intoxicats per un aliment en mal estat. Per tant, si us plau, escoltem-lo. Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
2: Per tant, avui, amb aquest nou escenari, cap on hem de mirar a partir d'ara? Cap al sud?
13: Bé, hem de mirar no tan sols cap al sud, sinó a qualsevol punt del territori. És veritat, però, que hi ha algunes àrees, primer del sud i després del centre de la costa catalana, prelitoral o sud de la Costa Brava, cap a la selva, bàsicament, on els ruixats i tempestes poden ser localment torrencials. Primer la tarda al sud, efectivament, i després vespre i nit, centre i alguns punts de la Costa Brava sud. Aquests podrien ser, com dèiem, localment torrencials, però sempre locals, irregulars, no pas tan extensos com ho van ser dissabte a la nit o diumenge al matí. D'aquí la complicació d'aquests fenòmens, semblants als d'ahir al matí a primera hora, però potser una mica menys intensos. Potser. A l'interior i Pirineu hi pot haver ruixats, alguna tempesta, però podríem dir que de les clàssiques, amb intensitat localment forta. I un advertiment, o més ben dit, un avís de predicció de cara a dissabte, diumenge i divendres, dissabte i diumenge, m'havia deixat un dia. Aquests tres dies ve sol, el temps es tranquil·litza, sembla que del tot, i baixa la temperatura.
2: Doncs mira, anirà bé per aquells que puguin també aprofitar el dilluns, que és festiu, el 12 d'octubre, i potser marxen de cap de setmana. Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
2: Doncs, per tant, un dia més, aquest temps que fa anar malament o fa no anar directament al servei ferroviari. Rodalies encara registra avui incidències derivades dels xàfecs. La situació no és tan greu perquè ja poden passar trens pel túnel de Plaça Catalunya, però moure's avui amb transport públic torna a ser complicat, per exemple, a l'R1 o la línia del Maresme.
14: Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
15: ¿Normalmente a qué hora llegas?
14: 7:30, 7:15.
15: Ayer mi mediodía cuando acabar el trabajo a la 1:30. Me espero hasta las 4, no hay autobuses.
2: I també molts mals de caps a Girona.
16: Arribo amb el tren just per anar a l'escola, que perquè ahir ja no vaig poder anar-hi.
17: Que els trens no funcionen com sempre.
18: I quan he arribat a l'estació no hi havia trens, llavors he hagut de trucar gent, aviam si algú baixava a Girona, anar al metge, i ara he vingut aquí a mirar si hi havia trens per tornar, no n'hi ha.
2: I efecte dòmino, els problemes amb els trens provoquen incidències també en el trànsit, perquè hi ha més gent que agafa el cotxe i els autobusos. Equip Viari, Clàudia Serra, com ho tenim a hores d'ara i com ha estat el matí?
19: Doncs el matí ha estat complicat, amb forces retencions, ara en general tranquil·litat, només punts amb una mica més de densitat a la Ronda de Dalt, a Horta i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en sentit Llobregat, i encara, atenció, carreteres tallades al Vallès Oriental per les pluges, al túnel de les Franqueses del Vallès a la Ronda Nord de Granollers i la C-14-15C a la Roca del Vallès a l'alçada del pont que creua per sobre del riu Mugent.
11: Catalunya al dia.
2: Torna a ser un dia convuls, informativament parlant. Com segurament sabreu, el Tribunal Constitucional ha avalat la llei d'amnistia per Dolors Bassa, urgeix aplicar-la, cosa que també obre la porta que puguin tornar a Catalunya Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. De fet, el jutge Llarena ja hauria aixecat l'ordre de detenció contra ells. Si voleu seguir les reaccions a aquestes notícies, sapigueu que hi ha en marxa un programa especial amb Ricard Ostrell a Catalunya Ràdio. Dit això, Marc Vidal, bon dia.
9: Què tal? Bon dia, Estel.
2: Parlarem aquí al Catalunya al dia de l'altre gran tema d'aquestes últimes setmanes, que és l'habitatge. Avui ens n'ocuparem des de diversos fronts, des de diversos angles. Un, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI als pisos turístics de grans tenidors.
9: Ho portarà la propera Comissió d'Economia quan el Consell de Ministres ja hagi aprovat, ho farà avui, de fet, el nou paquet de mesures d'habitatge.
20: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real Decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
2: Això ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio el tinent d'alcaldia Jordi Valls. També l'Ajuntament d'Igualada ha començat a aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI per als propietaris de pisos que porten més de 2 anys desocupats.
9: I el premi a pagar, a més, serà doncs un fons voltor dels Estats Units que té 8 pisos a Igualada.
2: I sobre altres maneres de fer que s'alliberi habitatge, pareu atenció al que apunta un estudi de l'UPC i el Bisbat de Vic. Només a les comarques del Moianès i el Lluçanès hi ha més d'un centenar de rectories que podrien convertir-se en habitatge social.
21: No som una immobiliària pura i dura, ni volem ser explotadors de la vivenda, sinó que el que tenim ho posem en serveis perquè rendeixi i perquè serveixi per la missió que tenim encomanada. No pot ser que les malbaratem.
2: I això no és només una declaració d'intencions, sinó que ja s'està aplicant.
9: Sí, a la rectoria de Sant Vicenç de Torelló s'hi ha instal·lat una família ruandesa.
2: Al programa d'avui també parlarem de la teràpia amb gossos, en aquest cas la que fan a Reus amb fills de dones que han estat víctimes de violència masclista.
9: A la capital del Baix Camp avui comença la segona edició del programa La Tarda Peluda.
22: L'activitat que m'ha agradat més ha sigut muntar els circuits de la Cora i Laura i donar-li premis.
9: Ella és una de les participants en aquest programa que treballa el benestar dels nens a través de la seva integració i interacció amb els gossos.
2: Gosses, en aquest cas, com la Cora i Laura. De seguida ho sentirem. I també tindrem esport, serà com sempre quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, que explicarem avui, Montse Raya.
23: Doncs que el jugador mataroni del Barça, Lamine Yamal, apunta a titular en el partit Croàcia-Espanya de la Lliga de les Nacions de Futbol. El jugador espanyol Roberto ha entrat a la convocatòria. El Barça femení, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola en principi per unes molèsties al quàdriceps. Partit històric per al Fiat Girona de bàsquet. És el primer del club en competició europea, en aquest cas a la Europe Cup, la quarta competició continental, contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau a 8:15. Isidre Esteve ha acabat molt satisfet de la seva participació al Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids. Ha estat 19è de la seva categoria i, tot i les avaries mecàniques, content amb el vehicle que li va preparar el seu equip. I en tenis taula, el Reus Ganxets continua buscant els diners necessaris per poder afrontar la temporada, sobretot la competició europea, després de tenir problemes amb els impagaments d'alguns patrocinadors. El club reusenc no va poder debutar a la superdivisió femenina per culpa dels aiguats.
2: Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb David Badia a la Sots Edició, l'Aurora Guindo i l'Alba Moncloa inclús a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És 1:08. Comencem.
11: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Novament, Protecció Civil alerta de pluges intenses aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat 4 sobre 6, demanen anar seguint les previsions i tenir màxima prudència. Anem cap a la seu d'Interior, a Barcelona, al Departament d'Interior, i tenim en Miquel Jarque un dia més també. Miquel, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, les pròximes hores s'espera una situació com la que vam viure ahir o el cap de setmana passat, o no tan greu?
1: Mira, aquí el que ens han explicat és que el que tindrem en les 12-18 hores que vinguin a partir d'ara serà un front que travessarà el país amb ruixats de caràcter tropical. La principal diferència és que aquest s'ha pogut predir, no com el d'ahir, que va sorprendre tothom. El grau de perill, com deies, és de 4 sobre 6, perquè la pluja es preveu que no sigui estàtica i bona part d'aquesta precipitació, ara ho direm bé, s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
2: Hi ha alguns models meteorològics que ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
1: Si es manté la previsió, no s'enviaran alertes als mòbils. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar més que mai les mesures d'autoprotecció.
3: Prudència a la ciutadania, perquè potser hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
0: Doncs això que dèiem és sentit comú, i si veiem que plou amb aquesta intensitat, doncs ens esperem, i sobretot compte a l'hora d'agafar el cotxe. Miquel, bombers i el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, també han comparegut. Quin balanç han fet de l'últim episodi?
1: Sí, el sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes. Ha explicat que d'aquestes alertes s'han derivat 77 persones que han hagut de ser traslladades a centres d'assistència, de salut o hospitalàries. I pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions des d'ahir dilluns a les 6 del matí, 50 de les quals han estat salvaments que es van concentrar ahir al matí. La principal actuació és a la zona del Vallès Oriental, on es busca, recordem, un menor de 12 anys des de diumenge, i també continua la recerca del desaparegut a la Riera de Pineda d'aquest cap de setmana.
0: Molt bé, doncs gràcies, Miquel. Bon dia.
1: Molt bon dia, Estel.

0: Doncs de seguida ens centrarem en la situació que es viu a Granollers, on sabeu que ahir va ser qui se'n va emportar la pitjor part d'aquest temporal, d'aquests aiguats sobtats i que van descarregar molta aigua a la capital del Vallès Oriental. Però ara el que ens volem ocupar és de com aquests últims temporals continuen complicant les comunicacions i especialment el servei de Rodalies. Joan García, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: Avui et saludem des d'aquí, no des de l'estació de Sants, però sí que t'hi has passat bona part del matí.
1: Sí.
0: A veure, si et sembla, repassem quins trens circulen i on cal agafar autobusos. Aquest dimarts, al final, què funciona? A veure, que acabarem abans.
1: Mira, aquest dimarts funciona l'R1, que ja torna a entrar a Barcelona perquè s'ha recuperat el túnel de Plaça Catalunya que tenia les vies negades. Ho fa, però, des d'Arenys i d'Arenys a Maçanet hi ha autobusos. Funciona l'R1, diem ara, però aquest matí ha funcionat molt malament perquè l'avaria d'un tren a Arc de Triomf ha complicat molt aquest matí la línia del Maresme, que només tenia una via única al centre de Barcelona. També funciona l'R2 i l'R2 Nord, fins a Granollers. De Granollers a Sant Celoni hi ha autocars. I totes les comunicacions cap al sud, l'R4 i l'R2 Sud fins a Sant Vicenç de Calders i els trens regionals del sud. Tot això és el que funciona.
0: Això és el que va bé.
1: En tren.
0: Quines línies no funcionen, però hi ha un servei alternatiu d'autobús.
1: Exacte. Allà on no hi ha tren, hi ha autobús. Però, per exemple, el tram nord de l'R4. Encara s'han de completar les marxes exploratòries de la infraestructura per tornar a autoritzar trens de Rodalies cap a Sabadell, Terrassa i Manresa. Per connectar amb Terrassa i Sabadell i els ferrocarrils de la Generalitat, fins a Cerdanyola hi ha autobusos que surten de Sagrera i també n'hi ha entre Terrassa i Manresa. Tampoc no va l'R11. Els trens de Girona es cobreix amb autobusos o amb la banda d'alta velocitat. Ni l'R13 ni l'R14 tampoc no van amb autobusos. Hi ha autobusos entre Lleida i Sant Vicenç, això sí. També s'ha de fer amb autobús l'R8, l'R7, l'R17 de Tarragona Portaventura i les Rodalies de Tarragona i Salou. Acabem de sentir la consellera de Territori, Sílvia Paneca, que està fent la roda de premsa posterior al govern, acaba de valorar com està reaccionant el servei.
2: Són situacions d'emergència i, per tant, allò important és recuperació de la normalitat el més ràpid possible, però també posar alternatives i millorar els sistemes d'informació, que clarament el dilluns no varen ser els òptims a primera hora, però que ja avui hem pogut incorporar més informadors i ampliar també l'abast horari. Ara estic parlant concretament de l'àmbit de Rodalies.
0: Doncs veurem com van evolucionant i, sobretot, si aquestes noves pluges previstes per aquesta tarda acaben d'empitjorar l'estat de les vies. Anem ara cap a un dels punts afectats. Sentíem abans a Girona, on hi ha la línia R11 i la RG1, trens de mitjana distància i regionals. Laia Claret, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix aquí? Com, sobretot, com estan els usuaris, pobres?
3: Doncs mira, el que veig ara mateix és que els accessos a les andanes d'aquests trens, és a dir, de la R11 i la RG1, estan tancats i sóc pràcticament davant. Hi ha una cinta a davant de les escales mecàniques que pugen cap a les vies perquè ningú hi pugui pujar. A sobre, pantalles. O bé estan en blanc, algunes, o a la que tinc davant hi ha els horaris de 6 a 8 del matí dels trens que no han sortit. Per tant, aturats. Davant de taquilles de l'estació hi ha cua per demanar informació i a fora autobusos n'hi ha ara 5 que hem preguntat cada quan surten i ens han dit que van sortint. O sigui, no hi ha hores concretes, la gent va anant cap als autobusos que van fins a Sant Andreu, entre Girona i Sant Andreu a Barcelona. Entre els usuaris, us ho podeu imaginar, Estel, empipats, resignats, i és que n'hi ha que han de fer filigranes, realment, per desplaçar-se. Sentiu-los.
4: No hi ha trens i no sé com arribar-hi.
3: Aquí fora hi ha autobusos.
4: Ja, però és que se ve quan tarden.
5: Jo he anat fins a Caldes de Malavella i m'han dit que no hi havia ningú tren i que tenia que anar des d'allà cap a Girona i de Girona venia un bus cap a Sant Andreu.
3: I com has vingut de Caldes aquí?
5: En autobús.
6: Des de Figueres he arribat a l'estació perquè la pàgina web deia que sí que hi havia trens i quan he arribat a l'estació no hi havia trens. Llavors he hagut de trucar a gent, aviam si algú baixava a Girona, anar al metge, i ara he vingut aquí a mirar si hi havia trens per tornar, no n'hi ha.
3: Ara és hora avall, no hi ha grans aglomeracions, però sí molt desconcert per als altaveus. El que anem sentint és que servei interromput a causa de les pluges del temporal d'ahir.
0: I ens deia en Joan que hi havia aquest tram que es cobria amb trens d'alta velocitat. Circulen?
3: Sí.
0: Van a l'hora? Ho has pogut comprovar, tu?
3: Sí, ho hem pogut comprovar. Pràcticament tots van a l'hora. Sí que és cert que el de les dues cap a Figueres va 8 minuts tard, però vaja, la resta... Sí, no, no, van tots a l'hora. I també us hem de dir que així com aquest matí estaven plens, ara fa ben poca estona hem vist com un usuari comprar un bitllet per anar cap a Barcelona, aquí a la Finestreta. Per tant, queda alguna plaça, però com dèiem, ara mateix no és hora punta. Per tant, ara pot ser que sí que hi hagi algun seient als trens d'alta velocitat que van a l'hora.
0: Molt bé, doncs gràcies, Laia Claret, des d'aquí, des de l'estació de Girona. Bon dia.
3: Adeu, bon dia.
0: I Granollers recupera de mica en mica la normalitat després dels forts aiguats mentre els equips d'emergències continuen buscant un menor, un noi de 12 anys desaparegut des de dissabte. És un noi amb autisme que ja s'havia perdut altres vegades, segons ha explicat la pròpia família. Mar Riera, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Per on se'l busca concretament?
7: Doncs mira, s'ha ampliat el radi de recerca més enllà de la ciutat i se'l busca també per la zona agrària i forestal del sud-est del municipi. I treballen 8 dotacions terrestres dels bombers, així com la unitat de drons, la unitat canina, la subaquàtica, en col·laboració amb la policia local, els Mossos i també uns 200 voluntaris. Ho ha explicat el cap de la regió metropolitana nord dels bombers, Eduard Martínez.
8: Hem identificat el que nosaltres diem un últim punt d'albirament, un UPA, que permetin que no l'exposi aquí perquè, diguéssim, estem treballant i no voldríem doncs, que hi hagi una afluència massiva perquè anem molt coordinadament, evidentment, amb grup d'ordre, però és entre la zona de les vies, l'hotel Ciutat Granollers, i aleshores el que sí que s'ha fet és ampliar tota aquesta zona de treball cap a la zona més agroforestal.
0: Clar, la desaparició d'aquest noi no és conseqüència directa dels aiguats, no se'l va endur la riera, però sí que va coincidir que es va escapar de casa amb aquest episodi de molt mal temps, per tant, això justifica la gran preocupació, a més. Però d'altra banda, Mar, un dispositiu d'unes 400 persones treballa netejant carrers i donant suport als veïns del Vallès Oriental.
7: Sí, a més de bombers, hi ha voluntaris de Protecció Civil, d'agrupacions de defensa forestal i també de la Creu Roja. Ho ha explicat a 3CAT Info Xavier Masramon, responsable del sistema logístic de Protecció Civil.
9: Granollers, Montornès, Vilanova del Vallès, principalment, que encara continuen tenint doncs, diverses incidències per les inundacions, amb zones amb acumulació de brossa, fang i diversos residus que s'han d'anar retirant, tant de la via pública com també de domicilis i de ciutadans, no?, que s'han vist afectats per aquestes inundacions tan greus.
7: L'objectiu és intentar que quedi tot ben net quan abans de que torni a ploure aquesta tarda.
0: I anem ara cap a les Terres de l'Ebre, que novament seran les primeres comarques que patiran les pluges a partir d'aquesta tarda. Els municipis es preparen prenent mesures, obrint els embornals per evitar que l'aigua s'acumuli als carrers. Tortosa, Jordi Barranca, unes pluges que també preveuen que arribin a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Són dues comarques on aquests últims dies no hi ha plogut gens.
10: Hola, Estel. Sí, mira, a veure, estan en alerta, però de moment no hi ha preocupació. En l'última setmana sí que és cert que els aiguats s'han concentrat tant al Montsià com al Baix Ebre. En el cas de la Ribera d'Ebre, per exemple, es dona la circumstància que alguns dels municipis més poblats són força costeruts, és a dir, que no és difícil veure imatges de carrers baixant amb molta aigua, sobretot per la pendent que tenen. Ens explicava quines mesures estan prenent i com estan l'alcalde de Flix, Francesc Barbero.
11: Va dir que el nostre ajuntament treballem amb la neteja dels sistemes de canalització i desaigua de l'aigua de pluja, la neteja d'embornals, la neteja de la xarxa de pluvials. Això que a Flix, justament, l'orografia ens ajuda força. Som un municipi que estem envoltats pel riu Ebre, però tal d'un turó, la qual cosa hi ha un drenatge, diguem, natural per gravetat.
10: Tot i així, les autoritats municipals fan crides, òbviament, a extremar les precaucions. Això passa per no travessar rius, rieres ni barrancs, que de normal baixen secs, i en el cas de municipis, com podria ser la capital comarcal, Móra d'Ebre, no aparcar en zones on és fàcil que baixi força aigua.
0: Molt bé, gràcies, Jordi. És la 1:20.
12: Catalunya al dia.
0: Doncs bé, els episodis de forts aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Així ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a conseqüència del canvi climàtic, també. Mònica Mas, bon dia.
13: Bon dia.
0: A veure, quina és la diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia?
13: Doncs, sobretot, com ens afecta a la vida
7: quotidiana i quin grau de patiment tenim, que en el cas de la fòbia, evidentment, és molt més alt. Ho explica a Tres Catinfo, la psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Núria Casanovas.
12: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? O sigui, estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
7: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, fins i tot també entre els nens.
0: I què podem fer-hi?
7: Doncs practicar la respiració conscient, la relaxació, sortir a passejar, si podem, i mantenir sobretot el cervell actiu.
12: Una planificació, no? De dir, mira, si mai passa això, faria això, això, això, això, no? De fet, hi ha països, els països on hi ha molts terratrèmols, eduquen els nens a les classes a saber què faran en el dia que s'activi l'alarma del terratrèmol. Això és molt beneficiós perquè ens dona una sensació de control que disminueix la impotència i, per tant, l'ansietat.
7: Núria Casanovas hi afegeix que cada habitat està tot el dia parlant de la meteorologia i dels potencials perills que comporta.
0: Molt bé, gràcies, Mònica. Bon dia.
7: Bon dia.
0: A l'Audiència de Barcelona s'ha acabat suspenent el judici que s'havia de celebrar avui contra quatre persones d'una mateixa família acusades d'agredir de manera continuada una dona a Cerdanyola del Vallès. Això va passar el 2016. De moment no hi ha data per la nova vista. Crida l'atenció que la d'avui s'ha ajornat perquè el traductor no dominava la llengua dels acusats. Anem doncs cap a l'Audiència de Barcelona. Allà hi tenim l'Anna Alfonso. Anna, bon dia.
13: Bon dia. Una altra vegada problemes amb l'intèrpret assignat als jutjats després del cas recent del judici de Roger Espanyol i els intèrprets en català. Avui, a la vista oral d'aquest altre judici, també hi ha hagut problemes. S'ha hagut de suspendre perquè la intèrpret d'àrab assignada no parlava el mateix dialecte que els acusats, tot i que el tribunal ha assegurat que ho havien demanat expressament. A més, la defensa ha demanat la recusació d'una de les magistrades perquè ja havia format part de l'anterior judici sobre aquests mateixos fets. I és que parlem d'un cas que ve de lluny. Va passar fa 10 anys a Cerdanyola del Vallès i, segons el fiscal, a la víctima la van maltractar física i psicològicament el seu marit i la família d'aquest. El seu sogre i un cunyat la van violar diverses vegades. Els membres de la família la deixaven tancada i incomunicada a casa, l'amenaçaven amb matar-la, la sotmetien a tota mena de vexacions i també li van robar unes joies que tenia. El fiscal demanava fins a 21 anys de presó per a cadascun dels membres d'aquesta família per diversos delictes com agressió sexual o coaccions. De fet, el marit ja se'l va jutjar fa uns anys per aquests fets i el van condemnar a 18 anys de presó, però no va complir la pena perquè va fugir del país.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs us dèiem, l'actualitat d'aquests dies marcada per tres grans temes. D'una banda, les pluges, de l'altra, la llei d'amnistia, de la qual ara el Tribunal Constitucional se n'ha pronunciat, i l'habitatge. El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí els nous decrets que la setmana passada va tombar el Congrés i que han precipitat la convocatòria avançada d'eleccions generals que es faran el 29 de novembre. Amb les Corts dissoltes, l'aritmètica de la Diputació Permanent permetrà, ara sí, validar la normativa que, entre altres coses, ha de permetre que els ajuntaments apugin l'IBI dels pisos turístics. A Barcelona, el consistori espera que la mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros. Núria Har, bon dia.
15: Bon dia. Sí, l'Ajuntament de Barcelona vol portar la proposta a la pròxima Comissió d'Economia. Ho ha avançat el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, al matí de Catalunya Ràdio.
16: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real Decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
15: Emparats en els decrets del govern espanyol, l'Ajuntament de Barcelona vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als titulars d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de quatre apartaments.
16: Jo crec que el propietari existeix i té tota la raó de ser que vull treure certes rentabilitats. Però mirem una miqueta les dades. Entre un 57 i un 60% hi ha gent que té més de quatre llicències turístiques. Això és un negoci. Això és un negoci i això és una activitat econòmica.
15: En aquests moments hi ha més de 10.500 llicències actives a Barcelona fins al 2028, l'any en què, segons una normativa del Parlament, s'han d'eliminar tots els pisos turístics.
0: I l'Ajuntament d'Igualada ha començat a penalitzar els grans tenidors de pisos que estan buits. En concret, se'ls aplica un recàrrec del 50% de l'IBI si fa més de 2 anys que els pisos estan desocupats. El primer a qui s'ha penalitzat amb aquest recàrrec ha estat un fons voltor dels Estats Units que té 8 pisos a Igualada. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené-Ribà, és un municipi aquest que s'afegeix a la 20ª de Catalunya que ja han passat a l'acció.
17: Hola, sí, Estel, exacte. Són uns quants els que s'han posat a fer-ho. És una feina laboriosa, d'anar mirant habitatge per habitatge si fa més de 2 anys que està buit i si el seu propietari és un fons d'inversió o un gran tenidor. Si es compleixen aquestes dues condicions, en aquest cas es posa en un registre que es va crear fa mig any a Igualada i que en 6 mesos ha detectat 236 pisos buits que compleixen aquestes condicions per poder-los penalitzar amb un augment de l'IBI. Ho ha explicat el cap de l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Quadres, que com a portaveu del PSC Igualada Som-hi va signar un acord pressupostari amb l'equip de govern amb mesures per combatre la falta d'habitatge a Igualada.
18: El que anunciem és que es comença ja a multar els grans tenidors i fons d'inversió que tenen pisos buits a Igualada. No pot ser que a la nostra ciutat hi hagi famílies joves i gent gran que tinguin problemes per trobar una vivenda i al mateix moment hi hagi fons d'inversió i grans tenidors que tinguin pisos buits.
17: Si el pis s'ocupa, es deixa de cobrar el recàrrec de l'IBI i si es posa a la borsa de lloguer social de l'Ajuntament, se li descompta el 50% de l'IBI. En cas que el pis necessiti rehabilitació, l'Ajuntament dona ajudes de fins a 20.000 euros per habitatge.
0: Doncs seguim parlant encara d'habitatge. 2 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Amb els vots del PSC i Comuns, el ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova la compra de 5 blocs de pisos que estaven al radar d'un fons d'inversió al barri de Samuntà. Un d'aquests edificis que es vol protegir és on la setmana passada es va suïcidar un veí que havien de desnonar de la sabateria que regentava. Segurament recordareu aquest cas. David Àngela, bon dia.
19: Hola, Estel, bon dia.
0: Com ha anat el ple municipal?
19: Doncs modificació del crèdit que tira endavant amb l'abstenció de la resta de grups i amb l'oposició de Vox. L'alcalde David Quirós destaca aquest pas que ha fet avui l'Ajuntament de l'Hospitalet.
20: Avui és un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però mica en mica, deien, s'omple la pica.
19: El ple ha aprovat destinar 27 milions d'euros per comprar, exercint el dret de tanteig i retracte, gairebé 150, de fet són 148 habitatges, per evitar que caiguin a les grapes d'un fons voltor que estava negociant la compra amb la propietat. La voluntat de l'Ajuntament és subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga, mantenir drets i obligacions per garantir la continuïtat dels veïns que encara ara mateix hi resideixen.
0: David, tu has pogut parlar amb alguns d'aquests veïns. Estan contents? Ho celebren?
19: Doncs ho han entomat amb molta prudència. La gran majoria desconeixien les maniobres i la voluntat de l'Ajuntament, a banda que estaven molt tocats pel suïcidi del Javi, d'aquest veí, aquest sabater que va morir la setmana passada. Per exemple, la Virgínia és una equatoriana, paga al voltant de 900 euros per 50 metres quadrats aquí al barri de la Florida i, com molts estrangers, desconeixien la magnitud del drama de l'habitatge quan van venir cap aquí. Ella veu bé la intervenció de l'Ajuntament.
21: Hay mucha humedad, nos tienen como que si no valiéramos nada. Él arriba también tiene quejas, el doctor también tiene quejas y uno se queja, uno pide ayuda, pero no la dan. Pues sí, muy poco se hace, pero yo lo veo bien.
19: L'Antonio és un jubilat que fa 5 anys que viu en aquest bloc amb la seva dona dependent. Tenia coll avall que haurà de marxar quan li venci el contracte.
22: Me parece bien, eso es una cosa que está bien. Cuando se terminan los contratos se ve que no lo renovaban. Aún me quedan 2 años de estar aquí, pero mi idea y mi antes van a subir mucho y yo no puedo con la pensión que tenemos y mi señora la llevo en silla de ruedas.
19: L'Analia és argentina, viu amb el seu fill, de baixa mèdica, i una filla en un pis també de 3 habitacions i de 50 metres quadrats. Abans estava pagant 700 euros per una habitació a Sant Boi de Llobregat. L'any passat guanyava 800 euros mensuals treballant en el sector de la neteja. Cobrava 5 euros amb 65 l'hora. Diu que entre tots tres no tenen capacitat d'estalvi. Carrega contra la immobiliària, però també contra l'Ajuntament, perquè, segons diu, no els han comunicat res i, a més a més, fa aquest pronòstic.
23: Yo veo esto que va camino a ser
1: dentro de muy poquitos años se camino a ser Argentina. Entre la corrupción, inseguridad, es decir, esto no era la inflación, sueldos. Bueno, yo creo que se aprendieron a conformar. El español se aprendió a conformar.
19: Altres veïns adverteixen que desconeixien els plans i la lletra petita de l'Ajuntament i temen, per exemple, que els majors de 40 anys puguin quedar desemparats una altra vegada en terra de ningú. Uns dubtes que a partir d'ara l'Ajuntament segurament anirà esvaint.
0: Doncs ho anirem seguint. Són històries particulars, però que malauradament són molt generalitzades. Les ha recollides en David Àngela des de Badalona. Gràcies, David. Bon dia.
19: Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Per intentar introduir una mica d'esperança en aquest panorama tan negre pel que fa a l'habitatge, sapigueu que hi ha més d'un centenar de rectories al Moianès i al Lluçanès que tenen potencial per convertir-se en habitatge social. Això ho apunta un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha fet en col·laboració amb el mateix Bisbat de Vic, que ja fa temps que treballa per dinamitzar el seu patrimoni. De fet, el Bisbat té alguns projectes en marxa lligats a habitatge assequible tant a Alpens com a Manresa. I a Sant Vicenç de Torelló ja és una realitat. A la rectoria s'hi ha instal·lat una família ruandesa. Des de Vic, Nati i Adell, explica'ns alguna cosa més d'aquests projectes, va.
2: Oi tant, Estel, ara mateix. Mira, comencem parlant d'Alpens. Estudiants d'arquitectura de la UPC han treballat aquest estiu amb la rehabilitació de la façana de l'antiga rectoria i ara s'està parlant amb una cooperativa per fer-hi 4 habitatges socials. També hi ha altres exemples que queden fora d'aquesta col·laboració amb la UPC. A la parròquia de l'Esperança, la capital del Bages, s'estan fent obres perquè als baixos s'hi pugui instal·lar Càritas i a sobre fer-hi també 3 vivendes socials. En general, s'actua allà on cal menys intervenció i on es disposa del pressupost i els aliats necessaris per fer-ho. Josep Maria Ribes, el vicari general del Bisbat de Vic, en declaracions a aquesta emissora.
4: Es tracta de posar en valor el patrimoni. No som una immobiliària pura i dura, ni volem ser explotadors de la vivenda, sinó que el que tenim ho posem en servei perquè rendeixi i perquè serveixi per la missió que tenim encomanada. Van ser donades per aquesta missió, no pot ser que les malbaratem.
0: I has parlat, Nati, també amb l'autor d'aquest estudi, que de moment s'ha fet només al Moianès i al Lluçanès.
2: Doncs sí, es tracta del professor de la UPC, en Jordi Franquesa, que és el coordinador del projecte Rectories Vives, que fa temps que treballa amb la idea de lligar arquitectura amb despoblament. Escoltem-lo.
23: Una quantitat de sostre brutal, per sobre dels 12.000 metres quadrats, 60-70 habitatges en cada una de les comarques que es podrien obtenir. Tot això, evidentment, és un procés complex, però jo crec que és una oportunitat d'or.
2: Un projecte que ajudaria a fixar població, atendre gent que necessita habitatge, reequilibrar el territori i recuperar patrimoni.
0: Passen 4 minuts de 2 quarts de 2.

0: d'habitatge que avui aprova el govern i les ajudes que aprova el govern català. Que...
1: Important els decrets d'habitatge amb els canvis que es puguin introduir respecte al text inicial.
0: Justament aquesta tarda tindreu això, doncs el detall de tot això a la web pilot del 3cat Info.
1: Molt bé, Marc, no marxis perquè... plantejar la pregunta, aquesta pregunta del Trivial sobre Catalunya, que cada dia us posem sobre la taula. El dilluns toca història, el dimarts toca geografia. I la pregunta, Marc, avui, quina és?
0: El Pedraforca és una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya, per la seva peculiar forma. I la pregunta és, quin nom reben les dues puntes que li donen aquesta forma de forca?
1: Com sempre, tenim tres possibles opcions de resposta, amb la A...
0: Torrotes.
1: Amb la B...
0: Pollegons.
1: O amb la C...
0: Forcats.
1: Per tant, aneu reflexionant com es diuen aquestes dues puntes que donen aquesta particular forma a una de les muntanyes emblema del nostre país, que és el Pedraforca. La resposta a l'últim minut del programa.
2: Catalunya al dia.
1: Un dia més, tornem a parlar d'un projecte molt polèmic, que és el de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa, però avui, en comptes de sentir les veus contràries a aquesta carretera, sentirem els partidaris, els que estan a favor de fer aquesta variant, que són concretament els veïns del municipi de les preses. Anem, doncs, cap allà. Pau Bartrolí, quins són els seus arguments per defensar que sí, que s'ha de fer aquesta infraestructura?
3: Bon dia, Estel. Doncs els veïns favorables a la variant asseguren que tots els estudis fets fins ara demostren que les obres no tindran afectacions als aqüífers i confien que la justícia no endarrerirà unes obres que esperen des de fa anys. Pau Tarradellas, membre de l'organització de les preses 2020-2030, descriu la situació que viuen.
4: Volen allargar encara més aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, 3.000 camions amb 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres treballadores. Són 17 anys de patiment, fa falta esperar més?
3: Els veïns ara han decidit passar a l'ofensiva, han anunciat talls a la carretera de les preses i estan ultimant la contractació de serveis jurídics amb l'objectiu de defensar la variant en vies judicials. Recordem que aquesta variant, una de les obres més importants de l'any que ve, ha d'unir la Vall d'en Bas amb Olot sense necessitat que els vehicles creuin les preses i gran part del centre d'Olot.
1: I l'Ajuntament de Cunit ha demanat a la Generalitat que posi rètols informatius a la C31 que expliquin que l'autopista és gratuïta entre Cubelles i el Vendrell. Així s'evitaria el pas d'una part dels 30.000 vehicles que circulen cada dia per dins de Cunit i de Calafell. Montse Gené Riba, aquesta gratuïtat va ser molt demanada en el seu dia, oi?
5: Sí, va ser molt reivindicat, però a l'Ajuntament de Cunit pensen que no es coneix prou. Des de fa 3 anys, la C32 és gratuïta pels vehicles que circulen entre Cubelles i el Vendrell. Si s'utilitza el Via T o l'aplicació Awai, no et cobren res al peatge. Funciona com una variant gratuïta per evitar el risc d'accidents i també la contaminació dins de Cunit, de Segur o de Calafell. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, es queixa que cap rètol informa d'aquesta possibilitat en el punt on pots agafar o bé la C32 o seguir per la C31.
6: Hem demanat a la Generalitat una cosa molt senzilla, que informi, que comuniqui que hi ha aquesta gratuïtat. No hi ha cap tipus d'informació. I demanem que posi aquí un panell ben clar perquè la gent que va a direcció a Tarragona, que va a direcció al Vendrell, que va a direcció a Calafell, sàpiga que si agafa l'autopista aquí és gratuïta tots els dies de l'any.
5: Per això Cassanyes ha demanat a la Generalitat que es posi un rètol com es va fer a Torredembarra en el seu dia.
1: Reus aposta per la teràpia amb gossos per atendre fills i filles de dones que han estat víctimes de violència masclista. Després d'un programa pilot que ha tingut molt bona acollida, s'engega la segona edició de la iniciativa que s'ha batejat com a Tarda Peluda. Es treballa el benestar dels nens a través dels gossos. Ens en parla la Clara Chavarría Domingo.
7: Tinc 11 anys i m'ha agradat molt participar al projecte de la Tarda Peluda.
8: Aquesta és una de les nenes que va participar a la Tarda Peluda, una iniciativa de l'Ajuntament de Reus que es va posar en marxa l'any passat. Una vintena de nens i nenes van acudir a una sessió setmanal durant tot el curs en què dues gosses, l'Ura i la Cora, eren les protagonistes. La intervenció pretenia afavorir el benestar emocional i desenvolupar les habilitats socials d'aquests infants. Gisela Ferran és tècnica municipal de l'Ajuntament de Reus.
9: No es tracta només de jugar amb gossos, no? Sinó que és un procés planificat, estructurat, amb uns objectius concrets.
2: i guiat per un professional.

0: és l'educador social, no? Que és la que lidera i du a terme les sessions i després, juntament amb el tècnic en intervencions assistides amb animals. Vaja, podem dir que el gos actua com a fil conductor i facilitador de les activitats.
1: Les activitats busquen regular les emocions i treballar l'autoestima.
2: El que més m'ha agradat ha sigut parlar de l'autoestima. He après que és important estimar-se un mateix i respectar els altres. L'activitat que m'ha agradat més ha sigut muntar els circuits de la Cora i Laura i donar-li premis.
0: Les activitats que funcionaven molt bé eren, per exemple, els circuits d'agility que fèiem amb el gos. L'infant guiava el gos quin és el missatge, no?, que es volia aconseguir, doncs que és capaç de fer, de guiar, de decidir, de fer-ho bé.
1: L'any passat es van atendre una vintena de criatures de primària i enguany es farà amb nens de primer i segon de primària i de segon i tercer d'ESO.
3: Catalunya al dia.
4: Han començat les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, d'aquí depèn aquesta muralla, està fent les reparacions. Girona, Núria Peraire, quins treballs s'hi fan concretament?
5: Hola, bon dia. Doncs mira, s'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió i es col·locarà també una malla per estabilitzar el terreny del talús de la muralla. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde, Martí Pujals, explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
6: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat al Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó, i això amb el temps s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
5: Després d'aquestes obres d'emergència, quedarà que el Ministeri de Cultura elabori un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
4: Vinga, seguim. 3 minuts, 3 quarts de 2. Ha començat a Lleida una setmana dedicada a la literatura. És el Sant Miquel de les Lletres. És un festival literari que organitza la Fundació Horitzons 2050 i que vol posar la creació catalana al centre. En total s'han programat mig centenar d'activitats que inclouen diàlegs, sessions de narració oral i un mercat del llibre. Aquest any també es fa una aposta clara per la poesia. En podem parlar aquesta hora amb l'editora, llibretera i directora del Sant Miquel de les Lletres. Ella és la Merche París. Bon dia, senyora París.
7: Hola, bon dia.
4: Dèiem, aquest any el festival fa un pas més, vol posar en valor la poesia, i han plantejat una cosa que se'n diu cantonades de poesia. Què és exactament?
7: Doncs mira, les cantonades de poesia és que de manera simultània, el dijous i el divendres a la tarda, a diferents punts de la ciutat i a més a diferents barris, s'anirà llegint poesia. Hem convocat a poetes amb obra publicada, però també doncs, a poetes o gent que li agradi llegir poesia. La gràcia és això, que serà tot de manera simultània i esperem doncs, que vingui bastanta gent.
4: També hi ha un primer diàleg dedicat a la mort i als llibres que la modera una emprenedora dedicada a les cerimònies de comiat, justament. Aquest tema, clar que en principi sembla com poc atractiu per obrir un festival o però, sí, poc esperançador, però per què l'han triat?
7: Doncs la veritat és que teníem bastant clar que en algun moment havia de sortir la mort i els llibres, i la veritat és que ha sigut un èxit i va venir doncs, el Pol Guasch i la Teresa Ibarz, i moderat per la Remei Capitan, i vam veure la necessitat de parlar-ne, no?, de com es tracta la mort a través dels llibres i què ens pot aportar la literatura doncs, per encarar aquesta etapa que tots hi hem de passar i tots la vivim en segona persona, és a dir, que tothom tenim gent aquí que és mort.
4: No, a més, demostra que tenen molt d'èxit després aquests llibres o aquestes novel·les que comparteixen una mica aquest sentiment, òbviament, sí, tan universal. Un altre apartat són els premis literaris. Marquen massa aquests premis les tendències del sector literari?
7: Doncs mira, això en parlarem a la tarda del dijous amb la Carlota Gurt i la Núria Cadenes, elles que recentment doncs, han estat premiades. Què els significa també elles guanyar el premi i què en pensem així en general, no? Perquè sí, a vegades des del sector potser pensem que els premis marquen massa doncs, les novetats, les tendències de venda, però a veure què ens surt. Bé, hi hem triat dues escriptores molt potents, amb obra publicada més enllà dels premis, i per tant crec que podem arribar a conclusions bastant interessants.
4: Mm. El Sant Miquel de les Lletres arriba també a escoles, instituts i residències d'avis,
7: sí,
4: amb narracions,
7: sí,
4: orals. Com s'ho prenen aquests col·lectius?
7: Pues la veritat és que molt bé, de manera molt diferent. Les que són les escoles d'infantil i primària estan més avesats a escoltar històries, per tant, és una activitat que els agrada, però és una mica una activitat un mes a mes, perquè ja ho fan de manera habitual. Als instituts l'efecte sorpresa és espectacular, perquè primer et miren encara de veritat que m'explicaràs un conte, mm-hmm, és a dir, que d'entrada no mostren molta emoció, però arribem a la conclusió que, ho dic perquè també soc narradora, arribava a conèixer que els resultem exòtiques perquè no utilitzem res visual, ni música, ni pantalla. Llavors, aquest exotisme d'una persona que solament amb la paraula és capaç de tenir-te una hora allà enganxat a tots, però és que tots s'acaben posant a la història.
4: I això els crida l'atenció, clar, perquè no ho tenen normalment.
7: Sí, clar. Sí, perquè això, com a molt, portem el suport d'un llibre i res més. Llavors, ells esperen o que engeguem la pantalla, o que hi posem música, o que ens disfressem, i no, anem tal qual. Llavors, i això, resultem exòtiques. I després el de les residències, l'any passat va ser la primera edició que ho vam fer, i aquest any repetim, perquè és un sector de població que moltes vegades la cultura no els hi arriba, diguéssim, el que es fa a la ciutat no se trasllada en aquests espais, i l'experiència ha sigut molt, molt gratificant, perquè en definitiva el que ens diu aquesta, no?, portar la narració oral a diferents espais és que a tots ens agrada escoltar històries.
4: Oh, i tant que sí. Per cert, fins quin dia tenim Sant Miquel de les Lletres?
7: Tenim fins al dissabte 10, tanquem el festival amb un acte, amb un espectacle poètic basat en poemes de la Maria Mercè Marçal.
4: Molt bé, i crec que també teniu un programa especial de Catalunya Ràdio amb el Divan en Viu, amb la Sílvia Coppolo, no?
7: Sí, que ens fa moltíssima il·lusió. Em consta que l'està preparant molt a consciència, i el que pretendrà la Sílvia Coppolo, bueno, millor que ho digués ella, però el que ella m'ha dit que pretén és a transmetre a la resta del país com som Lleida a partir de diferents entrevistes a diferents persones de Lleida.
4: Segur que serà molt interessant, l'escoltarem. Merche París, editora, llibretera, directora del Sant Miquel de les Lletres, que acabin d'anar bé aquests dies. Gràcies per atendre'ns.
7: Moltíssimes gràcies.
4: Doncs dèiem que una de les potes importants del Sant Miquel de les Lletres aquest any és la poesia. Sapigueu que fins al 5 de novembre Sant Cugat del Vallès acull el 26è Festival Nacional de Poesia. A més de ser un aparador de versos i música, vol establir les bases del cànon de la poesia catalana del segle XXI. Des de Sant Cugat del Vallès ens en parla la Marta Vallès.
8: Una trentena de poetes dels països catalans passaran pel festival durant aquest mes, una edició marcada pel 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu i el centenari del naixement del poeta Blai Bonet. Precisament, la inauguració oficial del festival, dilluns 14, estarà centrada en la seva poesia. L'actriu Sílvia Bel dirigeix l'escena.
9: No té un llenguatge convencional, utilitza una sintaxi molt curiosa, que trenca frases, que no és un poeta fàcil, que s'hagi dedicat a voler que quedi bonic allò que dius, sinó anar com al fons de les qüestions.
8: El festival inclou un munt de propostes, vers i dansa, música, literatura en família, i vol també fer un treball que defineixi el cànon de la poesia catalana d'aquest segle. Ho coordina l'escriptor Martí Sales.
10: Un nou petit cicle que es diu Fites del Segle. Ens semblava molt interessant triar tres llibres i convidar a dues persones per llibre perquè en parlessin. Són tres obres que dues, els autors són vius i per tant hem convidat a l'autor i a l'autora i amb algú amb qui dialogar, explicar com les van fer el Quart del Frau de l'Albert Balasch, Cosmonauta del Francesc Garriga Marata, i el tercer és Deixo en dir de la Núria Martínez Bernis.
8: Tota la informació a santcugat.cat/festivalpoesia i a Instagram fnpoesiacat.
3: Catalunya al dia.
4: Poc més de 10 minuts i les dues del migdia. Parlem ara, per exemple, del pare del disseny industrial, que és l'André Ricard, també de la pionera de l'alta costura, Asunción Bastida, que protagonitzen la nova temporada del Disseny Hub Barcelona, que s'ha presentat avui. Epicentre de la nova Bienal d'Arts Digitals, l'equipament també estrenarà aquesta tardor una gran pantalla d'art digital al nou vestíbul del Metro de Glòries. Montse Mas, bon dia.
11: Bon dia. Sí, a finals d'octubre arribarà aquest homenatge a André Ricard amb dissenys icònics com la pinça anti-arnes o la torxa olímpica del 92. I al novembre, la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura en Balenciaga o Pertegaz, però encara molt desconeguda. Són les primeres exposicions amb què el nou director del centre, Lluís Nacenta, vol tancar la polèmica sobre com s'han d'integrar els fons patrimonials de la ciutat amb la innovació.
12: Podem treballar conjuntament en un projecte que no és que sigui coherent, és que és un sol projecte. Si no féssim res més que tenir cura de la col·lecció, ja seria molt. Ja és una gran feinada. Fa això i, a més, posa aquesta col·lecció a disposició de tot un programa cultural ambiciós.
11: A finals de novembre, l'exposició Vectors obrirà la Bienal d'Arts Digitals per posicionar Barcelona en la creació digital i, coincidint amb l'esdeveniment, el museu connectarà amb el vestíbul del Metro de Glòries amb una proposta d'art digital oberta a tot el públic.
4: Doncs el Museu Hub del Disseny de Plaça de les Glòries a Barcelona, que ja escalfa motors per la nova temporada, i Reus, que ja té a punt la 29a edició del Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS. Una dotzena de propostes ompliran sales i places del 16 al 18 d'octubre a la capital del Baix Camp amb algunes novetats i estrenes. Manel Sastre, bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, un any més, la plaça del Mercadal serà l'epicentre d'aquest festival. Allí s'hi concentraran les propostes de dansa, però s'afegeix també la sala Santa Llúcia com a novetat en aquesta edició, segons ha explicat el regidor de Cultura, Daniel Requesens.
14: Com aspectes més destacats en aquesta edició, obrim un espai nou, que és la Sala Santa Llúcia, i mantenim la col·laboració que vam iniciar l'any passat amb l'Escola de Teatre de Reus. A la plaça del Mercadal, un gran escenari que omplirem de dansa.
13: L'estrena es farà el divendres 16 amb el muntatge L'Aleta, de Marc Fernández, on dansa i tradició castellera s'uneixen en un espectacle contemporani que posa en valor cultura, arrel i territori. El Festival COS de Reus d'enguany també presenta el nou espectacle del grup Reusenc Clownic, que va més enllà de recollir els seus 15 anys de vida, segons Gerard Domènech, un dels actors.
14: 15 anys, mil cares i cap paraula, doncs una mica la nostra història, no? Des de que comencem a fer espectacles propis després de l'etapa del tricicle. I el que sí que hem volgut fer és no només fer un very best, sinó fer un espectacle que tingués la seva pròpia història, i per això hem creat esquetxos nous, hem volgut donar-hi llum, i l'escenografia, doncs, és una escenografia que té molta llum.
13: La proposta del COS un any més inclou també tallers i accions a les escoles com un projecte pedagògic per potenciar l'autoestima dels alumnes a través de la dansa, o un altre de dansa adaptada per als centres amb alumnes amb necessitats especials.
15: En aquest festival podrem trobar des de la...
4: I acabarem parlant de la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses, que acollirà un centenar de pallasses de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. Marta Vives.
16: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i també noves generacions d'artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
15: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a, doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
16: Va, i entre algunes d'aquestes propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El festival claurà amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
4: Gràcies, Marta. Bon dia.
16: Bon dia.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia, com sempre, en dediquem cinc als esports, en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: El mataroní Lamine Yamal apunta a titular en el partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El jugador de l'Espanyol, Roberto, ha entrat finalment a la convocatòria.
2: És un partit de la Lliga de les Nacions de Futbol que comença a 3:15 del vespre a Split. Un altre blaugrana, el terrassenc Dani Olmo, torna a Croàcia, al país on va debutar com a professional.
3: Són sensacions molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara ara dona un 2% del seu sou a Vukovar i Slavonski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. A l'11 de la selecció espanyola, a banda de Lamine Yamal, avui podrien ser els jugadors del Barça Cobercigui, Pedri i Fermín, i els catalans Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Avui també a la Nations League, entre altres, Anglaterra, República Txeca amb el blaugrana Gordon i Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol Dirk Cusic. I jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, a blaugrana Koundé va jugar els 90 minuts, Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat va jugar l'última mitja hora de joc i per cert, el Barça de futbol avui De Jong ha tornat a entrenar-se amb l'equip després de la lesió que va patir al Mundial. El neerlandès ha fet part de la sessió amb el grup.
1: Parlem ara de la competició femenina de futbol. La portera del Barça, Cata Coll, torna de la convocatòria amb la selecció espanyola amb molèsties.
2: En principi són unes molèsties al quàdriceps. El Barça esperarà que la portera torni per valorar si hi ha lesió. La també blaugrana Clàudia Pina no s'ha entrenat amb l'equip espanyol, però sí que viatja la gira que farà la selecció espanyola als Estats Units. Els equips catalans de la Copa Femenina de Futbol van saber ahir els rivals de la tercera eliminatòria i destaca l'Europa de la segona federació que jugarà el Nou Sardenya contra el Deportivo La Coruña de la Lliga F. De l'aparellament en parla la jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández.
4: Muy felices, nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras, creo que va a ser un partido súper bonito, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
2: L'Espanyol visitarà el Celta de la segona federació, mentre que el Badalona Women jugarà al camp de l'Sporting de Huelva, també de la Lliga F. Aquesta tercera eliminatòria de la Copa es disputarà entre el 3 i el 5 de novembre.
1: I avui tenim partits europeus per equips de bàsquet, d'handbol i de waterpolo.
2: El Joventut de Badalona juga contra l'equip israelià del Herzliya a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Aleix Duran, segon tècnic de la penya.
5: Sí, la primera fase és molt determinant perquè és curteta, això fa que sigui molt estimulant perquè tens objectius molt a curt termini i això sempre pensem que és bo, però està clar que obtenir la primera posició és molt important de cara a evitar el play-in.
2: El partit és a 8:45 del vespre i es pot veure per Esport 3. En handbol, el Granollers en rep el Busau romanès a 8:45 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
6: El Buzau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: I en waterpolo, el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions.
1: I al Mundial d'Hockey Patins Femení es disputa a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola, farcida de jugadores catalanes, s'enfronta avui a l'Argentina.
2: L'equip de Sergi Macià ha superat a les últimes hores Xile per 2-3. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza, l'últim segon de partit. Sentim-la també catalana, Aimé Blackman, jugadora de l'equip espanyol.
7: Pràcticament a l'últim minut, s'ha remuntat aquí i faria aquesta victòria que és importantíssima per nosaltres i crec que també serà un punt a favor per nosaltres perquè rebeu moltes emocions, aquesta força i un equip que ens dona tantes forces.
2: I un apunt de motor al Mundial de MotoGP, el granollerí. Aleix Espargaró, pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara a Gran Premi d'Indonèsia d'aquest cap de setmana al circuit de Mandalika.
0: Catalunya al dia. amb Estel Batet.
1: Doncs vinga, últim minut del programa, últim minut per respondre la pregunta que us plantejàvem del Trivial del Catalunya al Dia. Avui tocava pregunta de geografia, recordem quina era, Marc?
8: El Pedraforca és una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya per la seva peculiar forma. Quin nom reben les dues puntes que li donen aquesta forma de forca?
1: I teníeu tres opcions, amb la A, torrotes, amb la B, pollegons, o amb la C, forcats. I la resposta correcta és...
8: pollegons.
1: Pollegons. El pollegó més alt és de 2.506 metres, que és el destí de la immensa majoria d'excursionistes. Per arribar al pollegó inferior de 2.445, cal dominar molt bé l'escalada. Per tant, avui una pregunta més al sac, demà més històries i més preguntes al Catalunya al Dia.
9: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont després de l'ordre del Constitucional d'aplicar l'amnistia als líders del procés. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: Ni tres quarts d'hora ha trigat aquest migdia el jutge Pablo Llarena a anul·lar l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Tribunal Constitucional ha confirmat que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar integralment als líders del procés, Joan Bota.
11: El Constitucional retreu al Suprem que hagi vulnerat els drets fonamentals dels membres del govern de l'1 d'octubre. La decisió implica també que s'aixequi la inhabilitació d'Oriol Junqueras i dels exconsellers del 2017 condemnats per malversació.
9: I ara què, Madrid, Paula Brujats?
12: Doncs després d'aquesta primera reacció en temps rècord de Pablo Llarena, ara tocarà estar pendents que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia definitiva a Puigdemont i als exconsellers, i per això encara no hi ha data. El Suprem vol esperar a llegir el detall de la sentència que ha dictat el Constitucional, on avala sense cap mena de dubte l'amnistia pel delicte de malversació. És una sentència transcendental del Constitucional, on carrega també contra els jutges del Suprem per estar-se excusant amb interpretacions rocambolesques i injustificades, diu el Constitucional, per no haver aplicat fins ara l'amnistia.
9: Sentirem totes les reaccions a aquesta notícia en aquest Catalunya migdia, començant per Waterloo i per la seu d'Esquerra, Bruno Fortea i Marta Corbalán.
13: El president Puigdemont parlarà a les 6 de la tarda en una compareixença sense preguntes a Waterloo. És un gest poc habitual i la gran incògnita aquí és saber si donarà alguna pista sobre el seu retorn. Tot i que per ara el jutge Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, prefereix que l'expresident torni quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
14: Ahora tenemos que ver la resolución y después tenemos que ver cómo termina cerrando el expediente, ¿no? Porque una cosa es levantar la orden de detención y otra es aplicar la amnistía.
15: Oriol Junqueras ha celebrat la decisió del Constitucional. El president d'Esquerra creu que la resolució d'avui és la sentència en majúscules, la que posa fi a la repressió i permet recuperar la política i la democràcia.
16: Avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets, molt.
9: A ningú se li escapa que aquesta decisió impacta de ple en la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre, el dia que el govern espanyol ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada li va tombar el Congrés.
11: Ara, amb el Congrés dissolt, el PSOE ja no depèn de Junts. Mentrestant, el PP demana la imputació del PSOE com a partit pels casos de corrupció al seu entorn.
9: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
17: Uns decrets als que la Moncloa incorpora encara més mesures. Defensa que si el Congrés va girar l'esquena als ciutadans, el govern espanyol no ho farà. Unes mesures que ha defensat en primera persona Pedro Sánchez de la Moncloa, on ha retret a Junts que deixés caure divendres els dos decrets, i on ha defensat que va a les urnes perquè li cal una majoria més àmplia per fer defensa una intervenció profunda en el mercat de l'habitatge.
9: Bé, doncs l'amnistia i els decrets d'habitatge marquen aquest dimarts en què tornem a estar molt pendents de l'avís de pluges torrencials a tot el litoral i prelitoral català. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
18: L'INUCAT està en fase d'emergència amb un risc d'intensitat 4 sobre 6. S'esperen en les pròximes 12-18 hores ruixats tropicals a Catalunya que escombraran el país. D'alertes no n'està previst que se n'enviïn. Això no vol dir que no hi hagi risc. Imma Soler.
19: Cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
9: I ja pràcticament és tradició aquesta setmana haver d'avançar la predicció del temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Francesc Mauri, bon dia.
20: Bon dia.
9: Nou capítol de pluges torrencials al litoral i prelitoral. Ha començat ja aquest capítol?
20: Bé, hem tingut un tast fa una horeta i mitja, dues, més aviat dues, a la ciutat de Tarragona. Entre 10 i 40 litres caiguts en poca estona, acumulació d'aigua en alguns carrers, poca cosa més. Però, en definitiva, és una miqueta la mostra del que pot passar aquesta tarda. S'estan organitzant ruixats dins del mar davant de la Costa Daurada sud de la costa barcelonina que podrien tocar algun indret del litoral i prelitoral on, efectivament, hi ha la possibilitat d'aiguats localment torrencials pel que fa a intensitat, sobtats, terreny saturat a moltes comarques, no totes, per desgràcia, i això vol dir respostes ràpides, hidrològiques, de rius, rieres i torrents. I sempre donar per fet que seran locals i regulars, d'impossible localització exacta, i no es descarten a punts interiors o del Pirineu no tan intensos. El segon titular és que a partir de divendres, si els mapes no enganyen, ve el sol uns quants dies, o bastants, i la temperatura baixa.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
22: Bon dia.
9: L'Argentina es prepara per l'últim partit de Leo Messi amb l'Albiceleste.
22: Aquesta matinada Leo Messi jugarà per última vegada amb la selecció argentina i el país sencer s'aturarà per viure aquest comiat. Anirem al Catalunya Migdia fins a Buenos Aires amb el Joan Biosca perquè ens expliqui tots els preparatius. Frenkie de Jong torna a entrenar-se amb el grup, de moment ha fet una part, però avança en la seva recuperació, mentre que Cata Coll, la portera del Barça, deixa la concentració d'Espanya per unes molèsties al quàdriceps.
9: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
23: Hola, bon dia. Doncs globalment tranquil·la, amb algunes aturades a les rondes de Barcelona, però a conseqüència dels aiguats ahir, encara dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació, la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses, i la comarcal 14-15C, a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugent. A Rodalies, recordem que encara hi ha alteracions per les pluges a diverses línies. La principal novetat és que a l'R1 s'ha recuperat la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, amb això sí, d'uns 20 minuts.
9: Les dues i gairebé 7 minuts. Pas important per l'aplicació de l'amnistia i pel retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent l'amnistia a l'expresident, també a Oriol Junqueras i a la resta dels líders de l'1 d'octubre. I la primera conseqüència de tot plegat arriba del jutge Pablo Llarena, que tan sols 40 minuts després ha retirat l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont. Llarena, però, avisa que és un aixecament provisional i que pot fer marxa enrere a l'espera de llegir la sentència del Constitucional. Puigdemont, doncs, allunya el seu retorn immediat. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
24: Què tal? Bon dia.
9: Anem a PAMS. Què diu, primer de tot, la sentència del Constitucional?
24: Doncs la sentència avala l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i carrega contra el Tribunal Suprem per haver-s'hi negat fins ara. El Constitucional desacredita els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena i els culpa d'haver fet interpretacions recargolades de la llei i interpretacions també contràries a l'esperit de l'amnistia. El Constitucional el que diu és que el referèndum no va suposar un enriquiment personal per als líders polítics del procés i per això, diu, se'ls ha d'amnistiar. Avui el Constitucional el que ha fet és resoldre només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió és tan clara i és tan contundent que és d'aplicació a tots els dirigents independentistes, encara que el Constitucional no hagi resolt el seu cas. Per tant, obliga el Suprem a moure fitxa en tots els casos. Un cop més, la decisió d'avalar avui l'amnistia ha dividit el Tribunal Constitucional. Això no és notícia, perquè ve sent habitual. S'ha aprovat la decisió per 7 vots a favor i 5 en contra i s'ha imposat un cop més la majoria progressista. Ha estat un debat tens i els 5 magistrats conservadors han presentat el seu propi vot particular en contra de la decisió.
9: I com deia en Paula, la primera reacció ha estat molt ràpida. Des del Suprem, el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció, però avisa que s'ho pot repensar quan hagi llegit la sentència.
24: Sí, exacte. Pablo Llarena ha sorprès amb la rapidesa, però el moviment és l'esperat. Aixeca l'ordre de detenció Puigdemont perquè mantenir-la seria, diu, vulnerar els seus drets fonamentals, però Llarena avisa que pot fer marxa enrere més endavant i que la decisió d'avui no suposa l'aplicació definitiva de l'amnistia per l'expresident. Què vol fer Llarena? Doncs vol llegir la sentència completa del Constitucional, que li arribarà d'aquí a poques hores, i després decidirà què fa. No sabem si això serà qüestió de dies o de setmanes, però el que ja diu Carles Puigdemont és que per tornar a Catalunya esperarà a tenir-ho tot lligat. L'altra incògnita, a part del cas de Puigdemont, és què passa amb les inhabilitacions dels exconsellers Turull, Bassa, Romeva i Junqueras. Després de la decisió del Constitucional, el Suprem també està obligat a deixar-les sense efecte i, segons l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eyde, això hauria de ser imminent.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
24: La decisió d'avui del Constitucional ha precipitat els moviments del Suprem. Hi ha molta sorpresa a totes les bandes per com de ràpid s'ha accelerat el que pot ser, Òscar, ja ho veurem, l'últim capítol de l'amnistia, que coincideix justament amb aquest avançament electoral, amb aquest final de la legislatura que va començar justament per l'acord amb Junts per aprovar l'amnistia.
9: Tot el matí i el migdia hem estat pendents de tota aquesta notícia al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Us també estarem durant la tarda amb el Francesc Garriga, perquè Carles Puigdemont compareixerà aquesta tarda des de Waterloo. L'expresident es planteja tornar a Catalunya quan se li apliqui definitivament l'amnistia i no pas ara, amb l'ordre de detenció aixecada. Waterloo, Bruno Fortea, bon dia.
13: Hola, bon dia. A les 6 de la tarda, d'aquí 4 hores mal comptades des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor, Pablo Llarena, hagi aixecat per ara l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem espanyol apliqui l'amnistia de forma definitiva a l'expresident.
14: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación, un procesamiento por malversación y por lo tanto habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
13: Boye ho ha dit durant l'especial del matí de Catalunya Ràdio. A les 6, però, escoltarem Puigdemont de viva veu en una compareixença sense preguntes i on estarà acompanyat pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili. De moment, aquí, a Waterloo, cada cop hi van arribant més periodistes.
9: La reacció de Carles Puigdemont, doncs, la podrem sentir aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, però n'hem tingut d'altres. L'exconsellera Dolors Bassa ha estat la primera a tenir resolt el seu recurs d'empara. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Bassa ha celebrat la decisió. També ho ha fet l'exconseller Toni Comín, que veu més a prop el seu retorn a Catalunya.
4: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
5: Per fi, sí, sí, per fi. Jo particularment mai, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba.
9: Junts per Catalunya, el partit, creu que l'amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont, Jordi Corbalan.
11: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, no ha amagat que estan molt contents i que hi ha un punt, fins i tot ha dit, d'emoció, ha confessat. Turull parla de victòria rotunda de l'independentisme contra la repressió de l'Estat, una victòria, diu també, a la persistència de Junts per blindar la llei d'amnistia i una victòria de l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig. El número 2 de Junts també creu que han guanyat els que han persistit davant els que no volien l'amnistia i ha recordat el que va dir Pedro Sánchez.
6: Avui també perden aquells que van dir en el seu moment nunca habrá amnistía ni nada que se le parezca, lo repito. Aquests també perden avui, perquè avui ha guanyat la persistència, avui han guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme.
11: Sobre la tornada de Puigdemont es manté el mutisme, però Turull assegura que a Junts no en faran partidisme.
6: Avui és una gran victòria de l'independentisme. I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
1: Turull ha deixat clar que per ells l'amnistia no és girafull i diu que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat persisteix.
9: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia, perquè, segons diu, acosta el final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític. Barcelona, Marta Corbalán.
2: Hola, bon dia. Satisfacció a la seu d'Esquerra després de la sentència del Tribunal Constitucional. Oriol Junqueras creu que a partir d'avui s'acaba la repressió, torna a la política i es recupera la democràcia. El dirigent republicà, però, ha advertit que amb l'aplicació de l'amnistia no s'acaba res perquè no està resolt, diu, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
16: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
2: Després de la resolució d'avui, Esquerra confia que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes i això li deixa el camí desbrossat perquè es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028.
16: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després, que decideixi la ciutadania. Qui vol que els defensi? Qui vol que els representi? Això és recuperar la política. I això és recuperar la democràcia.
2: Junqueras ha sentenciat que la d'avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia.
9: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra la decisió del Constitucional, tot i que tanca ara la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont, al·legant que està en període electoral. Des de la Moncloa, Sánchez també ha defensat que l'amnistia cohesiona Espanya.
7: Lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: I a Catalunya, el govern de Salvador Illa reivindica l'esforç que ha fet per permetre el retorn de Puigdemont i ha donat detalls de com serà la rebuda al Palau de la Generalitat. Anem cap allà precisament. Albert Prat, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, el govern celebra l'amnistia a Puigdemont, però remarca que la d'avui és una bona notícia, sobretot pel conjunt del país, perquè diuen que torna la normalitat institucional. Aquest migdia el president ha parlat en públic, però ha evitat pronunciar-se sobre l'amnistia. Es manté en segon pla, abans no parli Puigdemont, i ha sigut la consellera portaveu Sílvia Paneque qui ha reivindicat la seva part.
10: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia, i per tant Catalunya avança.
8: I la gran pregunta que ja s'ha instal·lat aquí al Palau de la Generalitat és com es rebrà Puigdemont. La resposta es medita de fa temps. I el que ja sabem és que Salvador Illa no el rebrà de forma extraordinària, ni més ni menys que els altres expresidents.
10: Perquè se mantengui doncs, la mateixa rebuda d'atenció que va tenir l'expresident Pujol, doncs, l'expresident Puigdemont, és a dir, de les mateixes característiques, com s'ha fet amb tots els expresidents, eh?
8: I com els va rebre durant els primers mesos del seu mandat, Salvador Illa, doncs bé, amb una salutació a peu dret a la Galeria Gòtica de Palau i una reunió porta tancada a l'avantsala del seu despatx.
9: Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, atenció a les paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha advertit l'expresident sobre el que es pot trobar, segons ella, quan torni a Catalunya. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
25: Tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entenen que no s'hagin aprovat.
9: I encara sobre la decisió avui del Constitucional, des de les xarxes socials, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que respecta la decisió del Constitucional, tot i que insisteix que l'amnistia és un engany de Pedro Sánchez. Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, un Pedro Sánchez que no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ja ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés amb els vots del PP, Junts i Vox. I ho ha fet afegint-hi més mesures per impulsar la creació d'habitatge i per frenar l'especulació. En una roda de premsa des de la Moncloa, el president espanyol defensa que li cal una majoria més àmplia per poder intervenir al mercat de l'habitatge. Que les mesures es mantinguin dependrà novament del Congrés, però ara, amb les Corts dissoltes, ho té més fàcil. Anem a Madrid Madrid de nou. Tània Tàpia, bon dia.
0: Bon dia. Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i defensa que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
7: Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
0: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions, hi ha noves partides per impulsar construcció d'habitatge públic i 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa les mesures, però reconeix que cal anar més enllà i per això, diu, va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu el president espanyol, i cal més força per intervenir al mercat.
7: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
0: La Moncloa torna a intentar, però novament li cal l'aval del Congrés. Amb les Corts dissoltes, ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res, però el que sí és imprescindible és el del PNB, que va votar a favor divendres passat i que diu que s'ho està pensant. Sánchez ha retret a Junts el seu vot en contra del Congrés, tot i haver negociat amb ells.
7: Transmite la indignació per part del govern de que aquestes mesures no salieran adelante.
0: Treu els de Puigdemont que, diu, els va passar més la ideologia que el compromís sosté amb unes mesures que diu que funcionen.
9: I és que ja som en el primer dia de precampanya electoral, podríem dir. El Partit Popular ha mogut fitxa contra el PSOE pels suposats casos de corrupció que afecten els socialistes. Ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el partit, el PSOE, com a investigat en la causa Leire Díez, les clavegueres del PSOE, la presumpta trama per fer descarrilar les causes judicials que envolten Pedro Sánchez. Pilar García.
12: Sí, el Partit Popular demana a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El PP, com a acusació popular en el cas Leire, sosté que el PSOE va promoure i es va involucrar en una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització Santos Cerdán i creada a la seu central del PSOE a Ferraz, i afirma que el partit va posar tots els mitjans operatius i financers a disposició d'aquesta trama.
9: Més reaccions a tota la problemàtica de l'habitatge que es va destapar especialment o que es va multiplicar després del que va passar al Congrés dels Diputats divendres passat. La COE, la patronal espanyola, considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge a la qual s'han sumat els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. La patronal posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar-la, Núria Jarr.
15: Sí, la COE ha emès un comunicat posicionant-se en contra de la vaga perquè consideren que els canvis legislatius en matèria d'habitatge no depenen de les empreses. En una entrevista a Onda Cero, el president de la patronal, Antonio Garamendi, ha sigut així de contundent.
17: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
15: Els sindicats vinculen el preu dels lloguers amb els salaris per apuntalar la vaga, però els experts asseguren que no cal, perquè és un dret fonamental dels treballadors. Ho ha explicat al Catalunya Migdia el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila.
18: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
9: Per cert, que han passat a disposició judicial 11 dels 13 detinguts ahir a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Un detingut menor d'edat ha quedat en llibertat i un altre, en aquest cas major d'edat, també ha quedat en llibertat, tot i que pendent que el citi el jutjat que porta el cas dels aldarulls registrats ahir al centre de la capital catalana quan va acabar la manifestació. De manifestació a manifestació, perquè a França el moviment estudiantil llença avui un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones es manifesten a París convocades a l'uníson per estudiants, professorat i sindicats. I arreu de França, excloent la capital París, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. París, Isabel Galí, bon dia.
19: Bon dia. Ah!
3: Acaba de començar aquesta primera manifestació unitària entre estudiants de secundària, estudiants universitaris i professors que surt de la plaça de la República fins a Nació. És la culminació d'una setmana de reivindicacions per una millora de l'educació secundària que ha estat marcada, però, per la violència. Gairebé 100 instituts han patit destrosses i almenys 10 actuacions policials repressives estan sent investigades per antirreglamentàries, entre elles una agressió sexual a una detinguda. Aquest matí, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha considerat la resposta policial com a adequada. I això pot encendre encara més els ànims.
19: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
3: Hem vist també més d'una vintena de furgons policials i, tot i que de moment la manifestació és tranquil·la, la policia escorcolla tothom qui entra a la plaça de la República. Per la seva banda, el ministre de l'Educació considera intolerable les agressions que també hi ha hagut contra el professorat per part d'alumnes. Cap consens, en tot cas, sobre qui ha començat la batalla.
9: I una cosa més abans de la publicitat, perquè el preu de l'electricitat supera els 200 euros per megawatt hora en el mercat majorista per primera vegada en els últims 4 anys. L'última vegada que va passar això va ser a finals de l'any 2022, quan l'electricitat es mantenia cara per culpa de la guerra d'Ucraïna, Roc Fargas.
20: L'expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat quins són ara els motius.
21: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual doncs, hi ha hagut menys producció renovable a la península.
20: Els preus afectaran ara els contractes de tarifa regulada, mentre que els fixos ho notaran en la pròxima renovació, depenent de si el preu es manté a l'alça o no.
9: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
22: Catalunya migdia.
23: Què ja es fa si tan gran i jo tornar a ser una nena? Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
26: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
28: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
27: Entrades ja a la venda.
29: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
30: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
29: Empecé a comprar en Obramar por la comodidad y rapidez.
30: Valoro tanto el stock como el precio.
31: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
32: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
33: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
34: Com et dius?
35: Josep.
34: On vius?
35: A Blanes.
34: 2+2?
35: 4.
34: Capital de França?
35: París.
34: Qui sóc?
35: En Peyu, no?
34: Amb qui tens el mòbil?
35: El mòbil...
34: La fibra?
35: La fibra?
34: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
35: Ah, això.
34: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
36: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
37: Segur que no n'hi ha per tant.
38: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
39: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
9: Catalunya migdia. D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Protecció Civil alerta de pluges intenses novament aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat de 4 sobre 6, es demana prudència i anar seguint les previsions. Anem cap a la seu del Departament d'Interior a Barcelona, Miquel Jarque.
0: Bon dia, el grau de perill és 4 sobre 6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
1: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
0: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
2: Prudència a la ciutadania, perquè potser hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
0: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
9: Les Terres de l'Ebre, novament, seran les primeres comarques que patiran les pluges a partir d'aquesta tarda. Els municipis, en aquest cas també els de la Ribera d'Ebre, es preparen prenent mesures preventives i obrint els embornals per evitar que l'aigua s'acumuli als carrers. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Unes pluges que durant l'última setmana han afectat les comarques del Montsià i el Baix Ebre. En el cas de la Ribera, aquest cop també es van preparant, de moment sense preocupació, però es dona la circumstància que alguns dels municipis més poblats són força costeruts, és a dir, que no és gaire difícil veure imatges de carrers baixant amb força aigua, sobretot pels pendents que tenen. Sentim Francesc Barbero, que és l'alcalde de Flix.
5: Fa dies que el nostre ajuntament treballem amb la neteja dels sistemes de canalització i desaigua de l'aigua de pluja, la neteja d'embornar, la neteja de la xarxa de pluvials, això que a Flix justament l'orografia ens ajuda força. Som un municipi que estem envoltats pel riu Ebre, però dalt d'un turó, la qual cosa, hi ha un drenatge, diguem, natural per gravetat.
4: Tot i així, es fan crides per part de les autoritats municipals a extremar les precaucions i a tenir molta prudència.
9: Els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, generen por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o que tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho marquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic, Mònica Mas.
6: Sí, la diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir fòbia té a veure amb com afecta la vida quotidiana. Ho explica a Catalunya Ràdio Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
6: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també, sobretot, diu, entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i mantenir el cervell actiu.
7: Una planificació, no?, de dir, mira, si mai passa això, faria això, això, això, això, no? De fet, hi ha països, els països on hi ha molts terratrèmols, eduquen els nens a les classes a saber què faran en el dia que s'activi l'alarma del terratrèmol. Això és molt beneficiós perquè ens dona una sensació de control que disminueix la impotència i, per tant, l'ansietat.
6: També diu Núria Casanovas que cal evitar estar parlant tot el dia de la meteorologia i dels potencials perills que comporta.
9: Passen 2:02, fem una pausa i seguim amb més coses.
8: Catalunya migdia.
10: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
11: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
9: Catalunya migdia. Passant 3:02. El Banc Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. Darrere d'aquesta operació financera, qualificada d'amistosa, el Sabadell es vol blindar amb un escut que el protegeixi de futures OPAs com la que hi va haver del BBVA, Núria Jarr.
3: Sí, fa pràcticament un any el Sabadell no tenia cap grup fort d'accionistes que el protegís d'intents hostils. Ara, el segon conglomerat bancari de França, el BPCE, se suma a l'asseguradora Zurich i al fons nord-americà BlackRock per constituir aquest nucli dur. El soci francès podrà designar un conseller i ampliar l'operació un màxim del 9,9% del capital del Sabadell. Les accions de l'entitat han reaccionat amb pujades de més del 3% quan han obert les borses.
9: Anem a la informació internacional perquè l'extrema dreta alemanya aconsegueix la presidència d'un parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rausch, ha estat elegit amb 4 vots més dels esperats, previsiblement de les files de la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
11: Bon dia. El nou president del Parlament, Tobias Rausch, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia. Una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament regional a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
12: S'ha més el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
11: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia-Anhalt. De fet, Ulrich Siegmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació al desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria.

0: independentista Partit Quebequès, de Paul Saint-Pierre Plamondon, que res fa dubtar que governarà el Quebec en un govern en minoria perquè s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta. Durant el seu discurs postelectoral, Plamondon ha optat per no mencionar el referèndum sobre la independència que ha promès en campanya.
1: Sempre estaré compromès a col·laborar amb els altres partits polítics. El Partit Quebequès formarà un govern que estendrà la mà als altres i seré el primer ministre de tots els quebequesos i quebequeses sense excepció.
0: El partit Futur Quebec, després d'haver governat durant 8 anys i d'haver ostentat la majoria absoluta, ha desaparegut de l'Assemblea Nacional del Quebec. Ha obtingut més de 500.000 de vots que amb el sistema electoral quebequès no li han servit per a res. En canvi, l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari, amb menys vots, ha aconseguit 9 escons.
2: Passant 6 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
5: Increïble!
4: Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
6: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
7: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
8: Podríem tenir son.
9: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
10: Mare, literalment.
8: O poques ganes de treballar.
11: És que tinc molta feina.
12: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
8: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Xavi Canalías.
13: Som pura cafeïna.
2: Catalunya migdia. 2:45. El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural, Montse Mas.
14: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
15: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
14: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura en Balenciaga o Pertegaz. La programació també inclou una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill, entre d'altres.
2: Més coses? La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 9 al 25 d'octubre al Circ Cric, Marta Vives.
16: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
17: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys, presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
16: I entre aquestes propostes, doncs, les de la catalana Pepa Plana amb la seva nova creació, Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de la convivència, reunirà artistes com Camille Decourty, Noemi Bossó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass de referents internacionals com la de la francesa Catherine Germain. Montse Trias n'explica l'objectiu.
17: Que les pallasses es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
16: El festival es clourà

0: amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
1: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El dia que Messi s'acomiada de l'Argentina.
3: Aquesta matinada jugarà l'últim partit amb la selecció argentina i Buenos Aires es prepara per retre-li un gran homenatge.

0: arribat el dia. Leo Messi deixarà avui la selecció del seu país i a l'Argentina viuen les hores prèvies amb emoció, també amb molta passió, amb vídeos generats per IA en què veiem Messi, per exemple, amb ídols històrics del país. El veiem saludant-se amb Di María, amb el Kun Agüero, amb Riquelme, amb Mascherano i ara ho sentireu també amb Maradona.
1: Gracias por todo, capitán.
2: Hermano, que te están esperando.
3: Dicen que hubo uno mejor que yo. Lo estoy midiendo.
2: No, no. El mejor soy vos, Diego.
0: Aquesta era l'última salutació feta amb IA entre Leo Messi i Diego Armando Maradona, però n'estan fent molts altres de vídeos amb missatges més emotius dels que els agrada tant fer als argentins.
4: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años y los siglos vas a seguir en la selección. Nos acostumbraste a que todo es posible. Pero retirar a Messi de la selección argentina no es posible, Leo.
0: Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina. Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. Aquest partit de la selecció argentina contra la selecció de Benín, un país africà, començarà a les 8 del vespre, hora d'aquí de l'Argentina. Això és la 1 de la matinada d'aquesta nit de dimarts a dimecres, hora de Catalunya. Màximes emocions al límit aquí a l'Argentina, homenatges de darrer moment i darrera hora a Leo Messi, especialment a la ciutat de Rosario, la seva ciutat natal. Molt probablement, molts argentins no són encara conscients del tot que aquest és l'últim partit de l'ex blaugrana vestint la samarreta albiceleste. I es recorda aquí a l'Argentina aquell 2004 quan la Federació Argentina de Futbol es va treure de la butxaca un partit amistós contra la selecció del Paraguai per lligar Leo Messi com argentí i treure'l de les expectatives i ambicions també de la selecció espanyola. Aquí als peus de l'estadi de River Plate, on es jugarà aquest partit d'homenatge a Leo Messi, comencen a arribar els primers aficionats molt emocionats.
6: Venimos en avión, pero en kilometraje son 1500 kilómetros más o menos. Todo por ver a Messi última vez. Muy contentos. Mucha emoción, alegría, agradecimiento más que nada. Nos deja algo hermoso y nos ha hecho vivir cosas impresionantes.
7: Y ahora mucha ansiedad de entrar y verlo y más que nada que él disfrute y que todos los argentinos la pasemos linda en el día de hoy.
5: Serà una nit d'espectacles, de música i també de moltes alegries i emocions en aquest gran comiat a l'exjugador blaugrana i número 10 de la selecció argentina, que en aquestes darreres hores rebia el caliu dels seus companys de la Federació Argentina de Futbol als afores de Buenos Aires. Darrers assados i darreres fotografies.
0: Doncs aquest comiat de Messi serà aquesta matinada i a Barcelona, Frenkie de Jong és la principal novetat de l'entrenament d'aquest matí. Ramon Salmurri.
8: Frenkie de Jong, que ha fet part del treball ja amb el grup, i Adeyemi Hamza, que han retornat després de l'aturada de seleccions, han estat presents a la segona sessió d'entrenaments d'aquesta setmana del Barça. I en el cas de Frenkie, Laia, si les sensacions continuen sent bones, s'ha fixat el 31 d'octubre, el dia que el Barça juga contra l'Alavés, com el dia del seu retorn a la convocatòria. Insisteixo, s'anirà avaluant dia a dia, però ara mateix la idea amb què treballa el Barça i Frenkie de Jong és aquesta.
0: Doncs a poc que Flick recupera internacionals, però encara avui han de jugar més partits. Uns quants jugadors del Barça encara tenen partits de seleccions, entre ells Lamine Yamal, que apunta a ser titular una altra vegada en el partit de Croàcia i Espanya d'aquesta nit.
8: Avui Espanya juga contra Croàcia, com dius, en un partit que pot certificar la classificació pels espanyols a la segona fase. Luis de la Fuente assegura que vol dosificar els jugadors, que s'ha fixat un màxim de 270 minuts en aquesta finestra, això són 3 partits, però tot apunta a que Lamine serà titular.
9: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor, es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y, que, y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
8: Luis de la Fuente ha marcat 270 minuts. Fins ara Lamine n'ha jugat 200, sent titular en els 3 partits. Per tant, si Luis de la Fuente complís amb el que ha dit, avui jugaria un màxim de 70 minuts. Cubarsí i Fermín també apunten a l'11. De moment, no Dani Olmo, un Olmo que exhibeix amb Espanya una jerarquia diferent a la que té amb el Barça.
10: Evidentemente son dos entrenadores distintos, que la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero aún creo que puedo dar mucho más, lo tengo claro, y en eso es lo que quiero trabajar, en lo que estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça, con la selección.
8: Avui també juga Anthony Gordon a 8:45 amb Anglaterra contra la República Txeca. També juguen les seleccions sub-21 d'Espanya i Bèlgica, que s'enfronten a Romania i Dinamarca respectivament. Per tant, Xavi Espar, Marc Bernal i Jesse Bissibu. I ahir França va superar 4-1 a Bèlgica i Jules Koundé va jugar tot el partit.
0: I del Barça masculí al femení hem d'actualitzar infermeria perquè després del clàssic algunes jugadores, Marcos García, pateixen molèsties.
1: Sí, tres noms destacats, Catacoll, Clàudia Pina i també Graham. Anem per ordre. La portera del Barça, Catacoll, no viatja amb la resta de la selecció espanyola femenina, que a hores d'ara es desplaça cap als Estats Units. Allà hi jugaran dos amistosos contra la selecció nord-americana els dies 10 i 13 d'octubre. Catacoll torna doncs a Barcelona i li faran proves un cop sigui a casa. Aquest matí, abans de saber que Cata era baixa definitiva, ha parlat Irene Paredes.
11: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
1: Catacoll es baixa, doncs, per unes molèsties. Paredes també parlava de Clàudia Pina en aquest fragment de veu. La quadrigolejadora del Clàssic de diumenge no s'ha entrenat avui amb la selecció espanyola per unes molèsties musculars, però li han fet proves encara a les Rozas i Pina sí que forma part de l'expedició de l'equip estatal cap als Estats Units. Per tant, ha rebut l'okay mèdic de la selecció. Encara en clau del Barça femení, Graham s'ha quedat a Barcelona, té una lesió a la cama dreta, diu la selecció de Noruega, és baixa de moment amb la seva selecció, no hi serà el partit d'anada de l'eliminatòria de classificació per al Mundial, que és contra Romania, però la selecció informa que confia que Graham sí que jugui la tornada el dia 13.
0: I ahir a aquesta hora us explicàvem el sorteig a la Copa del Rei masculina, que s'havia fet al migdia, i després a la tarda es va fer el sorteig de la Copa del Rei femenina, David Obach.
12: Exacte, la Copa de la Reina en concret es va sortejar la tercera eliminatòria i amb l'Europa de convidat sorpresa perquè fa els equips de casa nostra. L'equip graciec de la segona federació, que és la tercera categoria del futbol, va deixar fora el Villarreal de la Lliga F a la segona ronda. Ara l'Europa jugarà novament el Nou Sardenya contra un altre conjunt de la màxima categoria, com és el Deportivo de la Coruña. D'aquest aparellament en parla la jugadora de l'Europa, Natalia Fernández.
13: Muy felices. Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
12: Les eliminatòries per als dos conjunts catalans de la Lliga F han quedat així. L'Espanyol visitarà el Celta de la segona federació, mentre que el Badalona Women també jugarà a domicili en el seu cas enfront de l'Sporting de Huelva, també de la Lliga F. El Barça encara exempt d'aquesta tercera ronda de la Copa, que es disputarà entre el 3 i el 5 de novembre.
0: Una mica més de 10 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: El repte serà molt important per a tothom, perquè...
0: Un repte molt important. En parla Moncho Fernández, del bàsquet Girona, i el president Marc Gasol, que afronta la primera participació europea de la seva història.
15: Catalunya migdia.
16: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
17: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
16: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
17: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
16: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
17: Apialia, la força de vendre junts.
18: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
19: La millor fira de ceràmica i terrissa.
18: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
19: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
20: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
21: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
20: Entrades a auditori.cat.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Aquí el tens.
15: Ja?
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
0: I en bàsquet, abans de parlar del Girona, la penya s'estrena també aquest vespre a la Lliga de Campions FIBA, la competició que va ser el gran objectiu verdinegre de la temporada passada, Ernest Macià.
26: Doncs sí, la temporada passada la penya ni tan sols va arribar a la Final Four de la competició, que a més organitzava Badalona. La Final Four es va quedar als quarts de final davant de l'AEK d'Atenes i, per tant, aquesta temporada el gran objectiu, aquest cop sí, amb la Provítola i Ric Rubio de nou, és aixecar-la. El Joventut tindrà avui les baixes de Yannick Crac i encara en té Tomic, que en té per 3 setmanes. Aquest és Isaac Noguer, jugador de la penya.
27: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i, bueno, jugar una mica, doncs, a la nostra línia.
26: El Ney Herzliya és un equip israelià que, recordem, els últims anys els partits contra equips israelians es feien sense públic o amb restriccions. A partir d'aquesta temporada ja no hi ha restriccions a públic i es pot anar a veure tots els partits d'equips israelians amb normalitat. Nathan Knight és una de les estrelles del conjunt d'Israel, és un jugador que prové de l'NBA, dels Hawks i dels Wolves.
0: I el que dèiem abans de la pausa, estrena històrica avui també del Girona. El club es prepara per al primer partit europeu de la història de l'entitat, Xavi Soler.
28: Sí, és un pas molt important per seguir creixent i aquest és el primer cop que jugaran a Europa, perquè recordem que aquest club no té res a veure amb el que era anteriorment el Balbi Girona o la Casbayo Girona. Juga la quarta competició europea, la FIBA Europe Cup, i debuta contra el Dinamo de Bucarest, un rival, sens dubte, de segona fila europea. Tot i això, el tècnic Moncho Fernández ja ho diu, és una cosa històrica.
14: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
28: I aquesta data històrica també té hora. A partir de 7:45 a Fontejau, aquest bàsquet Girona, Dinamo de Bucarest.
0: I aquest vespre també hi ha competició europea d'handbol. El Granollers s'estrena a casa. La Lliga Europea rebent el Busau romanès, Eudald Serra.
29: Després de debutar la setmana passada amb una derrota a la pista del Flensburg alemany, els vallesans juguen avui el primer partit europeu de la temporada a l'Olímpic, davant un equip molt incòmode, segons explica el tècnic Antonio Rama.
30: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de... doncs del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
29: El Busau, per la seva banda, es va estrenar la competició la primera jornada, empatant a casa contra l'Aguas Santas portuguès. El partit entre el Freiking Granollers i el Busau començarà a 9:45 del vespre.
0: I un altre equip català que avui també juga a competició europea és el Sabadell a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, David.
12: Procedent de la prèvia, el Sabadell arrenca la fase de grups amb l'objectiu, òbviament, de superar-la, però sobretot tenint en compte que les tres últimes temporades s'ha quedat a les portes. Aquesta tarda, a 7:15, hora nostra, l'equip que ara entrena Albert Espanyol debuta a la piscina del Jadran Hercegovina Novi Montenegrí, que és el rival, podríem dir-ne, més directe per accedir a la lligueta de quarts de final. L'actual jugador sabadellenc, Fran Valera, s'enfrontarà al que va ser precisament el seu equip la temporada passada.
31: És una mica com tornar a casa, no? On vaig jugar la temporada passada i, bueno, sabem que serà un partit molt dur perquè a sobre juguem aquí a Montenegro i esperem donar el 100% de nosaltres i poder guanyar.
12: Demà dimecres torn per a l'actual campió d'Europa, un Atlètic Barceloneta que rebrà el Novi de Belgrat.
0: I el Mundial Femení d'Hockey Patins, que es fa al Paraguai, segona victòria de la selecció espanyola, una victòria més patida que la primera i amb canvi de pavelló, perquè el primer relliscava la pista, Eudald.
29: I és que, després de començar el Mundial amb una victòria plàcida davant França per 8-0, aquesta matinada el partit davant Xile ha estat una altra història. i l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes de 10, no ha aconseguit el triomf per 2-3 fins l'últim segon, amb un gol de la mataronina Aina Florença. Un partit que finalment s'ha disputat en un pavelló alternatiu a Asunción, ja que el Copa Arena, on es van disputar els primers partits, relliscava molt al terra. Tot i això, no està garantit que algun partit més l'hagin de tornar a jugar en aquesta pista, tal com explicava ahir el Tot Costa, una altra de les jugadores catalanes de l'equip espanyol, Victòria Porta.
1: El primer o el segon partit de començar la competició, que encara no ens va tocar a nosaltres, van dir que sí, que oferien una altra alternativa, i era moure i desplaçar doncs, el partit a un altre pavelló, no? I sort una mica d'això, perquè ara durant 3 dies canvien la seu principal, però no ens garantitzen que no haguem de tornar allí.
29: El pròxim partit de l'equip espanyol femení d'hoquei patins serà aquesta matinada que ve, a la 1 hora catalana, davant l'Argentina, amb qui es jugarà la primera posició del grup.
0: I en tenis taula, el Reus Ganxets continua buscant els diners necessaris per poder afrontar la temporada, sobretot la competició europea, després de tenir problemes amb alguns impagaments de patrocinadors. Carles Vila.
2: Aquests deutes imprevistos no han permès al club reusen, per exemple, afrontar en condicions la primera fase de la Champions i podrien afectar també el que serà el començament de la Lliga Domèstica. El president del Reus Ganxets, Joan Carles Visini, espera solucionar aviat el problema, tot i que reconeix que, primer de tot, cal preservar futur de l'entitat.
4: Seguirem amb l'expectativa de mínims perquè primer que tot és la supervivència de l'entitat més enllà de les competicions i a partir d'aquí els propers temps anirem prenent decisions. Vam llançar la Champions perquè no podíem portar les jugadores bones i bé, ara esperem que la segona ronda de l'ETU a meitats de novembre doncs, haguem pogut ja recuperar-nos una mica i poder intentar anar a lluitar-ho.
2: Els problemes se li acumulen al Ganxets perquè els aiguats del cap de setmana no van permetre a algunes jugadores arribar a temps al debut a la Superdivisió, un partit que finalment va haver de ser suspès.
0: En motor, hi ha novetats al voltant de la propera edició del Rally Dakar, David.
12: La pilot de raids, Laia Sanz, ha confirmat a Catalunya Ràdio que l'organització del Dakar 2027 els ha informat de la possibilitat que hagi de retallar la prova. I encara més, que es disputi finalment al Marroc, si la guerra al Golf Pèrsic impossibilita que es disputi a l'Aràbia Saudita com els últims anys.
5: Pel que ens van estar explicant, li van estar explicant a l'equip una mica a Marroc, sembla ser que ja ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on, i sí que serà un palet més curt i probablement doncs, si no es pogués fer a Aràbia seria al Marroc.
12: I qui prepara la tornada al Dakar és precisament el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, una prova que ja va disputar el 2020. Alonso repetiria amb Marc Coma de copilot. Ho publica el digital Soy Motor. Alonso i Coma aprofitarien el material que deixa la marca Dacia, que abandona els raids, i disputarien el Dakar 2027, com dèiem, amb un vehicle carrossat com a Aston Martin.
0: I seguim amb un apunt més de motor. Al Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró tornarà a ser pilot titular.
12: Aleix Espargaró, actual pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest proper cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la mateixa marca japonesa.
0: I de motor al tennis, Carlos Alcaraz torna a aixecar un títol.
12: Més de mig any després, el murcià ha guanyat el torneig a Tòquio, al Japó, en imposar-se aquest matí a la final al txec Jiří Lehecka en 2-7, 7-6 i 6-4. A Pequín, el títol ha estat també aquest matí, aquest migdia, de fet, per a Novak Djokovic. El serbi s'ha aprofitat de la retirada de l'australià Alex de Minaur al segon set, quan Djokovic havia guanyat el primer. Amb aquesta victòria, Djokovic supera Mònica Seles com la tenista amb més victòries seguides en un mateix torneig.
0: I encara en tennis, l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027.
12: El número 1 de l'ATP posa punt final al seu any esportiu i seguirà un tractament per recuperar-se del genoll dret. Sinner no competeix des de Wimbledon. Sinner ho ha anunciat a les seves xarxes.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports al Tot Costa, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya migdia.
6: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la decisió del jutge Pablo Llarena de permetre finalment el retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili. Un gir que s'ha precipitat després que el Tribunal Constitucional hagi avalat, aquest mateix matí també, l'aplicació integral de la llei d'amnistia que demanaven els líders del procés. També hem passat per la Moncloa, on Pedro Sánchez ha comparegut l'endemà de convocar eleccions per explicar els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres, tot i que divendres el Congrés els va tombar. I hem connectat també amb el Centre de Coordinació d'Emergències, perquè avui tornem a estar molt pendents de les pluges torrencials. Se n'esperen aquesta tarda, especialment a tot el litoral i al prelitoral. Especial perill a les Terres de l'Ebre, tot i que fa una hora, un parell d'hores, n'hi ha hagut un primer tastet, podríem dir, al voltant de la ciutat de Tarragona. Hem tornat a veure imatges de carrers negats d'aigua, inundats a la ciutat de Tarragona per un xàfec que ha deixat 50 litres per metre quadrat, això sí, en molt poca estona. Això ha provocat aquestes imatges de carrers inundats a Tarragona. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs, Dino, podem actualitzar la situació meteorològica. Ara mateix el que veiem és que la pluja està descarregant sobretot al mar, per tant, no toca terra en tota la franja litoral i prelitoral, que és on estan activats aquests avisos de més categoria, tret d'algun punt de l'Alt Camp i també en alguna zona del Vallès Occidental. Està plovent, però està plovent bé. Plou més i, de fet, està plovent fort al nord de Cervera, a la Segarra. Aquí és on la precipitació està caient ara amb més força i també està plovent al Berguedà, però, en tot cas, en aquestes zones i també a la Vall d'Aran, en aquestes zones no són pluges de gran intensitat de moment. En tot cas, alerta perquè tenim aquests avisos de nivell 4 sobre 6, sobretot, insistim, centrats en la façana litoral i també a tota la zona prelitoral. Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, això sí, a canvi que faci un màster, un curs o un seminari per prevenir la corrupció. L'obliga a fer com a mínim 25 hores de formació en un centre oficial com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o una universitat. Borràs estava pendent de complir 2 anys de presó després de l'indult parcial que li va concedir el govern espanyol a finals de juliol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia la va condemnar a 4 anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. A Alemanya han detingut l'excap dels serveis secrets August Hanning entre el 1998 i el 2005 sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, per obtenció de secrets d'estat i per activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'estat que, segons la fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la cancelleria. No s'ha especificat per quin país ho estaria treballant a Hanning, però hi ha alguns mitjans que descarten que fos Rússia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 3 persones per la seva suposada relació amb la mort d'un home el 28 de març per arma de foc. Els fets van passar al Parc de les Planes. Els detinguts formarien part de la banda dels Trinitarios, tot i que la policia descarta que la víctima en formés part. I a l'Audiència de Barcelona s'ha suspès el judici, que s'havia de celebrar avui contra 4 persones d'una mateixa família acusades d'agredir de manera continuada la dona d'un dels seus membres a Cerdanyola del Vallès. El 2016 crida l'atenció que aquesta vista s'ha ajornat perquè el traductor no dominava el dialecte de l'àrab que parlaven els acusats. Anem a l'Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
9: Bon dia. La intèrpret d'àrab assignada no parlava el mateix dialecte que els acusats, tot i que la petició s'havia fet correctament. A més, la defensa ha demanat la recusació d'una de les magistrades perquè ja havia format part de l'anterior judici sobre els mateixos fets. Tot va passar fa 10 anys a Cerdanyola del Vallès. Segons el fiscal, a la víctima la van maltractar física i psicològicament, el seu marit i la família d'aquest i el seu sogre i un cunyat la van violar diverses vegades. El fiscal demanava fins a 21 anys de presó per a cadascun dels membres de la família. De fet, al judici de fa uns anys, el marit ja se'l va condemnar a 18 anys de presó, una pena que no va complir perquè va fugir del país.
6: Passant 4 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
11: Bona tarda.
6: La Gemma Calvet, advocada. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
6: I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: Com esteu?
13: Molt bé.
11: Bé, bé.
13: Avui és un bon dia.
6: La Gemma i el Miquel Àngel han respost molt bé. La Neus m'ha mirat i ha fet un sospir.
11: De solidaritat. Sí.
13: Un sospir periodístic.
6: Sí, sí. Els que estem amb l'actualitat, portem uns dies que sí, al matí ens acomiadem de la família, ja, i els diem, no sé quan et tornaré a veure, si de cas no m'esperis desperta.
11: Deixem-ho amb entretinguts.
6: Sí, sí, distrets, però vaja. Va, posem-hi un parèntesi en l'actualitat. Mm. I els dimarts, qui ens ajuda a posar aquest parèntesi i a allunyar-nos una mica de la voràgine és el David Carabent. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
6: Gairebé et preguem ajuda, la Neus i jo.
3: Sí,
6: però, és que sí, però no sé si t'allunyes molt, dels especials i això que hem fet aquests últims dies.
3: És que l'interessant és que una mica en el món dels informatius i de l'actualitat, els esports i la meteorologia passaven a ser una mica les assignatures Maria, en el sentit de que eren relaxades, una mica, encara que passi mal dir-ho, atemporals, en el sentit de que, bueno, parlar del temps ja és relaxar l'actualitat. Però avui dia ja sembla que no.
6: Això era el passat, això és la prehistòria, ara sí. No.
3: I la meteorologia, de sobte, s'ha convertit en una cosa que, lluny de relaxar-nos, ens posa una mica contra les cordes. I llavors, aquest canvi de paradigma, que fins fa un any o dos encara era una curiositat, encara era una cosa de la que podíem riure. Jo recordo fer una secció al suplement dient panellets a la platja, saps? Vull dir, perquè, bueno, hi ha aquests desajustos. Però ara resulta, i t'ho dic perquè vam tocar amb Mishima, vam tocar el Cruïlla, i el Cruïlla, a l'hora que vam tocar nosaltres, que era a les 7 de la tarda, fotia una calda terrible, i era impracticable. És a dir, no s'hi podia anar, no es podia estar allà. Era absurd estar allà. Jo vaig parlar amb la Reruela i vam dir, hòstia, és que probablement els festivals haurem de canviar el període de l'any en què es fan.
6: L'estiu és inviable, amb la calorada.
3: I sobretot a una superfície de ciment.
6: Que allò encara es rescalfa més.
3: Era terrible. I llavors, clar, comences a veure coses com que els meteoròlegs et van dient, és que és molt difícil fer prediccions ara mateix, els models no ens funcionen, el clima, no només pel canvi climàtic, sinó perquè les estacions ja no seran exactament com seran. I llavors tu comences a veure les conseqüències que tindrà tot això, que ja no només són de les nostres festivitats, la nostra cuina, els productes que tindrem disponibles per menjar, sinó que també és la moda, és tot. I en realitat és descobrir la sopa d'all, dir que el temps ens afecta, però ostres, és que ens hem format i ens hem educat amb una certa previsibilitat de l'any, no? I llavors això és el que em té una mica al cap. Estic capficat una mica amb aquesta idea, no?
6: Ui, aquí hi ha algú que ja aixeca el dit, ja, eh?
15: Jo crec que el que passa és que el temps s'ha afegit en aquest món de la incertesa,
3: exacte,
15: en el que vivim.
3: Exacte.
15: Fins ara semblaven que les coses eren predictibles i veiem que tampoc en les qüestions meteorològiques ho són. Però, bueno, no fa més que afegir un element d'incertesa a un món ja prou incert, no? I, per tant, segurament, des d'aquest punt de vista, doncs, encara ens complica més la vida, perquè, a més, el que passa ens afecta, i molt directament, hi ha coses que sembla que no ens fan d'afectar, no? Que no sé, la política, no? Que a vegades sembla llunyana, però aquestes coses les vinc cada dia, perquè cada dia prenem decisions en funció del temps que fa.
3: Jo mira, nosaltres anem amb la banda hem anat moltes vegades a gravar els discos a Cádiz, ¿vale? A Porto de Santa Maria, i llavors allà, fa 10 anys, quan hi anàvem, encara fardaven de que tenien tot l'any bon temps. Yeah. I en realitat ara estem tenint aquí aquesta temperatura, però ho vivim com un drama. I llavors aquesta és la qüestió, saps? Ells venien pisos allà i expats anaven a viure allà i tal, perquè tenien un any allò fantàstic, i ara quan ho tenim nosaltres ho veiem com un drama. I llavors, no sé, estem
6: perquè,
3: encara una mica descol·locats.
6: La nostra cultura és la que ens diu que aquí no tocaria això.
3: Clar,
6: no? És
3: clar.
6: A dir, allà potser tocaria en el seu moment i ara segurament tenen potser massa calor i que per tant ja el que era tot l'any bona temperatura ara ja en alguns mesos és insuportable allà i aquí clar, no tocaria.
0: Sí, jo crec que hi ha un tema, no? Amb geopolítica ara està molt de moda parlar de brúixola geopolítica i fan cursos a les escoles de negocis. Jo crec que cal ja començar a parlar de brúixola climàtica. Perquè això que dius tu, David, obliga, òbviament, a fer un canvi de prioritats en pressupostos, a córrer molt amb donar reforç a dispositius, perquè realment hi hem d'agrair com estan reaccionant els treballadors i treballadores públics aquests dies, que sembla que no es veu, però hi són i contínuament estan fent feina, no? I però clar, caldrà augmentar la dotació de recursos a les policies locals, en fi, i sobretot amb bombes pel tema de l'aigua. Això és fonamental. El tema de la climatització de les escoles. Doncs sí, tots aquests temes que, com deies tu, no formen part de la nostra cultura climàtica, crec que són prioritàries a l'hora dels pressupostos i les accions de govern, perquè hi va la salut de la gent i va també doncs, l'angoixa una mica d'aquesta incertesa que comentaves tu. Bauman va escriure el llibre de Temps líquids, doncs aquests dies més que mai Temps líquids amb tanta aigua, no?
15: De què es parlarà l'ascensor, no?
6: Temps.
11: No, això que deies dels festivals, nosaltres que n'organitzem cada any un al diari i que normalment és en places dures perquè és en ciutat, nosaltres hem hagut de modificar-ho i de fet, perquè és la setmana, normalment sempre és l'última setmana de juny o primera de juliol, i de fet el que fem és més coses en interior i a més, per exemple, el que fem és els concerts només a la nit i tot i així, i deixant una franja molt àmplia al migdia perquè és impossible, però quan vam començar-ho a canviar ens deien que a França, per exemple, festivals de teatre, festivals d'aquests de cultura que estan a França, que estan menys acostumats que nosaltres, com vam veure aquest estiu, doncs també estaven modificant els horaris. Jo feia la broma aquest estiu de que abans, o bueno, encara ara, tens el suplement de terrassa, arribarà un moment que el suplement el tindràs a l'interior, perquè sí, ningú voldrà seure a dinar a la terrassa amb aquestes calorades. El que passa és que quan tu deies això dels pressupostos, tant de bo, però hem tingut els bombers voluntaris fa 4 dies manifestant-se perquè estan amb les mateixes condicions que abans. Sí, sí. Hem vist el govern d'Aragó, amb l'entrada de Vox, s'ha retallat tot el que fa referència a projectes d'ajuda mediambiental. Per tant, jo crec que encara falta molta consciència i, sobretot, veiem que quan els partits negacionistes entren en els governs, doncs es tradueix en pressupostos, però malament.
0: Sí, sí.
16: És que la sensació que anem tard com a societat, perquè que això arribaria ja fa anys que se'ns està dient, i llavors sembla surrealista que arribem a aquest punt en què les escoles no estiguin climatitzades, en què quan cauen, és veritat que ha plogut molt, però llavors el túnel de Rodalies de Plaça Catalunya queda negat d'aigua i durant 2 dies no poden passar els trens i no, les infraestructures no les tenim preparades per una realitat que ja fa anys que ens deien que estava venint i que ja sabíem que faria més calor, que les tempestes serien més bèsties, que desapareixeria el fred, que pràcticament no hi haurà neu al Pirineu. No, si tot això ja fa anys que ens està dient i, en canvi, fa la sensació que no s'ha fet la,
15: en general,
16: la feina prèvia.
15: En el món de les organitzacions hi ha un axioma que diu que les organitzacions no canvien si no hi ha més remei. I això és aplicable a les persones. Per tant, encara que hi hagi 30 anys que ja ens estan avisant d'això, fins que no comences a donar-te'n en primera persona, per l'experiència directa que puguis tenir al teu entorn, que això ja és urgent, realment no t'acabes de creure. Per què? Segurament per pur instint de supervivència, perquè el canvi ha d'estar associat a alguna cosa que identifiquis com a positiva. I on que hi ha qui ho diu que sí, i alguns que diuen que no, tot i que és evident, doncs al final anem buscant aquest refugi de, bueno, ja veurem,
0: bueno,
15: si passa.
0: Ja, també...
15: I arriba un dia, que passa, aleshores corre. No?
11: Però hi ha un entremig.
15: Per això aquesta tasca pedagògica, en el fons, l'han de fer les institucions. Sí, cop estan amarades d'això que està passant, no?
0: És que justament en aquest punt, és a dir, fa des dels anys 2000, no? Estem a la societat del risc, un ribec. Ja no parlem dels temps líquids, ara societat del risc. Ens han posat al sector privat 10.000 tècniques de prevenció a riscos laborals, penals, energètics, de tot tipus. Mecanismes per adelantar-se i per monitoritzar i avaluar. I en canvi, en termes de polítiques públiques, clar, com que no hi ha ningú, pràcticament ningú, que es pugui atrevir a avaluar, perquè si avalues massa et treuen del tablero, doncs què està passant? Justament el que estem parlant. El dissabte em comentava un amic meu que és enginyer de camins i ponts que un dels problemes que hi ha hagut, per exemple, a la Ronda de Dalt, és que per on ha de sortir l'aigua, com que no es neteja, queda plena de fang, molt, per exemple, allà al Parc Güell cau la sorra. Clar, què hauria d'haver-hi? Doncs protocols, que cada mes allò s'ha de netejar, cada mes plogui o faci sol. Tècniques d'aquestes, per exemple, una cosa, aquí ho dic en positiu, la previsió del clavegueram de Sant Andreu, que arriba tota l'aigua, ja s'ha explicat bé, de Nou Barris i del Carmel i de tot el que hi ha dalt, és la que està fent saltar les clavegueres i que hi hagi inundacions. Doncs ara ja han aprofitat la construcció de la Sagrera per fer un gran dipòsit d'aigua a sota, de tal manera que pugui solventar aquest problema. Això vol dir que hi ha hagut que s'ha avançat i que han dit que això és un tema que hem de solventar i em sembla que estarà a final d'any.
11: No, i amb això que dius dels dipòsits, és una cosa que alguns diaris han fet un reportatge molt xulo, fer baixar els grans dipòsits que hi ha a Barcelona, que això, un dels que més ho va potenciar va ser Pasqual Maragall, I és una cosa que molta gent no sap que existeix.
16: En aquest episodi de pluges, ahir Laia Bonet deia que els dipòsits de Barcelona s'han omplert i buidat dues vegades i mig.
11: I són enormes, perquè són com catedrals.
16: Devien ser divendres una i l'altra potser dilluns, però es va omplir, els van buidar, es va tornar a omplir.
15: I això d'aquests dipòsits que no passen més coses a Barcelona.
11: I és veritat que no estem preparats, però jo per això citava l'exemple de França, perquè mira, aquest estiu a Brussel·les, a França, és a dir, no estem preparats aquí, o sigui, a Europa, per entendre'ns, no? I el que volia només afegir és que a mi el que em preocupa més dels discursos aquests de, bueno, no passa tant, bueno, sí que és un episodi, són els anomenats retardistes, que són molt pitjor que els negacionistes, perquè els negacionistes diuen, això no és veritat, i ja està. Però els retardistes són aquests, com dius tu, de... Bueno, com que...
15: D'aquí 100 anys,
11: eh? És bo, això, com que jo ja no hi seré... Com que ja no hi... Sí, sí, a més està...
14: És molt bo.
11: Com que jo ja no hi seré, sí, sí, doncs sí. Ja s'ho trobaran, no? I que és una mica la política que està fent Trump i altra gent, no? I a mi això sí que em preocupa més, perquè com que ser negacionista està mal vist, per sort, no? O especial, diguéssim, majoritàriament mal vist, doncs hi ha aquesta figura entremig de... Bueno, no
15: sap... Sí, però encara no.
3: I precisament jo crec que el diguéssim... Era previsible que hi havia el canvi que venia, el canvi climàtic, el que passa que on han narrat, diguéssim, les prediccions és en lo ràpid que ha vingut, no? O sigui que seria aquest desajust el que fa que ens haguem de calçar les botes immediatament i començar a fer...
15: Sí, sí.
3: Començar a prendre
15: el canvi. El que passa que jo li ben afegit aquí, que té a veure, en certa mesura, també amb la cultura política que fa uns anys que s'instal·la, que és efectista, no? I, per tant, està associat ja no a les grans obres típiques, històriques, que són més o menys vendibles, no?, electoralment, sinó a no invertir en allò que no es veu. Què passa? Que en aquest àmbit, doncs, tot el que té a veure amb el manteniment de les infraestructures, doncs, passa desapercebut. Tu pots inaugurar una cosa 5 vegades, però mantenir-la ja t'oblides. Sí. Això està passant a les infraestructures com Rodalies, al metro, i que te n'adones que fallen, ja no perquè siguin velles, sinó perquè no hi ha una política de manteniment que faci que les coses durin, aquelles coses de casa.
16: I perquè en la política s'ha instal·lat molt la curta volada. És a dir, escolta, jo qui em puc treure rendiment d'aquesta obra, doncs la faig. No en treuré jo rendiment perquè trigarà més de 4 anys i, per tant, potser acaba traient rendiment qui vingui al darrere meu.
15: Aquesta és la clau. Tindré jo rendiment...
3: Amb la construcció de l'habitatge, fa tota la pinta que ha sigut per això.
16: Rodalies fa molts anys que està deixat de la mà de Déu. I qui s'hi posi, doncs segurament començarà a invertir, però generarà molts problemes i no en treurà el rendiment, perquè trigaran molts anys.
14: Hi ha un tema de voluntat política, sí, sí. I tenim el problema Catalunya-Madrid, És a dir, la inversió en Rodalies a Catalunya és molt inferior a la del resta de l'Estat.
16: Sí, sí.
14: I això, sempre acabem, ens agradi o no ens agradi, amb el mateix problema.
16: Sí, sí.
14: És a dir, aquí...
16: A la presó, acabem.
14: No, a la presó, però ja saltarem al següent tema, ara suposo. Però jo crec que és un tema d'inversions. La gent, això, sigui independentista o no, ha de ser conscient que amb els nostres impostos no se'ns està cuidant adequadament, tal i com tenim dret, per seguretat, per tot. O sigui, el tema de Rodalies aquests dies, hi ha una paciència, jo he hagut d'agafar el tren, i una paciència a la gent, una paciència agafant els autocars.
11: Però aquests dies...
15: És paciència, si de resignació.
14: A mi m'agrada,
15: Jo no ho entenc.
11: Però si m'apures aquests,
14: jo poso un valor.
11: Però si m'apures aquests dies està justificat. És a dir, hi ha hagut unes pluges brutals i ha passat el que ha passat i, per tant, té una explicació física, podríem dir, no? Hi ha hagut esllavissades i tal. El problema és quan fa un sol espaterrant, no està passant res i no funcionen.
14: Però que una cosa està lligada
15: a l'altra. O cauen 4 gotes. Que dius, home, no és suficient motiu. O quan cau l'aigua que ha caigut aquests dies, doncs és normal que passin coses. Però és que passen quan no passen aquestes coses també. Per tant, alguna cosa falla i no és només que si són noves o són velles. És que no es mantenen. Les coses s'han de mantenir.
14: Home, Endesa està passant que veu donar la notícia de que hi havia moltíssima gent sense llum. I escolta, és perquè no hi ha manteniment a la xarxa.
15: No us en recordeu? Llavors, que t'estiu en la sequera, aquella canonada que es va descobrir a Badalona, que deixava de rajar.
11: Sí. Però feia molts anys, que
15: rajava. I feia molts anys que rajava, en plena sequera. I diuen, tan difícil és detectar-ho, arreglar-ho, perquè quanta aigua es deu perdre...
16: Amb la sequera és un altre exemple. En l'anterior es van dissenyar tota una sèrie d'obres que havien de fer front a les sequeres. Com que va ploure, va acabar-se la sequera, no es van fer les obres, i llavors ara hem tornat a tenir una altra sequera, i un altre cop hem tornat a tenir el mateix problema. Si s'haguessin fet les obres en el seu moment, ara la segona potser haguéssim tingut més eines per combatre-la.
14: Hi ha un poeta, que és el Hölderlin, que diu, és que no tothom és capaç de ser un home que pot agafar un llamp amb les seves mans. Al final necessitem persones que agafin el llamp, que diguin, escolta, jo m'hi poso aquí, sigui de l'escala, sigui de treballador públic, prestadora de serveis, el que sigui, però t'has de complicar la vida per solventar aquests temes.
3: Agafar responsabilitats.
14: I els ciutadans però,
3: últimament,
14: també, eh?
3: Últimament es veu que assumir responsabilitats és només una cosa de dretes. T'hauria de dir una cosa de dretes.
16: Tothom,
15: tothom que es dedica a lo públic, diríem, no? Però igualment abans tenies això que tenies, que hi havia polítics que miraven al futur i feien projectes a 10 anys, a 15 anys, a 20 anys, no? I no el veurien, potser. Ara no, ara tot és curt termini, curt termini, curt termini, i clar, això, a part d'una miopia enorme, és que al final passa que els problemes es van arrossegant i no soluciona cap, al contrari, s'agreuja, no?
16: I per recuperar el fil del David, ja per acomiadar, aquests episodis de força aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ens ho han dit des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i diuen que és una tendència creixent per culpa del canvi climàtic. És a dir, que la gent viu amb angoixa aquests episodis perquè se senten això, doncs, indefensos davant de la natura. Per tant, problemes que continuaran a repetir-se per cent aquesta tarda, que s'anuncien pluges intenses al litoral i prelitoral, potser una mica més al sud dels que hem tingut els últims dies, però ja n'estarem pendents també a Catalunya Ràdio. David Caravent, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
16: Passant 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida entrem en totes les decisions judicials. N'esperàvem una i n'hem tingut dues.
10: Catalunya migdia.
17: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
18: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
21: Expocasió, home.
20: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
22: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
10: Catalunya migdia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
3: Rosita, bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
16: Com es troba, Rosita?
23: Anem tirant.
16: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
23: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
16: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les
23: home,
16: nits?
23: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell...
3: Ullestrell, Ullestrell.
16: Ullestrell, sí, ullestrell. Home, està molt bé,
17: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
23: Vaig amb taquetà, però ja miraré de venir.
17: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu. Catalunya Ràdio.
10: Som
17: 3CAT. Som 3CAT.
16: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Els tres exiliats ja poden, doncs, tornar a Catalunya. Això sí, a l'espera que el Tribunal Suprem apliqui la llei i tanqui definitivament la causa. Pablo Llarena ha retirat les ordres de detenció pocs minuts després que el Tribunal Constitucional hagi aprovat la sentència que obliga el Suprem i tots els altres tribunals a aplicar la llei d'amnistia. L'obliga a aplicar-la també pel delicte de malversació, l'excusa que havia trobat el Suprem per mantenir d'una banda les ordres de detenció als polítics exiliats i de l'altra la inhabilitació a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Per tant, aquest matí la sentència del Constitucional ha activat l'efecte dòmino. S'aixequen les ordres de detenció i aviat, tot i que encara no hi ha data, el Suprem aplicarà la llei als condemnats. La sentència del Constitucional toca el crustó al Suprem i li diu que s'ha excedit en la interpretació de la llei i que s'han vulnerat drets fonamentals dels sentenciats, com per exemple el de participació política o el dret de tutela judicial. Per tant, un revés per la sala segona de Manuel Marchena. Per tant, aquesta legislatura, que va començar amb la llei d'amnistia, haurà acabat, finalment, amb l'aplicació de la llei. No sé com ho veieu. Com un primer tastet d'opinions.
15: Tard, però bé, que arribi, no?
14: Home, han sigut 9 anys de lluita jurídica, de resistència i de sacrifici per les persones que estan afectades. La part humana jo crec que va per davant, i també d'anomalia democràtica, perquè en definitiva aquesta sentència del Tribunal Constitucional està reconeixent uns drets que han sigut l'objecte de tot el procés també del Tribunal Suprem en termes repressius. És una paradoxa, benvinguda sigui la resolució i esperem que d'aquí en endavant la democràcia espanyola hagi pres nota de què diu l'alt Tribunal Constitucional. Dit això, em sembla que tampoc hi havia massa marge tenint en compte la sentència del TJUE. Per tant, hagués estat molt estrany en termes de prestigi jurisdiccional que l'estat espanyol, a través dels seus tribunals, girés l'esquena a l'orientació jurídica que plantejava Europa, i més en els moments que estem ara, després de tants anys, no? Arriba tard i hem de prendre nota de què han passat durant aquests 9 anys aquestes persones, amb independència de la ideologia de cadascú. Crec que totes les persones de Catalunya i de l'estat espanyol han d'estar convençudes que el que és el pluralisme polític, que és l'article 1 de la Constitució, el dret a la participació i les conseqüències que això s'hagin de portar en termes democràtics, en termes institucionals, és a dir, que s'han de buscar solucions pel que surti de les votacions futures, és el deure que tenen, diguem, els polítics espanyols, catalans i els que no saben molt bé a quin lloc es situen.
15: Mm-hmm. El fet és que, aviam, quan comença el procés, jo crec que hi ha molts que pensem que Espanya és un estat d'una qualitat democràtica més que raonable. I, per tant, qualsevol debat polític pot dir d'una canalització més o menys abrupta, però dintre dels canals, diguem-ne, normals, no? I ràpidament, part de la política, en aquest cas sobretot el Partit Popular, doncs trasllada això a l'àmbit judicial. I aleshores, el que esperem que faci la justícia, que és impartir justícia, des del punt de vista de les garanties democràtiques, no?, el dret a la participació, que has dit, Gemma, resulta que no, que es posa de part. I aleshores es converteix en un succedani, per dir-ho així, de l'exèrcit espanyol per garantir la unitat d'Espanya com a valor suprem. I a partir d'aquí ja comença a passar tot el seguit d'arbitrarietats que hem assistit. Per tant, el que ha passat és molt greu per les persones, però és molt greu també en termes de deteriorament de l'apariència, com a mínim, democràtica de l'estat espanyol, que un dels seus pilars, com és la justícia, ha jugat un paper que no li tocava.
14: Amb això ho
15: he dit. I acaba malament per la justícia, sobretot perquè el Constitucional acaba d'esmenar de manera rotunda tota aquesta doctrina del Tribunal Suprem. Que no és que no entengui una llei perquè li pot semblar que no sigui constitucional, que fins aquí podria ser raonable. És que es converteix, s'aixeca en rebel·lia en relació a una decisió que es pren al Congrés dels Diputats, que és l'àmbit de legitimitat suprema, diríem, a efectes, diguem-ne, regulatoris, normatius, no?, a efectes legislatius. I no passa res fins que no arriba una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que aleshores suposo que per vergonyeta observen que el cabissa els fa una mica estret. Des del punt de vista del que crec que és el comportament de la justícia, després podríem fer altres anàlisis en relació a oportunitat política. I per què, doncs, aquesta rebel·lia ara, però això ja li deixo a la Neus, que crec que és la que té la tesi més formada.
11: No, la clau jo crec que és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquesta és la clau, perquè tu, Gemma, que ets jurista, no? Si aquest Tribunal Constitucional, en lloc de tenir la majoria que té, que és progressista, i tenir un president com el Conde Pompidou, que està bastant convençut de que aquesta llei és correcta, hagués estat una altra majoria i un altre tribunal, doncs veuríem què haurien fet, no? I de fet, veurem si hi ha algun vot particular. Però és interessant perquè no els hi deixa marge la justícia europea, i això crec que de tot és el més interessant. I respecte, com dius tu, al moment, doncs, bueno, jo vull dir que jo crec que és una bona notícia, i a més vull pensar que és una bona notícia per tothom. Hauria de ser una bona notícia per tothom. I no només, per suposat, més enllà dels temes personals, que és evident, per tots els partits. És a dir, perquè jo no sé si el procés revifarà, no revifarà, no en tinc ni idea, però des del punt de vista democràtic, el que no es podia acceptar és que hi hagués uns jutges que no volguessin aplicar una llei. I en aquest cas, doncs, jo crec que ho accepten ara també, primer, perquè no té recorregut judicial, i segon, a veure com ho diré, perquè el mal ja està fet. I perquè, a més, ells confien una part d'aquesta magistratura molt, molt conservadora, que com que estan a punt d'arribar als seus, doncs ja està.
14: Sí, jo crec que aquest panorama és així, en el sentit de la correlació de forces polítiques dintre de la justícia, tenint en compte que la justícia es basa en els principis d'independència i neutralitat, i que hi ha una associació de juristes, que és la de Francisco de Vitoria, històricament, que quan tu veus un magistrat que no està ni amb uns ni amb els altres, dius, bé, ara aplicarem el dret, perquè en definitiva és això el que és ser jutge i magistrat. Però jo crec que aquí també hi ha l'element de la lluita jurídica que s'ha dut a terme. Jo, com a jurista, que tu dius, la veritat, aquest matí m'he emocionat recordant la lluita persistent, constant, de molts advocats, molt liderat pel Gonzalo Boye, això no es pot negar, però també molts d'altres advocats que han posat el millor de la seva tenacitat jurídica i creativitat jurídica aquí i a fora. Jo conec, per exemple, el Christophe Marchand, el Wolfgang Kalec, és a dir, hi ha molts advocats europeus que gràcies a aquesta visió d'orquestra, que aquí hem de dir que avui va ser clau, han estat treballant amb els drets i amb el dret i amb la llei a la mà. Jo dic això perquè de vegades sabem que la medicina és una ciència, sabem que hi ha moltes ciències i el dret també ho és. És a dir, la ciència jurídica té unes regles de joc que aquí s'han trencat des del primer dia. I dic això perquè jo crec que si ara poguéssim fer allò del Woody Allen, rebobinar, no? I tornar-ho a viure, jo crec que, per exemple, el PSC algunes coses les faria diferent per construir un camí del mig, per no criminalitzar el que en aquells moments eren resolucions que jo podia no estar d'acord. Jo vaig escriure abans de la DUI que no estava d'acord amb la DUI, que creia que s'havia de convocar eleccions. No vull parlar en termes personals, però vull dir, érem molta gent que pensàvem que allò no era correcte, però allò no era un delicte, allò era una resolució del Parlament de Catalunya que no van ni deixar veure quins efectes tenia. Era una resolució d'autoafirmació col·lectiva. Doncs, escolta, el gran error va ser sobredimensionar això i fer un pleit i una repressió com la que es va fer, que no s'havia vist a Europa, en una Europa contemporània. Això només passa, diguem, en els països totalitaristes, no? Per tant, això, aquest anàlisi sobre... Jo crec que ha d'haver-hi autocrítiques, ha d'haver-hi un anàlisi sense rasgar-se les vestidures, de dir, si tornés a passar una cosa així, perquè imaginem-nos que l'escenari polític dona unes majories independentistes en un determinat moment. Què hem de fer, aleshores? Doncs haurem d'haver pres la lliçó, no?
11: Jo crec que en el cas del PSOE, l'amnistia no li ha donat ni un sol vot. Al contrari. Parlo del PSOE,
14: Jo crec que sí que li ha donat a Catalunya,
11: Parlo del PSOE, no parlo del PSC.
14: Ah, PSC, perdona.
11: Parlo del PSOE. El PSOE no li ha donat ni un sol vot i, de fet, l'ha desgastat molt, perquè això el que fa, entre cometes, també és despertar a la bèstia, i, entre altres, la bèstia són els vots de l'extrema dreta. Per tant, Pedro Sánchez...
14: Jo no estic tan d'acord amb això.
11: Bueno, ho diuen les enquestes, No. I, en fi, a més, les manifestacions que hi ha hagut i això. no és només per això, però això és un argument que utilitza l'extrema dreta al seu favor, i ho ha utilitzat, i en fi, no li ha anat malament. Pedro Sánchez arriba primer als indults i després a l'amnistia obligat. Una altra cosa és que pugui vendre, que jo crec que ho pot vendre, que s'ha pacificat, que no hi ha la tensió que hi havia, això ho pot fer. Però Pedro Sánchez és el mateix que va dir que ell portaria Puigdemont, que al final l'haurà portat, però no com deia en aquell moment.
15: Exacte. No, la Fiscalia.
16: El que ens falta per sentir ara mateix és la reacció de Carles Puigdemont. Aquest matí, en el programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Oster fins a les dues, hem pogut sentir a Jordi Turull, hem pogut sentir a Oriol Junqueras, hem pogut sentir a Josep Rull, algun també dels, dels polítics que són tant a l'exili com Toni Comín, com també d'alguns que estan inhabilitats, però a Carles Puigdemont encara no l'hem sentit. El sentirem a partir de les

0: Duc aquí amb cotxes que han entrat i sortit, persones que han arribat a peu a la casa, un parell de persones, un d'ells col·laborador de Puigdemont, però per ara desconeixem si el protagonista del dia, si Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig són dins o fora de la Casa de la República. Per això ja hi ha aquí diverses càmeres de televisió que estan plantades enfocant la porta per captar qualsevol imatge.
1: El format de compareixença, sabem quin serà? Els tres a la porta de la casa o encara això no ho sabem?
0: No ho sabem encara, no desconeixem, no, bé, ara quan estava just aquí a punt d'entrar en directe sé que ha vingut una persona de l'equip de premsa de Puigdemont a parlar amb els periodistes que estaven amb la resta de periodistes, suposo que haurà aclarit aquesta mena de detalls amb ells, però a mi ja m'han xampat pendent. En qualsevol cas, doncs, serà una compareixença on són dins, em confirmen que són dins ara mateix de la casa, tots tres. En qualsevol cas, en aquesta compareixença, Puigdemont haurà d'aclarir, doncs, haurà de dir si va una mica més enllà del que ha dit avui Gonzalo Boye en l'especial informatiu de Catalunya Ràdio, no?, en què s'ha mostrat, en què ha allunyat la possibilitat d'un retorn immediat i ha apostat perquè l'expresident torni un cop al Tribunal Suprem ja li hagi aplicat de forma definitiva l'amnistia, i també, doncs, veurem si es refereix, si fa una lectura també en clau política amb l'actual convocatòria d'eleccions anticipades a l'Estat i sobre si avança quin serà el seu paper un cop torni a Catalunya.
1: Doncs a les 6 de la tarda estarem pendents d'aquesta compareixença de Carles Puigdemont amb Lluís Puig i Antoni Comín en aquesta Casa de la República a Waterloo amb el Bruno Fortea. Fins ara, Bruno.
0: Gràcies, fins ara.
1: I el dubte és què pot estar pensant Junts per Catalunya. Jordi Corbalán, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Perquè de moment hem sentit la celebració per part de Jordi Turull, de Josep Rull, per la decisió del tribunal, però de moment, com deia el mateix Bruno, els advocats, i especialment Gonzalo Boye, que ha estat qui ha pilotat, podríem dir, l'estratègia a nivell europeu de Carles Puigdemont, allunya el retorn immediat, tot i la decisió avui de Llarena, fins que l'horitzó no estigui més clar, podríem dir.
2: Sí, una cosa és el que ha passat avui. De fet, ens explicaven que aquest migdia a la seu de Junts per Catalunya s'han destapat ampolles de cava per celebrar una notícia que estaven esperant des de feia, anava a dir dies, però feia anys.
1: Sí.
2: No obstant això, i no obstant el fet, doncs, que Jordi Turull, quan ha comparegut, doncs, no ha amagat que fins i tot hi havia un punt d'emoció. Aquest matí també hem sentit a l'antena de Catalunya Ràdio Toni Comín, doncs, també amb aquest punt d'emoció que no es pot amagar, però que al costat de tota aquesta emoció, diguem-ne, continguda, hi ha, continuament, molta prudència, perquè si bé consideren que el d'avui és una victòria política, cal acabar d'executar aquesta amnistia, no? La mateixa sorpresa de l'aixecament de l'ordre de detenció després...
1: Sí, perquè es donava per fet que Llarena l'aixecaria, però no amb 40 minuts de diferència respecte a la decisió constitucional.
2: Esperava
1: que potser fes demà passat, però no amb 40 minuts.
2: Sí. Ha sorprès molt els companys, doncs, que fan la informació judicial a Madrid aquesta celeritat, però després mires la lletra petita i veus que d'alguna manera el que està fent és curar-se en salut i traspassant la pilota a la teulada de la sala segona, que és qui en definitiva ha d'acabar aplicant l'amnistia. És un aixecament provisional.
1: Ell és instructor i qui ha de prendre la decisió és la sala segona, i ell el que diu és això: de moment, fins que no tingui la lletra petita de la decisió del Constitucional i fins que la sala segona no prengui la decisió.
2: Correcte. Aleshores, d'aquí s'explica aquesta prudència absoluta i per tant, doncs, les mateixes fonts de Junts amb qui hem parlat a les últimes hores i, de fet, els últims dies, no veuen una tornada, diguem-ne, imminent del president Puigdemont i dels exconsellers a Catalunya. De fet, doncs, el mateix Boye ho verbalitzava aquest matí dues vegades a l'antena de l'especial de Catalunya Ràdio, dient-li, doncs, que amb el temps que fa que estan esperant, ja no vindrà d'unes setmanes per acabar de certificar que la tornada es pot fer en condicions. Aquest és l'element fonamental que pot marcar quan torna el president Puigdemont i els exconsellers. Ha d'acabar de resoldre el Tribunal Suprem i, per tant, doncs és evident que això és determinant. I després hi ha un altre element, que és l'element del momentum polític, per dir-ho d'alguna manera, no? És evident que aquests dies, amb un ambient escalfat per la convocatòria imminent d'eleccions, per la pressió social al carrer amb el tema de l'habitatge, etc, doncs aquí jo crec que hi haurà també un acompassament polític sobre el moment exacte que es decidirà la tornada, no? Tenint en compte que aquí la

0: cantonada tenim una campanya electoral en què aquest tocar i olorar el país que Puigdemont va dir fa uns dies a la premsa britànica pot ser tocar i olorar el país fent mítings en una campanya electoral de Míriam Nogueres, per altra banda, Entenem una mica el que vull dir, no? És a dir, bueno, veurem si tot això, si aquests calendaris s'acaben acompassant o no, però jo diria que, a banda de que el president Puigdemont és qui té l'última paraula, sobre el moment de la tornada, aquí hi ha un element determinant, que és la seguretat jurídica en què es podrà produir aquesta tornada.
1: No sé com ho veieu.
2: Des del punt de vista legal, l'amenaça és que hi hagi un ordre de detenció vigent. És a dir, que en l'aire hi ha molts procediments per moltes persones dels polítics, no? I van circulant. Jo crec que el fet de que Llarena hagi anul·lat les ordres de detenció predetermina la sentència del Tribunal Suprem, perquè estan totalment alineats i el que no faran és el ridícul. Que el jutge Llarena deixi sense efecte unes ordres de detenció en base a una sentència del Tribunal Constitucional que té l'obligació de fer-ho, jo en aquest sentit ha actuat diligentment perquè no pot persistir materialment en un ordre de detenció que és una resolució que afecta directament a la llibertat de mobilitat de les persones que estan afectades per aquestes ordres de detenció, per tant és bàsicament prevaricadora en termes constitucionals, dic materialment, o sigui, després s'hauria de discutir jurídicament, però el Tribunal, el Suprem no pot sortir tampoc de la línia del constitucional. Que el calendari de la resolució del Tribunal Suprem estigui sotmesa a escenaris polítics, aquí podem especular, d'acord? Podem especular. Jo crec que el més digne seria que s'afanyi a fer la resolució i tanquin l'expedient d'una forma mínimament elegant, si és que encara es pot parlar d'això.
1: Veurem quines decisions prenen. Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, han aixecat molta polseguera unes paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avui en una entrevista a Televisió Espanyola, quan li han demanat per la possible tornada de Carles Puigdemont. I ella ha vingut a lligar-ho amb el posicionament de Junts per Catalunya, amb el tema habitatge. Vaja, ja ha fet una frase que ha generat molta polseguera.
3: Tindrà problemes per caminar. Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén, de fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes amb el tema de l'habitat.
4: Deixem que els votants...
5: Pues, jo crec que la frase, si l'escoltes bé, ja ho diu tot, no? Aquesta frase de qualsevol altre dirigent polític ja estarien, com a mínim, en camí del jutjat per declarar-la com per fer la denúncia per delicte d'odi, gairebé, no? Perquè al final no sap si és que ho vol dir, però no s'acaba d'entendre, no acaba d'entendre tant d'odi, la veritat. I tanta mania. És una bona notícia, torna, li diu excepcionalitat jurídica, que també és un concepte una mica curiós, no? Quan són tan contundents amb les paraules com parlen d'altres realitats. I d'alguna manera està justificant que si el president Puigdemont que torni, doncs algú li diu alguna cosa pel carrer perquè el seu partit doncs, ja ha votat una cosa o una altra, doncs justificar-ho, com fèiem els escratxes fa molts anys. Aquella idea de que algú, en funció del que havia votat, doncs se li podia fer un escratx a casa seva. És aquesta mateixa lògica, que estava molt bé pels altres, però quan et passa a tu, no t'agrada tant, no? A mi em sembla terrible, jo no només desafortunat, terrible pel que representa de perfil fins i tot antidemocràtic, no? Vull dir, és igual, si votes una cosa que no estàs d'acord, no tens per què ser perseguit pel carrer per ningú, encara que estiguis absolutament en contra del que han votat.
6: Jo crec que s'ha equivocat, però l'emmarco en una frase de campanya electoral. És a dir, jo crec que tots els partits estan... Sempre hi estan, però clar...
1: Sempre hi ha precampanya, però ara sí, especialment es calenta.
6: Però ara especialment, no? En el cas d'Ada Colau, a més, tampoc està molt clar quin paper acabarà jugant, si és que n'acaba jugant algun des del punt de vista literalment electoral, no? I després, doncs, clar que Carles Puigdemont es trobarà molta gent emprenyada, tots els polítics es troben al carrer molta gent emprenyada. I jo entenc que la gent que volia que s'aprovessin aquests decrets, doncs estiguin enfadats amb Junts. També penso, i això no ho justifica, però crec que és ajuda a entendre-ho, els votants de Junts, això que deia l'Ada Colau, els votants de Junts no estan a les places aquests dies. I per tant, equivocadament o no, perquè és veritat que li van donar a entendre al govern que li donarien suport als decrets i després doncs els van tombar, ells han pensat en el seu públic, en el seu electorat, que és el que fan tots els partits, eh? Tampoc això no és molt diferent. Això, quan expliques això, hi ha gent que diu, no, però és molt important, els decrets eren molt importants. Sí, sí, sí, això ningú nega. Ara, des del punt de vista de l'estratègia de Junts, i en coherència amb el que ha anat votant al Congrés durant tots aquests, tota aquesta legislatura, en l'àmbit econòmic, i amb la diferència del PNB, que ells no governen amb els socialistes aquí, com el PNB que sí que governa amb el PC, doncs hi ha una sèrie d'arguments que, equivocadament o no, els poden esgrimir i defensar en la seva votació. Llavors, jo crec que l'expressió, evidentment, de la Colau, jo no, em sembla incorrecta, i a més, estic d'acord que afegeix una atenció que crec que és innecessària. Perquè ens agradi o no, als parlaments la gent vota. I ens agradi o no, a vegades voten coses que no t'agradaran i que no estaràs d'acord, i per això està bé que la gent ompli les places i protesti i es manifesti. Personalitzar-ho d'aquesta manera, doncs és arriscat, sí.
2: A mi em sembla que s'ha creuat una línia vermella. La de Colau avui ha creuat una línia vermella des del punt de vista del context que generen les seves paraules, perquè ella, mentre feia escratxes, es dedicava a la desobediència civil i era societat civil, i se li poden demanar una sèrie de coses. Podies estar amb acord o amb desacord, però formava part d'una lògica. Ara, això, ella és exalcaldessa de Barcelona, ha hagut de conviure amb altres forces polítiques, sap el que és la pluralitat política i les institucions, i sap també el que implica accelerar o crear escenaris perillosos per la integritat física d'una persona. Perquè estem parlant d'això. El tema de l'habitatge és un altre tema, són dos coses diferents. Quina necessitat hi ha? Quina necessitat hi ha? A més, quin mal gust emocional el dia que s'aixeca la llosa dels 9 anys d'exili, fer servir la figura del president Puigdemont i la seva integritat física pels carrers de Catalunya per criticar, com tu dius, una posició d'un partit polític que sempre ha estat en la mateixa línia pel que fa a com s'ha gestionat aquest decret de 96 planes i que avui s'ha tornat a recuperar d'una altra manera. Clar, o ens creiem la pluralitat política o no ens la creiem. I malauradament, i sé que és gravíssim el que diré, malauradament, la frase i la manera de justificar aquesta frase que ha tingut l'Ada Colau és més pròpia del que ells acusen normalment a la Sílvia Orriols de feixista que no pas de demòcrata. I això espero que les seves pròpies files li facin reflexionar i que baixi el to.
1: Veurem què és el que passa. Jordi Corbalán, gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Queden 10 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida reprenem una notícia que el cap de setmana ja es va començar a intuir i que avui, de fet, ahir es va confirmar i avui ha estat ja oficial, i és que el govern espanyol, tot i que ha dissolt les Corts espanyoles i ha convocat eleccions, ha tirat endavant els mateixos pràcticament decrets que el divendres passat van decaure al Congrés dels Diputats, aprofitant que ara no hi ha plens i el que hi ha és una diputació permanent en la qual el vot de Junts per Catalunya ja no és clau. Ara ho expliquem.
4: Catalunya migdia. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
7: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
4: Entrades a auditori.cat.
8: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
10: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
9: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de tots.
13: Expocasió, home.
12: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
14: Torna a Expocasió Girona.

0: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
1: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
3: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre. La vida és
4: ara. La vida... Solidaris.
2: Amb Mercè Folch.
4: Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
5: 7 minuts i seran les 4, 7 minuts i donarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, per tant, haureu de ser molt breus, però Sánchez vol que l'habitatge centri les eleccions generals del 29 de novembre, ja l'amnistia segur que també jugarà un paper, però l'habitatge ha donat al PSOE un motiu ideològic per portar la iniciativa electoral i ara cal veure si pot mantenir aquesta idea durant tota la campanya. 24 hores després d'avançar les eleccions, Pedro Sánchez ha comparegut en roda de premsa des de la Moncloa, per deixar-ho clar.
6: Evidentemente, si queremos llegar más lejos en el ámbito de la vivienda y queremos llegar antes, necesitamos una mayoría que respalde lo que no hemos visto en este Congreso el pasado viernes, y es una intervención contundente del mercado de la vivienda.
5: I com que el que va passar al Congrés dels Diputats no li convenç, han tornat a aprovar pràcticament els mateixos decrets, amb alguna petita modificació, aprofitant que ara qui decidirà sobre aquests decrets no serà el ple del Congrés, sinó la Diputació Permanent, en què la majoria és lleugerament diferent i no cal el vot del representant de Junts per Catalunya per tenir majoria per aprovar-ho. Veurem què fa el PNB, que el PNB que s'ho està estudiant, bueno, perquè és que el divendres ha votat a favor.
7: Alguna cosa... No. Pillarà, perdoneu, d'aquesta manera. I ja està, no passa res. Vull dir.
8: O sigui que aquí hi ha una jurista i tindrà opinió més fonamentada, però he vist juristes progressistes, gent sospitosos de ser de la corda de Llarena, per resumir-ho, que tenen dubtes de que aquesta fórmula sigui correcta, perquè al final aprofites una majoria diferent. No, no estàs, saps? I després justificar la urgència, clar que és urgent per als desnonaments. Fa molts anys que és, sí, que és urgent per als desnonaments.
7: Fa 8 anys.
9: Jo m'ho he estat estudiant aquest matí una mica, perquè no sóc constitucionalista de formació, però ho he estat mirant i efectivament han aprofitat una expressió de la Constitució que parla en situació d'emergència d'extrema necessitat. I això els dona una petita prerrogativa. Però clar, estem parlant d'una situació que portem anys vivint-la. L'extrema necessitat és el cas de la Mari Carmen, que ara s'està canalitzant i buscant solucions, però l'estructural de l'habitatge fa anys que està produint-se i no han fet un ús d'una concepció d'extrema necessitat i urgència per regular-ho fins ara. Fins
7: que no ha passat això. És extrema necessitat d'urgència política.
9: Aleshores, aquest ús de la Diputació, jo estic amb els juristes que tu has consultat, crec que està... no m'atreveixo a dir que no és legal, perquè que és legal i no és legal s'ha d'interpretar, però m'agradaria saber què diu l'informe del lletrat de les Corts sobre aquest tema, quan ha d'aprovar l'ordre del dia de la Diputació Permanent. Perquè ha d'haver-hi, si algun grup ho demana, ha d'haver-hi un informe jurídic del lletrat de les Corts i a veure com ho justifica legalment. D'on surt el fet punyent que justifiqui l'extrema legalitat. Això es va fer, em sembla, si no recordo malament, i puc equivocar-me, quan es va fer allò del dèficit de la reforma del Constitucional. Sí. No, allò es va fer, no es va fer... Sí, es va fer la Diputació Permanent perquè eren vacances,
7: sí, era
9: mes d'agost. I llavors sí, perquè hi havia
7: Jo el que no entenc és... Quan convoques unes eleccions vol dir que políticament la partida pel govern s'ha acabat, no? I per tant ja no pots continuar legislant perquè has convocat unes eleccions... per tornar a demanar la confiança dels ciutadans o per perdre-la. Perquè si hi hagués bola extra, potser era tan fàcil com no convocar les eleccions i tornar a negociar amb les parts del decret.
9: Que hi havia 30 dies. És que jo trobo que s'havien d'haver esgotat aquests 30
7: no
9: dies.
7: Per què el govern, si tenia tanta necessitat d'aprovar aquest decret, perquè no el torna a portar a la negociació per comptes de fer-ho per la porta del darrere? Segurament és legal. El que no és democràtic o no té un molt bon estil, perquè la partida s'ha acabat i, per tant, ja no pertoca imposar coses quan ja ha acabat el debat polític sobre la qüestió, perquè una majoria ha decidit que tothom va, i per això fins i tot has convocat les eleccions.
9: Això és estil trillarisme polític.
7: Dir, això ja és bastant barat.
8: El que passa és que, com que l'objectiu, podríem dir, és bo...
9: Exacte.
8: Costa...
7: Bueno, és bo, des d'una perspectiva.
9: Costa criticar-ho.
8: Ningú pot dir que estigui... Tothom vol frenar desnonaments.
7: Sí, home, sí.
8: En principi, no. En fi. Una altra cosa és...
5: I aquí diu que aquests decrets no frenen els desnonaments i que continuen a venir.
8: En alguns casos sí, altres no. Demani algun previs que està pendent precisament d'això. El que passa és que l'objectiu sigui bo, resumim-ho així, no ha de fer que no ens preguntem si el camí és correcte.
5: 2 minuts per arribar a les 4, 2 minuts per donar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. El Garriga aixeca els braços perquè tothom a l'estudi calli. Perquè,
10: imagina't qui pot haver a l'estudi perquè hagi de fer aquest gest.
5: No, si l'estic veient. Si l'estic veient. Doncs no veus que, a més a més, com que porta aquella roba que és cridanera, se la veu a la vista. Bona tarda, primer de tot, Garriga.
10: Bona tarda. A veure, roba cridanera no és l'única que la porta.
5: No, també, sí. Veig que hi ha aquí duelo, eh? Sí,
10: la que porta la motxilla, que sembla que tingui un nebot.
11: Que ens té imatges amb ell.
5: Tinc imatges, Lloberes. Sí.
10: Hi ha un canal de YouTube que publica el que passa a l'estudi quan no hi ha res.
11: Sí?
10: Això tindria audiència, eh?
11: És vigilància, això.
10: Això tindria audiència.
11: És veritat, però llavors jo procuraria, perquè ara no sabia jo que l'Òscar Fernández...
10: Sí, vesteix-te bé, Lloberes, sisplau, posa't bé la caputxa.
11: Porto xubasquera.
5: L'he vist abans, també, perquè ja saps que ella passeja per totes les instal·lacions de Catalunya. Sí, la tenim aquí a vegades aquí fent
10: la prèvia del bàsquet. Fa la ronda.
5: I ja l'he vist tant la roba com la motxilleta aquesta que porta petita.
10: Spidey.
5: Que més se la penja al davant i no al darrere.
11: I llavors així ja ho has vist tot doncs... del primer impacte. Apa, me'n vaig. Adéu.
5: Adéu, Lloberes.
10: Ella fa el seu programa.
5: Sí, però ella continua aquí asseguda, eh? No, perquè, clar, si tinc imatges, ella diu adéu i poseu l'efecte de la porta, però jo la veig aquí assegudeta.
11: A la gent, la ràdio Lloberes, és màgia.
10: Lloberes, avui ens toca Pluges, ens toca Puigdemont, que parla a les 6 de la tarda i ho seguirem en directe. Ens toca estar atents a aquesta jornada tan intensa que t'he d'explicar, Òscar.
5: Sí, un altre dia de ràdio, eh? Ja en portem uns quants.
10: Tarda però... de ràdio.
5: Sí, i tant. Vinga. Doncs escolta'm, de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, amb la Montse Barderi, també la Lloberes, perquè no s'ha
10: entrat. La Lloberes avui no.
5: Tu no vols que entri, però ella no marxa. Per tant, aquí la tindràs. Adeu, i ella anirà parlant. Ja ho sabem, això.
11: Coses. Adeu.
5: Neus Tomàs, Gemma Calvet, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
9: Adeu. Bona tarda.
5: I com dèiem, de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
4: Trescat Info.

Les 4, bona tarda, benvinguts. El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Carles Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. Junts i Esquerra celebren la sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia, però avisen que no resol el conflicte polític. Pedro Sánchez defensa l'aval del Constitucional perquè diu que fomenta la convivència i descarta reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni a Catalunya.

0: I el govern espanyol torna a aprovar els decrets d'habitatge rebutjats fa 4 dies al Congrés per prohibir els desnonaments i blindar els contractes de lloguer. Amb la cambra dissolta, l'executiu de Pedro Sánchez, en principi, té més fàcil la convalidació de les mesures perquè no depèn del vot de Junts. I la patronal espanyola COE posa en dubte la legalitat de la vaga general pel dret a l'habitatge. Antonio Garamendi la considera política perquè diu que no hi ha cap conflicte laboral. Els experts en dret del treball, però, aclareixen a 3Cat Info que la vaga és un dret fonamental dels treballadors. I activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al litoral i prelitoral. La intensitat de les pluges es preveu de nivell 4 sobre 6. Protecció Civil demana prudència davant unes precipitacions que localment poden superar els 40 litres per metre quadrat. I el moviment estudiantil llança un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones s'han manifestat a París convocades a l'Unison per estudiants, professorat i sindicats. I arreu del país, excloent la capital, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat, segons el sindicat CGT. Pel que fa a la cultura, us explicarem que el Circ Cric celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Gardi Hutter o la veterana basco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria del Palau Tordera del 19 al 25 d'octubre.
1: Esports.
2: Aquest vespre juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a 3:15. També avui Anglaterra-República Txeca i Escòcia-Eslovènia. Avui debuten el Joventut i el Girona en competició europea. La penya rep el Herzliya d'Israel a 8:45 a la Champions League. Mentrestant, a Fontdejou, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 7:45 a la Europe Cup. I també a l'agenda del dia, la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol, a 8:45, Granollers-Buzău de Romania, i a la Champions masculina de waterpolo, a 7:15, Jadran de Montenegro-Sabadell.
0: I pel que fa al temps, persisteix la forta inestabilitat que es traduirà en ruixats intensos localment torrencials. Al llarg de la tarda se n'esperen al sud i oest del país i de cara al vespre es mouran cap al litoral de les comarques de Barcelona i de Girona. Avui les temperatures no arribaran als 30 graus enlloc.
1: 3Cat Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora d'informació a 3Cat Info fins les 5.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Doncs comencem. El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aplana el camí perquè pugui tornar a Catalunya. La defensa de l'expresident, però, refreda un retorn immediat i el situa per més endavant, quan el tribunal li apliqui l'amnistia definitiva. El que ha obert aquest nou escenari és la sentència del Constitucional d'aquest migdia, en què per primera vegada s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent. Comencem pel que han dit els tribunals. Anem a Madrid. Paula Brujats.
3: Ni 3/4 d'hora ha trigat el Suprem a retirar l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig. Un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, el jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat, però l'avisa que la decisió no és definitiva. Ara vol llegir els arguments del Constitucional i després el Suprem decidirà si arxiva definitivament el cas de Puigdemont i si li aplica l'amnistia total. A partir d'avui, el Suprem també haurà de decidir si deixa sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneinde, no es pot retardar més.
4: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
3: El Constitucional ha dictat una clara sentència, un aval amnistia al delicte de malversació per 7 vots a favor i 5 en contra, un Constitucional un cop més dividit. Avui també carrega contra el Suprem per haver-hi posat excuses fins ara. El Constitucional ha resolt avui el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió té efectes sobre tots els líders del procés perquè s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent i preferent. diferent i s'acusa els jutges Llarena i Marchena d'haver fet interpretacions recargolades i contràries a la finalitat de l'amnistia. És de sentit comú, diu el Constitucional, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè no hi va haver cap enriquiment real pels dirigents independentistes.
0: I a les 6, l'expresident Puigdemont compareixerà des de Waterloo amb l'escenari, com dèiem, de tornar a Catalunya quan el Suprem li apliqui l'amnistia. A Waterloo ja hi tenim amb Bruno Fortea. Bruno.
5: A les 6 de la tarda, des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor, Pablo Llarena, hagi aixecat, per ara, l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
6: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación y, por lo tanto, habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
5: Boye ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio. A Puigdemont, quan l'escoltem a la tarda, serà en una compareixença sense preguntes. Estarà acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili.
0: I l'exconsellera Dolors Bassa ha estat la primera a tenir resolt el seu recurs d'empara. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Bassa ha celebrat la decisió. També ho ha fet l'exconseller Toni Comín, que veu més a prop el seu retorn a Catalunya.
7: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs, em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
8: Per fi, sí, sí, per fi. Jo particularment mai no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba.
0: I Junts per Catalunya creu que l'amnistia és una victòria de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, s'ha declarat content i emocionat. Turull parla de victòria rotunda de l'independentisme contra la repressió de l'Estat i una victòria a la persistència de Junts per blindar la llei d'amnistia. El número 2 dels juntaires també creu que han guanyat els que han persistit davant els que no volien l'amnistia i ha recordat el que va dir Pedro Sánchez.
9: Avui també perden aquells que van dir en el seu moment nunca habrá amnistía ni nada que se le parezca. Lo repito, aquests també perden avui, perquè avui ha guanyat la persistència, avui han guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme.
0: Sobre la tornada de Puigdemont, Turull assegura que Junts no en vol fer partidisme.
9: Avui és una gran victòria de l'independentisme i és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
0: Turull ha deixat clar que per ells l'amnistia no és girafull i que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat continua. Seguim amb les reaccions. El líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia perquè, segons diu, acosta al final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític. Barcelona, Marta Corbalán.
10: Satisfacció a la seu d'Esquerra després de la sentència del Tribunal Constitucional. Oriol Junqueras creu que a partir d'avui s'acaba la repressió, torna a la política i es recupera la democràcia. El dirigent republicà, però, ha advertit que amb l'aplicació de l'amnistia no s'acaba res perquè no està resolt el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
11: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
10: Després de la resolució d'avui, Esquerra confia que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes i això li deixa el camí desbrossat perquè es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028.
11: Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després, que decideixi la ciutadania. Qui vol que els defensi? Qui vol que els representi? Això és recuperar la política. I això és recuperar la democràcia.
10: Junqueras ha sentenciat que la d'avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia.
0: 4 minuts i un quart de 5 de la tarda, més qüestions. Pedro Sánchez no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ja ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés pel PP, Vox i Junts. I ho fa afegint-hi més mesures per impulsar la creació d'habitatge i per frenar l'especulació. Que les mesures es mantinguin dependrà novament del Congrés, però ara, amb les Corts dissoltes, ho té més fàcil. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
12: Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i ha defensat que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
13: I són mesures que, si m'apuren, són de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
12: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions s'incorporen noves partides per impulsar la construcció d'habitatge públic i també 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa que les mesures funcionen, però que cal anar més enllà i per això va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu Sánchez, i cal intervenir amb més profunditat al mercat.
13: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
12: La Moncloa ho torna a intentar, però cal l'aval del Congrés amb les Corts dissoltes. Ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res. Però el que serà imprescindible és el vot del PNB, que va votar a favor divendres i que diu que s'ho està pensant. Sánchez ha retret a Junts el seu vot en contra al Congrés, tot i haver negociat amb ells.
13: Transmite la indignación por parte del gobierno de que estas medidas no salieran adelante.
12: I retreu que els de Puigdemont els va pesar més la ideologia que el compromís sosté amb unes mesures que diu que són bones.
0: Gràcies, Tània. Afegim que des de Junts, Míriam Nogueras critica el govern espanyol per aprovar els decrets d'habitatge a la Diputació Permanent del Congrés. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Em sembla malament, però és veritat que és legal. Per tant, el senyor Sánchez ha decidit fer-ho i no hi ha altra. Però també, insisteixo, som els únics que hem posat una proposta sobre la taula.
0: I la COE considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge. En un comunicat, la patronal espanyola posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral ni depèn de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. En una entrevista a Onda Cero, el president de la patronal, Antonio Garamendi, ha sigut així de contundent.
15: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Els sindicats vinculen el preu dels lloguers amb els salaris per apuntalar la vaga, però els experts asseguren que no cal, perquè és un dret fonamental dels treballadors. Ho ha explicat el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila.
16: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: La convocatòria de vaga encara s'ha de ratificar i no té data al calendari, però tot apunta que serà aquesta tardor abans que comenci la campanya electoral.
1: 3CAT Info.
0: Protecció Civil, alerta de pluges intenses novament aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat 4 sobre 6, es demana prudència i anar seguint les previsions. Departament d'Interior, Barcelona, Miquel Jarque.
17: Grau de perill 4 sobre 6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
18: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
17: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La sotdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
19: Prudència a la ciutadania, perquè potser, fins que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
17: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de cinc de la tarda. Obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Àrea de servei que comencem actualitzant la situació de la mobilitat, trànsit, també transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. De moment poques complicacions, però encara s'arrosseguen complicacions a causa dels aiguats d'ahir. Hi ha dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació. La comarcal 352, la ronda de Granollers, el túnel de les Franqueses i la comarcal 1415C a la Roca del Vallès a l'altura del pont que creua el riu Mugent. També hi ha complicacions a la G682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols perquè es fa pas alternatiu a causa d'esllavissades per les pluges. Pel que fa a altres incidències, ara aturats a l'autovia C-17 de Lliçà de Vall a Granollers en direcció Vic, perquè hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. A l'àrea de Barcelona, petites retencions a la C-58 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, l'entrada per l'autopista B-23 a l'accés per l'avinguda Diagonal i pel que fa a les rondes, congestionada la ronda a l'altura de Vallcarca i d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc, al port i Sant Adrià, sentit Besòs, i a la Barceloneta en totes dues direccions. El transport públic a Rodalies. Recordem que encara hi ha alteracions per les pluges a diverses línies. La principal novetat d'avui és que la línia R1, la del Maresme, ha recuperat la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, però amb retards de com a mínim 20 minuts, segons informen des de Rodalies de Catalunya. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
20: Bona tarda.
0: Molt pendents aquesta tarda també del temps. Actualitzem la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
21: Tarda de forta inestabilitat. Un dia més a Catalunya, amb ruixats que s'esperen intensos localment torrencials. Ara mateix amb pluges que descarreguen cap a punts de l'Anoia, de la Segarra, també del Bages. Aquests possiblement vagin a menys, però se n'esperen al llarg de la tarda. Unes pluges que en principi podrien arribar amb intensitat a les comarques del Camp de Tarragona, també cap a Ponent, especialment cap a la Noguera, àrees del Pallars, i que de cara al vespre s'intensificaran al Pirineu, a la Catalunya central i a bona part del litoral. I atenció, aquest vespre nit, perquè aquestes pluges poden deixar clarament precipitacions superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts o 60 litres en 3 hores. Tot això amb una tarda que s'espera amb força presència dels núvols, cel gris i unes temperatures que abandonen la xifra dels 30 graus que vàrem tenir ahir. Avui les més altes amb prou feines arribaran als 27-28 graus. Aquesta inestabilitat d'avui encara tindrà continuïtat de cara a demà.
22: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
1: Tresca Info.
0: Passant ara mateix 4 minuts d'un quart de 5 de la tarda, obrim plana internacional a França. Mentrestant, el moviment estudiantil llança avui un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones es manifesten a París, convocades a l'uníson per estudiants, professorat i sindicats. I arreu del país, excloent la capital, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat, segons el sindicat CGT. París, Isabel Galí.
23: Primera manifestació unitària entre estudiants de secundària, estudiants universitaris i professors que surt de la plaça de la República fins a Nació. És la culminació d'una setmana de reivindicacions per una millora de l'educació secundària que ha estat marcada però per la violència. Gairebé 100 instituts han patit destrosses i almenys 10 actuacions policials repressives estan sent investigades per antirreglamentàries, entre elles una agressió sexual a una detinguda. Aquest matí el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha considerat la resposta policial com a adequada. I això pot encendre encara més els ànims.
24: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
23: Hem vist també més d'una vintena de furgons policials i tot i que de moment la manifestació és tranquil·la, la policia escorcolla tothom qui entra a la plaça de la República. Per la seva banda, el ministre de l'Educació considera intolerable les agressions que també hi ha hagut contra el professorat per part d'alumnes. Cap consens, en tot cas, sobre qui ha començat la batalla.
0: I l'extrema dreta alemanya aconsegueix la presidència d'un parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rauch, ha estat elegit amb 4 vots més dels esperats, previsiblement de les files de la CDU, al partit del canceller Friedrich Merz. Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
2: El nou president del Parlament, Tobias Gauss, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia. Una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament regional, a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
3: S'ha més el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
2: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia-Anhalt. De fet, Ulrich Siegmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació al desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria absoluta. El que semblava una fanfarronada sembla que podria acabar fent-se realitat.
0: Tornem a Catalunya ara per parlar d'economia. El Banc Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. Darrere d'aquesta operació financera, qualificada d'amistosa, el Sabadell es vol blindar amb un escut que el protegeixi de futures OPAs com la que hi va haver del BBVA. Fa pràcticament un any, el Sabadell no tenia cap grup fort d'accionistes que el protegís d'intents hostils. Ara el segon conglomerat bancari de França, el BPCE, se suma a l'asseguradora Zurich i al fons nord-americà BlackRock per constituir aquest nucli dur. El soci francès podrà designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital del Sabadell. Les accions de l'entitat han reaccionat amb pujades de més del 3%.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar de pallasses de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Creek. Ens ho amplia la Marta Vives.
1: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través de la trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
2: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys.
1: Entre algunes d'aquestes propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, també la de Clara del Rus té bé bellesa sobre els cànons de bellesa i el fet de fer-se gran, la suïssa Gardi Hutter o la bascofrancesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de convivència, que reunirà artistes com Camille Decourty, Noemi Bussó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass per part de referents internacionals com la francesa Catherine Germain. Montserrat Trias n'explica l'objectiu.
2: Que les pallasses es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
1: El festival es clourà el 25 d'octubre amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.

0: 5 minuts i 4:45 de la tarda i arribarem amb la informació esportiva. Esports. I amb en Ricard Isidro. Bona tarda, Ricard.
1: Bona tarda. Avui es disputen els últims 10 partits de la UEFA Nations League de futbol. Entre ells destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà a 8:45 del vespre a Split. Segons aquestes declaracions, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, Lamine Yamal apunta a l'11 titular.
2: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio, que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
1: També avui, també a 8:45, Anglaterra, República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon, amb els anglesos, i Escòcia, Eslovènia, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, a la defensa eslovena. 3CAT
3: Info.
1: Mentrestant, al Barça, Frenkie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana Cata Coll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties als quàdriceps. L'equip espanyol havia de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i 13 d'octubre. I ara són 5 les jugadores del Barça que marxaven o que marxen a Espanya. Irene Paredes, Patri Jarro, Clara Serra, Jordi, Clàudia Pina i Vicky López, més les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. Una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció, Caroline Graham, és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació pel Mundial contra Romania. I també en clau internacional, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina. A la 1 de la matinada, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: En bàsquet avui, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIEC Joventut, que rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 en el primer partit del club a la Europe Cup, la quarta competició continental. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt gironí.
4: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
1: Avui també debuta la sisa Joventut, en el seu cas contra el Herzliya Israelia a 8:45 i a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Aleix Duran és el segon tècnic verd i negre.
5: Doncs tenen tres exteriors que el que volen és trepitjar la pintura, i això és una de les coses que hem de parar. Després tenen dos pivots, el Knight i el Barnes, que generen joc de maneres diferents. Un juga molt més de cara, l'altre és un jugador de poste, que és una cosa que no hem hagut de defensar gaire i demà ho haurem de fer bé.
1: Els dos partits els podreu veure per Esport 3. I la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como, a Itàlia. Entre ells, el Futbol Club Barcelona. Diverses fonts, però no descarten arribar a un acord en el futur.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: També hi ha partit europeu per al Fracking Granollers. L'equip ballesà rep el Busau romanès a 8:45 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, el tècnic dels ballesans, parla de rival dur.
6: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
1: I en waterpolo, el Natació Sabadell visita 6:45 el Lladran de Montenegro a la primera fase de la Champions. D'altra banda, el Mundial d'Hockey Patins d'Assumpción al Paraguai i la selecció espanyola femenina juga aquesta matinada contra l'Argentina a la tercera jornada. Qui guanyi encapçalarà el grup en solitari. Ahir, l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes, va superar Xile per 2-3.

0: Són 4:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem explicant que el jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui, volem dir, l'oblit judicial. I el govern espanyol torna a aprovar els decrets d'habitatge rebutjats fa 4 dies al Congrés per prohibir els desnonaments i blindar els contractes de lloguer. Amb la cambra dissolta, l'executiu de Pedro Sánchez en principi té més fàcil la convalidació de les mesures perquè no depèn del vot de Junts. I un dia més molt pendents del temps. Activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al litoral i prelitoral. La intensitat de les pluges es preveu de nivell 4 sobre 6. Protecció Civil demana prudència davant unes precipitacions que localment poden superar els 40 litres per metre quadrat. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que el Parlament alemany de Saxònia-Anhalt elegeix un president de la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya, amb més suport dels esperats. És la primera vegada des de la Segona Guerra Mundial que l'extrema dreta presideix una cambra regional a Alemanya. I tornant a Catalunya, també us explicarem que comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda arribarà la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Ricard?
1: L'agenda esportiva. D'una banda, aquest vespre juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a 3:15. En bàsquet, avui debuten el Joventut i el Girona en competició europea. La Penya rep el Herzliya d'Israel a 8:15 a la Champions League, mentre que a Fontejau el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 8:15. I aquí encara no acaba la cosa. En handbol, a la Lliga Europea, a 8:15, Granollers-Busau de Romania, partit de la segona jornada, i a la Champions masculina de waterpolo a 7:15, Lladran de Montenegro-Sabadell.
0: I com us dèiem, persisteix la forta inestabilitat que es traduirà en ruixats intensos localment torrencials. Al llarg de la tarda se n'esperen al sud i oest del país i de cara al vespre es mouran cap al litoral de les comarques de Barcelona i de Girona. Avui les temperatures no arribaran als 30 graus enlloc. El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aplana el camí perquè pugui tornar a Catalunya. La defensa de l'expresident, però, refreda un retorn immediat i el situa per més endavant quan el tribunal li apliqui l'amnistia definitiva. El que ha obert aquest nou escenari és la sentència del Constitucional d'aquest migdia en què per primera vegada s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent. Comencem pel que han dit els tribunals. Madrid, Paula Brujats.
2: Ni 3/4 d'hora ha trigat el Suprem a retirar l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig. Un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, el jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat, però l'avisa que la decisió no és definitiva. Ara vol llegir els arguments del Constitucional i després el Suprem decidirà si arxiva definitivament el cas de Puigdemont i si li aplica l'amnistia total. A partir d'avui, el Suprem també haurà de decidir si deixa sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneinde, no es pot retardar més.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: El Constitucional ha dictat una clara sentència, un aval amnistia al delicte de malversació per 7 vots a favor i 5 en contra, un Constitucional un cop més dividit. Avui també carrega contra el Suprem per haver-hi posat excuses fins ara. El Constitucional ha resolt avui el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió té efectes sobre tots els líders del procés perquè s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent i preferent. diferent i s'acusa els jutges Llarena i Marchena d'haver fet interpretacions recargolades i contràries a la finalitat de l'amnistia. És de sentit comú, diu el Constitucional, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè no hi va haver cap enriquiment real pels dirigents independentistes.
0: A les 6, l'expresident Puigdemont compareixerà des de Waterloo. Ho seguirem en directe a 3Cat Info i ho farà amb l'escenari, com dèiem, de tornar a Catalunya quan el Suprem li apliqui l'amnistia. Anem a Waterloo, Bruno Fortea.
4: A les 6 de la tarda, des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor Pablo Llarena hagi aixecat, per ara, l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
5: Però no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación y, por lo tanto, habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
4: Boye ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio. A Puigdemont, quan l'escoltem a la tarda, serà en una compareixença sense preguntes. Estarà acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili.
0: Seguim en l'àmbit polític, però canviem de qüestió. Pedro Sánchez no ha deixat passar ni 24 hores després

0: y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
1: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions s'incorporen noves partides per impulsar la construcció d'habitatge públic i també 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa que les mesures funcionen, però que cal anar més enllà i per això va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu Sánchez, i cal intervenir amb més profunditat al mercat.
0: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
1: La Moncloa ho torna a intentar, però cal l'aval del Congrés amb les Corts dissoltes. Ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res. Però el que serà imprescindible és el vot del PNB, que va votar a favor divendres i que diu que s'ho està pensant. Sánchez ha retret a Junts el seu vot en contra al Congrés, tot i haver negociat amb ells.
0: Transmite la indignación por parte del gobierno de que estas medidas no salieran adelante.
1: I retreu que els de Puigdemont els va pesar més la ideologia que el compromís sosté amb unes mesures que diu que són bones.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Passen 8 minuts de 4:45 de la tarda. Protecció Civil alerta de pluges intenses novament aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral, tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat 4/6. Es demana prudència, però, i anar seguint les previsions. Departament d'Interior, Barcelona, Miquel Jarqué.
4: Grau de perill 4/6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
5: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
4: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La sotdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
6: Prudència a la ciutadania, perquè potser, hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
4: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
3: I Granollers recupera de mica en mica la normalitat després dels forts aiguats, mentre els equips d'emergències continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut des de dissabte. Es tracta d'un noi amb autisme que ja s'havia perdut altres vegades, segons informa la família. Hi treballen 8 dotacions terrestres dels bombers, així com la unitat de drons, la canina i també la subaquàtica, en col·laboració amb la policia local, els Mossos i més de 200 voluntaris. Ho explica el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, Eduard Martínez.
7: Hem identificat el que nosaltres diem un últim punt d'albirament, un UPA, que permetin que no l'exposi aquí perquè, diguéssim, estem treballant i no voldríem doncs, que hi hagi una afluència massiva perquè anem molt coordinadament, evidentment, amb grup d'ordre, però és entre la zona de les vies, l'hotel Ciutat Granollers, i aleshores el que sí que s'ha fet és ampliar tota aquesta zona de treball cap a la zona més agro forestal.
3: D'altra banda, un dispositiu d'unes 400 persones treballen netejant carrers i donant suport als veïns del Vallès Oriental. A més dels bombers, hi ha voluntaris de Protecció Civil, d'agrupacions de defensa forestal i de la Creu Roja. Ho ha explicat a 3CAT Info Xavi Marramon, és responsable del sistema logístic de Protecció Civil.
8: Granollers, Montornès, Vilanova del Vallès, principalment, que encara continuen tenint doncs, diverses incidències per les inundacions, amb zones amb acumulació de brossa, fang i diversos residus, que s'han d'anar retirant tant de la via pública com també de domicilis i de ciutadans, no?, que s'han vist afectats per aquestes inundacions tan greus.
3: L'objectiu és intentar que quedi tot net quan torni a ploure a la zona.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, a canvi que faci un màster, un curs o un seminari per prevenir la corrupció. L'obliga a fer com a mínim 25 hores de formació en un centre oficial com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

0: Catalunya o una universitat pública o privada. Borràs estava pendent de complir 2 anys de reclusió després de l'indult parcial que li va concedir el govern espanyol a finals de juliol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia la va condemnar a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE pel cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El Partit Popular sosté que el PSOE va promoure una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització Santos Cerdán des de la seu central del partit al carrer Ferraz per fer descarrilar investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el PP, el PSOE va posar a disposició de la trama tots els mitjans operatius i financers. I d'altra banda, la jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva. Dos minuts i 3:45 de la tarda, els independentistes tornaran a governar el Quebec, però ara en minoria. El partit quebequès s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta en les eleccions de la província francòfona del Canadà. La coalició Futur Quebec, que ha governat fins ara, s'ha quedat fora del Parlament. Des de Washington, Oriol Serra.
1: Les eleccions al Quebec han girat el panorama polític d'aquesta província canadenca com un mitjó. El centre-dreta del partit Futur Quebec ja és història. Al seu lloc hi reapareix el partit conservador i ressorgeix victoriós l'independentista partit quebequès de Paul Saint-Pierre Plamondon, que res fa dubtar que governarà el Quebec en un govern en minoria perquè s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta. Durant el seu discurs postelectoral, Plamondon ha optat per no mencionar el referèndum sobre la independència que ha promès en campanya.
2: Sempre estaré compromès a col·laborar amb els altres partits polítics. El Partit Quebequès formarà un govern que estendrà la mà als altres i seré el primer ministre de tots els quebequesos i quebequeses sense excepció.
1: El partit Futur Quebec, després d'haver governat durant 8 anys i d'haver ostentat la majoria absoluta, ha desaparegut de l'Assemblea Nacional del Quebec. Ha obtingut més de 500.000 de vots que amb el sistema electoral quebequès no li han servit per a res. En canvi, l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari, amb menys vots, ha aconseguit 9 escons.

0: Tres quarts de cinc de la tarda, obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Comencem interessant-nos per la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. S'ha reobert parcialment la comarcal 14-15C, que estava tallada des d'ahir a l'altura de la Roca del Vallès a causa de les esllavissades provocades per les pluges. Ara s'hi fa pas alternatiu, cosa que provoca retencions puntuals en totes dues direccions. Sí que es manté tallada la ronda nord de Granollers, la carretera comarcal 352, al túnel de les Franqueses. Problemes encara també a la G682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols perquè es fa pas alternatiu a causa d'esllavissades. També per esllavissades, un carril tallat a la C-17 a Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona. A la mateixa C-17, aturats entre Lliçà de Vall i Granollers en sentit nord, en direcció Vic, on hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. També aturats a l'AP-7 a l'altura de Salt en sentit nord per un accident. I tornant a l'àrea de Barcelona, a la C-58 i la C-33 entre Montcada i Torre Rabaró, direcció Barcelona, l'entrada per la B23 a l'accés per l'Avinguda Diagonal i pel que fa a les rondes, retencions puntuals a la ronda a dalt a l'altura de Vallcarca i d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, també a l'altura de Roquetes, direcció Llobregat, i ronda litoral a l'altura de Montjuïc i de Sant Adrià, també sentit Besòs. El transport públic, recordem que encara rodalies i alteracions per les pluges a diverses línies. La principal novetat d'avui és que l'R1 ha recuperat la circulació de trens entre Arenys de Mar i l'Hospitalet de Llobregat, amb retards de com a mínim 20 minuts, segons informa Rodalies. Més informació al punt de les 5.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
1: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la forta inestabilitat. Pluges que a hores d'ara s'estan registrant cap a punts de l'Anoia, del Bages, també de la Segarra, però que s'intensificaran al llarg d'aquesta propera tarda. Precipitacions també que descarreguen a l'àrea del Pirineu més occidental. Pel que fa a aquesta tarda, les pluges s'esperen a mitja tarda aproximadament cap a les Terres de l'Ebre, avançarien ràpidament cap al Camp de Tarragona, també a ponent, a l'àrea de la Noguera, fins i tot al Pallars Jussà, i serà aquest vespre quan ja poden afectar bona part de les comarques del Pirineu, de la Catalunya Central, del litoral de Barcelona i també de Tarragona. I atenció, aquest vespre, perquè aquestes poden ser encara més intenses i deixar precipitacions superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes precipitacions que ja aquest matí han descarregat amb força en alguns punts de Tarragona, on, per exemple, trobem registres de fins a 60 litres per metre quadrat. Tot això amb una tarda gris, amb una tarda de cel cobert, amb poca presència del sol i amb unes temperatures que reculen respecte als valors d'ahir. Ahir arribàvem als 31 graus al pantà de Riba-roja, avui no passarem dels 27 o a tot estirar 28 graus. De cara a demà continuarem amb el paraigua obert i pendent del temps, perquè els ruixats continuaran presents tant al matí com a la tarda.
0: Gràcies, Néstor.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
6: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda. Anem ara a València. Absolts els 11 activistes de Greenpeace acusats de desordres públics per bloquejar l'accés d'un vaixell al port de Sagunt. Marta García.
8: La jutge considera que no hi ha actes violents ni intimidatoris, segons el que recull el tipus penal, així que l'actuació dels activistes revelaria, com a molt, una conducta de desobediència greu. Però això no ha sigut l'objecte d'imputació ni acusació formal en este procés. La magistrada considera que tot queda en el marc d'una protesta pacífica sobre la protecció del medi ambient. Els demanaven 5 anys de presó. Francisco del Pozo, un dels activistes, just abans de començar el judici.
9: Yo solo deseo que este calvario judicial que hemos vivido como organización y las personas que estamos 11, que estamos incausados, valga para que en el futuro todas esas personas que no tienen la suerte de una organización tan grande como Greenpeace haga estas grandes campañas para defender nuestra inocencia, les valga esta sentencia absolutoria.
8: Els fets van passar el 26 d'octubre del 2021 durant el matí, quan els 11 activistes es van acostar sense autorització al port de Sagunt amb el vaixell Esperanza. Des d'ací van navegar cap a la terminal portuària amb quatre llanxes pneumàtiques per barrar el pas del merxant que transportava 125.000 metres cúbics de gas natural. A més, un dels activistes es va encadenar i això va obligar el vaixell que procedia dels Estats Units a avortar la maniobra d'accés i no va poder entrar a port durant diverses hores. La sentència no és ferma i, per tant, es pot recórrer a apel·lació.
0: I fa uns minuts hem conegut a qui s'ha atorgat aquest any el Nobel de Física. És per al belga Francis Hansen, pels seus estudis sobre neutrins d'alta energia procedents de l'espai i per la seva contribució decisiva a l'Observatori de Neutrins IceCube. Els neutrins es produeixen en fenòmens extremadament energètics de l'univers i estudiar-los permet obtenir informació sobre aquests fenòmens. L'IceCube és un enorme observatori construït sota el gel de l'Antàrtida amb més de 5.000 sensors que permeten detectar aquestes partícules. Els estudis de Hansen han obert una nova manera d'observar i entendre l'univers.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Anem ara a Girona. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. Núria Peraire.
11: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió i es col·locarà una malla per estabilitzar el terreny del talús de la muralla. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
12: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat el Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
11: Després d'aquestes obres d'emergència, quedarà que el Ministeri de Cultura elabori un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries, de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural, Montse Mas.
13: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
14: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries, jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
13: La temporada del museu arrencarà a finals d'aquest octubre amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i seguirà el novembre amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegaz. Són les primeres exposicions amb què Nacenta vol tancar la polèmica sobre com s'han d'integrar els fons patrimonials amb la innovació.
14: Podem treballar conjuntament en un projecte que no és que sigui coherent, és que és un sol projecte. Si no féssim res més que tenir cura de la col·lecció, ja seria molt. Ja és una gran feinada. Fa això i, a més, posa aquesta col·lecció a disposició de tot un programa cultural ambiciós.
13: La nova programació del The Hub també inclou, entre d'altres, una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill.
0: I posem una mica de música. Parlem d'un comiat que s'allarga.
15: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene, yo me veo...
0: Love of Lesbian allarga per petició popular el seu comiat amb l'anunci de 4 concerts més abans de l'aturada temporal i indefinida que va fer pública al febrer.
15: Salvación.
0: El grup liderat per Santi Balmes actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona, dues sales que, segons la banda, han estat molt importants en la seva història. Les entrades es posaran a la venda demà a les 12 del migdia.
10: Esports.
0: Fins a les 5 de la tarda, amb Enric Artís i Dru. Ricard, bona tarda.
16: Bona tarda, Joan. Avui es disputen els últims 10 partits de la UEFA Nations League de futbol. Entre ells, destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà a 3 quarts de 9 del vespre a Split. Dani Olmo, un dels catalans convocats per Luis de la Fuente, veu una versió millorada de Lamine Yamal.
17: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
16: També avui destaquem l'Anglaterra República Txeca, 3 quarts de 9, amb el blaugrana Anthony Gordon amb els anglesos. El seu seleccionador, l'alemany Thomas Tuchel, lloa la seva figura.
18: Juga al màxim i amb molta, molta confiança. Veig un jugador amb molta confiança i ple de convicció. Aprofita molt bé els seus punts forts, com és l'aspecte físic, i el corre a la banda. Ha arribat a un nivell superior i juga amb una marxa més, amb molta confiança, com deia. Ha estat decisiu en els 3 partits.
16: A 3 quarts de 9 també es jugarà l'Escòcia-Eslovènia, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic a la defensa eslovena.
10: 3CAT Info.
16: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'ha exercit amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana Cata Coll ha deixat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties als quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units del 10 al 13 d'octubre. I ara són 5 les jugadores del Barça que marxaven amb Espanya: Irene Paredes, Patri Jarró, Clara Serra Jordi, Clàudia Pina i Vicky López, més les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. Una altra jugadora blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció, Caroline Graham, és baixa per al partit d'anada de Noruega contra Romania de classificació pel Mundial. I també en clau internacional, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina. A la 1 de la matinada juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
10: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
16: En bàsquet, avui doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al Fiat Girona, que rep el Dinamo de Bucarest a 3 quarts de 8 en el primer duel del club a l'Europa Cup, la quarta competició continental. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt gironí.
19: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
16: Avui també debuta la sisa Joventut, en el seu cas contra l'Herzliya Israelia, a 2 quarts de 9 i a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Aleix Duran és el segon tècnic verd i negre.
20: I després, defensivament, doncs ells et col·lapsen molt, tanquen molt la zona, inclús et juguen zones, i serà un partit a nivell mental doncs difícil d'encarar.
16: Aquests dos partits els podreu veure per Esport 3. I la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per reorganitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Futbol Club Barcelona. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur.
10: 3CAT Info.
16: Avui també hi ha partit europeu per al Fracking Granollers. L'equip ballesà rep el Buzau romanès a 3 quarts de 9 del vespre, a la segona jornada de la Lliga Europea. En waterpolo, el Natació Sabadell visita 2 quarts de 7 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions. Sentim el jugador del club ballesà, Fran Valera.
21: És una mica com tornar a casa, no? On vaig jugar la temporada passada, i bueno, sabem que serà un partit molt dur perquè a sobre juguem aquí a Montenegro i esperem donar el 100% de nosaltres i poder guanyar.
16: D'altra banda, el Mundial d'Hockey Patins Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola femenina juga aquesta matinada contra l'Argentina a la tercera jornada. Qui guanyi encapçalarà el grup A en solitari. Ahir l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes, va superar Xile per 2-3. I en motor, el Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró, pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la marca japonesa.

0: Les 5 en punt, molt bona tarda. A aquesta hora, com sempre, fem un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Equip viari, Marilut García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Aturades a l'AP7, a l'altura de Salt, al Gironès, en direcció França, per accident. A la C-17, a l'altura de Granollers, en direcció Vic, per un vehicle avariat. La C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I a conseqüència dels aiguats ahir, encara tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès.
0: El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. I Junts i Esquerra celebren la sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia, però avisen que no resol el conflicte polític. Pedro Sánchez defensa la balda constitucional perquè diu que fomenta la convivència i descarta també reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni a Catalunya. El govern espanyol torna a aprovar els decrets d'habitatge rebutjats fa 4 dies al Congrés per prohibir els desnonaments i blindar els contractes de lloguer. Amb la cambra dissolta, l'executiu de Pedro Sánchez podrà convalidar les mesures perquè ja no dependrà del vot de Junts. La patronal espanyola COE posa en dubte la legalitat de la vaga general pel dret a l'habitatge. Antonio Garamendi la considera política perquè diu que no hi ha cap conflicte laboral. Els experts en dret al treball, però, aclareixen a 3Cat Info que la vaga és un dret fonamental dels treballadors. I està activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al litoral i prelitoral. La intensitat de les pluges es preveu de nivell 4 sobre 6. Per tot plegat, Protecció Civil demana prudència davant unes precipitacions que localment també poden superar els 40 litres per metre quadrat. A França, el moviment estudiantil llança un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones s'han manifestat a París, convocades a l'uníson per estudiants, professorats i sindicats, i arreu del país, excloent també la capital, més d'un 250.000 de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. El Circ Cric celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Gardi Hutter o la veterana brasco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i també de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera el 19 fins al 25 d'octubre.
2: Esports. Aquest vespre es juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a 8:45, però també es juguen l'Anglaterra-República Txeca i l'Escòcia-Eslovènia. En bàsquet avui debuten el Joventut i el Girona en competició europea. La penya rep el Herzliya d'Israel a 8:45 a la Champions League. Mentrestant, a Fontejau, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 7:45 a la Eurocup. I també a l'agenda del dia, la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol, a 8:45, Granollers-Buzău de Romania, a la Champions masculina de waterpolo, a 7:15, Jadran de Montenegro-Sabadell.
0: I ens falta el temps. Persisteix de moment la forta inestabilitat que es traduirà també en ruixats intensos localment. Atenció, torrencials. Al llarg d'aquesta tarda se n'esperen al sud i també cap a l'oest del país. I de cara a aquest vespre es mouran cap al litoral i les comarques de Barcelona i de Girona. Avui les temperatures no arribaran ja als 30 graus enlloc.
2: Trescat Info.
0: 5:04. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 6. Doncs comencem. El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aplana ja el camí perquè pugui tornar a Catalunya. La defensa de l'expresident, però, refreda un retorn immediat i el situa per més endavant, quan el Tribunal li apliqui l'amnistia definitiva. El que ha obert aquest nou escenari és la sentència del Constitucional d'aquest migdia en què, per primera vegada, ara, s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent. Comencem, doncs, pel que han dit els tribunals. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni 3/4 d'hora ha trigat el Suprem a retirar l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig. Un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, el jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat, però l'avisa que la decisió no és definitiva. Ara vol llegir els arguments del Constitucional i després el Suprem decidirà si arxiva definitivament el cas de Puigdemont i si li aplica l'amnistia total. A partir d'avui, el Suprem també haurà de decidir si deixa sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Einde, no es pot retardar més.
4: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
3: El Constitucional ha dictat una clara sentència, un aval amnistia al delicte de malversació per 7 vots a favor i 5 en contra, un Constitucional un cop més dividit. Avui també carrega contra el Suprem per haver-hi posat excuses fins ara. El Constitucional ha resolt avui el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió té efectes sobre tots els líders del procés perquè s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent i preferent i s'acusa els jutges Llarena i Marchena d'haver fet interpretacions recargolades i contràries a la finalitat de l'amnistia. És de sentit comú, diu el Constitucional, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè no hi va haver cap enriquiment real pels dirigents independentistes.
0: Doncs bé, a les 6 l'expresident Puigdemont compareixerà des de Waterloo amb l'escenari, com dèiem, de tornar a Catalunya quan el Suprem li apliqui l'amnistia. Anem doncs ara cap a Waterloo. Bruno Fortea.
5: A les 6 de la tarda, des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor, Pablo Llarena, hagi aixecat, per ara, l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
6: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación. Por lo tanto, habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
5: Boye ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio. A Puigdemont, quan l'escoltem a la tarda, serà en una compareixença sense preguntes. Estarà acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili.
0: L'exconsellera Dolors Bassa ha estat la primera a tenir resolt ja el seu recurs d'empara. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Bassa ha celebrat aquesta decisió i també ho ha fet l'exconseller Toni Comín, que veu ara més a prop també el seu retorn a Catalunya.
7: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs, em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
8: Per fi, sí, sí, per fi. Jo particularment mai no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba...
0: Doncs bé, Junts per Catalunya creu que l'amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme i també de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, no ha amagat que Junts ara estan molt contents i que hi ha un punt també d'emoció, ha confessat. El número 2 de Junts avisa ja que l'amnistia no representa però girada full del conflicte polític.
9: Avui és una gran victòria de l'independentisme i és una gran victòria del president Puigdemont. No del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: I des d'Esquerra, el seu líder i exvicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica aquesta notícia d'extraordinària, la sentència del Constitucional que avala doncs, l'amnistia, perquè, segons diu, acosta ja al final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que tampoc resol el conflicte polític.
10: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
0: El govern espanyol podrà convalidar al Congrés el gruix principal de les mesures per l'habitatge que la mateixa cambra li va tombar divendres passat i que va precipitar, recordem, l'avançament electoral. Amb les Corts ja dissoltes, la Diputació Permanent del Congrés és ara qui actua de màxim òrgan i allà les majories canvien. El vot de Junts, doncs, no és decisiu. Amb el suport confirmat del PNB, el text passarà a l'examen parlamentari. I és que Pedro Sánchez no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar les eleccions i ha tornat a aprovar aquest matí els decrets d'habitatge al Consell de Ministres i ho ha fet afegint-hi més accions per impulsar la construcció de pisos i frenar l'especulació. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
11: Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i ha defensat que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
12: I són medidas que, si me apuran, són de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
11: A les mesures per frenar desnonaments o regular lloguer de temporada i habitacions s'incorporen noves partides per impulsar la construcció d'habitatge públic i també 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa que les mesures funcionen, però que cal anar més enllà i per això va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu Sánchez, i cal intervenir amb més profunditat al mercat.
12: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
11: La Moncloa ho torna a intentar, però cal l'aval del Congrés amb les Corts dissoltes. Ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res.
0: Doncs bé, des de Junts, Míriam Nogueras critica el govern espanyol per aprovar els decrets d'habitatge a la Diputació Permanent del Congrés. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Em sembla malament, però és veritat que és legal. Per tant, el senyor Sánchez ha decidit fer-ho i no hi ha altra. Però també, insisteixo, som els únics que hem posat una proposta sobre la taula.
0: Doncs bé, la COE considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge. En un comunicat, la patronal espanyola posa en dubte l'encaix legal d'aquesta aturada perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral ni depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. En una entrevista a Onda Cero, el president de la patronal, Antonio Garamendi, ha sigut així de contundent.
14: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Els sindicats vinculen el preu del lloguer amb els salaris per apuntalar la vaga, però els experts asseguren que no cal, perquè és un dret fonamental dels treballadors. Ho ha explicat al Catalunya Migdia el professor de Dret de Treball i de la Seguretat Social a la Pompeu Fabra, Eusebi Colas Neila.
15: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: La convocatòria de vaga encara s'ha de ratificar i no té data al calendari, però tot apunta que serà, això sí, aquesta tardor abans que comenci la campanya electoral. I en llibertat amb càrrecs per als 11 detinguts pels aldarulls d'ahir a Barcelona, després de la manifestació del dret a l'habitatge. Els jutjats de Guàrdia de Barcelona els han deixat en llibertat i hauran de comparèixer davant del jutge, si així els ho demana. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra els agents de l'autoritat. Un menor detingut ahir ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut major d'edat, pendent ara que el citi el jutjat. I més qüestions. El Suprem mou fitxa amb la paralització del vot per als nacionalitzats de la llei dels nets i dona 48 hores a les parts perquè hi diguin ara la seva. L'alt tribunal ha hagut de reactivar la qüestió després de l'avançament electoral anunciat ahir. Fa un mes els magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret a vot dels milers de descendents d'exiliats a la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Ara sol·liciten a tots els implicats en aquesta causa que es posicionin al respecte i també els pregunten si s'hauria d'incloure els afectats per aquesta mesura cautelar al procediment. Tot plegat el dia que ha començat el termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del 29 de novembre. Mentre que veus del PP insisteixen en animar el vot presencial davant del risc de tupinada, la direcció del partit se'n desmarca totalment i defensa la seguretat del vot per correu. Ho ha dit també a Onda Cero el portaveu dels populars Borja Sémper. Poc després, Isabel Díaz Ayuso ha sortit a contradir-lo.
16: Y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar. Por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo. Nuestro sistema es garantista.
17: Todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna. Lo que pido es que todo el mundo, bueno, pues esté atento. Que tenemos al frente del gobierno al hombre más trilero, más tramposo que hemos tenido en democracia.
0: Com la presidenta madrilenya, figures com la de l'expresident espanyol José María Aznar i també la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, consideren que hi ha possibilitat de frau en la votació per correu. I abans d'obrir àrea de servei, també us expliquem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE pel cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, també tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El Partit Popular sosté que el PSOE va promoure una organització criminal liderada per l'aleshores ara secretari d'Organització, Santo Cerdán, des de la seu del central partit, al carrer Ferraz, per fer descarrilar, ha dit, investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el PP, el PSOE va posar a disposició de la trama tots els mitjans operatius i financers. És un quart de sis, ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda encara pels aiguats d'ahir, tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès. Es fa pas alternatiu a la comarcal 14-15C, a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugent. També problemes per circular a la G682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, on es fa pas alternatiu per les llevissades. Un carril tallat també per les llevissades a la C-17 a Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona. D'altra banda, pel que fa a altres incidències, aturats a la mateixa C-17 entre Lliçà de Vall i Granollers, direcció Vic, on hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat, i a l'AP-7 aturats a Salt, al Gironès, en direcció França, per un accident. També cua Sant Hora Punta a l'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, al lateral la B-30, a Barberà, direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. Les entrades a Barcelona per la C-58 i la C-33 des de Montcada, B-23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. A la C-60, aturats a l'altura d'Argentona, en sentit sud, direcció Mataró, o bé per enllaçar amb la C-32, l'autopista del Maresme. A la Nacional 2, entre Calella i Pineda de Mar, en totes dues direccions. I pel que fa a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda a dalt, entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, també del Nus de Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat, per alguna possible incidència. I ronda litoral, a l'altura de Montjuïc i de Sant Adrià, sentit Besòs, i a la Barceloneta, en totes dues direccions. El transport públic, recordem que rodalia encara hi ha múltiples alteracions de les pluges a diverses línies. La principal novetat d'avui és que s'ha recuperat la circulació de trens de l'R1 entre Arenys de Mar i l'Hospitalet de Llobregat. Això sí, hi ha retards de com a mínim 20 minuts, segons informen des de Rodalies de Catalunya. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Doncs bé, també hem de parlar del temps perquè de moment persisteix la forta inestabilitat que es traduirà en ruixats intensos, també localment torrencials, al llarg de la tarda, que s'esperen al sud i a l'oest del país, i de cara a aquest vespre també es mouran cap al litoral de les comarques de Barcelona i de Girona. De fet, avui les temperatures no arribaran als 30 graus enlloc. Per tot plegat, Protecció Civil alerta de pluges intenses novament aquesta tarda, com us deia. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat 4 sobre 6, es demana doncs molta prudència i també anar seguint les previsions. Departament d'Interior, Barcelona, Miquel Jarque.
19: Grau de perill 4 sobre 6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
20: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, eh? És aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
19: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La sotdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
21: Prudència a la ciutadania, perquè potser, fins que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
19: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
0: I Granollers recupera ja de mica en mica la normalitat després dels forts aiguats, mentre els equips d'emergències continuen, això sí, buscant un menor de 12 anys desaparegut des de dissabte. Es tracta d'un noi amb autisme, que ja s'havia perdut altres vegades, segons informa la família, i treballen 8 dotacions terrestres dels bombers, així com també la unitat de drons, la canina i també la subaquàtica en col·laboració amb la policia local, els Mossos i més de 200 voluntaris. A aquesta hora el que hem de fer és anar cap al Parlament perquè compareix el seu president, Josep Rull.
22: Amarat d'emocions per al conjunt del país. També ho és per a mi, com a president de la institució dipositària de la Sobirania Nacional de Catalunya, però evidentment com a persona, a nivell personal. Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. El Tribunal Constitucional ha donat a conèixer la seva resolució sobre el recurs d'empara presentat per la consellera Dolors Bassa. I la seva resolució és inequívoca, rotunda. Tanmateix, a la consellera Dolors Bassa i a les altres persones susceptibles de ser amnistiades encara no se'ls ha aplicat l'amnistia, ni per part del Tribunal Suprem ni per part d'altres instàncies jurisdiccionals. Convé recordar que la llei d'amnistia es va aprovar l'any 2024, fa més de 2 anys, i que la seva inobservància per part del màxim òrgan jurisdiccional pel Tribunal Suprem és una mostra més de la feblesa, de la debilitat, de la precarietat de l'Estat de Dret. Aquesta manca de diligència de la cúpula judicial espanyola ha continuat produint-se de manera incomprensible i injustificada, fins i tot després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem, per mitjà de tota mena d'argúcies legals, tergiversacions i pretenent reescriure i reinterpretar la voluntat del legislador, n'ha dilatat volgudament l'aplicació, demostrant no només la seva irresponsabilitat, sinó la seva manca absoluta d'imparcialitat. Però aquesta resolució del Tribunal Constitucional, que esmena i corregeix de dalt a baix la interpretació que ha mantingut el Tribunal Suprem, no només té efectes, com s'ha dit, sobre la consellera Bassa. Aquesta resolució estableix una doctrina molt clara i molt precisa en relació amb d'altres casos anàlegs que estan pendents a resoldre, en concret el dels consellers, el del vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Jordi Turull i Raül Romeva. S'han d'aixecar també les inhabilitacions per tal que, si ells ho volen, puguin participar en la política institucional. I per enèsima vegada, insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos, també pel que fa al diputat d'aquesta cambra, Josep Maria Jové, i a la resta de persones amb causes obertes. Celebro, en qualsevol cas, la resolució de fa unes hores de deixar sense efecte l'ordre de detenció contra el president Carles Puigdemont i els consellers Lluís Puig i Toni Comín. Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament. Ho van haver de fer connectats amb una videoconferència. El germà del conseller Toni Comín va haver de pujar a morir a Bèlgica. El dolor ha estat terrible, ha estat colpidor, ha estripat la seva ànima, però també la nostra. I aquest és un tema, és una qüestió que sempre hem de recordar. Deia que després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment s'han començat a prendre decisions. Aquesta decisió per part del Tribunal Suprem d'aixecar aquesta ordre de detenció. Però també dic prudència i molta cautela. Perquè una cosa és aixecar l'ordre de detenció i una altra de ben diferent l'aplicació efectiva de la llei de l'amnistia, que és el que reclamem, que és el que demanem. No obstant això, esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços, els diputats d'aquest Parlament, el conseller Lluís Puig i el president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats. Permeteu-me que faci un reconeixement al president Carles Puigdemont per la seva perseverança, per la seva lleialtat a Catalunya i per haver preservat des de l'exili la institució de la presidència de la Generalitat amb tota dignitat. Cal posar fi a una situació d'excepcionalitat que mai no s'hauria d'haver produït i cal que la judicatura respecti les decisions del legislador i les garanties que sostenen l'estat de dret. Vull reivindicar, encara que sembli una obvietat, que els conflictes polítics s'han de resoldre des de la política i no des de la seva judicialització i, en cap cas, des de la politització de la justícia. Per això aquesta resolució hauria de marcar l'inici d'una nova etapa de progressiva normalització democràtica i institucional. Però que ningú no s'enganyi. La plena normalitat s'assolirà quan es pugui exercir el dret legítim a decidir el futur polític de Catalunya. I s'ha de poder materialitzar tot allò que la majoria de la nació decideixi si ho fa de manera cívica, de manera pacífica i de manera democràtica, tal i com aquest país ja va demostrar. Ha arribat l'hora, per tant, de retornar a la política allò que mai no hauria d'haver marxat de la política. Les amenaces i la persecució policial i judicial a l'independentisme no ha aconseguit atemorir una part molt important del poble de Catalunya. No hi ha prou presons ni prou exili per acabar amb el nostre anhel de llibertat i la nostra fidelitat al servei de Catalunya. Només des del respecte a la democràcia i a les institucions representatives i a la voluntat de la ciutadania es poden afrontar i resoldre els conflictes polítics. D'altres nacions ja ens ho han demostrat, des del Canadà i el Quebec, passant per Escòcia i el Regne Unit. I també des de l'esperança, que sempre, sempre, sempre és més poderosa que la por. L'esperança i la tenacitat d'un poble que no es vincla i que no vol renunciar a unes aspiracions polítiques que són legítimes. La d'avui és una victòria col·lectiva dels qui s'han mantingut fidels a uns ideals nobles i al servei del poble de Catalunya. Però, sobretot, és una victòria de tota la nació. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
0: Sentíem el president del Parlament, Josep Rull, en una declaració per valorar la sentència judicial sobre l'aplicació de l'amnistia. Ha celebrat Rull, però també l'ha qualificat de victòria col·lectiva. Ha instat, això sí, al govern judicial a aplicar l'amnistia a totes les persones amb una causa oberta. Left channel. Left channel. Esports. Un minut i escaig pels esports. Ricard Isidre, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Avui es disputen els últims 10 partits de la UEFA Nations League de futbol. Entre ells destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà a 3:15 del vespre a Split. També avui Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon, amb els anglesos, i Escòcia-Eslovènia, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic a la defensa eslovena. Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. Cata Coll, el Barça femení, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units del 10 i el 13 d'octubre. En bàsquet, avui doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al Fiat Joventut, per al Fiat Girona, volíem dir, que rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 en el primer duel del club a l'Europa Cup. Avui també debut a les 6 de Joventut, en aquest cas contra el Herzliya Israelià a 8:45 i a la fase de grups de la Champions League. També hi ha partit europeu pel Fracking Granollers, que visita el Buzau Romanès a 8:45 a la Lliga Europea.

0: Són 6:15 en punt. Repassem els principals titulars d'aquesta hora, però com sempre, abans fem un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Mariluz García.
1: Bona tarda. Destaquem 2 accidents a les rondes que provoquen cues a la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, a la ronda litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma, en sentit Besòs, la C-17, amb aturades entre Lliçà de Vall i Granollers, en direcció Vic, a causa d'un vehicle avariat i encara tallada pels aiguats d'ahir, la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura de les Franqueses del Vallès.
0: El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. I el govern espanyol torna a aprovar els decrets d'habitatge rebutjats fa 4 dies al Congrés per prohibir els desnonaments i blindar els contractes de lloguer. Amb la cambra ja dissolta, l'executiu de Pedro Sánchez en principi té més fàcil la convalidació de les mesures perquè no depèn del vot de Junts. I fins les 6 en punt, també us explicarem més notícies. Per exemple, que l'extrema dreta alemanya ha aconseguit la presidència d'un parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. De seguida ho ampliarem. També que els partidaris de la variant d'Olot i les preses anuncien mobilitzacions per evitar que s'aturi un projecte que esperen ara des de fa anys. La infraestructura ha de servir per unir la vall d'en Bas amb Olot sense que els vehicles hagin de travessar la carretera de les preses. I a la Sarté de Barcelona, un dels restaurants catalans amb 3 estrelles Michelin ha reivindicat avui al Sant Sebastián Gastronòmica la trobada més important dels xefs de tot l'estat. De seguida també us explicarem. I en esport, Ricard Isidro, què hi podem afegir?
2: Doncs afegim l'agenda esportiva del dia. Per exemple, en futbol, Croàcia-Espanya, 8:45 a la Lliga de les Nacions de la UEFA. En bàsquet, debut del Joventut i del Girona en competició europea. A Fontajau, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 8:45 a l'Europa Cup, mentre que la penya rep el Herzliya d'Israel a 8:45 a la Champions League. En handbol, a la Lliga Europea, Granollers-Buzău de Romania a 8:45 i a la Champions masculina de waterpolo a 7:15 i Adran de Montenegro-Sabadell.
0: I avui també seguirem molt pendent del temps perquè persisteix la forta inestabilitat que es traduirà en ruixats intensos, també localment torrencials. Al llarg de la tarda se n'esperen al sud i oest del país i de cara al vespre es mouran cap al litoral de les comarques de Barcelona i de Girona. Avui les temperatures ja, això sí, no arribaran als 30 graus enlloc. Dos quarts i 3 minuts de 6. El Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aplana ara el camí perquè pugui ja tornar a Catalunya. La defensa de l'expresident, però, refreda un retorn immediat i el situa per més endavant quan el Tribunal li apliqui l'amnistia definitiva. El que ha obert aquest nou escenari és la sentència del Constitucional d'aquest migdia, en què per primera vegada ara s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent. Comencem, doncs, pel que han dit els tribunals. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni 3/4 ha trigat el Suprem a retirar l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig. Un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, el jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat, però l'avisa que la decisió no és definitiva. Ara vol llegir els arguments del Constitucional i després el Suprem decidirà si arxiva definitivament el cas de Puigdemont i si li aplica l'amnistia total. A partir d'avui, el Suprem també haurà de decidir si deixa sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneinde, no es pot retardar més.
4: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
3: El Constitucional ha dictat una clara sentència, una bala amnistia al delicte de malversació per 7 vots a favor i 5 en contra, un Constitucional un cop més dividit. Avui també carrega contra el Suprem per haver-hi posat excuses fins ara. El Constitucional ha resolt avui el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió té efectes sobre tots els líders del procés perquè s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent i preferent. I s'acusa els jutges Llarena i Marchena d'haver fet interpretacions recargolades i contràries a la finalitat de l'amnistia. És de sentit comú, diu el Constitucional, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè no hi va haver cap enriquiment real pels dirigents independentistes.
0: Doncs bé, a les 6 d'aquesta tarda l'expresident Puigdemont compareixerà des de Waterloo amb l'escenari, com dèiem, de tornar a Catalunya quan el Suprem li apliqui l'amnistia. Anem cap allà, cap a Waterloo, Bruno Fortea.
5: A les 6 de la tarda, des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor, Pablo Llarena, hagi aixecat, per ara, l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
6: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación. Por lo tanto, habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
5: Boye ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio. A Puigdemont, quan l'escoltem a la tarda, serà en una compareixença sense preguntes. Estarà acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili.
0: I més qüestions. El govern espanyol podrà convalidar al Congrés el gruix principal de les mesures per l'habitatge que la mateixa cambra ja li va tombar divendres passat, cosa que va precipitar l'avançament electoral. Amb les Corts ara dissoltes, la Diputació Permanent del Congrés és qui actua de màxim govern i allà les majories canvien. El vot de Junts no és decisiu i amb el suport confirmat del PNB el text doncs passarà a l'examen parlamentari. I és que Pedro Sánchez no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ha tornat a

0: primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa que les mesures funcionen, però que cal anar més enllà i per això va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu Sánchez, i cal intervenir amb més profunditat al mercat.
1: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
0: La Moncloa ho torna a intentar, però cal l'aval del Congrés amb les Corts dissoltes. Ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res.
2: Doncs bé, des de Junts, Míriam Nogueres critica el govern espanyol per aprovar els decrets d'habitatge a la Diputació Permanent del Congrés. Són declaracions que sentirem del matí a Catalunya Ràdio.
3: Em sembla malament, però és veritat que és legal. Per tant, el senyor Sánchez ha decidit fer-ho i no hi ha altra. Però també, insisteixo, som els únics que hem posat una proposta sobre la taula.
2: I l'Ajuntament de Barcelona incrementarà l'IBI als pisos turístics de grans tenidors. És una mesura amb la qual espera recaptar entre 7 i 8 milions d'euros. El consistori vol aportar la proposta a la propera Comissió d'Economia després que el Consell de Ministres aprovi avui el nou paquet de mesures d'habitatge. Ho ha avançat el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, també al matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real Decret i la seva convalidació, entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
2: Els decrets del govern espanyol permetran als ajuntaments apujar l'IBI dels pisos turístics un cop els validi la Diputació Permanent. Emparats en aquesta norma, l'Ajuntament vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als titulars d'un apartament turístic, del 100% als que en tinguin dos o més, i serà del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments.
4: Jo crec que el petit propietari existeix i té tota la raó de ser que vull treure certes rentabilitats. Però mirem una miqueta les dades. Entre un 57 i un 60% hi ha gent que té més de 4 llicències turístiques. Això és un negoci. Això és un negoci i això és una activitat econòmica.
2: En aquests moments hi ha més de 10.500 llicències actives a Barcelona fins al 2028. És l'any en què, segons una normativa del Parlament, s'han d'eliminar tots els pisos turístics. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE pel cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi al PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i també malversació de diners públics. El Partit Popular sosté que el PSOE va promoure una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'organització, Santo Cerdán, des de la seu de central del partit, al carrer Ferraz, per fer descarrilar investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el PP i el PSOE, va posar a disposició de la trama tots els mitjans operatius i financers. Doncs bé, d'altra banda, la jutgessa que investiga de l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer Pedro Sánchez, o bé, el seu cap de gabinet, els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i també ha remarcat que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Obrim plana internacional, l'extrema dreta Alemanya aconsegueix la presidència d'un Parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rausch, ha estat elegit amb els 4 vots més esperats, previsiblement, de les files de la CDU, que és el partit del canceller Friedrich Merz. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs.
6: El nou president del Parlament, Tobias Rausch, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia. Una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament regional, a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
7: S'ha emès el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
6: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia, Anhalt. De fet,

0: Ulrich Sigmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació al desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria absoluta. El que semblava una fanfarronada sembla que podria acabar fent-se realitat.
1: Un vaixell mercant s'ha enfonsat en aigües territorials de Bulgària, al Mar Negre, després de ser atacat amb drons i la tripulació està, de moment, desapareguda, segons el govern del país. Un altre vaixell, també atacat a la mateixa zona, s'ha incendiat, però els tripulants, en aquest cas, han pogut ser rescatats. El primer ministre búlgar, Roman Radev, ha dit que aquests atacs són absolutament inacceptables, però ho ha atribuït a l'autoria de ningú. Segons Radev, l'expansió de la guerra entre Rússia i Ucraïna pel Mar Negre està posant en risc tota la navegació civil a la zona.
2: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
1: La presidenta de la Unió Europea, Ursula von der Leyen, també ha qualificat d'inacceptables aquests atacs en aigües d'un país membre dels 27. I més qüestions. Brussel·les permetrà que les compres de petroli i gas natural superin els límits d'emissions contaminants de gas metà. És un dels grans responsables de l'escalfament global. La Comissió Europea vol endarrerir durant un any les multes per les empreses incomplidores. Diu que és per evitar més sobrecostos en la factura energètica. Tots els detalls des de Brussel·les, Bruno Fortea.
3: La decisió arriba després de les pressions de grans companyies energètiques, governs europeus i països exportadors de petroli i gas natural. Els Estats Units, Algèria, Qatar i Nigèria havien avisat que les multes previstes posaven en risc les seves vendes de combustibles a Europa. Al final, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, accepta donar-los més oxigen.
4: Donarem flexibilitat als exportadors durant un any més pel que fa al metà. Això evitarà costos addicionals en un moment de crisi.
3: La moratòria, però, serà de només un any, lluny dels 3 anys que reclamaven alguns estats.
1: Doncs bé, el preu de l'electricitat supera ja els 200 euros per megawatt hora en el mercat majorista per primer cop en els últims 4 anys. L'última vegada que va passar això va ser a finals del 2022, quan l'electricitat es mantenia cara, llavors a causa de la guerra d'Ucraïna. Segons dades de l'operador del mercat ibèric d'energia, el preu al mercat majorista ha pujat un 2,5% respecte a ahir. L'expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat quines són ara, doncs, les causes d'aquest augment.
5: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual, doncs, hi ha hagut menys producció renovable a la península.
1: Els preus afectaran de manera immediata ja els contractes de tarifa regulada, mentre que les tarifes fixes ho notaran sobretot en la pròxima renovació, depenent de si aquest preu, doncs, es manté o no. Són 6:15, actualitzem la situació del trànsit, també del transport públic i la previsió meteorològica. Comencem, com sempre, però, a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. 2 accidents a les rondes estan provocant complicacions. A la ronda de dalt hi ha uns 5 quilòmetres de cua des de la zona Fòrum i fins a Santa Coloma en sentit Besòs per una topada que talla un carril a la circulació. També hi ha un altre accident a la ronda de dalt a l'altura de Roquetes, direcció Llobregat, que també ocupa un carril de circulació i provoca cua des del nus de Trinitat i afecta per darrere la C58 i la C33 amb retencions des de Montcada i la B20, la Pota Nord, amb aturades des de Santa Coloma i fins a enllaç amb el nus de la Trinitat. També cues, aquestes més habituals d'hora punta, a les rondes, però en altres trams. La ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, sentit en Besòs. També la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i el Port, en sentit Besòs, també a l'altura de la Barceloneta, i en direcció Llobregat, des de Poble Nou i fins al Moll de la Fusta. Pel que fa a altres vies, aturats també a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, autopista AP7, ara amb retencions a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit nord, a compte per si hi ha alguna incidència, i també aturats aquesta cua més habitual entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i al lateral la B30, Barberà, direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. Cues també a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud, de Lliçà de Vall fins a Granollers en direcció Vic a causa d'un vehicle avariat, i a la C-60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. A causa dels aiguats d'ahir, encara tallada la ronda nord de Granollers, la comarca comarcal 352 al túnel de les Franqueses i pas alternatiu a la comarcal 1415C a la Roca del Vallès a l'altura del pont que travessa el riu Mogent. També encara problemes per circular a la G682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols perquè s'hi està fent pas alternatiu per esllavissades. Pel que fa a la situació del transport públic a Rodalies, recordem que encara hi ha múltiples alteracions per les pluges a diverses línies. A l'R1 avui s'ha recuperat a la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, però amb retards de 45 minuts de mitjana, segons informa Rodalies de Catalunya. Però hi ha hagut algunes supressions de trens des de fa aproximadament una hora. Més informació al punt de les 6.
1: Gràcies, Mariluz. I el temps, Néstor Gómez.
7: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la forta inestabilitat. Pluges que a hores d'ara s'estan registrant cap a punts de l'Anoia, del Bages, també de la Segarra, però que s'intensificaran al llarg d'aquesta propera tarda. Precipitacions també que descarreguen a l'àrea del Pirineu més occidental. Pel que fa a aquesta tarda, les pluges s'esperen a mitja tarda aproximadament cap a les Terres de l'Ebre, avançarien ràpidament cap al Camp de Tarragona, també a ponent a l'àrea de la Noguera, fins i tot al Pallars Jussà, i serà aquest vespre quan ja poden afectar bona part de les comarques del Pirineu, de la Catalunya Central, del litoral de Barcelona i també de Tarragona. I atenció, aquest vespre, perquè aquestes poden ser encara més intenses i deixar precipitacions superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes precipitacions que ja aquest matí han descarregat amb força en alguns punts de Tarragona, on, per exemple, trobem registres de fins a 60 litres per metre quadrat. Tot això amb una tarda gris, amb una tarda de cel obert, amb poca presència del sol i amb unes temperatures que reculen respecte als valors d'ahir. Ahir arribàvem als 31 graus al pantà de Riba-roja, avui no passarem dels 27 o a tot estirar 28 graus. De cara a demà continuarem amb el paraigua obert i pendent del temps, perquè els ruixats continuaran presents tant al matí com a la tarda.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Tresca Info.
1: I una informació que us avançàvem al sumari. Els partidaris de la variant d'Olot i les preses anuncien mobilitzacions per evitar que s'aturi un projecte que esperen des de fa anys. La infraestructura ha de servir per unir la vall d'en Bas a Olot sense que els vehicles doncs, hagin de travessar la carretera de les preses. Anem cap a Girona. Pau Bartolí.
10: L'associació Les Preses 2020-2030 ha anunciat talls a la carretera de les Preses per defensar el projecte de la variant d'Olot. Els veïns qualifiquen de deslleialtat els contenciosos que s'hi han presentat en contra. Des d'Unió de Pagesos, Salvem les Valls i la Vall d'en Bas asseguren que tots els estudis fets fins ara demostren que les obres no tindran afectacions als aqüífers i confien que la justícia no endarrerirà unes obres que esperen des de fa anys. Pau Tarradellas, membre de l'organització, descriu la situació que viuen.
11: Volen allargar encara més aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, 3.000 camions, amb 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres travessies. Són 17 anys de patiment, fa falta esperar més.
10: Ara han decidit passar l'ofensiva i estan enllestint la contractació de serveis jurídics amb l'objectiu de defensar la variant per les vies judicials. Recordem que aquesta variant, una de les obres més importants de l'any que ve, ha d'unir la vall d'en Bas a Olot sense necessitat que els vehicles creuin les preses i gran part del centre d'Olot.
1: I al Moianès i al Lluçanès hi ha més d'un centenar de rectories que tindrien potencial per convertir-se en habitatge social. Ho diu un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que han fet en col·laboració amb el Bisbat de Vic, que fa temps que treballa ja per dinamitzar el seu patrimoni. De fet, el Bisbat té alguns projectes en marxa lligats a habitatge assequible, tant a Alpens com a Manresa. I també a Sant Pere, a Sant Vicenç de Torelló, on ja és una realitat. A la rectoria s'hi ha instal·lat una família ruandesa. Vic, Nàtia Dell.
12: Estudiants d'arquitectura de la UPC han treballat aquest estiu amb la rehabilitació de la façana de la rectoria d'Alpens i ara està parlant amb una cooperativa per fer-hi quatre habitatges socials. En general, s'actua allà on cal menys intervenció i on es disposa del pressupost i els aliats necessaris per fer-ho. Josep Maria Ribas, el vicari general del Bisbat de Vic, en declaracions a aquesta emissora.
13: Es tracta de posar en valor el patrimoni. No som una immobiliària pura i dura, ni volem ser explotadors de la vivenda, sinó que el que tenim ho posem en serveis perquè rendeixi i perquè serveixi per la missió que tenim encomanada. No pot ser que les malbaratem.
12: També hem parlat amb l'autor de l'estudi, el professor de la UPC, Jordi Franquesa, que és el coordinador del projecte Rectories Vives.
14: Una quantitat de sostre brutal per sobre dels 12.000 metres quadrats, 60-70 habitatges en cada una de les comarques que es podrien obtenir sempre i quan es transformessin aquestes rectories. Tot això, evidentment, és un procés complex, però jo crec que és una oportunitat d'or.
12: Un projecte que ajudaria a fixar població, atendre gent que necessita habitatge, reequilibrar el territori i recuperar patrimoni.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la Sarte de Barcelona, un dels restaurants catalans amb 3 estrelles Michelin s'ha reivindicat avui al Sant Sebastià Gastronòmic, a la trobada més important de xefs de tot l'estat. El seu creador i director, el cuiner basc Martín Berasategui, i el seu xef principal, Paolo Casagrande, han explicat com la seva carta fusiona la cuina basca, catalana i també la italiana. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
15: La Sarte és el poble guipuscoà on Martín Berasategui va obrir el seu primer restaurant, que porta el nom del xef. Situat a l'hotel Monument, al Passeig de Gràcia, va guanyar les 3 estrelles Michelin el 2017 i va ser el primer local barceloní que aconseguia el màxim reconeixement de la guia francesa. Casagrande porta més de 2 dècades col·laborant amb Berasategui i des del 2012 comanda la Sarte, amb una fórmula que integra les personalitats culinàries dels dos xefs i la cuina catalana.
16: Sin duda un maridaje de muchos años trabajando en conjunto y luego, como explicaba en la ponencia, al final la Sarte es el resultado de 3 pilares importantes que son País Vasco, Cataluña e Italia, porque pienso que un cocinero en ningún momento tiene que perder sus raíces, tiene que vender el territorio donde está, que es súper importante, y yo creo que si llevo tantos años con Martín es justo por eso.
15: Casagrande ha obert recentment un projecte propi, Osteria Condal, un restaurant més informal, d'arrel italiana, pensat per al client barceloní, que ocupa, per cert, el local del Tíquets d'Albert Adrià al Paral·lel. El porta en el dia a dia el xef Andrea Fiori, que també va estar en la Sarte.
1: Ha mort als 76 anys George Fenton, compositor de bandes sonores com Gandhi, Atrapat en el temps, El rei pescador o Les amistats perilloses, que sentiu de fons. El prolífic músic britànic va rebre 5 nominacions als Oscars per les seves bandes sonores i va ser reconegut amb diversos premis com els BAFTA i els Emmys per les seves composicions en programes de la BBC com Blue Planet o la música per documentals sobre la vida silvestre del cineasta britànic David Attenborough. Fenton va col·laborar amb directors, com deien, com Richard Attenborough, però també Nora Ephron i Ken Loach. El 2023 va ser condecorat amb la distinció de comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis de la música.
9: Esports.
1: Fins les 6 en punt. Ricard Isidro, bona tarda.
17: Bona tarda, Txell. Avui es disputen els últims 10 partits de la UEFA Nations League de futbol. Entre ells destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà a 3:15 del vespre a Split. Dani Olmo, un dels catalans convocats per Luis de la Fuente, veu una versió millorada de Lamine Yamal.
18: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo. Y
17: també avui, a partir de 3:15, l'Anglaterra República Txeca, amb el jugador del Barça Anthony Gordon, amb els anglesos. Aquella mateixa hora també es disputarà l'Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol Derkusic a la defensa eslovena.
9: 3CAT Info.
17: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong, ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol havia de jugar o ha de jugar un doble d'amistós contra els Estats Units del 10 al 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patri Jarró, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, més les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. Una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció, Caroline Graham, és baixa per al partit d'anada de Noruega contra Romania de classificació pel Mundial. I també en clau internacional, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina. A la 1 de la matinada, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
9: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
17: En bàsquet, avui doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 en el primer duel del club a l'Europa Cup, la quarta competició continental. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt gironí.
19: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
17: Avui també debuta la sisa joventut, en el seu cas contra l'Ex-Ligia israelià, a 2:15. I a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Aleix Duran és el segon tècnic verd i negre.
20: I després, defensivament, doncs, ells et col·lapsen molt, tanquen molt la zona, inclús et juguen zones, i serà un partit a nivell mental doncs, difícil d'encarar.
17: Aquests dos partits, tant el del Girona com el del Joventut, els podrà veure per Esport 3. I la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como, a Itàlia, entre ells el Futbol Club Barcelona. Però diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur.
9: 3CAT Info.
17: També hi ha partit europeu per al Fracking Granollers. L'equip ballesà rep el Buseu romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, el tècnic dels ballesans, parla de rival dur.
21: Jo no sé quin Buseu ens trobarem. Jo simplement tinc moltes ganes de veure un Granollers doncs, posat en aquesta competició, regular, amb intensitat, amb les coses molt clares i que li posi les coses molt difícils al Buseu.
17: En waterpolo, el Natació Sabadell visita a 6:45 d'aquí a 32 minuts el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions. Sentim Fran Valera, jugador de l'equip ballesà.
22: És una mica com tornar a casa, no? On vaig jugar la temporada passada i bueno, sabem que serà un partit molt dur perquè a sobre juguem aquí a Montenegro i esperem donar el 100% de nosaltres i poder guanyar.
17: Al Mundial d'Hockey de Patins d'Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola femenina juga aquesta matinada contra l'Argentina a la tercera jornada. Qui guanyi encapçalarà el grup A en solitari. Ahir l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes, va superar Xile per 2-3. Al Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró, pilot provador d'ondes, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la marca japonesa. I en tennis, Carlos Alcaraz ha guanyat aquest matí el torneig de Tòquio, al Japó, en imposar-se a la final al txec Jiří Leleka per 2 sets, 7-6 i 6-4.
9: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 6, ara mateix molt pendents de la compareixença de Carles Puigdemont des de la Casa de la República de Waterloo. I connectem en directe, el sentim.
1: Gràcies per haver assistit de manera tan precipitada, demanar-vos excuses per no haver-vos pogut convocar amb més antelació, però les circumstàncies del dia d'avui no ho podíem permetre fer d'una altra manera. La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política i que correspon a la política i no als jutges de resoldre. En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució. Ho hem dit des del primer dia. Amb la mateixa claredat també en què subratllem l'enorme importància política que té la llei, l'enorme significat que té com a desautorització de la repressió i pel reconeixement implícit que aquest no era el camí. Que intentar la mort civil dels líders independentistes, dels líders socials i dels activistes mobilitzats és propi dels règims autoritaris i, per tant, és inacceptable en una democràcia europea. Dèiem el primer dia de la primera roda de premsa en arribar a l'exili a Bèlgica, és perfectament vàlid 9 anys després. Vull posar en valor avui de manera especial la determinació i els resultats de l'estratègia de l'exili. Amb els consellers Puig i Comín i amb el coratge, el talent i audàcia dels nostres advocats a Catalunya, a Bèlgica, a Alemanya, a Itàlia, hem aconseguit mantenir una posició basada en 4 principis bàsics que hem respectat escrupolosament al llarg d'aquests 9 anys. El primer, la defensa de les institucions i la legitimitat de les seves decisions en contra de tot intent de sotmetre-les al caprici repressor espanyol. El segon, la defensa política dels nostres drets fonamentals per aconseguir un marc jurídic que els blindi millor del que no estaven blindats l'any 2017, com són, d'entre d'altres, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala el rebuig a l'extradició del conseller Puig que va decidir la justícia belga i que introdueix el concepte de grup objectivament identificable de persones, també la sentència que desautoritza el Parlament Europeu per haver-nos retirat la immunitat per raons polítiques i, naturalment, la sentència europea que avala la llei d'amnistia. El tercer, el caràcter irrenunciable del dret a l'autodeterminació i a les accions unilaterals de caràcter democràtic i pacífic que s'escaiguin quan ja s'hagin esgotat totes les vies i intents de solució negociada. I el quart, el manteniment del sentit polític de l'exili i, per tant, el refús a tot itinerari personal per resoldre la situació particular de cadascú. Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país. Tanmateix, no podem negar que, malgrat el fracàs de l'estratègia per extradir-nos i per fer-nos comparèixer davant dels jutges espanyols, malgrat el que és avui una clara derrota dels poders públics espanyols que ens han intentat portar davant d'un tribunal inclòs l'encara primer ministre Pedro Sánchez, que s'hi va comprometre públicament, 9 anys de repressió han tingut conseqüències en tots els plans, en l'ordre personal i familiar, en el social i en el polític. Ha perjudicat els nostres projectes polítics que hem hagut de defensar davant dels ciutadans, sovint amb les mans lligades a l'esquena. El conseller Comín no ha pogut ocupar l'escó al Parlament Europeu, que es va guanyar netament a les urnes. El conseller Puig i jo mateix encara no hem pogut ocupar el nostre escó al Parlament de Catalunya. Hem hagut d'afrontar totes les campanyes electorals en una clara desigualtat de condicions, en condicions de greu anormalitat que han acabat tenint conseqüències en els resultats electorals. Negar aquesta evidència i pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides. Per això avui és un dia molt especial per a totes elles, per les nostres famílies, pels nostres amics i per tota la gent que de manera incansable ens ha acompanyat i ens acompanya des del primer dia. Des dels voluntaris que ens proporcionen la seguretat que ni la Generalitat ni l'Estat han estat capaços de donar-nos al llarg d'aquests 9 anys, fins als milers de persones que han expressat i expressen el seu suport personal de totes les maneres possibles, cada dia, de cada setmana, de cada mes i de cada any. I mai, mai no ens han deixat sols. De manera que a totes elles els donem les gràcies i els dediquem emocionats la victòria de l'amnistia. Moltes gràcies.
0: Doncs són les paraules, és la declaració del president, l'expresident Carles Puigdemont des de la Casa de la República de Waterloo. Ha insistit en que la decisió d'avui del Tribunal Constitucional derrota l'estratègia, ha dit, d'alguns poders públics de l'Estat espanyol de portar-lo davant d'un tribunal. També que l'acordat avui al Tribunal Constitucional obliga a tancar la repressió política als líders del procés. Ha remarcat que l'amnistia, però, no és la solució entre el conflicte entre Espanya i Catalunya. També ha remarcat el caràcter irrenunciable, ha dit, del dret a l'autodeterminació i a les iniciatives unilaterals. I també ha dit que els 9 anys d'exili l'han afectat a ell i també als exconsellers Comín i Puig en tots els plans, incloent el polític i el personal. És la declaració que acaba de fer l'expresident Carles Puigdemont des de la Casa de la República de Waterloo per valorar la sentència del Constitucional d'aquest migdia, en què per primera vegada s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent. De fet, des del Suprem s'han aixecat les ordres de detenció. Hi ha hagut moltes reaccions a aquesta sentència del Tribunal Constitucional. Per exemple, el president del Parlament, Josep Rull, que s'ha compromès a rebre fa només uns minuts des del Parlament, a rebre amb tots els honors i tota la dignitat l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín quan tornin a Catalunya. El sentim.
2: Esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços als diputats d'aquest Parlament, el conseller Lluís Puig i el president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats.
0: Cal recordar que Carles Puigdemont i Lluís Puig són diputats de la Cambra Catalana actualment. El president del Parlament espera que l'amnistia serveixi per obrir una etapa de progressiva normalització democràtica i institucional. I el govern espanyol celebra que el Tribunal Constitucional hagi acabat avalant la seva aposta per la llei d'amnistia. Amb tot, no amaguen la seva indignació amb Junts i amb Carles Puigdemont per haver tombat els decrets d'habitatge. Sánchez tanca la porta a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat. Passem ara per Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: El president del govern espanyol insistix que l'amnistia permet a Catalunya mirar endavant al futur i assegura que la van impulsar sense pensar en cap partit o líder en concret, sinó per a tota la societat. I tot i que ha reconegut Sánchez la indignació pel vot en contra de Junts als decrets d'habitatge, ha evitat carregar contra Puigdemont més enllà de descartar, ara sí, qualsevol reunió.
4: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo creo que estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas, que son legítimas, y por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otros.
3: Qui sí que s'ha adreçat directament a l'expresident és el ministre Ernest Urtasun, de Sumar, que també veu l'aval del Constitucional com una victòria.
5: Vostè torna a una Catalunya sense desnonaments, malgrat el vot del seu partit. I crec que ara, aquesta nova etapa que s'obre, crec que Junts per Catalunya ha de reflexionar per corregir aquest error.
3: La portaveu del PP, Esther Muñoz, creu que la sentència del TC marca de debò el punt final de la legislatura.
6: El fin de la transacció. Una investidura a canvi d'una amnistia, termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
3: I en una piulada, Alberto Núñez Feijó ha dit textualment que vendre favors a canvi de poder s'ha de castigar les urnes.
0: El govern de la Generalitat també celebra la sentència del Constitucional sobre l'amnistia i parla de recuperació de la normalitat institucional. La consellera portaveu Sílvia Paneque ja ha dit que el president Salvador Illa oferirà una recepció a Palau a Carles Puigdemont, igual que ha fet amb la resta d'excaps de l'executiu.
7: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança. La mateixa rebuda d'atenció que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, de les mateixes característiques, com s'ha fet amb tots els expresidents.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Anem ara cap a Tarragona perquè Protecció Civil ha emès un missatge d'alerta per a algunes comarques de la demarcació, la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, per temps violent. Ricard Buigas.
9: Abans de les 6 de la tarda, Protecció Civil ha enviat un missatge és alert als telèfons de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Baix Camp. Hi pot caure pedra superior als 2 centímetres. Hi ha haver ratxes de vent de més de 90 km per hora, esclafits o tornados i mànegues. El Baix Ebre és una zona també afectada pel temporal que va afectar les Terres de l'Ebre divendres. Al Montsià de ha quedat fora. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'observació per intensitat de pluja de més de 40 litres en 30 minuts. Protecció Civil, per tant, demana extremar la precaució en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Al marge de les incidències que pugui generar aquest nou temporal a l'Ebre, Tarragona ha patit un xàfec aquest migdia, ha inundat una part del polígon Francolí, un punt molt sensible a les inundacions. 6 vehicles han quedat atrapats a l'aigua, els bombers han hagut de fer diversos rescats de conductors. Emergències ens ha explicat que la vida de les persones, en aquest cas, no han estat en perill en cap moment.
8: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Recuperem l'àmbit polític. El govern espanyol podrà convalidar al Congrés el gruix principal de les mesures per l'habitatge que la mateixa cambra li va tombar divendres passat, cosa que va precipitar l'avançament electoral. Amb les Corts dissoltes, la Diputació Permanent del Congrés és qui actua de màxim òrgan i allà les majories canvien. El vot de Junts no és decisiu. Amb el suport confirmat del PNB, el text passarà a l'examen parlamentari. I és que Pedro Sánchez no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ha tornat a aprovar aquest matí els decrets d'habitatge al Consell de Ministres. Ho ha fet afegint-hi més accions per impulsar la construcció de pisos i frenar l'especulació. Madrid, Tania Tàpia.
10: Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i ha defensat que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
4: Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
10: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions s'incorporen noves partides per impulsar la construcció d'habitatge públic i també 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa que les mesures funcionen, però que cal anar més enllà i per això va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu Sánchez, i cal intervenir amb més profunditat al mercat.
4: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
10: La Moncloa ho torna a intentar, però cal l'aval del Congrés amb les Corts dissoltes. Ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res.
0: I vinculat a aquests decrets sobre habitatge, la COE considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge. En un comunicat, la patronal espanyola posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral ni depèn de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. Un quart de set de la tarda obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. El temps i el trànsit. Comencem actualitzant la situació a les carreteres, autopistes i transport públic amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs recordem que per les pluges intenses cal extremar la precaució en la mobilitat a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Ja hi ha dues vies tallades a la circulació per inundació de la calçada, la C12 a Xerta i la T-3422 entre Tortosa i Aldover. Des dels aiguats d'ahir encara tallades la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès. Encara pas alternatiu a la comarcal 1415C a l'altura de la Roca del Vallès. I també problemes per circular a la G682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, on es fa pas alternatiu per esllavissades. A l'àrea de Barcelona, aturats a la Ronda Litoral entre Fòrum i Santa Coloma, en sentit Besòs, a causa d'un accident. També cues a la C58 i la C33 des de Montcada fins a entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, a l'altre extrem, la B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida i a les rondes, ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, sentit Besòs, i ronda litoral a l'altura de Montjuïc i del Port, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. També aturats a la C17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit a sud i a la C60 a Argentona en direcció Mataró i a la mateixa C17 entre Lliçà de Vall i Granollers en direcció Vic a causa d'un vehicle avariat. El transport públic, recordem que encara hi ha múltiples alteracions per les pluges a diverses línies de rodalies. La principal novetat d'avui és que l'R1 ha recuperat la circulació de trens entre Arenys de Mar i l'Hospitalet amb retards de 45 minuts de mitjana, segons informa Rodalies de Catalunya. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
11: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
12: Els ruixats s'intensifiquen a les terres de l'Ebre, agafen cos i han deixat fins a 25 litres per metre quadrat registrats en només mitja hora en el massís dels Ports, i pluges que descarreguen en ganes a punts com Xerta, Tortosa, i es desplacen aquestes precipitacions cap a Tivissa, també cap a l'àrea de Vandellòs. I és en aquesta zona, cap a les terres de l'Ebre, on durant els immediats pràcticament minuts s'intensificaran aquestes pluges, a la vegada que durant les properes hores es desplaçaran cap al Camp de Tarragona. També d'altres a banda, nuclis de tempesta apareixen també cap a Ponent, amb direcció cap al sector del Segrià, també cap a la Noguera. Però especialment seran intensos aquests de la façana costanera, els que durant la tarda arribaran cap al Camp de Tarragona i aquest vespre a l'àrea també de Tarragona, Penedès, i arribaran també a l'àrea de Barcelona. Unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. I la cosa no queda aquí, perquè després de l'àrea de Barcelona, aquestes pluges es traslladaran cap al Maresme, cap a la Selva i cap a l'àrea de l'Empordà, on de nou tornarien a intensificar-se durant el vespre i aquesta propera nit. Un episodi de pluges important que iniciem aquesta tarda i acabarà pràcticament cap als vols de mitjanit, amb les darreres pluges marxant de l'Empordà cap al mar. Tot això, com dèiem, per deixar pas a demà, sobretot al matí, amb un temps força més tranquil. Però, com dèiem, encara durant les immediates hores, pendent de l'evolució d'aquestes pluges que continuaran sent localment torrencials a punts del litoral i del paralitoral.
0: Gràcies, Néstor.
13: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
14: Segur que no n'hi ha per tant.
15: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Més qüestions. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa el PSOE pel cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El Partit Popular, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El Partit Popular sosté que el PSOE va promoure una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'organització, Santos Cerdán, des de la seu central del partit, al carrer Ferraz, per fer descarrilar investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el PP, el PSOE va posar a disposició de la trama tots els mitjans operatius i financers. I d'altra banda, la jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva. Informació internacional. Marxem ara a Berlín perquè l'extrema dreta alemanya aconsegueix la presidència d'un Parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rausch, ha estat elegit amb 4 vots més dels esperats, previsiblement de les files de la CDU, al partit del canceller Friedrich Merz, Jordi Regàs.
14: El nou president del Parlament, Tobias Rausch, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia, una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament regional, a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
16: S'ha més el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
14: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia-Anhalt. De fet, Ulrich Siegmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació al desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria absoluta. El que semblava una fanfarronada sembla que podria acabar fent-se realitat.
0: Seguim a Alemanya. Detingut l'excap dels serveis secrets alemanys August Hanning entre el 1998 i el 2005 sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'estat que, segons la fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. Hanning ha de comparèixer avui davant un jutge federal que podria decidir l'ingrés a la presó. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. I a França, mentrestant, el moviment estudiantil llança avui un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones es manifesten a París convocades a l'Unison per estudiants, professorat i sindicats. I arreu del país, excloent la capital, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat, segons el sindicat CGT. Des de París, Isabel Galí.
17: Primera manifestació unitària entre estudiants de secundària, estudiants universitaris i professors que surt de la plaça de la República fins a Nació. És la culminació d'una setmana de reivindicacions per una millora de l'educació secundària que ha estat marcada però per la violència. Gairebé 100 instituts han patit destrosses i almenys 10 actuacions policials repressives estan sent investigades per antirreglamentàries, entre elles una agressió sexual a una detinguda. Aquest matí el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha considerat la resposta policial com a adequada. I això pot encendre encara més els ànims.
18: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
17: Hem vist també més d'una vintena de furgons policials i tot i que de moment la manifestació és tranquil·la, la policia escorcolla tothom qui entra a la plaça de la República. Per la seva banda, el ministre de l'Educació considera intolerable les agressions que també hi ha hagut contra el professorat per part d'alumnes. Cap consens, en tot cas, sobre qui ha començat la batalla.
0: I abans de la informació esportiva hi posem una mica de música.
19: Cuando todo se tuerce bestial me detiene, yo me veo...
0: Love of Lesbian allarga per petició popular el seu comiat amb l'anunci de 4 concerts més abans de l'aturada temporal i indefinida que van fer pública al febrer. El grup liderat per Santi Balmes actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona. Dues sales que, segons la banda, han estat molt importants en la seva història. Les entrades es posaran a la venda demà a les 12 del migdia.
8: Esports.
0: Fins 6:45 i amb en Ricard Isidru. Ricard, bona tarda.
20: Bona tarda, Joan. Avui es disputen els últims 10 partits de la UEFA Nations League de futbol. Entre ells destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà a 8:45 del vespre a Split. Segons aquestes declaracions del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, Lamine Yamal l'apunta a l'11 titular.
21: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y, que, y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
20: També avui, a partir de 8:45, Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon, amb els anglesos, i a la mateixa hora l'Escòcia-Eslovènia, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, a la defensa eslovena.
8: 3CAT Info.
20: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana Cata Coll ha deixat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units del 10 al 13 d'octubre. Ara ja són 4 les jugadores del Barça que marxen a Espanya: Irene Paredes, Patrick Jarró, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, més les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. Una altra blaugrana que havia de jugar, que havia de marxar per jugar amb la seva selecció, Caroline Graham, és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació pel Mundial contra Romania. I també en clau internacional, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
22: Gracias a la vida.
23: Llegó el momento. Me voy en paz.
22: Me ha dado la risa.
23: Dejé todo.
22: Y me ha dado el llanto.
23: Esta camiseta fue mi sueño.
20: Estem sentint l'anunci promocional d'aquest partit, que jugarà a la una de la matinada a hora nostra, al Monumental de River Plate, entre la selecció argentina i la selecció africana de Benín. També en clau internacional, la Federació Noruega ha denunciat el president de la FIFA, Gianni Infantino, per un possible abús de poder en l'entrega del Premi de la Pau a Donald Trump per la targeta vermella retirada a Folarin Balogun durant el Mundial 2026 i pel programa FIFA Forward Enterprise. La Federació Noruega creu que aquestes tres accions podrien estar relacionades entre elles.
8: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
20: Parlem ara de bàsquet i del doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIEC Girona, que rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 en el primer duel del club a l'Europa Cup, la quarta competició continental. Morxo Fernández és el tècnic del conjunt gironí.
24: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
20: Avui també debuta la sisa joventut, en el seu cas contra el Herzliya israelià, a 9:15, i a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Aleix Durant és el segon tècnic verd i negre.
25: Doncs tenen tres exteriors que el que volen és trepitjar la pintura, i això és una de les coses que hem de parar. Després tenen dos pivots, el Knight i el Barnes, que generen joc de maneres diferents. Un juga molt més de cara, l'altre és un jugador de poste, que és una cosa que no m'ha hagut de defensar gaire i demà ho haurem de fer bé.
20: Aquest dia, Girona, Dinamo de Bucarest i l'Assisa Joventut Herzliya d'Israel, els podeu veure pel canal Esport 3. La majoria de clubs de l'Eurolliga masculina rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia. També hi ha partit europeu per al Fracking Granollers. L'equip ballesà rep el Buzau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, el tècnic dels ballesans, parla de partit dur.
26: El Buzau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
20: I el Natació Sabadell visita 2:15 d'aquí uns segons el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions masculina de waterpolo.

0: Són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora fem un cop d'ull ràpid a la situació de la mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ja dues vies tallades a les comarques de les Terres de l'Ebre per inundacions de la calçada, la C12 a Xerta i la TV-3422 entre Tortosa i Aldover. També es manté tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès. A l'àrea de Barcelona, retencions a la ronda litoral entre Fòrum i Santa Coloma en sentit Besòs a causa d'un accident.
0: I fa uns minuts hem pogut escoltar en directe l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de la Casa de la República a Waterloo. Diu que tornarà a Catalunya al servei del país i no d'un partit polític, com van fer quan van marxar a l'exili. Ho ha dit en una declaració després que el jutge Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. Un moviment que ha fet després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem l'aplicació de l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. I el govern espanyol podrà tirar endavant el decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments i que ha tornat a aprovar després del bloqueig del Congrés. El Partit Nacionalista Basc ha anunciat que hi donarà suport a la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on el vot de Junts no és decisiu. En canvi, els nacionalistes bascos tombaran el segon decret, el dels lloguers indefinits. I Protecció Civil envia un missatge d'alerta per pluges intenses a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Es demana als ciutadans que no s'acostin a zones inundables i que extremin les precaucions. Aquesta tarda hi ha una nova reunió del CECAT per actualitzar les previsions. En aquesta segona part de l'informatiu parlarem de les eleccions al Quebec. Els independentistes tornaran a governar-hi, però ara en minoria. Ho ampliem d'aquí uns minuts. I també parlarem del Circ Cric, que celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Gardi Hutter o la veterana basco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera del 19 al 25 d'octubre. I quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda arribaran els esports. Amb quina informació destacada, Ricard?
2: Doncs l'agenda esportiva d'avui dimarts. Destaquem en futbol el Croàcia-Espanya de la Lliga de les Nacions a partir de 8:45. I en bàsquet, doble partit en presència catalana. Tots dos són debuts. D'una banda, el Girona a Fontejau rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 en el debut europeu del bàsquet Girona a l'Europa Cup. També juga el Joventut, que rep el Herzliya d'Israel a 8:45 a la Champions League.
0: I tenim previsió de pluges intenses pels propers minuts cap al sud del país i es desplaçaran aquestes pluges cap al litoral central i després cap a les comarques de Girona. Unes precipitacions que localment seran torrencials, és a dir, poden descarregar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Aquesta situació de pluges s'allargarà fins als vols de la mitjanit. Precaució. I com us dèiem, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, es compromet a tornar a Catalunya per posar-se al servei del país i no d'un partit polític, el mateix motiu que els va portar a marxar a l'exili. Ho ha dit en una declaració des de Waterloo.
3: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
0: Per Puigdemont, la decisió del Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels poders públics espanyols que han demostrat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons polítiques.
3: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
0: L'expresident ha afegit que, en termes de la relació entre Catalunya i Espanya, avui no s'ha solucionat res perquè l'amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte històric, però no n'és la solució, ha dit. i el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, aplanant el camí perquè pugui tornar a Catalunya. El que ha obert aquest nou escenari és la sentència del Constitucional aquest migdia, en què per primera vegada s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent. Anem ara a Madrid, Paula Brujats.
4: Ni tres quarts d'hora ha trigat el Suprem a retirar l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat, però l'avisa que la decisió no és definitiva. Ara vol llegir els arguments del Constitucional i després el Suprem decidirà si arxiva definitivament el cas de Puigdemont i si li aplica l'amnistia total. A partir d'avui, el Suprem també haurà de decidir si deixa sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneinde, no es pot retardar més.
5: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
4: El Constitucional ha dictat una clara sentència, un aval amnistia al delicte de malversació per 7 vots a favor i 5 en contra, un Constitucional un cop més dividit. Avui també carrega contra el Suprem per haver-hi posat excuses fins ara. El Constitucional ha resolt avui el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió té efectes sobre tots els líders del procés perquè s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent i preferent i s'acusa els jutges Llarena i Marchena d'haver fet interpretacions recargolades i contràries a la finalitat de l'amnistia. És de sentit comú, diu el Constitucional, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè no hi va haver cap enriquiment real pels dirigents independentistes.
0: Des d'Esquerra, el seu líder i vicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia perquè, segons diu, acosta el final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya

0: De reclusió després de l'índult parcial que li va concedir el govern espanyol a finals de juliol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia la va condemnar a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat.info.
0: I un dia més hem de parlar de pluges. Anem en directe a Tarragona. Els bombers han atès una desena de serveis a les Terres de l'Ebre per l'episodi d'aiguats que torna a afectar Catalunya aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp per temps violent. Al municipi de Xerta, els bombers han hagut d'assistir alguns passatgers de cotxes que s'han quedat atrapats per l'aigua. Com dèiem, anem en directe a Tarragona. Allà hi tenim en Ricard Boigas. Bona tarda, Ricard.
2: Hola, bona tarda. Abans de les 6 de la tarda, Protecció Civil ha enviat aquesta és alerta avisant de temps violent i pot caure pedra superior als 2 centímetres, ratxes de vent de més de 90 km per hora, esclafits i tornados o mànegues. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'observació per intensitat torrencial de pluja de més de 40 litres en 30 minuts. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions en la mobilitat, sobretot, i a més no acostar-se a les zones inundables. Ara mateix, les incidències més destacades es concentren a Xerta, al Baix Ebre. Els bombers han fet diverses sortides per inundacions de baixos. Això ha dit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, a 3cat.info sobre Xerta i altres poblacions que s'han quedat sense llum.
3: Tenen els carrers amb força aigua, el poble anegat i, a més, estan sense llum. Tenim incidències de llum, de subministrament a Elèctric a Roquetes, al Dover, al Fara de Carles, a Ginestar, Benifallet, Benissanet, Xerta, aquesta que comentàvem ara mateix, Ulldecona també, Móra d'Ebre i Móra la Nova. Tots aquests punts, en aquests moments tenim afectacions, ens indica la distribució, que tenen afectacions per manca de llum.
2: A Xerta, els bombers també han explicat que han hagut d'assistir a passatgers de diversos vehicles que estaven atrapats a l'aigua justament a la sortida d'aquest municipi a la carretera C-12. En total, els bombers, en les últimes 36 hores per aquest últim capítol de pluges, han rebut 17 avisos a les Terres de l'Ebre i 26 al Camp de Tarragona. Al Camp de Tarragona, on ara es dirigeixen també aquestes pluges, aquestes noves tempestes, també hem tingut un capítol, aquest mig matí, migdia. Tarragona ha patit un xàfec aquest migdia que ha inundat una part del polígon Francolí, un punt molt sensible de les inundacions. 6 vehicles, en aquest cas, han quedat atrapats a la zona per l'aigua. Els bombers han hagut de fer diversos rescats als conductors. Emergències, a dir, però ha explicat que la vida de les persones no ha estat en perill en cap moment.
0: Ricard Boigas, en directe des de Tarragona. Gràcies, Ricard. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Més qüestions. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. Darrere d'aquesta operació financera, qualificada d'amistosa, el Sabadell es vol blindar amb un escut que el protegeixi de futures opes, com la que hi va haver del BBVA. Fa pràcticament un any, el Sabadell no tenia cap grup fort d'accionistes que el protegís d'intents hostils. Ara, el segon conglomerat bancari de França, el BPCE, que dèiem, se suma a l'asseguradora Zurich i al fons nord-americà BlackRock per constituir aquest nucli dur. El soci francès podrà designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital del Sabadell. Les accions de l'entitat han reaccionat amb pujades de més del 3%. Informació internacional, els independentistes tornaran a governar el Quebec, però ara en minoria. El partit quebequès s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta en les eleccions de la província francòfona del Canadà. La coalició Futur Quebec, que ha governat fins ara, s'ha quedat fora del Parlament. Anem a Washington, Oriol Serra.
4: Les eleccions al Quebec han girat el panorama polític d'aquesta província canadenca com un mitjó. El centre-dreta del partit Futur Quebec ja és història. Al seu lloc hi reapareix el partit conservador i ressorgeix victoriós l'independentista partit quebequès de Paul Saint-Pierre Plamondon, que res fa dubtar que governarà el Quebec en un govern en minoria perquè s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta. Durant el seu discurs postelectoral, Plamondon ha optat per no mencionar el referèndum sobre la independència que ha promès en campanya.
5: Sempre estaré compromès a col·laborar amb els altres partits polítics. El partit quebequès formarà un govern que estendrà la mà als altres i seré el primer ministre de tots els quebequesos i quebequeses sense excepció.
4: El partit Futur Quebec, després d'haver governat durant 8 anys i d'haver ostentat la majoria absoluta, ha desaparegut de l'Assemblea Nacional del Quebec. Ha obtingut més de 500,000 de vots que amb el sistema electoral quebequès no li han servit per a res. En canvi, l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari, amb menys vots, ha aconseguit 9 escons.

0: escons.
1: Tornem a Catalunya, anem ara a Lleida. El jutjat d'instrucció de la capital del Segrià envia a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat a la ciutat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga, Julià Albacar, per un delicte d'homicidi.
2: Els dos homes declaraven avui davant del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Lleida després de quedar detinguts diumenge. El jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat. Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per un delicte d'homicidi per la mort dissabte d'un home a qui van trobar en un descampat del barri de la Bordeta en estat inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla.
1: I ens situem ara a Girona. Els partidaris de la variant d'Olot i les preses anuncien mobilitzacions per evitar que s'aturi un projecte que esperen des de fa anys. La infraestructura ha de servir per unir la Vall d'en Bas amb Olot sense que els vehicles hagin de travessar la carretera de les preses. Pau Bartrolí.
3: L'associació Les Preses 2020-2030 ha anunciat talls a la carretera de Les Preses per defensar el projecte de la variant d'Olot. Els veïns qualifiquen de deslleialtat els contenciosos que s'hi han presentat en contra. Des d'Unió de Pagesos, Salvem les Valls i la Vall d'en Bas asseguren que tots els estudis fets fins ara demostren que les obres no tindran afectacions als aqüífers i confien que la justícia no endarrerirà unes obres que esperen des de fa anys. Pau Tarradellas, membre de l'organització, descriu la situació que viuen.
4: Volen allargar encara més aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, 3.000 camions, amb 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres travessies. Són 17 anys de patiment, fa falta esperar més.
3: Ara han decidit passar l'ofensiva i estan enllestint la contractació de serveis jurídics amb l'objectiu de defensar la variant per les vies judicials. Recordem que aquesta variant, una de les obres més importants de l'any que ve, ha d'unir la Vall d'en Bas a Olot sense necessitat que els vehicles creuin les preses i gran part del centre d'Olot.
1: Arribem al punt horari de 6:45 de la tarda. És moment d'obrir una nova àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Que comencem actualitzant la situació del trànsit i de la mobilitat amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Recordem que a causa de les pluges intenses cal anar amb molta precaució en la mobilitat a les comarques del Baix Camp, del Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Ja hi ha 4 vies tallades de la circulació. L'última és la C43 a Benifallet per esllavissades. També tallades per inundació de la calçada 3 vies més. La C12 a Xerta. Aquí els bombers de la Generalitat han hagut d'assistir als passatgers de diversos vehicles que havien quedat atrapats a l'aigua. També tallada per inundació la T301 a Benifallet i la T-3422 entre Tortosa i Aldover. Recordem que pels aiguats d'ahir encara hi ha tallada la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès. Es manté el pas alternatiu a la comarcal 1415C a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que travessa el riu Mugent. També problemes per circular entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, a la G682, si fa pas alternatiu per esllavissades. I pel que fa a retenció, Sant Hora Punta, n'hi ha a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma i el Nus, la B23, el tram final des d'Esplugues fins a l'entrada per la Diagonal i les rondes, ronda de l'Amcua de Diagonal a Vallcarca, sentit Besòs, ronda litoral a l'altura de Montjuïc, a la Barceloneta de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la C17, a l'altura de Granollers, en sentit nord per un vehicle avariat, a C59, a Palau-Solità i Plegamans, en direcció Caldes, i la C60, a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. Pel que fa al transport públic, ens recordem que a Rodalies encara hi ha múltiples alteracions per les pluges a diverses línies. Avui la novetat ha sigut que s'ha recuperat la circulació de trens de la línia R1 entre Arenys de Mar i l'Hospitalet, però tenen retards de 45 minuts a mitjana, segons informen des de Rodalies de Catalunya. Més informació al punt de les 7.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
5: Bona tarda.
1: El temps, Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les pròximes hores ens fa parlar de forta inestabilitat. Pluges que durant la tarda s'estan concentrant a les Terres de l'Ebre, que en alguns casos han deixat més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el cas, per exemple, del massís dels ports, on han descarregat en només mitja hora 25 litres per metre quadrat, i les pluges durant les pròximes hores es desplaçaran cap al Camp de Tarragona, que arribaran aproximadament a partir de mitja tarda vespre i cap al vespre també poden arribar a l'àrea de Barcelona. Posteriorment, aquestes pluges entre el vespre i la nit ja avançaran cap als Vallesos, també cap al sector del Maresme, àrees de la Selva i l'Empordà. Totes aquestes precipitacions pràcticament marxaran cap als vols de mitjanit, marxaran per la porta de l'Empordà cap al mar, de manera que tindrem una nit i matinada força tranquil·la, tret, com dèiem, de primeres hores de la matinada, on encara restaran alguns ruixats residuals. Però la situació ara pararà amb la mirada posada amb aquestes pluges que poden ser localment torrencials, deixar 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts del litoral i del paralitoral, ara cap al sector de les comarques de Tarragona, posteriorment a la costa central i cap al tard, cap a les comarques de Girona.
0: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
7: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques de la ciutat, que porten més de 4 mesos de vaga per reclamar millores laborals. Aquesta tarda s'ha fet un ple extraordinari, urgent, que havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han retret a l'alcalde Jaume Collboni que no hi hagi diàleg, han dit, amb els treballadors. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
9: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
1: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que el ple d'avui serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per demà amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
10: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, doncs, amb certa expectativa de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.
1: Si a la reunió de demà no s'acosten posicions, es mantindrà la vaga prevista per dijous. I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. Girona, Núria Peraire.
11: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió i es col·locarà una malla per estabilitzar el terreny del talús de la muralla. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
12: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat el Ministeri, que els està passant en molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
11: Després d'aquestes obres d'emergència, quedarà que el Ministeri de Cultura elabori un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
1: Més informacions culturals. El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries, a la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. En té més informació, Montse Mas.
2: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
13: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries, jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
14: La temporada del museu arrencarà a finals d'aquest octubre amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i seguirà el novembre amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura en Balenciaga o Pertegaz. Són les primeres exposicions amb què Nacenta vol tancar la polèmica sobre com s'han d'integrar els fons patrimonials amb la innovació.
13: Podem treballar conjuntament en un projecte que no és que sigui coherent, és que és un sol projecte. Si no féssim res més que tenir cura de la col·lecció, ja seria molt. Ja és una gran feinada. Fa això i, a més, posa aquesta col·lecció a disposició de tot un programa cultural ambiciós.
14: La nova programació del The Hub també inclou, entre d'altres, una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill.
1: Parlem ara de circ i de pallasses. La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar de pallasses de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles. Serà del 19 al 25 d'octubre al Circ Ric. Marta Vives.
15: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través de la trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
16: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys.
15: Entre algunes d'aquestes propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, també la de Clara del Ruster, Bé Bellesa, sobre els cànons de bellesa i el fet de fer-se gran, la suïssa Gardi Hutter o la bascofrancesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de convivència, que reunirà artistes com Camille Decourty, Noemi Bussó o La Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass per part de referents internacionals com la francesa Catherine Germain. Montserrat Trias n'explica l'objectiu.
16: Que les pallasses es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
15: El festival es clourà el 25 d'octubre amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
8: Esports.
1: Fins a les 7 de la tarda, informació esportiva amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
17: Bona tarda, Joan. Avui es disputen els últims 10 partits de la UEFA Nations League de futbol. Entre ells, destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà a 3:15 del vespre a Split. Dani Olmo, un dels catalans convocats per Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, veu una versió millorada de la Lamine Yamal.
18: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
17: També avui, com ha destacat, Anglaterra-República Txeca, amb la presència del blaugrana Anthony Gordon amb els anglesos, i l'Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol Derkusic a la defensa eslovena. Tots els partits també començaran a 9:15.
8: 3CAT Info.
17: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong, ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Cata Coll, ha deixat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patrick Jarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, més les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. Una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció, Caroline Graham, és baixa per al partit d'anada de Noruega contra Romania de classificació pel Mundial. També en clau internacional, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina. A la 1 de la matinada juga al Monumental de River Plate contra la selecció de Benín. I el partit pendent de la prèvia de la Copa Masculina de Futbol entre l'AE Prat i el Sant Rafel d'Eivissa es jugarà finalment el diumenge 11 d'octubre a les 4 de la tarda. Qui passi la ronda jugarà contra l'Atlètic Club a la primera ronda de la Copa del Rei. A l'anada, triomf català per 1-5.
8: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
17: Pel que fa al bàsquet, avui doble debut català a Europa, d'una banda. Partit històric per al FIEC Girona, que rep el Dinamo de Bucarest a 3/4 de 8 en el primer duel del club a l'Europa Cup, la quarta competició continental. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt gironí.
19: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
17: Avui també debuta la sisa Joventut, en el seu cas contra el Herzliya israelià, a 8/4 de 9 i a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Aleix Duran és el segon tècnic verd i negre.
20: I després, defensivament, doncs ells et col·lapsen molt, tanquen molt la zona, inclús et juguen zones, i serà un partit a nivell mental doncs difícil d'encarar.
17: Aquests dos partits equips catalans es podran veure pel canal Esport 3. També en bàsquet, la majoria de clubs de l'Eurolliga han rebutjat l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como, a Itàlia. Entre ells, el Futbol Club Barcelona. Diverses fonts no descarten, però, que arribaran a un acord en el futur.
8: 3Cat Info.
17: També hi ha partit europeu per al Fracking Gran Lluís. L'equip ballesà rep el Gusau romanès a 8/4 de 9 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, el tècnic dels ballesans, parla de rival dur.
21: Jo no sé quin Gusau ens trobarem. Jo simplement tinc moltes ganes de veure un Gran Lluís doncs, posat en aquesta competició, regular, amb intensitat, amb les coses molt clares i que li posi les coses molt difícils al Gusau.
17: Pel que fa al waterpolo, tenim en joc el partit de debut del Natació Sabadell a la primera fase de la Champions. Està visitant el Jadran de Montenegro i a l'Equador del segon quart està perdent el conjunt ballesà per 7-6. D'altra banda, el Mundial d'Hockey Patins d'Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola femenina juga aquesta matinada contra l'Argentina a la tercera jornada. Qui guanyi encapçalarà el grup A en solitari. Ahir, l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes, va superar Xile per 2-3 a la segona jornada.

0: Les 7 en punt. Molt bona tarda. A aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Tallades 5 vies a les comarques del sud de Tarragona a causa dels aiguats. L'autovia A7 a Montroig al Camp en direcció Castelló, C12 a Xerta, on els bombers han hagut d'assistir passatgers a diversos vehicles atrapats a l'aigua. T301 a Benifallet, TV-3422 entre Tortosa i Aldover, totes elles per inundació de la calçada, i la C43 a Benifallet per esllavissades.
0: Protecció Civil envia un missatge d'alerta per pluges intenses al Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. Es demana als ciutadans que no s'acostin a les zones inundables. Els bombers han atès una desena de serveis a les Terres de l'Ebre i a Xerta. Han hagut d'assistir alguns passatgers de cotxes que s'han quedat atrapats. Aquesta tarda hi ha una nova reunió del CECAT per actualitzar les previsions. El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. Doncs bé, Carles Puigdemont es compromet a tornar a Catalunya amb un sentit polític al servei del país i no d'un partit polític. En una declaració des de Waterloo, l'expresident ha assegurat que en termes de la relació entre Catalunya i Espanya, avui no s'ha solucionat res. Junts i Esquerra celebren la sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia, però avisen que no resol el conflicte polític. Pedro Sánchez defensa l'aval del Constitucional perquè diu que es fomenta la convivència i descarta reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni a Catalunya. El govern espanyol podrà tirar endavant el decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments i que ha tornat a aprovar després del bloqueig al Congrés. El PNB ha anunciat que hi donarà suport a la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on el vot de Junts no és decisiu. En canvi, els nacionalistes bascos tombaran el segon decret, el dels lloguers indefinits. La Comissió Europea planteja suspendre el dret de vot dels seus nous membres si no respecten els valors de la Unió. És una de les mesures que proposa Brussel·les per agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, que pretén incorporar Montenegro, Moldàvia, Albània i Ucraïna els pròxims anys. El Circ Cric celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Gardi Hutter o la veterana basco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i també de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera del 19 fins al 25 d'octubre.
2: Esports. Aquest vespre es juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a partir de 3:15, però també avui es disputen l'Anglaterra-República Txeca i l'Escòcia-Eslovènia. Avui debuten el Joventut i el Girona en competició europea de bàsquet. La penya rep el Herzliya d'Israel a 8:45 a la Champions League. Mentrestant, a Fontdejau, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 7:45 a l'Europa Cup. I també a l'agenda del dia, la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol, a 8:45, Granollers-Buzau de Romania, i a la Champions tenim en joc el debut del Sabadell a la Champions masculina, s'enfronta al Jadran de Montenegro, i a punt d'arribar al final del segon quart, 9-7 està perdent l'equip vallesà.
0: I ens falta el temps. Durant les pròximes hores, les pluges intenses al sud del país es desplaçaran també cap al litoral central i després cap a les comarques de Girona, unes precipitacions que localment seran torrencials, és a dir, que poden tornar a descarregar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquesta situació de pluja s'allargarà fins als vols de la mitjanit.
3: Trescat Info.
0: 7:04. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré fins al punt de les 8. Comencem. I s'amplien les comarques afectades per pluges intenses a primera hora d'aquesta tarda. De fet, s'ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i també el Baix Camp. I ara fa uns minuts s'hi ha afegit també el Baix Penedès i el Tarragonès. Un dels municipis que ha rebut més l'impacte d'aquestes pluges, de moment, és Xerta, on els bombers han hagut d'assistir a alguns passatgers de cotxes que s'han quedat atrapats per l'aigua. Anem cap a Tarragona. Ricard Buïdegas.
3: Hola, bona tarda. Bona tarda. Aquí, doncs, sí, estem en alerta en totes les comarques que tenen costa. Com bé destacàveu, també s'acaba d'incorporar el Tarragonès i el Baix Penedès. De fet, ara està arribant la tempesta a Tarragona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'observació d'intensitat torrencial de pluja de més de 40 litres en 30 minuts. Per tant, diuen també que pot caure pedra superior als 2 centímetres, ratxes de vent de més de 90 km per hora, esclafits i tornados o mànegues. Protecció Civil per tot plegat demana extremar la precaució en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Les incidències més destacades de moment es concentren a l'Ebre, concretament a Xerta, al Baix Ebre. Els bombers han fet una desena de sortides per inundacions de baixos. També han assistit els passatgers de diversos vehicles que estaven atrapats a l'aigua a la sortida del municipi a la carretera C-12. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, diu que mai havien vist una situació similar. Parla de situació apocalíptica, els carrers estan plens d'aigua. Per això demana als veïns que es quedin a casa.
4: Sobretot que la gent s'hi quedi a casa i que eviti desplaçaments. Com que no tenim electricitat, no podem fer mans oficials.
3: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha dit a 3Cat Info que la majoria d'incidències, com bé destacàvem, es concentren a Xerta i que també hi ha molts pobles sense llum.
5: Tenen els carrers amb força aigua, el poble anegat i, a més, estan sense llum. Tenim incidències de llum, de subministrament elèctric a Roquetes, Aldover, Alfara de Carles, a Ginestar, Benifallet, Benissanet, Xerta, aquesta que comentàvem ara mateix, Ulldecona també, Móra d'Ebre i Móra la Nova. Tots aquests punts, en aquests moments tenim afectacions, ens indica la distribució que tenen afectacions per manca de llum.
3: Precaució sobretot a la carretera, perquè hi ha moltes vies tallades arran d'aquest capítol de tempestes. Els bombers han atès 17 avisos d'emergències a l'Ebre i prop d'una trentena al Camp de Tarragona. Aquest migdia, el Camp de Tarragona ja ha rebut l'impacte de les tempestes. De fet, Tarragona ha patit un xàfec aquest migdia, ha inundat una part del polígon Francolí, un punt molt sensible a les inundacions. 6 vehicles, segons explicaven els bombers, han quedat atrapats a l'aigua, han hagut de fer diversos rescats de conductors i emergències. Això sí, ha explicat que la vida d'aquestes persones no ha estat en perill en cap moment. Per tant, la tempesta que ha arrencat per les Terres de l'Ebre s'estén ara també pel Camp de Tarragona.
0: Doncs, Ricard, ens seguirem pendent i ho anirem explicant aquí a l'antena de 3Cat Info. Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I Granollers recupera ja de mica en mica la normalitat després dels forts aiguats, mentre els equips d'emergència, això sí, continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut des de dissabte. Es tracta d'un noi amb autisme que ja s'havia perdut, de fet, altres vegades, segons informa la família. Hi treballen 8 dotacions terrestres dels bombers, així com també la unitat de drons, la canina i també la subaquàtica, en col·laboració amb la policia local, els Mossos, i de moment més de 200 voluntaris. Ho explica el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, Eduard Martínez.
6: Hem identificat el que nosaltres diem un últim punt d'albirament, un UPA, que permetin que no l'exposi aquí perquè, diguéssim, estem treballant i no voldríem doncs, que hi hagi una afluència massiva perquè anem molt coordinadament, evidentment, amb grup d'ordre, però és entre la zona de les vies, l'hotel Ciutat Granollers, i aleshores el que sí que s'ha fet és ampliar tota aquesta zona de treball cap a la zona més agroforestal.
0: I d'altra banda, un dispositiu d'unes 400 persones treballa també netejant carrers i donant suport als veïns del Vallès Oriental. A més, també els bombers, hi ha voluntaris de Protecció Civil, d'agrupacions de defensa forestal i de la Creu Roja. Ho ha explicat a 3Cat Info Xavi Masramon, és el responsable del sistema logístic de Protecció Civil.
7: Granollers, Montornès, Vilanova del Vallès, principalment, que encara continuen tenint doncs, diverses incidències per les inundacions, amb zones amb acumulació de brossa, fang i diversos residus, que s'han d'anar retirant tant de la via pública com també de domicilis i de ciutadans, no?, que s'han vist afectats per aquestes inundacions tan greus.
0: L'objectiu és intentar ara que quedi tot net per quan torni a ploure a la zona. 3Cat Info. 7 i 9 minuts, més qüestions. El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aplana ja el camí perquè pugui tornar a Catalunya. El que ha quedat aquest nou escenari és la sentència del Constitucional d'aquest migdia, en què per primera vegada ara s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
8: Ni 3/4 d'hora ha trigat el Suprem a retirar l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig. Un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, el jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat, però l'avisa que la decisió no és definitiva. Ara vol llegir els arguments del Constitucional i després el Suprem decidirà si arxiva definitivament el cas de Puigdemont i si li aplica l'amnistia total. A partir d'avui, el Suprem també haurà de decidir si deixa sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneinde, no es pot retardar més.
9: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. o bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
8: El Constitucional ha dictat una clara sentència, un aval amnistia al delicte de malversació per 7 vots a favor i 5 en contra, un Constitucional un cop més dividit. Avui també carrega contra el Suprem per haver-hi posat excuses fins ara. El Constitucional ha resolt avui el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió té efectes sobre tots els líders del procés perquè s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent i preferent. I s'acusa els jutges Llarena i Marchena d'haver fet interpretacions recargolades i contràries a la finalitat de l'amnistia. És de sentit comú, diu el Constitucional, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè no hi va haver cap enriquiment real pels dirigents independentistes.
0: Doncs bé, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, es compromet a tornar a Catalunya per posar-se al servei del país i no d'un partit polític, el mateix motiu que el va portar doncs, a marxar a l'exili. Ho ha dit en una declaració aquesta tarda des de Waterloo.
10: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
0: Per Puigdemont, la decisió del Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels poders públics espanyol que ha demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons polítiques.
10: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
0: L'expresident ha afegit que en termes de la relació entre Catalunya i Espanya, avui no s'ha solucionat res, perquè l'amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte històric, però no n'és la solució. Doncs bé, Junts per Catalunya creu que l'amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, no ha amagat que Junts ara estan molt contents i que hi ha un punt també d'emoció. El número 2 de Junts avisa que l'amnistia no representa, però girar de full el conflicte polític.
11: Avui és una gran victòria de l'independentisme. I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: Des d'Esquerra, el seu líder i vicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia perquè, segons diu, acosta ara al final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol tampoc el conflicte polític.
12: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
13: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret d'habitatge que avui ha tornat a aprovar el Consell de Ministres després del bloqueig del Congrés. El PNB ha anunciat que hi donarà suport a la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on el vot de Junts no és decisiu, i en canvi els nacionalistes bascos tombaran el segon decret, el dels lloguers indefinits. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
14: Si divendres passat els vots del PP, Vox i Junts eren suficients per tombar els dos decrets, un cop s'ha dissolt el Congrés, el PNB té la clau de la Diputació Permanent. La seua portaveu, Maribel Vaquero, ha confirmat que tornaran a votar sí al primer decret i no al segon.
15: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
14: Els nacionalistes bascos consideren que la nova versió del primer decret que ha aprovat avui el Consell de Ministres millora la protecció als petits propietaris. El text manté mesures com la suspensió dels desnonaments, la pròrroga dels lloguers i la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i com a novetat amplia les restriccions pels fons voltor als propietaris de més de 10 pisos o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'una primera casa. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez a la Moncloa l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
16: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
14: Una compareixença que el PP titlla de míting i que ja ha denunciat davant la Junta Electoral.
0: I per cert, que el PP denuncia Pedro Sánchez davant la Junta Electoral Central per fer un míting, segons diu, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. En un comunicat, el partit adverteix que el president espanyol ha utilitzat la Moncloa per presentar com una fita del seu govern els nous decrets d'habitatge que ha aprovat avui. I també critica que hagi desqualificat l'oposició i adverteix que Sánchez ha llançat missatges propis d'una campanya electoral. És un quart de vuit en punt. Actualitzem la situació a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ja hi ha com a mínim 5 noves carreteres tallades a la circulació a les comarques del sud de Tarragona a causa de les pluges intenses que hi estan caient. Són de la xarxa principal, l'autovia A7 a l'altura de Montroig del Camp en direcció Castelló, també la C12 a Xerta, on els bombers han hagut d'assistir passatgers de diversos vehicles que havien quedat atrapats a l'aigua. També tallada per esllavissades la C43 a Benifallet. També a Benifallet la T301 per inundació de la calçada, igual com la TV-3422 entre Tortosa i Aldover. Es manté tallada des d'ahir també la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès. També el pas alternatiu a la comarcal 1415C a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugent. I també els problemes a la G682, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, on es fa pas alternatiu a causa d'esllavissades. A l'àrea de Barcelona, aturades habituals d'hora punta, a la C58 entre Montcada i Torrebaró, d'entrada a Barcelona, la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc, a Diagonal Mar, a l'altura de Fòrum i a Sant Adrià, en direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic, recordem que hi ha múltiples alteracions a les línies de Rodalies des d'ahir. A la línia R1 avui s'ha recuperat la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, però amb retards generalitzants i freqüències de pas alterades, segons informa Rodalies. Demà es preveu que l'oferta serà la mateixa que avui. Més informació d'aquí a 30 minuts.
13: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Els ruixats s'intensifiquen a les terres de l'Ebre, agafen cos i han deixat fins a 25 litres per metre quadrat registrats en només mitja hora en el massís dels Ports, i pluges que descarreguen en ganes a punts com Xerta, Tortosa, i es desplacen aquestes precipitacions cap a Tivissa, també cap a l'àrea de Vandellòs. I és en aquesta zona, cap a les terres de l'Ebre, on durant els immediats pràcticament minuts s'intensificaran aquestes pluges, a la vegada que durant les properes hores es desplaçaran cap al Camp de Tarragona. També d'altra banda, nuclis de tempesta apareixen també cap a Ponent, amb direcció cap al sector del Segrià, també cap a la Noguera. Però especialment seran intensos aquests de la façana costanera, els que durant la tarda arribaran cap al Camp de Tarragona, i aquest vespre a l'àrea també de Tarragona, Penedès, i arribaran també a l'àrea de Barcelona. Unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. I la cosa no queda aquí, perquè després de l'àrea de Barcelona, aquestes pluges es traslladaran cap al Maresme, cap a la Selva i cap a l'àrea de l'Empordà, on de nou tornarien a intensificar-se durant el vespre i aquesta propera nit. Un episodi de pluges important que iniciem aquesta tarda i acabarà pràcticament cap als vols de mitjanit, amb les darreres pluges marxant de l'Empordà cap al mar. Tot això, com dèiem, per deixar pas a demà, sobretot al matí, amb un temps força més tranquil. Però, com dèiem, encara durant les immediates hores, pendent de l'evolució d'aquestes pluges que continuaran sent localment torrencials a punts del litoral i del paralitoral.
13: Tresca Info.
0: 7 i 19 minuts. Obrim plana internacional. Brussel·les planteja suspendre de dret de vot als nous membres del Consell si no respecten els valors de la Unió Europea durant almenys 15 anys des de la seva adhesió. És una de les mesures que proposa l'òrgan comunitari per afavorir l'ampliació dels grups dels 27. La Comissió vol evitar així que els nous socis puguin posar, per exemple, entrebancs als interessos europeus en cas que els seus governs canviïn i adoptin línies oposades. Marta Kos és la comissària europea que treballa en l'aplicació de la comunitària.
18: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els primers països que podrien haver de seguir aquestes noves normes són Montenegro, Albània, Ucraïna i Moldàvia, els candidats més preparats per ser membres comunitaris els propers anys. I Brussel·les permetrà que les compres de petroli i gas natural superin els límits d'emissions contaminants de gas metà, un dels grans responsables de l'escalfament global. La Comissió Europea vol endarrerir durant un any les multes per les empreses incomplidores. Diu que és per evitar més sobrecostos en la factura energètica. Anem, doncs, cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
19: La decisió arriba després de les pressions de grans companyies energètiques, governs europeus i països exportadors de petroli i gas natural. Els Estats Units, Algèria, Qatar i Nigèria havien avisat que les multes previstes posaven en risc les seves vendes de combustibles a Europa. Al final, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, accepta donar-los més oxigen.
20: Donarem flexibilitat als exportadors durant un any més pel que fa al metà. Això evitarà costos addicionals en un moment de crisi.
19: La moratòria, però, serà de només un any, lluny dels 3 anys que reclamaven alguns estats.
0: Un vaixell mercant s'ha enfonsat en aigües internacionals de Bulgària al Mar Negre després de ser atacat amb drons i la tripulació està, de moment, desapareguda, segons el govern del país. Un altre vaixell atacat a la mateixa zona s'ha incendiat, però els tripulants, en aquest cas, han pogut ser rescatats. Un primer ministre búlgar, Rumen Radev, ha dit que aquests atacs són absolutament inacceptables, però no ha atribuït l'autoria, de moment, a ningú. Segons Radev, l'expansió de la guerra entre Rússia i Ucraïna pel Mar Negre està posant en risc tota la navegació civil a la zona.
21: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
0: La presidenta de la Unió Europea, Ursula von der Leyen, també ha qualificat d'inacceptables els atacs en aigües d'un país membre dels 27. I han detingut l'excap dels serveis secrets alemanys August Hanning entre el 1998 i el 2005 sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats, com per exemple agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'Estat que, segons la Fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten de moment que fos Rússia. Hanning ha de comparèixer avui davant d'un jutge federal que podria decidir l'ingrés a presó. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Nobel de Física és per al belga Francis Hansen per als seus estudis sobre neutrins d'alta energia procedents de l'espai i per la seva contribució decisiva a l'Observatori de Neutrins IceCube. Els neutrins es procedeixen en fenòmens extremadament energètics de l'univers i estudiar-los permet obtenir informació sobre aquests fenòmens. L'IceCube és un enorme observatori construït sota el gel de l'Antàrtida amb més de 5.000 sensors que permeten detectar aquestes partícules. Els estudis de Hansen han obert una nova manera d'observar i entendre l'univers.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar de pallasses de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 fins al 25 d'octubre i serà al Circ Cric. Marta Vives.
1: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través de la trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
2: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys.
1: Entre algunes d'aquestes propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, també la de Clara del Rus té B, Bellesa, sobre els cànons de bellesa i el fet de fer-se gran, la suïssa Gardi Hutter o la vasco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de convivència, que reunirà artistes com Camille Decourty, Noemi Bussó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass per part de referents internacionals com la francesa Catherine Germain. Montserrat Trias n'explica l'objectiu.
2: Que les pallasses es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
1: El festival es clourà el 25 d'octubre amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
0: I el millor croissant artesà de mantega de tot l'estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona. L'establiment de la Vila de Gràcia s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys, en fa només 3, però que va obrir la pastisseria Morreig al carrer Verdi amb dos socis més, Alba Ruiz i Matt Ballet. Estan especialitzats en brioixeria i gelats i la seva filosofia de treball defensa l'artesania, l'ús de matèries primeres d'alta qualitat, també de proximitat, la creativitat, la innovació i el respecte per l'ofici. Atzenhofer ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, amb capes molt visibles, molt regular i alveolat, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb un gust també de mantega. Per elaborar-lo han revelat que ha baixat la temperatura de cocció i així n'han allargat el temps del forn. La pastisseria Morreig succeeix així a la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. Avui es disputen els últims 10 partits de la UEFA Nations League de futbol. Entre ells, destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà a 3:15 del vespre a Split, i ja és oficial l'11 titular espanyol. En aquest 11 titular hi trobem fins a 5 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Pedri, Rodri, Dani Olmo i Lamine Yamal, més els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella. Aquest 11 titular estarà format per Unai Simón a la porteria, Marc Pubill, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, Pedri, Rodri, Dani Olmo al mig del camp, i amb Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal i Àlex Baena a la davantera. Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. Això al masculí. En el femení, Cata Coll ha deixat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara mateix són 4 les jugadores del Barça que marxen a Espanya: Irene Paredes, Patrick Jarró, Clara Serrajordi i Clàudia Pina, més les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. Una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció, Caroline Graham, és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació per al Mundial contra Romania.
1: Doncs hem d'acabar una mica abans de l'habitual als esports, perquè a aquesta hora el que hem de fer és saludar Ricard Expósito, responsable de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre. Ricard, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Quines són en aquests moments les localitats més afectades per aquestes pluges tan intenses que estem tenint aquesta tarda a les Terres de l'Ebre? Recordem que Protecció Civil ha enviat a primera hora una alerta a la Ribera d'Ebre, també al Baix Ebre, al Baix Camp i a la Terra Alta.
3: Sí, ara és d'ara la població més afectada en quant a incidents és la població de Xerta, aquí al Baix Ebre, tot i que poblacions com Paüls, Aldover o Alfara de Carles també s'han vist afectades, sobretot per afectacions a la carretera d'accés, però sense dubte el municipi més afectat és Xerta, on hem hagut de treballar per rescatar al voltant de 18 persones, sobretot perquè les ha sorprès quan estaven circulant per la carretera C12 a l'est de l'Ebre, i s'han refugiat algunes d'elles a la benzinera de la pròpia població de Xerta. Ha sigut un episodi de molta intensitat amb un període de temps relativament curt, una hora, i, per exemple, ja tenim imatges dels carrers de Xerta pues, baixant a l'ample, i és el que ara ens tocarà gestionar, no? Intentar facilitar que aquest petit municipi recuperi la normalitat el més aviat possible.
1: En aquestes poblacions que ens estaves explicant, i continua plovent a hores d'ara, aquestes poblacions que han rebut aquest impacte de les pluges?
3: Sí, no està plovent amb la intensitat que ho ha fet al voltant de les 5-6 de la tarda. Sí que ara hi ha una petita línia de precipitació, és molt estreta. Tot s'està desplaçant paral·lel a la costa. La major superfície de la precipitació que va per la costa ara està impactant entre el que seria el Cap Salou, Tarragona, Vilaseca, i ja s'anirà desplaçant seguint tota la costa en direcció cap al nord-est, no? També en breu també afectarà el Garraf i Baix Llobregat, no? A hores d'ara no podem dir que hi hagi una precipitació intensa a Terres de l'Ebre, tot i que estem amatents a veure quina és la seva evolució. Per la zona també del Segrià i la zona de Balaguer també ara està entrant una línia de precipitació de l'oest, no? Estem molt pendents d'aquest episodi que és de molta intensitat i que no facilita que els carrers puguin engullir l'aigua o les carreteres i els barrancs baixen molt amples, no? I és el que estem ara pendents de qualsevol incident que surti per, sobretot, intentar protegir a les persones el més aviat possible.
1: Ens en feia ara una pinzellada, però no sé si ens pots detallar amb quin tipus d'incidència s'estan trobant.
3: Sí, bàsicament ha sigut el seu un episodi tan sorpresiu per la seva intensitat. Bàsicament és les persones que s'estaven mobilitzant abans de que hagin pogut rebre pues, els avisos pertinents, no? És el que habitualment ens passa. Les primeres actuacions que fem sempre són gent que s'ha vist afectada per la mobilitat quan coincidia amb un desplaçament amb els seus vehicles, i és el que hem fet inicialment. I a hores d'ara el que s'està fent és una valoració de les afectacions a les plantes baixes de les cases, bàsicament de Xerta, i d'aquelles que ens puguin reportar de la zona del Regués o inclús de la zona de Jesús a Tortosa. i seria aquesta fase més d'avaluació i a ajudar la població a recuperar la normalitat si hem de treure aigua de baixos d'aquestes cases, pàrquings no n'hi ha perquè són pobles que la seva estructura urbana no en tenen, i també la neteja de carrers per facilitar el retorn a la normalitat d'aquests municipis petits que no tenen capacitat amb els seus propis mitjans per poder retornar a la normalitat el més aviat possible. I aquí ara és on abocarem els esforços tan aviat com sigui possible. No? També atents a totes les afectacions que puguin anar sorgint a mesura que aquesta línia de tempestes s'estigui desplaçant per la costa cap al nord-est de Catalunya.
1: Quedarà molta feina per fer les properes hores. Quines són les recomanacions que podem fer arribar en aquests moments a les poblacions d'aquestes zones?
3: Sempre està pendent els canals oficials d'informació, com el vostre, precisament, i ser molt prudents, no? Aplicar el sentit comú i deixar per demà el que podem fer, i no tindré que fer-ho a mitjans d'un episodi on ens podem posar la nostra vida en risc, no? Per tant, molt de sentit comú, està molt informat, i són aquest episodi d'avui és un episodi que passa molt ràpid, no és un episodi que durarà hores, no? Per tant, pendent de la informació dels canals oficials i aplicar molt de sentit comú.
1: Ricard Expósito, responsable de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Bona tarda.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Doncs bé, i és que s'amplia l'alerta per pluges torrencials a aquesta hora gairebé a tot el litoral de Catalunya. A primera hora d'aquesta tarda, Protecció Civil ja ha enviat missatges d'alerta per demanar precaució a les comarques de la Terra Alta, al Baix Ebre, també la Ribera d'Ebre i al Baix Camp, però després s'hi han afegit també comarques com el Baix Penedès, el Tarragonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva i alerta també el Gironès. Les fortes precipitacions van de sud, doncs, cap a nord i de moment han provocat fins a una vintena de sortides dels bombers. A aquesta hora hem de tornar cap a Tarragona i tenim el nostre company Ricard Buigas. Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. A l'Ebre, des de 6:15 de la tarda, els bombers han rebut una vintena d'avisos per acumulació d'aigua, sobretot a Xert. Ara escoltàvem el responsable de la regió d'emergències dels bombers a l'Ebre, Ricard Expósito. A Xert han hagut d'assistir 18 persones que circulaven per la C-12 i s'han vist sorpresos per aquesta aigua. Molts s'han refugiat a la pròpia benzinera que hi ha al poble. Tot i això, les afectacions no només es concentren a Xerta, també hi ha hagut afectacions a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Apunten als bombers que en alguns punts és impossible circular en aquests moments amb seguretat. Protecció Civil per això demana extremar la precaució, sobretot en la mobilitat, i no acostar-se a zones inundables. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, diu que mai havien vist una situació similar. Parla de situació apocalíptica. Els carrers estaven plens d'aigua, per això ha demanat als veïns que es quedessin a casa.
4: Sobretot que la gent se quedi a casa i que eviti desplaçaments. Com que no tenim electricitat, no podem fer mans oficials.
0: Pendents de com evolucioni el temporal i del que pugui afegir Protecció Civil, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ja deia a 3CAT Info que la majoria d'incidències estaven registrant en aquesta població de l'Ebre, a Xerta, però hi ha molts pobles sense llum.
5: Tenen els carrers amb força aigua, el poble anegat, i a més estan sense llum. Tenim incidències de llum, de subministrament elèctric a Roquetes, Aldover, Alfara de Carles, a Ginestar, Benifallet, Benissanet, Xerta, aquesta que comentàvem ara mateix, Ulldecona també, Móra d'Ebre i Móra la Nova. Tots aquests punts, en aquests moments tenim afectacions, ens indica Distribució que tenen afectacions per manca de llum.
0: Les primeres alertes als telèfons mòbils han arribat a l'Ebre abans de les 6 de la tarda i cap a les 7 s'ha anat estenent a altres comarques del Camp de Tarragona. L'aigua ha caigut amb molta intensitat també a les poblacions costeres del Baix Camp, com l'Hospitalet de l'Infant, el Tarragonès, com Salou, i a Tarragona, ciutat mateix, on la tempesta ha arribat i està encara actuant acompanyada de llamps i trons. Hi ha moltes afectacions a les carreteres. Hi ha vies tallades per inundacions. La C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja, en sentit sud. Estem parlant del terme de Mont-roig del Camp. A la T-302 a Benifallet i a la TV-3422 al Regués. Afegia tot plegat que també està tallada, en aquest cas per esllavissada, la C-43 a Benifallet.
1: Ricard, en seguirem pendent. Moltes gràcies de nou. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Doncs bé, la consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic, com per exemple han estat les inundacions. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, un dels centres més afectats per aquestes pluges.
6: Hem d'anar veient amb tota el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
1: Al Vall d'Hebron, les pluges han obligat a reprogramar 54 intervencions i també han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat de moment l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona, això sí, amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi més afectacions assistencials. 3CAT Info. 3CAT Info. 8:15. El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aplana el camí perquè pugui tornar ja a Catalunya, el que ha obert

0: Tallers, Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneinde, no es pot retardar més.
1: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
0: El Constitucional ha dictat una clara sentència, un aval amnistia al delicte de malversació per 7 vots a favor i 5 en contra, un Constitucional un cop més dividit. Avui també carrega contra el Suprem per haver-hi posat excuses fins ara. El Constitucional ha resolt avui el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió té efectes sobre tots els líders del procés perquè s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent i preferent i s'acusa els jutges Llarena i Marchena d'haver fet interpretacions recargolades i contràries a la finalitat de l'amnistia. És de sentit comú, diu el Constitucional, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè no hi va haver cap enriquiment real pels dirigents independentistes.
2: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha compromès a tornar a Catalunya per posar-se al servei del país i no d'un partit polític, el mateix motiu que els va portar a marxar a l'exili. Ho ha dit en una declaració aquesta tarda des de Waterloo.
3: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Per Puigdemont, la decisió del Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels poders públics espanyols que han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons polítiques.
3: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
2: L'expresident ha afegit que en termes de relació entre Catalunya i Espanya avui no s'ha solucionat res, perquè l'amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte històric, però no n'és la solució. I el president del Parlament, Josep Rull, s'ha compromès a rebre amb tots els honors i tota la dignitat l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín quan tornin a Catalunya.
4: Esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços als diputats d'aquest Parlament, el conseller Lluís Puig i el president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats.
2: Recordem que Carles Puigdemont i Lluís Puig són diputats de la Cambra Catalana. El president del Parlament espera que l'amnistia serveixi per obrir una etapa de progressiva normalització democràtica i institucional. I Pedro Sánchez ha celebrat la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, però tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont.
5: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra, porque lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
2: En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ofereix a rebre l'expresident al Palau de la Generalitat, com ja ha rebut, per exemple, antics caps de l'executiu. Això és el que ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
6: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
2: Pel PP, l'amnistia és un engany més de Pedro Sánchez. Sentim la portaveu parlamentària del partit, Esther Muñoz.
7: El fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
2: I anem cap a Madrid, perquè Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret d'habitatge que avui ha tornat a aprovar el Consell de Ministres després del bloqueig al Congrés. El PNB ha anunciat que donarà suport a la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on el vot de Junts, doncs, no és decisiu. I, en canvi, els nacionalistes bascos tombaran el segon decret, el dels lloguers indefinits. En té tots els detalls Dani Sendeja.
8: Si divendres passat els vots del PP, Vox i Junts eren suficients per tombar els dos decrets, un cop s'ha dissolt el Congrés, el PNB té la clau de la Diputació Permanent. La seua portaveu, Maribel Vaquero, ha confirmat que tornaran a votar sí al primer decret i no al segon.
9: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche i que se van a tenir que tomar medidas des d'una visió integral.
8: Els nacionalistes bascos consideren que la nova versió del primer decret que ha aprovat avui el Consell de Ministres millora la protecció als petits propietaris. El text manté mesures com la suspensió dels desnonaments, la pròrroga dels lloguers

0: i la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i, com a novetat, amplia les restriccions pels fons voltor als propietaris de més de 10 pisos o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'una primera casa. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez a la Moncloa l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
1: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
0: Una compareixença que el PP titlla de míting i que ja ha denunciat davant la Junta Electoral.
2: 3CAT Info.
3: El Departament d'Educació treballa en una nova proposta per revisar el model d'educació inclusiva i repensar el paper dels centres d'educació especial. La consellera Esther Niubó, que ha comparegut en comissió al Parlament, assegura que aquesta nova proposta pretén redefinir la manera com es reparteixen els recursos per a aquests centres.
4: Però també és cert que després de gairebé 10 anys també ens hem adonat que alguns dels plantejaments teòrics que feia aquell decret són incomplets, o en tot cas s'haurien d'ajustar per poder donar el millor encaix possible a les necessitats educatives dels nostres alumnes. Aquest govern creu a la igualtat d'oportunitats, com deia, és la clau i la base per garantir una societat cohesionada socialment i aquesta igualtat d'oportunitats per a tothom.
3: La consellera també ha assegurat que el clima amb els sindicats ha millorat i que el malestar educatiu ha baixat d'intensitat respecte al final de curs passat. Tres quarts de vuit. Com sempre, a aquesta hora ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i tots els detalls els té la nostra companya, Mariluz García. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs, de moment s'ha pogut reobrir l'autovia A7, que estava tallada a l'altura de Miami Platja, Montroig del Camp, en direcció Castelló, a causa de les fortes pluges, perquè s'havia inundat la calçada. En canvi, quatre vies més es mantenen tallades a la circulació. Són la C12 a Xerta, la T301 a Benifallet, la TV-3422 entre Tortosa i el Dubé, i també la C43 a l'altura de Benifallet a causa d'esllavissades. També veiem que a l'àrea de Tarragona, als voltants de la capital del Tarragonès, hi ha força intensitat a totes les vies, o sigui que és possible que també hi estigui plovent amb intensitat en aquesta zona. També ja es veu circulació intensa en algunes vies del Baix Llobregat, com ara la C32 entre Viladecans i Gavà. Molta precaució si esteu circulant per aquests punts on ja comença a ploure intensament. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, aturats encara a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, volem dir, des de Pedralbes fins a Vallcarca, també a l'altura de la Vall d'Hebron, sentit Besòs, i a Roquetes, direcció Llobregat, i la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Port, també de la Barceloneta fins a Poble Nou, i a l'altura de Sant Adrià, igualment en direcció al Nus de la Trinitat. I recordem que el transport públic a Rodalies, múltiples afectacions per les pluges a diverses línies. A l'R1 avui s'ha pogut recuperar la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, però amb retards generalitzats i freqüències de pas alterades, segons informa Rodalies. La mitjana de retard és d'uns 60 minuts. Demà es preveu que l'oferta serà la mateixa que avui. Més informació d'aquí a 30 minuts.
3: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
5: Fins ara.
2: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les pròximes hores ens fa parlar de forta inestabilitat. Pluges que durant la tarda s'estan concentrant a les Terres de l'Ebre, que en alguns casos han deixat més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el cas, per exemple, del massís dels Ports, on han descarregat en només mitja hora 25 litres per metre quadrat, i les pluges durant les pròximes hores es desplaçaran cap al Camp de Tarragona, que arribaran aproximadament a partir de mitja tarda vespre, i cap al vespre també poden arribar a l'àrea de Barcelona. Posteriorment, aquestes pluges entre el vespre i la nit ja avançaran cap als Vallesos, també cap al sector del Maresme, àrees de la Selva i l'Empordà. Totes aquestes precipitacions pràcticament marxaran cap als vols de mitjanit, marxaran per la porta de l'Empordà cap al mar, de manera que tindrem una nit i matinada força tranquil·la, tret, com dèiem, de primeres hores de la matinada, on encara restaran alguns ruixats residuals. Però la situació ara pararà amb la mirada posada amb aquestes pluges que poden ser localment torrencials, deixar 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts del litoral i del paralitoral, ara cap al sector de les comarques de Tarragona, posteriorment a la costa central i cap al tard cap a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
3: A França, més de 250.000 persones s'han manifestat arreu del país a la gran mobilització a favor dels estudiants, una xifra que els organitzadors han elevat fins a 450.000. Alumnes de primària i secundària, també professors i sindicats han sortit al carrer avui en diverses ciutats per protestar contra les retallades previstes pel govern. Hi ha hagut episodis de violència, sobretot a Rennes, Lió i Estrasburg. Tot això després que dilluns un noi de 15 anys perdés una mà en circumstàncies que de moment no han estat aclarides. El primer ministre, Sebastián Lecornu, ha denunciat que més de 200 estudiants i 85 docents han resultat ferits per aquestes mobilitzacions d'aquests dies.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
3: El president francès Emmanuel Macron té previst reunir-se aquest vespre amb els seus ministres i després podria comparèixer per fer balanç d'aquesta crisi. En seguirem pendents.
2: 3Cat Info.
3: El jutjat d'instrucció de Lleida envia a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat a la ciutat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga per un delicte d'homicidi. Anem, doncs, cap a Lleida. Júlia Albacar.
8: Els dos homes declaraven avui davant del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Lleida després de quedar detinguts diumenge. El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat. Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per un delicte d'homicidi per la mort dissabte d'un home a qui van trobar en un descampat del barri de la Bordeta en estat inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla.
3: 10 minuts per les 8. Més qüestions. L'Ajuntament de Cuní reclama que es posin rètols informatius a la C31 a Cubelles, també al Vendrell, que indiquin que l'autopista és gratuïta en aquest tram per tots els recorreguts que comencin i acabin entre aquestes dues poblacions. Així, doncs, el consistori considera que s'evitaria el pas d'una part dels 30.000 vehicles que circulen cada dia per dins de Cunit i de Calafell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
9: Des de fa 3 anys, la C32 és gratuïta pels vehicles que circulen entre Cubelles i el Vendrell. Si s'utilitza el Via T o l'aplicació Huawei, no et cobren res al peatge. Funciona com una variant gratuïta per evitar el risc d'accidents i també la contaminació dins de Cunit, de Segur o de Calafell. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, es queixa que cap rètol informa d'aquesta possibilitat en el punt on pots agafar o bé la C32 o seguir per la C31.
10: Hem demanat a la Generalitat una cosa molt senzilla: que informi, que comuniqui que hi ha aquesta gratuïtat. No hi ha cap tipus d'informació. I demanem que posi aquí un panell ben clar perquè la gent que va a direcció Tarragona, que va a direcció al Vendrell, que va a direcció a Calafell, sàpiga que si agafa l'autopista aquí és gratuïta tots els dies de l'any.
11: Per això Cassanyes ha demanat a la Generalitat que es posi un rètol com es va fer a Torredembarra en el seu dia.
3: I canviem de qüestió i anem cap a Tarragona, perquè uns 300 professionals del sector funerari estatal es donen cita en un fòrum, un esdeveniment que també està obert a la ciutadania amb activitats de caràcter pedagògic, amb la voluntat de trencar sobretot estigmes envers la mort. Clara Chavarría Domingo.
12: El Fòrum Panacef aplega uns 300 professionals d'empreses del sector, que té un volum de negoci d'uns 2.000 milions d'euros anuals. Lorena Sánchez és presidenta de Panacef.
13: Estamos cerca de los 2.000 millones de euros. Sí que es cierto que lo que más potencia nos da son los más de 14.000 empleados y gente afecta a este sector tan cercano a las familias y tan relevante, ¿no?
12: Sánchez creu que les iniciatives públiques com les dels ajuntaments per crear serveis funeraris de caràcter mancomunat no són incompatibles amb el servei que s'ofereix des de les empreses del sector.
13: Es libre el sector y por tanto si cubre el interés de las zonas y de los habitantes, allí es donde tenemos que estar, ¿no? A dar respuesta, ya sea en un sector o en otro o en compañía ambos de la mano, ¿no? Muchas veces. Competencia del real no existe o no entendemos ese prisma así, es decir, hay que velar por el bien del ciudadano, ¿no?
12: A més del vessant professional, el fòrum aposta per acostar el sector i el tema de la mort a la ciutadania a través d'activitats de caràcter pedagògic per a tots els públics, des de contacontes per als més petits, passant per un concert, un monòleg, exhibicions de cuina o un espai per conversar sobre la mort mentre es pren un te o un cafè.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A Lleida, la poesia és la protagonista de la quarta edició del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres. El certamen se celebra durant tota aquesta setmana amb mig centenar d'activitats programades, com per exemple diàlegs, sessions de narració oral i també un mercat del llibre. Júlia Albacar.
8: Una de les principals novetats d'estany és l'aposta per la poesia, que es distribuirà per tota la ciutat amb el que s'ha anomenat cantonades poètiques. Mercè París, directora del Sant Miquel de les Lletres, explica en declaracions al Catalunya al Dia què és esta iniciativa.
14: Cantonades de poesia és que de manera simultània, el dijous i el divendres a la tarda, a diferents punts de la ciutat i a més a diferents barris, s'anirà llegint poesia. Hem convocat a poetes amb obra publicada, però també doncs, a poetes o gent que li agradi llegir poesia.
8: El festival va començar ahir amb una taula rodona dedicada als llibres i la mort i segueix esta tarda amb un altre debat anomenat Preparant la República. Durant tota la setmana també s'han programat sessions de narració oral, escoles, instituts, però repeteix també l'aposta per les residències de gent gran.
14: Perquè és un sector de població que moltes vegades doncs, la cultura no els hi arriba, diguéssim, el que es fa a la ciutat no se trasllada en aquests espais i l'experiència ha sigut molt, molt gratificant.
8: Durant el cap de setmana hi haurà al Mercat del Llibre una matinal de narració oral i dissabte al matí l'emissió en directe del programa d'esta casa, El Divan en Viu, amb Sílvia Coppolo.
3: I de seguida tota l'actualitat esportiva, però abans us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona celebra aquesta tarda un ple extraordinari per abordar la vaga de biblioteques que està afectant la ciutat des de fa mesos. Els vaguistes els segueixen des de la plaça de Sant Jaume en una nova jornada de protestes i també aturades que, de fet, han engegat aquest matí a l'Avinguda Gaudí. Bàsicament, reclamen al consistori que desbloquegi la negociació sobre la millora dels seus drets laborals. El ple d'aquesta tarda l'han promogut Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que reclamen al govern de Collboni que reprengui les negociacions al comitè d'empresa. I, de fet, demà hi ha prevista una reunió entre les dues parts, però si no s'arriba a un acord, la plantilla amenaça de tancar totes les biblioteques de la ciutat dijous. Es queixen que no hi ha negociació efectiva des del juny. Cal tenir present que la protesta també inclou els treballadors de les escoles Bressol, els serveis socials i les oficines d'atenció ciutadana.
2: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
15: Bona tarda, Txell. Comencem parlant de bàsquet. Avui tenim un doble debut català a Europa. Un dels partits està en joc, és el del FIAC Girona, que està rebent el Dinamo de Bucarest des de 7:45, en el primer duel del club a l'Europa Cup, la quarta competició continental. Un partit històric que està seguint a Fontejau, a Xavi Soler. Xavi, bona tarda. Bé, no és possible aquesta connexió amb el Xavi Soler al pavelló de Fontejau. Ho intentarem d'aquí uns instants. Avui també, com dèiem, hi ha un doble debut. El segon és el de la sisa joventut, en aquest cas, contra l'Herzliya israelià a 9:15 i a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Aquests dos partits els podreu veure per Esport 3 i ara sí, podem anar cap a Fontejau amb el Xavi Soler per viure aquest duel històric del FIAC Joventut en competició europea. Xavi Soler, bona tarda.
16: Bona tarda, doncs correcte és aquesta història pel fet de participar per primer cop en competició europea. Aquest club, recordem que no té res a veure amb el que era abans el Balbi o la Casbayo Girona. El partit ha començat fred, potser també hi ajuda el fet que hi hagi poca gent aquí a Fontejau, i és que ha sonat les alert 50 minuts de començar el partit. Segur que molta gent s'ho ha pensat després de rebre aquest és alert i no ha vingut aquí a Fontejau. Esportivament parlant, salta la relativa sorpresa, perquè està guanyant l'equip visitant el Dinamo de Bucarest per 9-10, un equip ple de jugadors nord-americans que de moment està sorprenent el bàsquet Girona, que ara tindrà la possessió per intentar capgirar el marcador. 5 minuts pel final del primer quart, bàsquet Girona 9, Dinamo de Bucarest 10.
15: Moltes gràcies, Xavi, seguirem fent connexions amb aquest partit. Mentrestant, encara en bàsquet, us podem explicar que la majoria de clubs de l'Eurolliga masculina han rebutjat l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits avui al llac de Como, a Itàlia, entre ells el Futbol Club Barcelona. Diverses fonts, però, no descarten arribar a un acord en el futur.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
15: Avui també hi ha partit europeu per al Fracking Granollers. L'equip vallesà rep el Buzău romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Un partit, per cert, que es disputarà, tal com hem sabut fa uns minuts, a porta tancada davant la situació climatològica i, sobretot, atenent les indicacions dels organismes oficials sobre les restriccions de mobilitat per la previsió de fortes pluges. Les persones que hagin comprat entrada per aquest partit del Fracking Granollers Buzău ja poden gestionar la devolució de l'import escrivint al club Balonmano Granollers.
2: 3CAT Info.
15: Parlem de futbol. Avui es disputen els últims 10 partits de la UEFA Nations League. Entre ells destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà 3:15 del vespre a Split. I ja és oficial l'11 titular espanyol, amb 5 jugadors del Barça. Són Pau Cubarsí, Pedri, Rodri, Dani Olmo i Lamine Yamal, més els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella, formats amb Unai Simón a la porteria, amb Pubill, Cubarsí, Laporta i Cucurella en defensa. Mig del camp del Barça, Pedri, Rodri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal i Àlex Baena. També avui, a 3:15, es jugarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, amb els anglesos, però que començarà el partit des de la banqueta. A la mateixa hora jugarà l'Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'espanyol Derkusic a la defensa eslovena.
2: 3CAT Info.
15: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong, ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana Cata Coll ha deixat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units del 10 al 13 d'octubre. Ara són 4 jugadores al Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patrick Jarró, Clara Serra Jordi, Clàudia Pina, més les catalanes Laia Codina, Ona Valla i Alexia Putellas. També en clau internacional, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina a la 1 de la matinada. Jugarà el seu últim partit amb l'Albiceleste. Serà el Monumental de River contra la selecció de Benín. I en waterpolo ja ha finalitzat el partit del Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro amb un victòria vallesana per 16 a 17.
2: 3CAT Info.

0: Les 8 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. A aquesta hora podem anar cap al Departament d'Interior, on allà s'està fent una compareixença de premsa. Compareixerà la consellera d'Interior, Núria Parlon, per informar. S'amplia l'alerta per pluja intensa a gairebé tot el litoral de Catalunya. Protecció Civil, de fet, demana molta precaució i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores. Comença aquesta compareixença de la consellera, la sentim en directe.
1: Durant tota aquesta tarda m'acompanyen aquí als faristols el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, la subdirectora de Protecció Civil i el cap del cos de bombers i en primera línia doncs, el conjunt d'agències que treballen habitualment en el marc de la gestió de les diferents emergències, el subdirector del 112, a Direcció Mèdica de SEM i també doncs, el subinspector de Mossos d'Esquadra i l'inspector, en aquest cas també, del cos d'agents rurals, així com la directora del Meteocat, la directora de Protecció Civil i el director del Servei Català de Trànsit, que hem estat tots just ara, i la directora de Bombers, tots just ara treballant en la informació que us facilitarem. Continuem amb situació d'emergència del pla Inuncat. Aquesta tarda el servei del Meteocat ha fet un avís d'observació a les 17:37 que afectava a un total de comarques que són Baix Ebre, Terra Alta, Baix Camp i Ribera d'Ebre, que estaven en un 6 de 6 pel volum de pluja. Aquest avís observat ha fet que enviéssim a la població una S-alert a les 17:46, 9 minuts després, el temps per poder fer l'avís. Amb la coordinació que fem amb el món local ja hem detectat diferents incidències, entre elles les que han afectat especialment a la A7 i a la C12, on bombers han fet un volum de rescats de 18 rescats a la zona de Xerta, 18 salvaments, 2 a Vandellòs i 2 persones més a Cambrils. Per altra banda, en relació a les carreteres que s'han vist afectades, la C43 ja l'hem pogut recuperar, la C7 també ja l'hem pogut recuperar i continua afectada per inundació la C12, que a hores d'ara doncs no encara té inundacions com acabo de dir. Posteriorment, ja amb l'avís de situació meteorològica que ens ha facilitat el Meteocat, hem vist doncs que l'afectació era també a altres comarques, totes elles del litoral i del prelitoral també, que ens deixen veure doncs una probabilitat de pluges intenses molt molt grans a Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Tarragona i Baix Penedès, que també han rebut una S-alert, i tota la zona de Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i la Selva i Gironès, que també han rebut una S-alert entre a les 7 i 5 de la tarda per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs, avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera. Aquest episodi està previst que pugui durar fins a les 12 o 2 de la matinada, amb diferent intensitat en el conjunt de comarques que us hem avançat. Estem en contacte amb els diferents serveis d'emergències, policies locals, des del Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra, des del Civicat, s'està fent la gestió de les afectacions d'aquestes vies que hem comentat. També s'està fent seguiment de les incidències que ens estan reportant a través del delegat de govern i també del responsable de bombers de Terres de l'Ebre, el Ricard Espósito, totes aquelles incidències que estem tenint i que afecten a situacions de telefonia mòbil, talls de subministraments elèctrics i altres possibles afectacions. De cara a demà, tal com ara ens avançarà el Santi Segalà, la situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ell ara ens comentarà quines són les xifres d'acumulacions que hem tingut aquesta tarda, molt grans en poques hores, superant els 40, superant els 40 litres en moltes de les estacions en les quals hem pogut fer predicció. De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres, altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques, que venim d'un cap de setmana d'acumulació de pluges molt importants a una part del territori, avui també amb aquesta previsió que us acabem de compartir, prudència, precaució. Demà, en principi, la situació serà de pluges, però no d'aquest nivell d'intensitat, però tot i així estiguem alertes i amatents, sobretot a la informació que actualitzarem per part tant del Meteocat com dels serveis de protecció civil. Passo la paraula al Santi Segalà, que pugui fer l'actualització del que estem vivint en aquestes hores i de cara a demà.
2: Gràcies, consellera. Bona tarda a tothom. Doncs és el Servei Meteorològic de Catalunya, com portem molts dies fent, fem el seguiment d'aquesta situació meteorològica de pluja. Mirant a curt termini, a través de la xarxa de radars meteorològics, podem veure com ara les precipitacions més extenses estan situades entre la zona de Tarragona i de Barcelona, bàsicament les comarques de Tarragonès, Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat, ara mateix és el que estan rebent les quantitats d'aigua més importants. Per tant, atenció en aquesta zona, és on hem de posar el focus, però també en algunes comarques del Pirineu i Prepirineu de Lleida, que ara mateix també tenen alguns nuclis tempestuosos, aiguats també molt importants, la Noguera, Pallars Jussà, que s'hauran d'anar monitoritzant de cara als pròxims minuts. Com ha dit la consellera, portem doncs unes hores monitoritzant aquesta situació meteorològica. De fet, ha començat per les Terres de l'Ebre amb registres que han superat ja la torrencialitat, com pot ser els 46 litres per metre quadrat només en 30 minuts a Vinyols i els Arcs. També dades com 43 litres per metre quadrat en 30 minuts a Riu de Canyes o 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a Mont-roig. Aquestes dades són provisionals perquè s'aniran actualitzant conforme vagi avançant aquest sistema meteorològic i, evidentment, en alguns casos pot arribar a superar. Per tant, el primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona. Esperem, i així ho indiquen els models meteorològics, que a partir de mitjanit, com deia, doncs aquestes precipitacions aniran movent-se cap al mar, perdent intensitat, i en principi donaríem per finalitzat aquesta part d'episodi tan intens, però mantenint l'alerta encara per, evidentment, aquests aiguats. Per altra banda, també tenim activats avisos, a banda dels de 40 litres en 30 minuts, que és la de precipitació torrencial amb color vermell, repeteixo, totes aquestes comarques de litoral. També tenim avisos de 60 mil·límetres en 3 hores. I és que estem observant que, tot i que les precipitacions es van movent, tenen un cert dinamisme, però allà on cauen deixen anar moltíssima aigua. I podem recollir registres en zones locals de més de 60, 70 o 80 litres per metre quadrat en ben poca estona. A banda, també hi pot haver alguns fenòmens de temps violent associats a aquestes mateixes tempestes que podrien anar associats precisament a ventades fortes associats doncs, als aiguats o fins i tot algun tornado o alguna mànega de manera local però que podria afectar i que ja hem observat en alguns episodis anteriors. De cara als pròxims dies, ho deia la consellera, creiem que a partir de demà aquesta borrasca, aquest sistema atlàntic que ens ha creuat avui i que encara ens està donant doncs, aquests aiguats, escombrarà doncs, tota la massa més càlida, més inestable, i entrem en un nou escenari, que encara hi haurà xàfecs i tempestes, no hem de baixar la guàrdia, però sembla que hi ha menys intensos dels que estem tenint durant aquestes darreres hores. A banda, entrarà doncs vent de component nord i oest, una tramuntanada i una mestralada als dos extrems de Catalunya, amb un temporal marítim a la zona de l'Empordà, que produirà precisament una baixada de temperatures que notarem tots de cara als pròxims dies. Però ara atenció, sobretot les pròximes hores, per aquests aiguats, sobretot del litoral i del prelitoral.
0: Doncs esteu escoltant Tescatinfo, estem seguint en directe aquesta compareixença des del Departament d'Interior. Compareixen a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, per informar sobre el desenvolupament d'aquestes tempestes que tenim avui sobre el país. Seguim escoltant aquesta compareixença en directe.
2: Una entrada de tempestes que ens ha afectat a primer Terres de l'Ebre, ha anat pujant cap a Tarragona i ara el tindríem doncs, a les comarques de la Metropolitana Sud, és a dir, el Garraf i el Baix Llobregat. La situació, bàsicament, és que hem tingut més d'un centenar estem tenint més d'un centenar d'actuacions que estem atenent ara mateix. Hem tingut, com a mínim, 21 persones amb diferents salvaments que hem fet, algunes d'elles doncs, amb situacions complicades, que estaven doncs, atrapades als seus vehicles. Ara mateix la situació de salvaments, de moment, el que era Tarragona i Terres de l'Ebre, doncs ja està passada, però és veritat que ara ha entrat al Garraf, ha entrat al Baix Llobregat, i ara doncs, estem molt atents reactivament a poder donar, a fer els salvaments doncs, que se'ns donguessin. A més d'això, estem també, a part d'aquesta emergència que està, diguéssim, plenament activa amb aquesta fase de resposta i l'evolució que pugui tenir doncs, cap a les comarques de Barcelona. També tenim doncs, dos àrees que estem en fase de recuperació, que són la part alta, diguéssim, del Maresme, el que seria el nord del Maresme, i el que seria al Vallès Oriental. Allà tenim dos centres de comandament que estem portant a terme aquestes tasques de recuperació amb voluntariat també que ens dona suport i està previst que com a mínim doncs, al llarg de tota la nit d'avui i durant el dia de demà doncs, aquestes tasques de recuperació continuïn. Això seria tot pel que fa a Bombers.
0: Doncs hem sentit la intervenció del cap del cos de bombers des del Departament d'Interior explicant una mica quines han estat les operacions que els ha comportat aquest episodi de pluges.
3: Per preveure possibles necessitats, sabem que en aquests moments, donat la pluja que ha caigut, hi ha molts punts on s'està acumulant molt l'aigua. Ja tenim avisos hidrològics de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens indiquen aquest increment de rius, rieres i barrancs. Per tant, demanem molta precaució en aquestes zones perquè és, bueno, és una situació en la que es poden produir accidents, per tant, doncs no, que la gent no s'acosti i sobretot que no creuin en cursos de rius ni que tampoc es posin amb guals ni amb zones que estiguin inundades. Això és molt important. Continuarem amb aquesta vigilància. En aquests moments també hi ha alguns efectes en els serveis de la zona. Per exemple, hi ha situació de manca de subministrament elèctric en moltes poblacions de les comarques del sud. Estan treballant des de FECSA-Endesa, ens comenten que en alguns punts tenen dificultat, donat l'aigua que hi ha en aquests moments que s'ha contingut en el territori, per accedir i que gestionarà també, aviam, com poden fer aquestes intervencions per poder restablir aquest subministrament el més aviat possible. Alhora que hi ha aquesta dificultat amb el subministrament elèctric, també hi ha en alguns punts doncs, manca també de telefonia. Per exemple, Xerta i Benifallet sabem que estan en aquesta situació de manca de telefonia, com pot ser possiblement en alguns punts donada la manca de llum que es vagi produint. Anirem seguint també aquestes avaries per tal de que ens comentin aviam si poden estar restablertes el més aviat possible. Consellera, ja.
4: Molt bé, doncs si teniu alguna pregunta.
0: Era la intervenció d'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Ara sentirem el torn de preguntes i les respostes que donin les autoritats. Estem seguint a Tescatinfo aquesta compareixença per informar sobre l'episodi de pluges que estem patint al país. Estan compareixent la consellera d'Interior, Núria Parlon, també la subdirectora de Protecció Civil i representants tant del Servei Meteorològic com dels bombers. Som al torn de preguntes i ara sentirem les respostes dels responsables.
4: Juntament amb els equips de Protecció Civil, avui s'han decidit suspendre les classes i sobretot les activitats extraescolars per l'impacte que encara estaven tenint durant tot el dia d'avui. En tot cas, farem una actualització de quina és la decisió també que l'Ajuntament, en aquest cas, amb els serveis d'educació, ha pres i quina decisió tenen per demà. tant, si en tot cas això t'ho respondrem d'aquí a una estona, que tindrem aquesta informació. Sempre diem que per prendre les millors decisions hem de fer-ho des del territori, no? I aquí doncs, els alcaldes normalment, juntament amb els equips de serveis d'educació i els equips de protecció civil, doncs, tenim aquesta informació i l'anem actualitzant. Qui està més a prop sap quines afectacions té i quines decisions ha de prendre i nosaltres normalment doncs, les validem i les acompanyem. Per tant, de cara a demà, aquesta informació ara mateix no la tenim actualitzada, després te la facilitem.
0: Seguint aquesta compareixença des del Departament d'Interior en directe a 3Cat Info, ha comparegut la consellera d'Interior, Núria Parlon. Encara continua aquesta compareixença, la seguim escoltant.
4: De precaució, durant tota la nit estaran treballant els equips del CECAT amb les diferents posicions, tant del cos de bombers, amb el Bravo Zero, el Josep Lluís López, que també ens acompanya i està aquí, i totes les agències que formen part del CECAT per poder fer aquest seguiment. Mossos, Trànsit, Meteocat, SEM, 112, tots els equips que habitualment treballen i, per tant, doncs, molta precaució a la població. Demà no s'esperen tempestes d'aquesta intensitat i que fan aquestes grans afectacions, però hem d'estar molt, molt al cas. Hemos hecho la actualización de la situación de las lluvias torrenciales en Cataluña, que durante la tarde de hoy pues hemos tenido un nuevo episodio que ha afectado a diferentes comarcas de las Terras de l'Ebre y también a toda la costa litoral, con la activación de los avisos, en este caso del Meteocat, en 5 de 6. El plan Inuncat sigue en fase de emergencia. Diferentes servicios de salvamento se han hecho esta tarde por parte de bomberos. No nos constan personas que hayan sufrido daños, más allá de dos atenciones.
0: Doncs Núria Parlon, que està repetint el contingut d'aquesta compareixença ara mateix en castellà. Parlon, que ha explicat que a primera hora de la tarda s'han enviat missatges d'alerta per demanar precaució a les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, però cap a les 7 de la tarda, de fet, les 7 de la tarda i 5 minuts, aquest avís, aquest és alert, s'ha ampliat a la resta gairebé de tot el litoral català, ampliant-ho també a les comarques del Tarragonès, també del Baix Penedès, el Garraf, també del Barcelonès i el Baix Llobregat, Maresme i gairebé fins al Gironès. Parlon ha advertit que són pluges torrencials, que per tant cal anar amb molta precaució a evitar zones inundables, barrancs i rieres i que aquest episodi pot durar fins les 12 o les 2 de la matinada. De cara a demà sembla que la situació de pluges, però ja no s'espera que siguin torrencials. Continuaria una situació de pluges, però ja no serien torrencials. Ara mateix les precipitacions més intenses es troben entre les demarcacions de Barcelona i Tarragona, concretament entre les comarques del Baix Llobregat i del Garraf. Unes precipitacions, una traça de precipitacions que es dirigeix, va de sud cap a nord, es dirigeix cap a les comarques de Girona i que allà on cauen poden deixar acumulacions entre 60 o 80 litres per metre quadrat en poca estona. Per tant, cal tenir molta, molta precaució. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, que també ha explicat que a la demarcació de Tarragona hi ha zones sense subministrament elèctric i també zones sense subministrament pel que fa a la telefonia. És el més destacat del que ha donat de si aquesta compareixença des del Departament d'Interior. Passen ara mateix a 3 minuts d'un quart de 9 del vespre. Continuem a 3Cat Info. És hora d'obrir una àrea de servei. Àrea de servei que aprofitarem per actualitzar la situació, la previsió meteorològica i també la situació de la mobilitat al país, carreteres, també transport públic. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Encara tallades 4 carreteres de les Terres de l'Ebre, la C12 a Xerta, la T301 a Benifallet, també per esllavissades la C43 també a Benifallet i la T-34-22 entre Tortosa i Aldover. A l'àrea de Barcelona es nota que ja comença a arribar la pluja al Baix Llobregat perquè hi ha molta intensitat de trànsit a la C32 Sud, a l'autopista del Garraf, des de Sant Boi i fins a Castelldefels, i en alguns trams, com entre Sant Boi i Viladecans, la visibilitat és reduïda i, per tant, cal circular-hi amb molta precaució. A causa dels aiguats d'ahir, encara es manté tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès. I el transport públic, recordem que encara hi ha múltiples alteracions per les pluges a la gran majoria de línies. Cal destacar que avui a l'R1 s'ha s'ha recuperat la circulació de trens entre Arenys de Mar i l'Hospitalet, però amb retards generalitzats i freqüències de pas alterades, segons informa Rodalies. Els retards mitjans són d'una hora. Demà es preveu que l'oferta serà la mateixa. Més informació al punt de 3:15.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
5: Fins ara.
0: El temps, Dani Ramírez.
6: Els ruixats i les tempestes continuen molt actives a la façana costanera. Ha deixat registres superiors als 60 litres per metre quadrat a punts de les comarques de Tarragona, destacant, per exemple, els 70 de l'Hospitalet de l'Infant o també els 67 de Rasquera. D'altres precipitacions a l'entorn del Baix Camp i el Tarragonès, destacant els 58 litres de Cambrils, els 52 de Miami Platja o de Riu de Canyes. Unes pluges intenses que del Camp de Tarragona es desplaçaran durant les immediates hores cap a l'àrea de Barcelona i, posteriorment, arribada la nit o pràcticament els vols també de mitjanit, també arribaran i afectaran tot el sector de la Costa Brava. Atenció a aquestes tempestes que poden descarregar amb ganes més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Unes pluges que cap als vols de mitjanit aniran avançant cap al mar, des del sector de la Selva, Gironès i Empordà cap al mar, i ja cap a mitja matinada hauran desaparegut i tot per donar pas a un dimecres que en principi serà un matí tranquil amb el cel variable bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Ara bé, no ens hem refiat d'aquest sol que lluirà durant el matí a estones, perquè a la tarda tornaran els ruixats, poden caure a qualsevol punt del país i sobretot poden ser intensos a la façana del litoral i sobretot del prelitoral. Si avui les temperatures màximes han baixat i no han passat els 27 graus, demà més o menys tendiran a mantenir-se iguals, aquest cop amb les màximes més situades a la façana costanera.
0: No eren Dani Ramírez, eren Néstor Gómez qui ens acostava aquesta previsió meteorològica. Passen ara mateix 6 minuts d'un quart de 9 del vespre.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aplana el camí perquè pugui tornar a Catalunya. El que ha obert aquest nou escenari és la sentència del Constitucional d'aquest migdia, en què per primera vegada s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent. Madrid, Paula Brujats.
8: Ni 3/4 d'hora ha trigat el Suprem a retirar l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig. Un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, el jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat, però l'avisa que la decisió no és definitiva. Ara vol llegir els arguments del Constitucional i després el Suprem decidirà si arxiva definitivament el cas de Puigdemont i si li aplica l'amnistia total. A partir d'avui, el Suprem també haurà de decidir si deixa sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Einde, no es pot retardar més.
9: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
8: El Constitucional ha dictat una clara sentència, un aval amnistia al delicte de malversació per 7 vots a favor i 5 en contra, un Constitucional un cop més dividit. Avui també carrega contra el Suprem per haver-hi posat excuses fins ara. El Constitucional ha resolt avui el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió té efectes sobre tots els líders del procés perquè s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent i preferent i s'acusa els jutges Llarena i Marchena d'haver fet interpretacions recargolades i contràries a la finalitat de l'amnistia. És de sentit comú, diu el Constitucional, amnistia la malversació de l'1 d'octubre perquè no hi va haver cap enriquiment real pels dirigents independentistes.
0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo, des de la Casa de la República, per valorar aquesta sentència del Constitucional. Puigdemont es compromet a tornar a Catalunya per posar-se al servei del país i no d'un partit polític, el mateix motiu que els va portar a marxar a l'exili, ha dit. Ho ha dit, de fet, en aquesta declaració des de Waterloo.
10: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
0: Per Puigdemont, la decisió del Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels poders públics espanyols que han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons polítiques.
10: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
0: L'expresident ha afegit que en termes de la relació entre Catalunya i Espanya avui no s'ha solucionat res perquè l'amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte històric, però no n'és la solució.
7: Esports.
0: Fins 9:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
11: Bona tarda, Joan. Anem ràpidament cap al pavelló de Fontejau. Allà està jugant un partit històric el FIEC Girona, que està rebent el Dinamo de Bucarest en el debut a la Europe Cup. Xevi Soler, bona tarda.
12: Bona tarda. De moment no se'n surt, tot i que el rival a priori és inferior a l'equip gironí. Ara mateix guanyen els romanesos. Ho fan de 3 punts, 34-37. A 3 minuts pel descans del partit, un partit que, com deies tu, és de història, perquè és el primer cop que jugaran en competició europea. Aquest club, recordem i reiterem que no és el mateix club que abans era el Balbi Girona o la Casbayo Girona. El fet, però, és que avui no hi ha molta gent a les graderies de Fontejau. El fet d'haver rebut també un és alerta abans del partit segur que ha aturat a molta gent per venir aquí a veure aquesta nit històrica. Ara bàsquet del Bàsquet Girona per intentar ajustar una miqueta més el marcador. Hi ha temps mort, 3 minuts pel descans. Bàsquet Girona 36, Dinamo de Bucarest 37.
11: Gràcies, Xavi. Avui també debut en competició europea la Sisa Joventut. En el seu cas, rep l'Herzliya israelià d'aquí a 4 minuts mal comptats, a 9:15, i a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea. Aquests dos partits, tant el Bàsquet Girona Dinamo de Bucarest com el Joventut Herzliya, els podreu i els podeu veure per Esport 3. També en bàsquet, la majoria de clubs de l'Eurolliga masculina han rebutjat l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como, a Itàlia. Entre ells, el Futbol Club Barcelona. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur.
7: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
11: També hi ha partit europeu per al Fraiking Granollers. L'equip vallesà rep el Buzau romanès a 9:15 d'aquí a 18 minuts, a la segona jornada de la Lliga Europea. Ara mateix aquest partit es jugarà a porta tancada. Fa uns minuts ho ha decidit el club vallesà davant la situació climatològica i atenent sobretot les indicacions dels organismes oficials sobre les restriccions de mobilitat. Les persones que hagin comprat entrada per aquest partit poden gestionar la devolució de l'import escrivint al Granollers.
7: 3CAT Info.
11: Pel que fa al futbol, avui es disputen els últims 10 partits de la UEFA Nations League de futbol. Entre ells destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà a 9:15 del vespre a Split. I ja és oficial l'11 titular espanyol amb 5 jugadors del Barça, amb Pau Cubarsí, Pedri, Rodri, Dani Olmo i Lavine Yamal. Estarà confeccionat per Luis de la Fuente, amb Unai Simón a la porteria, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte i Mike Cucurella. En defensa, al mig del camp del Barça, Pedri, Rodri, Dani Olmo, i al davant, Lavine Yamal, Mikel Oyarzabal i Àlex Baena. Destacar també que avui juga l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon amb els anglesos, però a la banqueta. I també es disputarà l'Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol Đerković a la defensa eslovena. Tots tres partits començaran a 9:15 del vespre. Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la selecció dels Països Baixos. Pel que fa al femení blaugrana, Cata Coll ha deixat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós als Estats Units els dies 10 i 13 d'octubre davant la selecció estatunidenca. Ara ja són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Són Irene Paredes, Patrick Carro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, més les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. A afegir també que en clau internacional Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina. A la 1 de la matinada jugarà l'Albiceleste al Monumental de River Plate contra la selecció de Benín. També en clau internacional, la Federació Noruega ha denunciat el president de la FIFA, Gianni Infantino, per un possible abús de poder en l'entrega del Premi de la Pau a Donald Trump per la targeta vermella retirada a Folarin Balogun durant el Mundial 2026 i pel programa FIFA Forward Enterprise. La Federació Noruega creu que aquestes tres accions podrien estar relacionades entre elles. I en waterpolo, victòria del Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro a la primera jornada de la Champions. Ha guanyat el conjunt ballesà per 16-17.

0: Dos quarts de nou del vespre, esteu escoltant 3Cat Info. I a aquesta hora us estem explicant que s'amplia l'alerta per pluja intensa a gairebé tot el litoral de Catalunya. Els bombers atenen més d'un centenar de serveis per l'episodi de pluges que afecta de nou el país. Les precipitacions han començat pel sud, afectant comarques de l'Ebre, i es desplacen ràpidament pel litoral, deixant registres de més de 40 litres en menys de mitja hora. Xerta, el municipi de Xerta, és de moment el més afectat, amb una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. Ja el jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de l'expresident insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. I el govern espanyol podrà tirar endavant el decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments i que ha tornat a aprovar després del bloqueig del Congrés. El Partit Nacionalista Basc ha anunciat que hi donarà suport a la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on el vot de Junts no és decisiu. En canvi, els nacionalistes bascos tombaran el segon decret, el dels lloguers indefinits. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que la Comissió Europea planteja suspendre el dret de vot dels seus nous membres si no respecten els valors de la Unió. És una de les mesures que proposa Brussel·les per agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, que pretén incorporar Montenegro, Moldàvia, Albània i Ucraïna en els pròxims anys. I abans dels esports, tindrem una nova edició de l'Espai sobre Educació Aula Oberta a 3Cat Info, avui centrat en avaluacions, però en aquest cas dels alumnes cap als mestres. La Sara Canyet ha visitat diverses escoles on s'ha implantat un projecte que dona veu a l'alumnat per millorar el funcionament dels centres. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribarà la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Ricard?
1: Ara mateix amb el partit que tenim en joc del bàsquet Girona davant el Dinamo de Bucarest a l'Europa Cup al pavelló de Fontajau. Tot just ara s'arriba al descans amb victòria provisional del conjunt gironí 47 a 44.
0: I un nou dia amb la mirada molt posada en el temps. Els ruixats i les tempestes localment torrencials es mouran pel litoral i el prelitoral cap a les comarques de Girona. Una pluja intensa que marxarà a primera hora de la matinada mar endins. Dimecres, matí de cel variable amb boires, i tarda amb ruixats dispersos arreu i localment intensos al prelitoral. Els bombers fan més d'un centenar de serveis per aquest episodi de pluges que torna a afectar Catalunya. Les precipitacions han començat pel sud, han afectat les comarques de l'Ebre, i ara es desplacen ràpidament pel litoral, deixant registres de més de 40 litres en menys de mitja hora. El municipi de Xerta és, de moment, el més afectat, amb una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. David Borrell és cap dels bombers.
2: Estem tenint més d'un centenar d'actuacions que estem atenent ara mateix. Hem tingut, com a mínim, 21 persones amb diferents salvaments que hem fet, algunes d'elles doncs, amb situacions complicades, que estaven doncs, atrapades als seus vehicles.
0: Interior ha enviat missatge d'alerta als telèfons mòbils a primera hora de la tarda a 4 comarques de les Terres de l'Ebre, tot i que una hora després també l'han rebut més comarques del litoral català. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica per què s'ha decidit fer l'enviament de l'alerta.
3: Per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs, avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera.
0: De cara a demà es preveuen pluges i temps inestable, però no la quantitat de precipitacions que poden descarregar durant el vespre, nit i matinada d'avui. I anem ara en directe a Tarragona. Les Terres de l'Ebre és on a hores d'ara s'han acumulat més incidències. Els bombers han fet una trentena de serveis i hi ha diversos municipis sense subministrament elèctric. Com dèiem, en directe des de Tarragona. Ricard Buigas, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A l'Ebre, des de 2:45 de la tarda, els bombers han rebut avisos per acumulació d'aigua des de Xerta, Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. El cap de la regió d'emergències dels bombers a l'Ebre, Ricard Expósito, ha explicat a 3Cat Info que la població més afectada és Xerta, al Baix Ebre.
5: Ara és d'ara la població més afectada en quant a incidents és la població de Xerta, aquí al Baix Ebre, tot i que poblacions com Paüls, Aldover o Alfara de Carles també s'han vist afectades, sobretot per afectacions a la carretera d'accés. Però, sens dubte, el municipi més afectat és Xerta, on hem hagut de treballar per rescatar al voltant de 18 persones, sobretot perquè les ha sorprès quan estaven circulant per la carretera C12 a l'est de l'Ebre i s'han refugiat algunes d'elles a la benzinera de la pròpia població de Xerta. Ha sigut un episodi de molta intensitat en un període de temps relativament curt, una hora.
4: L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que la situació era apocalíptica. Mai havien vist una situació similar. Sense llum i sense la possibilitat d'enviar missatges a la població, ha aprofitat els micròfons de la ràdio per demanar als veïns que es quedessin a casa.
6: Sobretot que la gent s'hi quedi a casa i que hi hagi desplaçaments. Com que no tenim electricitat, no podem fer mans oficials.
4: Protecció Civil continua demanant extremar la precaució en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Hi ha punts on no plou tant, però l'alerta segueix activa. La tempesta ha deixat moltes poblacions sense llum, a Roquetes, Aldover, Alfara de Carles, a Ginestà, Benifallet, Benifassà, a Ulldecona, a Móra d'Ebre i també Móra la Nova. Les primeres alertes als telèfons mòbils han arribat a l'Ebre abans de les 6 de la tarda i cap a les 7 s'han anat estenent a altres comarques del Camp de Tarragona. L'aigua ha caigut amb molta intensitat a les poblacions costaneres del Baix Camp, com l'Hospitalet de l'Infant, al Tarragonès com Salou i a Tarragona Ciutat, on la tempesta ha arribat també acompanyada de llamps i trons. De fet, en aquesta àrea els bombers també han hagut de fer diversos rescats, dos a Vandellòs i dos més a Cambrils. Han caigut més de 40 litres en poblacions com Vinyols, Riudecanyes i Montroig. Són tres poblacions del Baix Camp. A Tarragona Ciutat les incidències més destacades tenen a veure amb talls de vies, com per exemple l'accés a la platja de la Rabassada o l'anomenada Rotonda dels Conills del barri de Sant Pere i Sant Pau.
0: Ricard Buigas, en directe des de Tarragona, sobre els aiguats que han afectat aquesta tarda la demarcació. Ricard, gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.

0: Dos quarts i mig de nou del vespre, el Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aplana el camí perquè pugui tornar a Catalunya. El que ha obert aquest nou escenari és la sentència del Constitucional d'aquest migdia, en què per primera vegada s'ordena al Suprem aplicar l'amnistia de manera urgent. Madrid, Paula Brujats.
1: Ni tres quarts d'hora ha trigat el Suprem a retirar l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig. Un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, el jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat, però l'avisa que la decisió no és definitiva. Ara vol llegir els arguments del Constitucional i després el Suprem decidirà si arxiva definitivament el cas de Puigdemont i si li aplica l'amnistia total. A partir d'avui, el Suprem també haurà de decidir si deixa sense efecte les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons l'advocat de Junqueras,

0: accions recargolades i contràries a la finalitat de l'amnistia. És de sentit comú, diu el Constitucional, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè no hi va haver cap enriquiment real pels dirigents independentistes.
1: I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, es compromet a tornar a Catalunya per posar-se al servei del país i no d'un partit polític, el mateix motiu que els va portar a marxar a l'exili, ha dit. De fet, ho ha dit en una declaració des de Waterloo.
2: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Per Puigdemont, la decisió del Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels poders públics espanyols que han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons polítiques.
2: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: L'expresident ha afegit que, en termes de la relació entre Catalunya i Espanya, avui no s'ha solucionat res perquè l'amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte històric, però no n'és la solució. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, però tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont.
3: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra, porque lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
1: En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ofereix a rebre l'expresident al Palau de la Generalitat, com ja ha rebut antics caps de l'executiu. Això és el que ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
4: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
1: Pel Partit Popular, l'amnistia és un engany més de Pedro Sánchez. Sentim la portaveu parlamentària del partit, Esther Muñoz.
5: El fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ja tiene l'amnistia.
1: Des d'Esquerra, el seu líder i vicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia perquè, segons diu, acosta el final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret d'habitatge que avui ha tornat a aprovar el Consell de Ministres després del bloqueig del Congrés. El PNB ha anunciat que hi donarà suport a la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on el vot de Junts no és decisiu. En canvi, els nacionalistes bascos tombaran el segon decret, el dels lloguers indefinits. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Si divendres passat els vots del PP, Vox i Junts eren suficients per tombar els dos decrets, un cop s'ha dissolt el Congrés, el PNB té la clau de la Diputació Permanent. La seua portaveu, Maribel Vaquero, ha confirmat que tornaran a votar sí al primer decret i no al segon.
9: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche, que se van a tener que tomar medidas des d'una visió integral.
8: Els nacionalistes bascos consideren que la nova versió del primer decret que ha aprovat avui el Consell de Ministres millora la protecció als petits propietaris. El text manté mesures com la suspensió dels desnonaments, la pròrroga dels lloguers i la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i com a novetat amplia les restriccions pels fons voltor als propietaris de més de 10 pisos o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'una primera casa. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez a la Moncloa l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
3: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
8: Una compareixença que el PP titlla de míting i que ja ha denunciat davant la Junta Electoral.
1: Canviem de qüestió, Bruno.

0: Brussel·les planteja suspendre el dret de vot dels nous membres del Consell si no respecten els valors de la Unió Europea durant els primers 15 anys d'adhesió. És una de les mesures que proposa l'òrgan comunitari per afavorir l'ampliació del grup dels 27. La comissió vol evitar així que els nous socis puguin posar entrebancs als interessos europeus en cas que els seus governs canviïn i adoptin línies oposades. Marta Kos és la comissària europea que treballa en l'ampliació comunitària.
1: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa, i aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els primers països que podrien haver de seguir aquestes noves regles són Montenegro, Albània, Ucraïna i Moldàvia, els candidats més preparats per ser membres comunitaris en els propers anys. Tres quarts de nou del vespre, obrim àrea de servei a 3cat.info, comencem actualitzant la situació de la mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Continuen tallades quatre vies a les Terres de l'Ebre, la C12 a Xerta, la T301 a Benifallet, la TV-3422 entre Tortosa i Aldover, en tots els casos per inundació de la calçada, i també tallada per esllavissades la C43 a l'altura de Benifallet. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, complicacions pel que fa a visibilitat a la C32 sud, a l'autopista del Garraf, on la visibilitat és reduïda des de Sant Boi i fins a Castelldefels, en un tram d'uns 11 quilòmetres a causa de la intensitat de la pluja. I recordem que a causa dels aiguats d'ahir encara es manté tallada la comarcal 352, la Ronda Nord de Granollers, al túnel de les Franqueses del Vallès. També hi ha retencions a Barcelona, a la Ronda a Dalt, entre Pedralbes i Sant Gervasi, en sentit en Besòs. I pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies encara queden múltiples alteracions per les pluges a diverses línies. La línia R1 avui ha recuperat la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, però amb retards generalitzats i freqüències de pas alterades. Hi ha retards que poden superar els 60 minuts, segons informa Rodalies de Catalunya. De cara a demà es preveu que l'oferta serà la mateixa d'avui.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores ens fa parlar de ruixats, de tempestes que poden ser torrencials a la façana costanera. Al llarg del vespre han afectat sobretot l'àrea de les comarques de Tarragona, Camp de Tarragona, amb precipitacions que han arribat a l'Hospitalet de l'Infant, els 70 litres per metre quadrat han arribat fins i tot al Garraf, amb precipitacions a Sitges al voltant dels 30 litres en només 30 minuts, i s'espera que durant les immediates hores escombrin la costa central, àrees del prelitoral central, Penedès i el Vallès, i es vagin desplaçant cap a les comarques tant de la Selva com també del Maresme, el Gironès i l'Empordà. Atenció a aquestes comarques de la costa nord, perquè poden ser intenses, localment torrencials, deixant més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i, a més, ser persistents durant el vespre i nit en aquestes comarques de la costa nord. Unes precipitacions que marxaran a primera hora de la matinada, es retiraran cap al mar, però poden deixar registres realment espectaculars durant el que resta de dia. A la resta del país, el temps es mostrarà molt més tranquil, tot i que de ruixats també se n'esperen a les comarques del Pirineu i el Pla de Lleida. Tot això marxarà de matinada i tindrem ja un dimecres que es llevarà amb el cel variable bona part del país, amb bancs de boira a les planes interiors, però no ens hem d'enrefiar, perquè de nou demà a la tarda tornaran a aparèixer els ruixats i les tempestes a qualsevol punt del país, sent localment intenses a punts del prelitoral. I tot això amb unes temperatures que avui han baixat i que demà pràcticament es mantindran sense canvis respecte als valors d'avui.
0: Gràcies, Néstor.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3cat.info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona. L'establiment de la Vila de Gràcia s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. En fa 3 només, però, que va obrir la pastisseria Morreig al carrer Verdi amb dos socis més, Alba Ruiz i Matt Balet. estan especialitzats en brioixeria i gelats i la seva filosofia de treball defensa l'artesania, l'ús de matèries primeres d'alta qualitat i de proximitat, la creativitat, la innovació i el respecte per l'ofici. Atzenhofer ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, amb capes molt visibles, molt regular i alveolat, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. Per elaborar-lo, ha revelat que ha baixat la temperatura de cocció i així n'ha allargat el temps al forn. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat.
4: Trescat Info.
5: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
2: Obrim l'aula per parlar d'avaluació. Visitem l'escola Montnegre, la Batllòria, Sant Celoni, el Vallès Oriental, per conèixer el projecte Com la veig, que funciona des de fa 5 anys. Una proposta on són els alumnes els que avaluen els mestres. L'objectiu de tot plegat és normalitzar l'avaluació, acceptar la crítica constructiva i reflexionar sobre el funcionament de l'escola.
6: Buscàvem sentir la veu de l'alumnat, no? Que és una part que ja ens demanava el departament, i era veure com podíem fer que ells també diguessin la seva sobre nosaltres. Estem tot l'any avaluant-los a ells, però nosaltres també ens hem d'avaluar i hem de veure quines coses podem millorar.
2: És la Laura Navarro i és la cap d'estudis de l'escola. L'objectiu de l'avaluació és saber com se senten els alumnes a classe i què els transmeten als mestres. Hi participen els estudiants més grans, els de quart a sisè de primària. N'hem parlat amb la Lucía, la Ivet, en Carlos, en Máximo, l'Enrique i la Valeria.
7: Ens pregunten com si tu entens les classes d'aquell professor o professora, si s'entén quan parla, si són divertides o entretingudes.
8: Com et sents amb ells?
9: Si estem bé a l'escola, si ens sentim bé amb els professors o professores.
2: Per l'escola, els alumnes acullen bé la proposta, encara que també els descol·loca.
6: Es posen nerviosos perquè no estan acostumats a avaluar a l'adult. Entre ells i elles sí que ho fan, i a ells i elles mateixes, però a l'adult és com, uau!
2: Sobretot si és la primera vegada.
10: Jo també estava una mica nerviosa i no sabia com avaluar-los per falta de costum.
11: Una mica raro perquè nosaltres sempre ho fèiem al revés.
7: La primera vegada va ser com què he de fer, he d'avaluar els professors. I, ja després, amb el pas del temps, ja em vaig acostumar i vaig prestar més atenció als professors a veure què podien millorar.
2: L'avaluació és anònima i això també ajuda els alumnes a deixar-se anar, encara que, de vegades, els detalls els delaten.
6: Ens hem trobat, potser, amb algun exemple molt concret de l'espineta clavada. D'aquest dia em vas dir això i ara ho faig constar aquí. Però comentaris fora de lloc, potser algun dia, algun una miqueta més puxadet, sí, però la norma no.
2: Els alumnes no coneixen els resultats de l'enquesta. La direcció només en fa retorn als mestres i els serveix com un element més a l'hora de fer balanç del curs i, bàsicament, confirmen coses que ja saben.
6: Que ja és la pròpia mestra que, quan veu el resultat, diu: ui, sí, això ho faig molt, o parlo molt ràpid, o és que començo a explicar i me'n vaig per les branques. I ja és molt procés d'autoreflexió del propi equip de mestres. Mm-hmm.
2: I sovint, a partir d'aquesta avaluació, els alumnes noten el canvi.
12: La nostra mestra al principi no s'entenia molt bé ni els exemples eren tan entenedors com ara. Ara ha canviat molt, posa més exemples i està tot millor.
13: A classes d'anglès teníem una altra mestra que no tenia tanta paciència i cridava més. I llavors, quan vam fer allò de avaluar, ho va veure i llavors va començar a tindre més paciència i no sé com s'ho va fer, però va ser més calmada i va tindre més paciència.
2: L'enquesta també pregunta als alumnes per la seva experiència als diferents espais, com el pati, i això també permet detectar si un alumne se sent sol.
6: Tot i ser anònim, comentaris així, ja dius, mira, deu ser aquesta persona o deu ser aquesta, i ja ho lligues amb aspectes que has anat treballant o has anat veient. Però, clar, evidentment, són informacions que d'una altra manera potser no ens haguessin trobat, així sí, i ens permet fer un treball a partir d'aquí d'ell. Què està passant? Tenim aquesta persona que no està a gust, que està dient que no té amics, doncs què podem fer?
2: Tot sumat aconsegueix que avaluar sigui una pràctica normalitzada i que els alumnes perdin la por a equivocar-se.
12: Aquest projecte ens serveix perquè, igual que nosaltres aprenem dels nostres tutors, també ells aprenen de nosaltres.
2: Un projecte que dona veu i protagonisme als alumnes i ajuda a reflexionar els mestres i millorar la convivència a l'escola. Amb ells, tanquem l'aula.
5: Aula oberta.
0: Informació esportiva fins a les 9 a 3cat Info.
4: Esports.
0: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
14: Bona tarda, Joan. Ara comentarem quatre partits que ara mateix estem pendents, estan en joc. Per començar, en futbol, a la Lliga de les Nacions de la UEFA, s'està jugant un partit de la quarta jornada entre Croàcia i Espanya. Des de 3:15 del vespre, Split, ara mateix el marcador és d'empat a 0. Una selecció espanyola que ha sortit amb 5 jugadors del Barça a l'11 titular: Pau Cubarsí, Pedri, Rodri, Dani Olmo i Lamine Yamal, acompanyats d'Unai Simón a la porteria. Cubarsí està acompanyat de Marc Pubill, Laporta i Cucurella en defensa. Pedri, Rodri i Dani Olmo formen al mig del camp del combinat espanyol, i Lamine Yamal a la davantera amb Mikel Oyarzabal i Àlex Baena. També tenim en joc dos partits destacats, són l'Anglaterra-República Txeca. Empat a 0 el marcador, Anthony Gordon del Barça ha començat el partit a la banqueta, i l'Escòcia-Eslovènia amb l'espanyol, jugador de l'Espanyol, Derkusic, a la convocatòria de la selecció eslovena.
4: 3CAT Info.
14: Pel que fa al bàsquet, tenim en joc un doble debut català a Europa. Un d'ells és el del FIAC Girona, que a Fontejau està rebent el Dinamo de Bucarest i que està seguint a Xevi Soler. Xevi, bona tarda.
15: Bona tarda, aquest és històric perquè és el primer partit europeu pel club en aquesta seva refundació, recordem, no té res a veure amb el que era abans el Balbi Girona i la Casba. I jugar a la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, un rival que a priori ha de ser inferior que els gironins, però ara mateix el partit està més que igualat, 55 a 54, guanya d'un l'equip gironí, i encara té un tir lliure al Dinamo per empatar el partit, que l'empat a 55 en un dia on no ha vingut molta gent a Fontejau. 40 minuts abans del partit s'ha rebut un alert aquí a Girona, i per tant segur que molta gent ha fet marxa enrere en la seva intenció de venir aquí en aquest pavelló. Ara falten 5:21 pel final del tercer quart, els tres lliures anotats per l'equip romanès, que es situa per davant el marcador. Bàsquet Girona 55, Dinamo de Bucarest 56.
14: Gràcies, Xevi. I també està debutant la Sisa Joventut, en el seu cas, a la Champions League, a la fase de grups. L'Olímpic de Badalona demana al Hertz Lilla Israelià des de 9:15. Ara mateix la penya està perdent de 2 punts, 21 a 23, quan es porten disputats ja 3 minuts del segon quart. Aquests dos enfrontaments, el bàsquet Girona Dinamo de Bucarest i el Joventut Hertz Lilla, els podeu veure pel canal Esport 3. Per cert, en bàsquet, la majoria de clubs de l'Euroliga han rebutjat l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como, a Itàlia, entre ells el Futbol Club Barcelona. També hi ha partit europeu per al Fracking Granollers. L'equip vallesà està rebent el Buzau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea. Al minut 11 de partit domina el Granollers per 5-2. Per cert, aquest és un partit que s'està disputant a porta tancada davant la situació climatològica i atenent, sobretot, les indicacions dels organismes oficials sobre les restriccions de mobilitat.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
14: Tornem al Barça. Frenkie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. També el Barça, però l'equip femení, Cata Coll ha deixat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós als Estats Units contra la selecció estatunidenca els dies 10 i 13 d'octubre. Ara són quatre les jugadores que marxen amb Espanya. Són Irene Paredes, Patrick Jarro, Clara Serra Jordi, Clàudia Pina, més les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. Una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció, Caroline Graham, és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació pel Mundial contra Romania. També en clau internacional, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina a la una de la matinada. La selecció albiceleste juga al Monumental de River Plate contra la selecció de Benín. En waterpolo, victòria del Sabadell per 16-17 a la primera fase de la Champions masculina a la piscina del Jadran de Montenegro. I el Mundial d'Hockey Patins al Paraguai, la selecció espanyola femenina juga aquesta matinada contra l'Argentina a la tercera jornada. Qui guanyi encapçalarà el grup A en solitari.
16: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials, llamps i trons. En aquest punt comencem un Catalunya Nit que allargarem fins a la mitjanit per fer seguiment d'aquestes pluges que a la tarda han sorprès les Terres de l'Ebre. Ara mateix el risc és alt en 11 comarques, especialment a la zona de Tarragona i de Barcelona, i poden desplaçar-se cap al nord i afectar també comarques de Girona, el Prepirineu i el Pirineu. El risc és molt alt fins passada la mitjanit, per tant, molta precaució i ràdio a la vora. Bona nit, són les 9.
4: Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
16: És una d'aquelles nits en què anem rebent imatges de diversos punts on l'aigua comença a circular pels carrers. Ha passat a Xerta, passa també a diversos punts com a Sitges, al Garraf i en altres llocs. De seguida connectarem en alguns d'aquests punts. Entrevistarem també l'alcaldessa de Granollers, una de les ciutats on darrerament més ha plogut aquests últims dies i on avui, de nou, fa poca estona, ja ha tornat a sonar un S-alert. També hi està caient molta aigua. Farem també la previsió del temps, com sempre, amb la Gemma Puig. Per tant, fins a la mitjanit, avui, ràdio de servei públic, aquí al Catalunya Nit. Després seguirà també la nostra companya, la Marta Romagosa, amb la Nit dels Ignorants.
2: I amb el permís de la pluja, avui parlarem d'ell.
17: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Carles Puigdemont ha comparegut des de Waterloo aquesta tarda després de saber que el jutge Llarena li ha retirat l'ordre de detenció a instàncies del Tribunal Constitucional i que té ja l'entrada lliure a Catalunya. Celebra la decisió i diu que és una derrota de l'Estat espanyol. Ara bé, no ha resolt la pregunta principal: quan tornarà? I és que, Paula, el jutge Llarena, que és qui ha aixecat l'ordre de detenció, com dèiem, diu que s'ho pot repensar.
18: Sí, la decisió és provisional i no suposa l'aplicació de l'amnistia total per a Puigdemont ni que se li arxivi el cas. Pablo Llarena diu molt clar que primer vol llegir la sentència del Constitucional i després confirmarà o canviarà la seva decisió. En tot cas, el Constitucional no deixa marge per endarrerir gaire més l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont.
2: L'amnistia també afecta Toni Comín i Lluís Puig, Dolors Bassa, el recurs de la qual ho ha accelerat tot, i Oriol Junqueras, que espera superar la seva inhabilitació per a la política.
19: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després, que decideixi la ciutadania.
2: De nou amb el permís de la pluja, donat que a aquesta hora hi ha 11 comarques catalanes en situació de risc alt per possibles pluges torrencials, preveiem poder parlar amb l'eurodiputat Jaume Asens, que va ser qui va aconsellar Carles Puigdemont marxar a l'exili.
16: Avui es pot dir que és el primer dia de la precampanya electoral i el govern ha tornat a aprovar els dos decrets d'habitatge que votarà en el termini d'un mes la Diputació Permanent, on no és imprescindible el vot de Junts. A efectes reals, els decrets seran aplicables un cop els publiqui el BOE. Previsiblement, això pot passar ja demà. i n'estan molt i molt pendents d'aquesta publicació les persones que estan a punt de ser desnonades, com una cinquantena de veïns de Sant Andreu a Barcelona. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Roger Santaló, que ens explicaran com estan vivint aquestes últimes hores. Roger Santaló, bona nit.
20: Hola, bona nit. Doncs en aquestes últimes hores el que estan fent els veïns és fer un sopar per compartir inquietuds i mantenir l'esperança de que aquest decret arribarà a temps i no hauran de ser desnonats demà al matí a les 8. Tot pendent del que passa a les últimes hores abans de la publicació del decret en el Butlletí Oficial de l'Estat.
16: Doncs avui és dimarts i a les 10 la nostra col·laboradora, l'economista Mar Reguan, ens aclarirà una màxima que s'ha repetit molt aquests dies quan parlem d'habitatge. Es manté la lògica? Com més oferta que demanda, més baixen els preus. Com funciona això en l'habitatge avui dia? De seguida ens ho explicarà també la Mar Reguan.
2: Per cert, que respecte a la vaga general que han anunciat Comissions Obreres i UGT per reclamar millores salarials que afavoreixin l'accés a l'habitatge, la patronal, la COE, dubta fins i tot que sigui legal. Considera que no hi ha cap conflicte laboral ni els canvis legislatius en matèria d'habitatge, diu, depenen de les empreses.
21: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
16: I avui a França... Desenes de milers d'estudiants han sortit al carrer a les principals ciutats del país. És la culminació de diversos dies de protestes en què els alumnes de secundària exigeixen més recursos per l'educació. De nou, hi ha hagut aldarulls. Ens ho explicarà des de París la Isabel Galí.
2: I la Comissió Europea estudia endarrerir el dret de vot per als països que s'integrin a la Unió Europea si no es respecten els valors fundacionals de la Unió Europea. Aquesta mesura els afectaria els primers 15 anys. Els primers de la llista d'espera són Montenegro, Albània, Ucraïna i Moldàvia. Això és el que ha dit la comissària per a l'ampliació comunitària.
1: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
16: I atenció amb aquesta història, parlarem amb l'alcalde de Cunit perquè volen que la Generalitat posi un rètol a la C32 que indiqui que l'autopista és gratuïta. I és que, tot i que fa 3 anys que no s'ha de pagar en el tram entre Cubelles i el Vendrell, cada dia tenen un volum de 30.000 vehicles que circulen per dins de Cunit i Calafell, que diuen que no caldria.
2: I en el bloc d'esports, avui, Joan Fitó, bona nit.
22: Bona nit.
2: El comiat de la selecció argentina d'una llegenda.
22: Sí, últim partit de Leo Messi amb la selecció contra Benín, comiat amb moltíssima expectativa a Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
23: Hola, què tal? Bona nit. Aquí als afores de l'estadi de River Plate, cada vegada més gran la marea albiceleste en aquest partit de comiat del capità de la selecció argentina i exjugador del Barça. Nit d'emocions a Buenos Aires.
16: Durant tot el Catalunya Nit tindrem un ull posat en el temps. Ja diem que allarguem fins a la mitjanit i ara el que fem és donar entrada aquí a la portada també a la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
24: Bona nit.
16: Quina és la previsió per les pròximes hores?
24: Doncs molt pendents d'aquests ruixats que van avançant, que ara mateix afecten sectors del Garraf, del Baix Llobregat, del Barcelonès, i ho fan amb intensitat. Per tant, molta, molta precaució perquè aniran resseguint tota la façana litoral des d'aquest sector de la costa central, però també encara a les properes hores doncs, aniran cap al Maresme, a la Selva, al Gironès, arribant a la Costa Blava. Parlem de llocs on ja ha plogut molt durant aquests dies i, per tant, molta, molta precaució i molta prudència.
2: Doncs serà aquest el missatge que anirem repetint fins les 12 de la nit. La precaució, la prudència i l'actualització de per on estiguin descarregant aquestes pluges torrencials que mantenen aquesta hora en alerta fins a 11 comarques de tot Catalunya. La punt final serà càrrec del dramaturg Xavier Albertí. És una nit de ràdio. Farem seguiment d'aquestes pluges a partir d'aquest precís moment. Catalunya Nit avui fins la mitjanit.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Avui era un d'aquells dies en què es preveien pluges locals que podien ser localment intenses, però finalment, quan aquest fenomen que ens afecta avui ha entrat pel sud del país, els aiguats han deixat fins a 40 litres en menys de mitja hora en algunes zones de les comarques del Baix Camp i el Baix Ebre, i això ha tornat a provocar nombroses incidències. Els bombers han fet un centenar de serveis i s'ha hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades dins de cotxes per l'aigua. Les alarmes als telèfons mòbils han tornat a sonar a gairebé, com dèiem, tot el litoral. Aquestes 11 comarques que ara mateix estan en alerta van des del sud del país fins al nord. En aquestes comarques del Baix Camp i del Baix Ebre se li han anat afegint el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva i també el Gironès. Oriol Pujador, bona nit.
8: Què tal, bona nit.
3: Aquest episodi que ha començat al sud, eh?
8: Sí, es va desplaçant mica a mica cap al nord. Aquestes dades que hem donat fins ara són molt provisionals, perquè hem de pensar que ara l'episodi, el gruix d'aquesta precipitació, com deia la Gemma Puig, és al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha passat ja pel Garraf, on ha descarregat també en força i, per tant, s'han d'anar actualitzant les incidències. Parlem del municipi més afectat que sapiguem fins ara és Xerta, localitat que ha quedat fins i tot incomunicada per carretera perquè s'han inundat els seus accessos. L'aigua ha fet també que es perdés la llum a diversos municipis del voltant. La majoria de rescats que han hagut de fer els bombers han estat de moment en aquesta població del Baix Ebre. David Borrell és el cap dels bombers.
9: Estem tenint més d'un centenar d'actuacions que estem atenent ara mateix. Hem tingut com a mínim 21 persones amb diferents salvaments que hem fet, algunes d'elles doncs amb situacions complicades, que estaven doncs atrapades als seus vehicles.
8: El Departament d'Interior ha enviat missatges d'alerta als telèfons mòbils a primera hora, com dèiem, a quatre comarques de la zona de l'Ebre, però uns minuts després, una hora després, s'ha ampliat aquesta alerta a la resta de comarques del litoral, resseguint des del Baix Camp, com deies, Tarragonès, Garraf, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, també la comarca de la Selva i el Gironès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica per què s'ha decidit fer l'enviament d'aquests missatges.
10: Per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs, avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera.
8: Ara fa uns minuts s'hi ha afegit encara un altre missatge d'alerta. En aquest concret l'han rebut els veïns de Granollers, molt afectat pels aiguats d'ahir, ho explicàvem, d'ahir al matí. S'ha suspès el dispositiu de voluntaris que busca aquell menor desaparegut a la capital del Vallès Oriental. De cara a demà, el que diuen les previsions és que el enruixats i que el temps ha de continuar sent inestable, però no amb la quantitat de precipitacions que poden descarregar durant aquest vespre, nit i matinada. S'espera que faci net o mínimament net amb aquesta intensitat entre les 12 i les 2 de la matinada.
16: Doncs quan són les 9 i 12 minuts, el que podem fer ara precisament és saludar l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell. Bona nit, alcaldessa.
11: Hola, molt bona nit.
16: Quina situació teniu ara mateix a la ciutat?
11: Doncs mira, ara just hem acabat aquí en el Palau Olímpic, on es va desplaçar des d'ahir al matí al centre de comandament avançat, coordinat per bombers amb tots els cossos de seguretat i emergències de la Generalitat i sumats als cossos locals de policia local i equips tècnics. I just acabat aquesta trobada hem sortit aquí a fora i comença a ploure, hi ha llamps, hi ha trons, una pluja ara mateix tranquil·la, perquè fins ara la ciutat estava tranquil·la, i el que hem treballat durant tot el dia és per preparar la ciutat per si hi havia un altre episodi de pluges intenses. Òbviament, també els veïns, doncs, hi ha fang, hi ha bancs trencats, hi ha arbres dels episodis anteriors, però el que hem estat és treballant perquè si es repetia episodi de pluges intenses, doncs la ciutat pogués sostenir-ho. Estem aquí, el missatge és el mateix que heu traslladat vosaltres i que ha traslladat la consellera, i des d'aquí també agraeixo molt especialment la feina que feu els mitjans de comunicació amb informació veraç i rigorosa, i per tant anava a traslladar exactament el mateix missatge que sonen els ciutadans i ciutadanes de Granollers, però tots els que estan rebent els diferents tipus d'alert. Molta precaució, molta prudència, molta corresponsabilitat, seguir les indicacions, seguir els canals oficials i estar informat. I calma i tranquil·litat. Òbviament, aquí a la ciutat de Granollers estem absolutament coordinats tots els cossos i anirem seguint i anirem informant en cada moment com vagi avançant o canviant aquest episodi meteorològic, en aquest sentit. I, per tant, també agrair que la corresponsabilitat de la ciutadania i la consciència que en els episodis que hem tingut anterior ha sigut i molta. I, òbviament, a tota la gent i empreses que s'ha desplaçat amb material per actuar. I ara més, doncs, tenim aquí aquest centre de comandament avançat en el que estem acabant de fer aquesta primera reunió operativa i ara també seguirem a nivell de comitè tècnic local.
16: Per tant, pel que ens diu, està plovent amb força, però no és una pluja, diguéssim, extraordinària.
11: No, està, no. Dos segons, si no ara surto i tot plegat, perquè m'he retirat una mica aquí en el Palau Olímpic. Nosaltres ja havíem avançat com a Ajuntament de Granollers i d'acord també amb les autoritats allò i amb els diversos institucions, organitzacions i en aquest cas escoles, doncs que restriccions i evitar mobilitat innecessària a les tardes, havíem tancat equipaments municipals i activitats extraescolars i suggerir que la gent fos conscient per si avançava algun episodi. Ara mateix no està plovent amb força. Aquí on estic jo, en el Palau Olímpic, està plovent i se senten trons. Però si no haguéssim viscut el que haguéssim viscut, ara mateix aquí jo no em descriuria, no, ni pluja intensa. Estem sense paraigua, en aquest sentit.
16: Aquí, evidentment, s'hi suma l'efecte psicològic de tot el que ha passat els últims dies.
11: I jo crec que no només, sinó que sí, s'hi suma un tema i sí que està venint, Per tant, en aquest sentit, fa uns 5 minuts, quan abans de connectar amb vosaltres, era molt més intens que ara. Per tant, això va canviant i llamps i trons n'hi han. Però sí que el que hi ha aquí és molta acumulació d'aigua. Les dades, 350 litres per metre quadrat en dos dies, que aproximadament no és tota l'aigua que plou en un any, però gairebé, em deien, algun dels anys. O si més no, 6, 7, 8 mesos. Per tant, amb això ha plogut 48 hores a Granollers. Per tant, els terres, les infraestructures que n'hem anat parlant, s'han vist les imatges, el tema és aquest. I a més, la situació pròpia orogràfica de la ciutat de Granollers. Per tant, per això, per aquesta acumulació de pluges excepcional, extraordinària, mai vista aquí a la ciutat i probablement a nivell meteorològic, doncs, com s'ha anat comentant els diferents especialistes. Per tant, agrair des d'aquí la comprensió de tots els ciutadans i ciutadanes i la corresponsabilitat.
16: Doncs esperem que les pròximes hores siguin més tranquil·les. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit. És l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell. Bona nit.
11: A vosaltres i moltes gràcies per la informació.
3: La veritat és que aquesta hora, quan passen 17 minuts a les 9 de la nit, són diverses les incidències que ens arriben per pluges fortes en algunes de les zones on hi ha activada aquesta alerta. Imatges que ens arriben i que esperem comentar en els pròxims minuts, per exemple, de Sitges, on hi ha hagut una forta acumulació d'aigua que ha negat a alguns carrers, 40 litres per metre quadrat enregistrats avui a Sitges en poca estona. Afectacions que afecten també ja en aquesta nit de llamps i trons pràcticament consecutius i que se senten i es veuen de manera continuada a Barcelona, per exemple, amb afectacions a l'L9 Sud del metro de la ciutat, fora de servei l'andana de l'estació de l'aeroport de la T2 en sentit a l'aeroport T1 pel temporal. Els trens no paren en aquesta andana. És una pluja que, ja ho estem dient, cau sobre mullat. És el cinquè episodi de pluges torrencials que tenim en els últims dies. És el segon que arriba pràcticament sense que els models hagin avisat d'aquesta intensitat. S'estan registrant també alguns retards en els trens que circulen pel tram de Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Són, per tant, afectacions múltiples en diferents parts del territori per aquest fenomen de pluja torrencial que ha començat a primera hora de la tarda agafant envergadura a les comarques del Baix Ebre i del Baix Camp, arribant a tocar ja de Xerta, i tenim un equip, una unitat mòbil amb l'Albert Cots i en Jordi Barranca al capdavant. Jordi, bona nit. Quina és la situació? On sou i quina és la situació ara mateix?
5: Hola, Agnès, molt bona nit. Mira, nosaltres estem aquí en una gasolinera de la C12, diguem-ne, baixant a l'altura de Benifallet, en direcció Xerta. Ens hem aturat aquí perquè ara, diguem-ne, on hem trobat cobertura, sobretot derivat d'aquestes inclemències meteorològiques, han agreujat un problema que en aquesta zona ja és bastant freqüent, que és la pèrdua de cobertura. Com bé dèieu, Xerta, aquí a la comarca del Baix Ebre, sens dubte, és el poble més afectat. Aquí ha caigut molta quantitat d'aigua en molt poca estona. Els carrers s'han convertit en autèntic rius d'aigua i la llum ha marxat, una situació que també s'ha repetit en altres municipis d'aquí de la zona, juntament també amb el servei, amb la pèrdua de la cobertura i de retruc també del servei de telefonia. De fet, entre les incidències que s'han produït durant aquesta tarda, tot això ha passat entre quarts de sis i quarts de set de la tarda. Hi ha hagut el rescat de 18 conductors que s'han quedat atrapats precisament a la sortida d'aquest municipi de Xerta, a la C12, a l'Eix de l'Ebre, i que destacava i explicava d'aquesta forma Ricard Exposito, que és el cap de la regió d'emergències dels bombers d'aquí les Terres de l'Ebre.
6: El municipi més afectat és Xerta, on hem hagut de treballar per rescatar al voltant de 18 persones, sobretot perquè les ha sorprès quan estaven circulant per la carretera C12 a l'Eix de l'Ebre, i s'han refugiat algunes d'elles a la benzinera de la pròpia població de Xerta. Ha sigut un episodi de molta intensitat en un període de temps relativament curt, una hora.
5: Com dèiem, aquest episodi, aquesta pluja tan intensa en tan poc de temps ha provocat aquests carrers plens, no?, que baixessin a l'ample, com es diu popularment, és a dir, que es convertissin en autèntics rius d'aigua, i la situació la descrivia d'aquesta forma tan gràfica l'alcalde del municipi, Roger Vinyó, en aquesta emissora.
7: Sobretot que la gent cerca de casa i que hi hagi desplaçaments. Com que no tenim electricitat, no podem fer bans oficials.
5: I com dèiem, ara el que farem, un cop acabem aquesta connexió, és continuar per aquí, per l'Eix de l'Ebre, per la C12, intentant accedir en aquest municipi, que seria l'epicentre d'aquestes pluges tan intenses en tan poc temps aquí a les Terres de l'Ebre aquesta tarda.
3: Doncs gràcies a Jordi Barranca i Albert Cots, una connexió que no ha estat fàcil de fer perquè ha afectat molt les comunicacions aquest temporal en tota aquesta zona. Gràcies i tornem a connectar aviat.
5: Fins ara.
16: I com dèiem, les pluges que han començat pel sud i que han anat pujant s'han rescatat, de fet, dos conductors més a Vandellòs i dos a Cambrils, també atrapats per l'aigua. Les precipitacions han deixat també incidències al Camp de Tarragona. Anem cap allà. Ricard Boigas, bona nit.
12: Hola, què tal? Bona nit. Sí, aquí al Camp de Tarragona, la comarca del Baix Camp, ha estat la primera en rebre l'alerta d'emergència, juntament amb la resta de les Terres de l'Ebre. Poblacions com Vinyols i Els Arcs, en Riu de Canyes i Mont-roig del Camp han registrat acumulacions d'aigua de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. I com bé destacàveu, els bombers han hagut de fer dos rescats a Cambrils i dos més a Vandellòs i l'Hospitalet. L'ACA informa de risc hidrològic comarcal al Baix Camp per meteorologia adversa, afectació a la xarxa fluvial amb possibles augments sobtats de cabal de rius. Demanen, doncs, a la població precaució en lleres, guals, a punts baixos i evitar també zones inundables. L'acumulació d'aigua ha obligat a tallar l'A7 en direcció sud durant força estona a l'altura de Miami, a l'Hospitalet de l'Infant. Cap de les 7 de la tarda, l'alerta s'ha estès també al Tarragonès i al Baix Penedès. A Tarragona ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes que, mica en mica, van trenant i es van solucionant. L'accés a la plaça llarga de la Rabassada, per exemple, i l'anomenada rotonda dels Conills del barri de Sant Pere i Sant Pau, la Rambla de Ponent, a Països Catalans i també la Nacional 340 a l'altura del barri d'Icomar, i el polígon Francolí, on els bombers ja han fet diversos rescats, però aquest migdia a 6 cotxes que havien quedat atrapats just aquest migdia. Deixem destacar també que la circulació de trens està interrompuda en aquests moments entre Sant Vicenç de Calders, al Vendrell i Tarragona. Adif ha explicat cap a les 9 de la nit que la incidència està causada per la falta d'atenció a la catenària. Tècnics d'Adif estan ara treballant per resoldre aquesta incidència, i Rodalies ha explicat que estan gestionant un servei alternatiu per carretera pels trens de les línies R14, R15, R16 i R17.
16: Doncs aquesta és la situació a Tarragona. Qualsevol novetat, ja ho saps, Ricard, línies obertes amb el Catalunya Nit, que avui estarem aquí pendents del temporal fins a altes hores. Gràcies, bona nit.
12: Bona nit.
3: Podem afegir a aquesta hora que aquella circulació amb retard que ens deien a la línia entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, doncs ara ja ha quedat del tot interrompuda a causa d'una incidència provocada per les condicions meteorològiques adverses. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera per als trens de les línies R14, R15, R16 i R17. És un pas, és un front que avança ara per ara de sud a nord. Recordem que hi ha una onzena de comarques amb l'alerta vermella activada i, per tant, s'estan produint algunes afectacions pràcticament de manera simultània. Atenem també els bombers, que expliquen que estan atenent alguns avisos per emergència i, concretament, de 6 de la tarda a 9 de la nit han rebut 188 avisos relacionats amb aquest nou episodi de pluges que ha començat a les Terres de l'Ebre i que evoluciona cap al nord i l'oest per regions. Han estat a Girona, 11 a Lleida, 28 a la regió metropolitana nord i a la regió metropolitana sud, unes 23 a Tarragona, 78 i a les Terres de l'Ebre, 46. És un front que, com deia, més actiu, que es mou a aquesta hora. Protecció Civil ha advertit que les pluges fortes, potencialment torrencials, poden allargar-se fins a la mitjanit. Entre la mitjanit i les dues es preveu que aquest front hagi sortit cap a mar en el nord-est del país. A Catalunya Nit, en directe fins la mitjanit, donant cobertura a les incidències que vagin apareixent.
16: I segurament, ens ho comentava l'alcaldessa de Granollers, les pluges d'avui, que són molt importants, no serien el mateix si no haguéssim tingut els precedents del que ha passat aquests últims dies, des del cap de setmana, ahir mateix. De fet, els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, estan generant ja por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a aquesta emissora Núria Casanovas, que és psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
0: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
16: També remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic. Nosaltres aquí el que hi aportem és informació, és a dir, no volem espantar ningú, però sí explicar què és el que està passant a cada lloc.
3: Doncs 4 minutets i arribarem a 2:15 de 10 de la nit. L'alerta vermella, Protecció Civil l'ha llançat sobre 11 comarques, la immensa majoria del litoral, alguna també del prelitoral, però resulta que també està plovent amb una certa intensitat en altres punts del país. Connectem amb Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
13: Bona nit.
3: Quina situació teniu?
13: Doncs aquí el temporal ha arribat sobre les 7 de la tarda, ha deixat doncs acumulacions de pluja. Les incidències han estat menors que en altres zones de Catalunya. Per exemple, bombers han rebut fins a 11 avisos, sobretot per baixos inundats, però el més destacat aquí ha estat l'aterratge d'emergència que han hagut de fer al voltant de les 8 de la tarda dos helicòpters en un camp proper a l'aeroport d'Alguaire perquè la tempesta no els ha permès aterrar a la pista del mateix aeroport. Els dos pilots de les naus, unes naus que no eren de serveis d'emergència, per tant podem entendre que eren privades, doncs els dos pilots han resultat il·lesos i tot plegat ha quedat en un ensurt, tampoc portaven passatgers, per tant, doncs això, un petit ensurt a l'aeroport d'Alguaire.
3: Doncs ha quedat així realment. Ara mateix doncs, la pluja afecta bona part del país, però amb diversa intensitat. Això també és important recalcar-ho. Aquesta alerta vermella doncs, afecta la zona del litoral, però hi ha molta altra part del territori de Catalunya afectat ara o en els pròxims minuts per diferents graus d'intensitat de pluja. És un fenomen que avança cap al nord i que, segons han advertit les autoritats, hem sentit a les 8, com en parlava la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre la mitjanit i les 2 de la matinada es preveu que aquest fenomen hagi passat de llarg ja de Catalunya.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Poc més d'un minut i arribarem a 2:15. L'altra notícia important de la jornada és, sens dubte, la velocitat que ha anat prenent el curs de l'amnistia amb la rapidesa amb què Llarena ha acabat actuant. L'expresident Carles Puigdemont ha celebrat aquesta tarda la sentència del Tribunal Constitucional. Puigdemont creu que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
14: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
16: Això és el que deia Puigdemont fa una estona en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo a les 6 de la tarda, on ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida d'aquesta intervenció a Waterloo, el Bruno Forte a Miras. Bruno, bona nit.
15: Hola, bona nit, Manel. Puigdemont pretén que el seu retorn a Catalunya vagi més enllà de les cicles del seu partit de Junts i que interpel·li el conjunt dels catalans.
14: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
15: I ha refredat l'opció d'un retorn immediat, tot i que ja no pesi cap ordre de detenció sobre Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, vol que l'expresident torni a Catalunya quan tingui aplicada l'amnistia de forma definitiva. I perquè això passi, era imprescindible que avui el Tribunal Constitucional avalés aquesta llei. Puigdemont admet que ha rebut la notícia amb emoció, però deixa clar que el conflicte polític amb l'Estat continua obert.
14: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
15: També ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez. Li ha retret les seves paraules del 2019, quan Sánchez va prometre portar Puigdemont a Espanya perquè fos jutjat, i ha criticat el relat del Partit Socialista sobre l'amnistia.
14: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
15: En aquesta compareixença a la Casa de la República, Puigdemont ha estat acompanyat dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que també són a l'exili.
3: Gràcies, Bruno, per aquesta connexió en directe, crònica en directe des de Brussel·les. La veritat és que, pendents de quan i com serà aquest retorn de Carles Puigdemont, el cert és que el camí l'ha obert aquest matí al Constitucional amb una resolució que ja es preveia i que ha derivat en l'aixecament de l'ordre de detenció del Suprem contra l'expresident. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
17: Hola, bona nit.
3: Posem-hi una mica de context. Com ha anat el matí? Com s'ha precipitat la decisió de l'alt tribunal?
17: Doncs la clau de tot l'ha tingut la sentència del Constitucional. És la primera que avala l'amnistia total per als líders del procés, també per la malversació. S'ha aprovat poc abans del migdia i només 3/4 d'hora després, el jutge Pablo Llarena, per sorpresa i més ràpid del que tothom s'havia imaginat, ha reaccionat i ha retirat l'ordre de detenció a Puigdemont, però també a Toni Comín i a Lluís Puig. Se'ls permet tornar en llibertat a Catalunya, però encara no se'ls amnistia del tot, perquè Llarena vol esperar a llegir la sentència del Constitucional, previsiblement la rebrà demà al matí, i després haurà de decidir si es fa enrere, deixa per escrit que s'ho pot repensar, o si confirma la decisió i ordena, per tant, arxivar per sempre el cas de Carles Puigdemont 9 anys més tard del procés i 2 anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia.
3: I la resta dels líders del procés, Paula, quan se'ls amnistiarà? Què passa amb el futur d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i també Jordi Turull?
17: Tots ells estan inhabilitats, però no depenen del jutge Llarena, depenen del tribunal que els va jutjar, entre ells del jutge Manuel Marchena, que ja es prepara per aplicar l'amnistia. De moment no ha fet cap pas, però el faran a partir de demà quan rebin la sentència del Constitucional. Quan se'ls amnistii, deixaran d'estar inhabilitats, és a dir, es podran presentar a unes eleccions o ocupar càrrecs públics, i segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, això hauria de ser immediat.
18: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies,
1: o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
17: I ha de ser imminent perquè el Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent i preferent l'amnistia a tots els líders del procés i el Suprem ho ha d'acatar.
3: I com de clars i contundents són els arguments del Constitucional? Deixen molt mal lloc els jutges del Suprem per haver-se negat a aplicar l'amnistia, oi?
17: El Constitucional esmena la plana al Suprem de dalt a baix. La sentència és molt contundent i els acusa d'haver fet interpretacions recargolades, exagerades i de poc sentit comú per negar l'amnistia pel delicte de malversació fins ara. Avui s'ha resolt només el cas de Dolors Bassa, però la decisió del Constitucional té efecte sobre la resta de dirigents polítics. L'aval a l'amnistia ha tornat a dividir el Constitucional amb 7 vots a favor dels magistrats progressistes i 5 en contra dels conservadors. Aquests han fet un vot contrari a la sentència, on reconeixen, però, que el Suprem no té cap marge per anar davant la justícia europea per dilatar encara més el procés.
16: Gràcies, Paula. Les relacions entre el govern espanyol i Junts no passen avui pel seu millor moment. Tot i així, Pedro Sánchez ha celebrat la resolució del Constitucional sobre l'amnistia. Això sí, ha tancat la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. Àlex Giral Robert, bona nit.
18: Bona nit, sí. El president espanyol ha assegurat que no es penedeix d'haver impulsat la llei, malgrat els revesos de Junts durant la legislatura, perquè l'amnistia, diu, no es va fer pensant en ningú en concret.
19: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra, porque lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
18: Però, com deies, ha descartat trobar-se amb Puigdemont ara que arrenca la precampanya.
19: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
16: En canvi, el govern de Salvador Illa ja planteja una recepció de Puigdemont a Palau. En quines circumstàncies, Àlex?
18: Doncs les mateixes amb què el president ja ha rebut antics caps de l'executiu. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
20: La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
18: I és que el govern també ha aplaudit la sentència del TC sobre l'amnistia.
16: Hem escoltat les reaccions dels governs. Quines altres de polítiques hi ha hagut sobre la taula avui?
18: Destaca un parell, d'una banda la del PP, que espera que l'amnistia passi factura a Sánchez el 29 de novembre. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
21: El fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía. Termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
18: I de l'altra, la Dada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, ha avisat que Puigdemont tindrà difícil, diu, anar pel carrer pel rebuig de Junts als decrets de l'habitatge.
25: Celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada per dos decrets que ha tombat Junts.
18: Declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: Doncs bé, tot i que l'impacte de l'amnistia recau sobretot en la figura de tot un expresident, com Carles Puigdemont, el cert és que el que avui han fet el TC i el jutge Llarena afecta altres dirigents de l'1 d'octubre, com Toni Comín, també Lluís Puig, ja ho dèiem, Dolors Bassa, que de fet el seu recurs és el que ho ha desbloquejat tot, i Oriol Junqueras també. En aquest nou escenari se li hauria d'aixecar la inhabilitació per a l'activitat política i això, Alba Barbosa, bona nit.
26: Bona nit.
3: Això li permetria presentar-se a les eleccions catalanes. Què n'ha dit Oriol Junqueras?
26: Doncs el líder dels republicans creu que aquesta sentència és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però el que va ser vicepresident del govern de l'1 d'octubre avisa també que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
27: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
26: Els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebren la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
28: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs, em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
29: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
26: Ha estat el recurs d'empara de Bassa el primer que ha resolt el Constitucional i a partir del qual ara es fixa la doctrina que haurà d'acatar el Suprem.
16: Passen 8 minuts de 9:45. Es pot dir que a Pedro Sánchez li ha sortit bé la jugada. 4 dies després que el Partit Popular, Vox i Junts tombessin els dos decrets d'habitatge, finalment en podrà tirar endavant un, el que inclou el gruix de les mesures. El PNB ja ha anunciat el seu suport a la Diputació Permanent del Congrés, on les majories són diferents i junts no és decisiu. Tornem a Madrid, ara amb Dani Sainz de Aja. Bona nit.
2: Bona nit. Amb la dissolució del Congrés, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria i qui té la clau a l'òrgan que es reuneix fora del període de sessions és el PNB. La seva portaveu, Maribel Vaquero, ha confirmat que aprovaran un dels dos decrets i deixaran caure el que impulsava els lloguers indefinits.
6: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas des d'una visió integral.
2: Els nacionalistes bascos creuen que amb els nous retocs aprovats al Consell de Ministres, el decret dona més garanties als petits propietaris. El text manté mesures com la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions, però inclou novetats com l'ampliació de les restriccions dels fons voltor als propietaris de 10 o més habitatges o préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir el mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament.

0: que ha fet enviar és alerta fins a 11 comarques del litoral i prelitoral català. Tenim inundacions aquest vespre a Sitges, per exemple, una de les comarques afectades era el Garraf, on fins ara han caigut més de 40 litres per metre quadrat. Hi ha, com diem, més d'una desena de comarques afectades per aquestes pluges torrencials. Podem saludar a aquesta hora en Dani Ramírez, company meteoròleg de 3CAT, de TV3 i Catalunya Ràdio. Dani, bona nit.
1: Bona nit,
0: Pilar. I bon coneixedor de tota la zona del Garraf. Estem veient imatges de carrers inundats impressionants.
1: Sí, sí, sí. Hem viscut una tempesta molt sobtada cap a 7:45. S'ha format de cop i volta dins del mar, davant de Vilanova, Cubelles, Cunit, i de cop i volta, jo crec que eren gairebé 7:45, una mica abans, 3-5 minuts abans, ha començat a pillar-nos per tot arreu. Al mar, a la muntanya, hem quedat envoltats de llamps, ha començat a ploure amb molta intensitat, han caigut 26 litres en 25 minuts, i ara ja en portem 57. Això a la zona nord de Sitges, però al centre de Sitges porten ja pràcticament 70 litres, al port d'Aigua Dols 57, amb una intensitat, la intensitat màxima vol dir que si hagués durat una hora, donaria aquest resultat. Doncs de 131 litres. La intensitat màxima ha estat de 131 litres per hora, que és molt, sí. I tota aquesta tempesta ha anat també cap a les botigues de Sitges, amb uns 60 litres, evidentment allà estarà inundat, entre Castelldefels i Sitges. La tempesta ja arriba a Barcelona, potser no tanta quantitat de pluja, 20-30 litres, molta llampegada, Gavà, Sant Boi, impressionant la llampegada, i anirà viatjant la propera hora cap al Baix Maresme, de Mataró cap avall. Crec que no tanta pluja, potser això, 30 litres, però clar, el que hem viscut aquí ha estat una tempesta, sobretot ha impressionat la intensitat, la llampegada, ha sigut incessant, i sobretot, ha sigut molt sobtada, ningú s'ho esperava, com aquell que diu, tot i que hem rebut aquesta alert potser mitja hora abans.
0: Però Dani, ha tornat a passar això com ahir al matí, que els models, cap dels models amb els que treballeu, els meteoròlegs, els serveis d'emergència, etc., donaven aquesta intensitat de pluja per aquest vespre?
1: No, avui els ruixats estan contemplats a partir d'això, de les 9 de la vespre, potser ha començat una miqueta abans, de fet, cap a les 6, 4:15, ha descarregat amb molta intensitat al sud de Catalunya, Baix Ebre, Montsià, sobretot la zona una mica més al nord de Tortosa, el Reguers, més de 100 litres, a Xerta, una inundació impressionant. La gent ja diu que no ho havíem vist mai, això a vegades s'ha de posar entre cometes, però estem parlant d'això, de 2-3 litres per minut, que això és una bestiesa, i evidentment l'aigua llisca cap a tots els torrents. I com hem vist a la zona de Sitges, els carrers baixaven com rius, especialment doncs, les rieres típiques d'aquí, Bassa Rodona, Fendo Park, que va per a Sant Sebastià, ha arrossegat alguna moto, hi ha hagut dificultats de circular, esperem que no hi hagi cap altre dany col·lateral, però ha estat una tempesta, jo diria que el que més ens ha cridat l'atenció, molt de cop i volta, molt sobtada, tot i que, insisteixo, mitja horeta, 40 minuts abans, hem rebut les alert i el Garraf estava dins d'aquesta alerta tan important.
0: Doncs és interessant el que ens expliques. Ha agafat una forta intensitat aquests aiguats, tal i com ens havien avisat en alguns punts, i Sitges n'és un clar exemple amb les imatges que ens arriben i el relat que tu ens n'estàs fent. Dèiem que la situació és que cap a mitjanit, les 2 de la matinada, deien com a molt Protecció Civil, que aquest fenomen doncs, ja hauria passat de llarg de Catalunya, eh?
1: Sí, fins allà a mitjanit, 1-2 de la matinada, tot això s'acabaria, però hem d'estar molt pendents la propera hora a la costa, ja dic, de Barcelona, Maresme, també Pirineu, prelitoral de Barcelona i Girona, perquè tot això va pujant cap a Girona. Jo penso que no faria tan fort com ha estat a la zona del Baix Ebre, Baix Camp, la zona de Cambrils també molt inundada, Tarragonès, el Garraf, com dèiem, Baix Llobregat, no tant, però, clar, pot ser mal, perquè cauen 20-30 litres, ja està tot tan xop. Portem en 5-6 dies 200-300 litres per metre quadrat, això és una bestiesa. Hauríem d'anar al 1987 per trobar un temporal com aquest, tan bèstia. I la veritat és que a partir de les 12-2 de la matinada tot anirà de baixa, per exemple, aquí el Garraf ara ja ha saturat la tempesta, han sigut com 2 tempestes encadenades, que en una hora i mitja han donat aquests 50-70 litres amb molta, molta intensitat.
0: Gràcies, Dani. Dani Ramírez, que vagi bé.
1: Una abraçada.

0: That's exacte.
1: Fins ara.
2: Arribem a 3:15, tenim un altre punt de connexions. Deia el Dani Ramírez que del Garraf s'havien desplaçat aquestes pluges tan intenses una mica més cap al nord, cap a Barcelona. Doncs bé, tenim una unitat mòbil amb el Xavi Cussó i el Roger Santaló a Sant Andreu. Ara explicarem el motiu pel qual també heu vingut aquí, però abans, Roger, no sé si us està plovent fort aquí.
3: Doncs bé, doncs bona nit. Ha baixat la intensitat de la pluja perquè quan hem arribat aquí a Sant Andreu pels vols de les 9 de la nit, doncs estava caient un ruixat fort i de fet ens ha obligat a canviar una mica els plans. Ara mateix amb en Xavi Cussó estem a dins de la unitat mòbil perquè hem vingut fins a Sant Andreu per assistir en el sopar veïnal que es fa en el carrer Llenguadoc número 74 del barri, que feien els veïns per evitar per passar junts les últimes hores abans del desnonament que està previst per demà al matí. I clar, i aquí al barri estan tots pendents de veure bé què passa amb aquests decrets que en principi han d'entrar en vigor, aquest decret de Pedro Sánchez per evitar el desnonament del bloc.
2: Clar, perquè Roger, ara ho dèiem, els decrets que salvarà amb aquesta diputació permanent el govern de Pedro Sánchez després que el PNB hagi anunciat que també hi donaria suport, el primer dels decrets com a mínim tirarà endavant, però entrarà en vigor tan aviat com es publiquin al BOE. Això no sabem exactament quan passarà i mentrestant hi ha famílies que estan pendents de si entren en vigor o no, perquè d'això els pot dependre que els acabin desnonant. Vosaltres esteu aquí a Sant Andreu perquè hi ha un cas d'aquest que afecta a 50 veïns.
3: Sí, exacte, i de fet a dins de la unitat mòbil ens acompanya ara mateix, parlarem amb una de les veïnes, que és la Hanna. Hanna, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona tarda.
3: Primer de tot, no sé com es viuen aquestes últimes hores abans de que hi hagi una data fixada per un desnonament, que en principi ha de ser demà a les 8. Com es viuen personalment?
4: Doncs mal, o sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
3: Per tant, s'està a l'espera de que es publiqui això en el BOE, però no sabem ben bé si arribarà a temps o no. Quanta gent hi ha afectada?
4: Som 50 persones, entre això tenim una senyora de 76 anys, uns 10 menors i doncs, moltes famílies en situacions molt precàries i vulnerables.
3: I en el teu cas personal, quan vas començar a viure en aquest bloc?
4: Vaig començar a viure ahir fa uns 4 o 5 anys, sí.
3: Fa 4 o 5 anys vas entrar-hi precisament perquè aquest bloc, no ho hem explicat, és propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, el que vindria a ser un fons, un gran tenidor. També ens acompanya la Lara del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, que forma part de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Bona nit, Lara.
5: Hola, bona nit.
3: Què hi ha al darrere, què composa aquest bloc i què vol fer la propietat amb aquest bloc?
5: Doncs demà volen desallotjar tot l'edifici. De fet, la propietat anterior, que era Real Estate Seguros, el que estava fent era fer fora a totes les llogateres, que moltes eren persones grans, i llavors des del moviment per l'habitatge, diguéssim que es van alliberar aquests pisos on, com han explicat, ara hi viuen més de 50 persones.
3: I vosaltres què n'espereu de la política? Espereu que aquests decrets arribin a temps a ser publicats al Butlletí Oficial de l'Estat?
5: Nosaltres el que pensem és que Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
3: Per cert, clar, parla la Lara dels 8 anys, però Hanna, no sé com has viscut tu les últimes setmanes, dius que les últimes hores es viuen malament, però és que en aquestes dues últimes setmanes, des de que el cas de Mari Carmen va aparèixer a la llum, deveu haver viscut de tot vosaltres.
4: Sí, totalment. O sigui, va haver una muntanya russa total. O sigui, hi havia l'esperança de, potser amb el decret de Mari Carmen es podria pagar el desnonament, com es van pagar uns altres la setmana passada, però després va caure i està sent molt muntanya russa, la veritat.
3: En el teu cas, que estàs visquent en aquest bloc des de fa 4 anys, tu hi vas entrar ocupant per defensar els drets de l'habitatge. Ja hi havia aquesta situació de que hi havia una propietat que volia fer fora. Tu hi ets a dins com a activista.
4: Sí, i el projecte em semblava molt maco, perquè és un conjunt de persones. Són persones migrades, són persones doncs, famílies, persones d'aquí, i em semblava un projecte molt maco.
3: Però enteneu, en aquests moments hi ha una veïna que sí que està llogant el seu habitatge. Enteneu que la situació podria canviar radicalment. No sé si heu pogut parlar mai amb la propietat per mirar d'arribar a algun acord, perquè tot es tractaria de com es fa negoci al respecte de l'habitatge.
5: Nosaltres el que li demanem a la propietat és que faci un lloguer social per totes les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. I la resposta de la propietat és desallotjar i a sobre, ajuntar tots els procediments judicials i amb una mateixa data desallotjar 18 pisos. Aquesta és la resposta de la propietat, que només pensa en especular.
3: Demà matí està previst aquest desnonament a les 8 del matí. Què espereu que passi?
4: Doncs jo espero que es pagui, òbviament, i ens podem quedar a les nostres cases, la nostra allà, no? I que, doncs, que aconseguim l'alquiler social per les famílies.
3: De totes maneres, hi ha prevista una manifestació del sindicat de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya aquí en el carrer Llenguadoc número 74 per mirar d'aturar aquest desnonament i impedir que es faci aquesta execució de la sentència judicial. En aquests moments continua el sopar que, com bé deia en Manel, ha hagut de canviar de lloc perquè amb el temporal que feia a Barcelona no han pogut fer aquest sopar al mig del carrer per fer comunitat davant d'aquestes últimes hores abans d'aquest llançament.
2: Hores d'angoixa sota la pluja. Gràcies a Xavi Cussó i Roger Santaló per aquesta connexió. Bona nit.
3: Bona nit.
2: Avui podríem dir que estem en primer dia de precampanya electoral per al 29N i el PP ha volgut marcar també la seva estratègia d'intentar desactivar l'habitatge com a tema estrella de Pedro Sánchez. Ha mogut fitxa als jutjats en el cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. I sembra dubtes també sobre les garanties del vot per correu coincidint amb el primer dia que ja es pot demanar votar per correu. Txell Vallespí, bona nit.
0: Bona nit, Manel.
2: A veure, el PP tibarà tant com pugui d'entrada la corda de la corrupció per atacar Sánchez.
0: Exactament, és que ja es veu a venir que serà una constant d'aquí al 29 de novembre. Avui, de fet, en aquesta arrencada que deies de la precampanya electoral, els de Feijó han demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com investigat en el cas Leire per prevaricació, també per tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació també de diners públics. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz, el jutge de l'Audiència Nacional, ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez. En el seu escrit, el PP remarca que el PSOE va promoure una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'organització Santos Cerdán, des de la seu central mateix del carrer Ferraz, per desactivar causes judicials i assenyala més que el PSOE va posar a disposició de la trama tots els mitjans operatius i financers.
2: Per tant, tenim per una banda la corrupció i el que comença també a intentar estendre és aquesta ombra del dubte sobre el vot per correu. Les eleccions són d'aquí pocs dies, 29 de novembre, i votar per correu és tot un procés. A partir d'avui es pot sol·licitar aquest vot per correu i el PP hi veu risc de tupinada.
0: Això és el que diuen veus importants del partit. Per exemple, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que ha qüestionat les garanties d'aquest mètode electoral i poc després s'hi ha afegit el president de l'Aragó, Jorge Azcón.
1: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
6: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Com ells, l'expresident espanyol José María Aznar, també la portavoz del PP al Congrés, Esther Muñoz, que consideren que hi ha possibilitat de frau en aquesta votació per correu de cara al 29N. Però, atenció, perquè la direcció del partit se'n desmarca i en declaracions a Onda Cero, el portaveu Borja Semper diu això.
7: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Tribunal Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. El Tribunal, Manel, ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, recordem, els magistrats van donar la raó llavors a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica.
2: Per tant, d'aquí dos dies hauríem de sortir de dubtes sobre què passa, perquè, com dèiem, s'acosta el dia de les eleccions. Gràcies, Txell.
0: Bona nit.
8: Doncs bé, encara en recollint la crònica política del dia d'avui i en la línia de l'estratègia que està fent el Partit Popular en aquest ja primer dia de precampanya, sentim quina és l'opinió sobre el paper que hi vol jugar José María Aznar, el nostre col·laborador Jordi Amat.
9: Han passat 24 hores des que el vaig escoltar en directe per primera vegada i la veritat és que encara estic en xoc. L'expresident José María Aznar, probablement la figura més important de la dreta espanyola de l'última meitat de segle, ahir tancava la primera jornada d'una trobada polèmica que celebra a Sevilla. El diàleg havia de ser sobre si és bo oblidar o recordar la Guerra Civil espanyola. És a dir, havia de parlar del passat i de la memòria. Però Aznar no va desaprofitar l'oportunitat i, assegut davant d'un nombrosíssim públic còmplice, molt còmplice, va parlar de l'avançament electoral i també ho va plantejar en termes històrics. Va dir que cap elecció de la democràcia era tan important com la que se celebrarà el 29 de novembre i ho va justificar dient que la democràcia estava en risc. Jo l'escoltava i flipava, però el públic es sentia i li donava la raó. Va dir que l'estat de dret, la unitat d'Espanya i la monarquia estaven en risc i a mi em semblava precisament un discurs tan agònic com els de 1936. I finalment, clar, li van preguntar si vindria la república en el cas que tornés a governar Pedro Sánchez i va dir que sí, que sens dubte. Aleshores vaig veure claríssim que Aznar, buscant el vot de Vox pel Partit Popular parlant de la pàtria amenaçada, estava situant la campanya exactament en el marc que necessita Sánchez per tenir alguna opció de mantenir la presidència.
10: Catalunya nit.
11: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Què pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
12: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
12: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
13: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
12: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
12: Som 3CAT. Tengo...

0: És aquell moment en què cedim el control de les cançons a la nostra meteoròloga, Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit. Doncs, mira, he escollit aquesta cançó de Lia, que es diu Alerta, perquè hem estat alerta, hem tenim aquest perill i aquestes pluges que continuen sent molt intenses. Per tant, aquestes properes hores, molt i molt pendents, fins la matinada d'aquests ruixats que han anat descarregant, en alguns casos de forma torrencial, i que ho poden continuar fent. Per tant, durant la matinada, encara en tot aquest tram de la façana litoral, des de la costa central, ben bé, fins la costa Brava, i per tant, molta, molta precaució, perquè aquestes pluges poden ser intenses. A més, doncs, acaben plovent en aquests llocs on ja portem uns quants dies amb molta precipitació, tot està molt moll, i per tant aquesta poca absorció que tindrà, i per tant precaució. Ho repetim una vegada més: rius, rieres, barrancs, no acostar-s'hi, també en unes hores d'un temps complicat. Demà, altre cop, el temps serà més estable al matí, tornarem a tenir doncs un matí de boires, d'humitat, una mica com ha passat avui, amb unes temperatures un pèl més baixes, i a la tarda hi tornaran a haver ruixats, no tan intensos com avui, però repetiran cap al Pirineu, Prepirineu, i també en alguns trams de la façana litoral, amb avisos d'intensitat, però d'aquests 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, no acaba de fer net del tot, però sí que no serien els ruixats tan intensos com els que tindrem encara en les immediates hores.
0: Doncs per això és dia de servei públic, de molta ràdio, estarem fent programació especial fins a la matinada. Gràcies, Gemma, fins després. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit, són les 10 i ets al Catalunya Nit, avui amb una edició especial fins la mitjanit per donar cobertura a les afectacions per aquestes pluges torrencials que estaran travessant el país de sud a nord.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De nou pendents del temporal, pluges de nou torrencials que han sorprès a diversos municipis. A aquesta hora podem actualitzar-nos connectant amb Néstor Gómez, el nostre company meteoròleg de 3CAT Info, de TV3 i de Catalunya Ràdio. Néstor Gómez, bona nit.
1: Hola, molt bona nit, què tal?
0: Quina situació tenim ara mateix, Néstor, i cap on avança tot plegat?
1: Doncs ara mateix la pluja intensa, la que està descarregant amb més ganes, se situa sobre la ciutat de Barcelona, diríem pràcticament la meitat sud de la meitat de Barcelona, és a dir, de la meitat cap a la costa. Tot i així, les pluges són molt intenses. Estem parlant de precipitacions que superen els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Un exemple, abans d'arribar aquesta pluja a Barcelona, a Viladecans, pràcticament diríem que una quarantena de litres s'han registrat en aquests 30 minuts i ara en porten més de 50. Les precipitacions continuaran sent intenses al Barcelonès, al Penedès, sobretot també al Vallès, però sobretot a la façana costanera. Com més a prop del mar, més intensa és aquesta pluja i es dirigeix durant les immediates, diríem, minuts o hores cap a l'àrea del Maresme i es desplaçarà cap a la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Tot això durant pràcticament les properes dues hores fins als vols de mitjanit. A partir d'aleshores, les pluges ja marxaran de l'àrea de Barcelona, es concentraran cap al litoral de Girona, Costa Brava en definitiva, i cap a primera hora de la matinada, cap a la una, a les dues de la matinada, aquestes pluges ja desapareixeran, aniran mar endins per deixar-nos almenys una primera meitat de dimecres força més tranquil·la, però encara hem d'estar molt pendents d'aquestes pluges que afecten de manera directa ara mateix Barcelona, es dirigeixen cap a Badalona i el Maresme, i plou sobre mullat, amb unes precipitacions que ja, per exemple, en el cas de Cornellà, porten recollits més de 40 litres, i recordem que fa uns dies van ploure més de 150.
0: Clar, Néstor, diries que les precipitacions que tenim ara mateix, el que està passant avui o el que pugui passar en les pròximes hores, diries que és extraordinari, o el que fa que estiguem en alerta és d'on venim, del que ha passat tant el cap de setmana com les últimes hores ahir?
1: Són situacions similars, és a dir, continuarem tenint, no tenim la configuració de les pluges no és tan, diríem, marcada o tan forta com la que varen tenir dissabte o també dilluns, diumenge o dilluns, però sí que continuem parlant d'aquestes, són més petites, però tot i així, allà on descarreguen ho fan amb moltíssima intensitat, diríem que la mida d'aquestes tempestes que ara tenim ocupa pràcticament la totalitat del barcelonès, és a dir, que tenen la seva magnitud i ho fan amb molta intensitat. La part positiva és que estan avançant amb diríem amb certa rapidesa, i això permet que no descarreguin al mateix punt de manera continuada i acumuli tanta precipitació com va ser ahir el cas de Granollers, que va deixar més de 100 litres. Aquestes precipitacions van passant, però mentre passen, l'aiguat que et cau a sobre realment és molt, molt intens.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Néstor, per aquesta actualització. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Doncs bé, fa tan sols un quart d'hora, 20 minuts, que Protecció Civil ha anunciat que manté en emergència el Pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials fins la matinada. És aquest episodi que us estem explicant des de les 9 de la nit en aquest especial Catalunya Nit. De fet, continuem pendents de l'evolució, perquè és un fenomen que ha travessat el país, o que travessa el país de sud a nord. Els bombers han atès més de 180 avisos des d'aquesta tarda fins a les 9 del vespre. Les precipitacions es desplacen, com dèiem, cap al nord i descarreguen amb força per allà on passen. El municipi de Xerta, al Baix Ebre, és on l'aiguat ha provocat més incidències. S'ha hagut de rescatar una vintena de conductors que han quedat atrapats per l'aigua en un dels accessos de la ciutat. Ara ja no hi plou, però sí que el rastre de la pluja és molt evident. Podem connectar en directe amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, que ja ha arribat al municipi, amb l'Albert Cots i en Jordi Barranca. Bona nit de nou, Jordi.
3: Hola, Agnès, què tal? Bona nit.
2: Bé, què us heu trobat?
3: Doncs mira, primer de tot, a simple vista, aquesta entrada de la qual parlaves, l'entrada sud, la primera entrada que trobes venint per la C12 des de Tortosa a la capital ebrenca, per entendre'ns, el primer que trobes és una furgoneta de petites dimensions, diguem-ne, que ha quedat atrapada al voral perquè l'aigua l'ha arrossegat. Les tanques que delimiten, diguem-ne, els carrils de la carretera i que separen tant la C12, l'eix de l'Ebre, com, diguem-ne, la zona boscosa de l'entorn, se l'has endut totalment en determinats trams també se les ha endut la pluja. La imatge també del que ha passat aquí, un cop entres per aquesta entrada, et trobes la gasolinera de l'entrada de Xerta, la gasolinera que ja va ser notícia també perquè les flames a l'incendi de farà un any i tres mesos aquí a Pauls van arribar a tocar mateix de la gasolinera. Doncs bé, avui la imatge de la gasolinera està totalment impracticable, plena de fang, amb pedres arrossegades, tot l'aigua s'ha endut, s'ha emportat tot el que trobava per davant, i també tot el que dirien on habitualment es posen els vehicles per repostar benzina, per posar benzina i combustible, ara està ple d'arbres, no pas de petites dimensions, sinó són arbres de grans dimensions que han quedat arrossegats. Uns arbres que, per cert, encara tenen avui dia restes restes de crema de l'incendi que dèiem que l'any passat va afectar aquesta zona. Per tant, l'aigua ha baixat, farà unes hores aquí en aquest municipi, per on farà un any, fa poc més d'un any, van baixar les flames. Els veïns també, com bonament poden, amb escombres i amb tot tipus d'objectes que es troben per casa, fins i tot qui té tractor també està traient el tractor al carrer per retirar tota la runa, tota la sorra, tot el fang, totes les pedres que l'aigua ha arrossegat. És el cas hem pogut parlar amb dos dels veïns, el Quico i el Javi, i això és el que ens deien, que descriu bastant com s'ha viscut la situació aquesta tarda aquí.
4: Horrorós, perquè plovia molt, caia pedra, feia un vent, uns trons espectaculars, i han sortit d'aquí al magatzem i la dona diu: «Me penso que no hi ha aigua», i he sortit jo, dic: «Pues sí que n'hi ha». Em va mirar la porta de detrás, hem obert la porta, ha entrat un toll d'aigua enorme, i el color de l'aigua ha canviat de cop, a marró, i tanca la porta i ja me l'ha arrencat.
5: Mos ha començat a caure un aiguat. Vindre aquí al poble ha sigut una odissea, un poble que està 4 minuts de tardant més d'una hora. La carretera col·lapsada. He intentat anar pel canal, el canal allò, pues, claro, si l'aigua fa cap allí, allò serà intransitable. M'he anat al canal de dalt, el canal que va sec, i a pujar i a baixar en els barrancs per la carretera, o sigui, arbres tombats, tot per allí pel mig, el canal ple hasta dalt.
3: També contenidors de reciclatge, que també se'ls ha endut l'aigua. Nosaltres hem pogut accedir per l'entrada nord del municipi, venint de Benifallet. A la zona més propera, un dels barrancs que travessa aquí el poble, la zona del barranc dels Campets, hi ha encara ara mateix dos camions de bombers, també tots els veïns que estan al voltant, i des d'aquest punt sí que us podem dir que no es pot accedir en vehicle a la part més baixa del municipi, que és on se situa, per exemple, la plaça on hi ha l'Ajuntament. Per tant, Xerta, un poble aquí a la comarca del Baix Ebre que tardarà força temps, molt de temps, en recuperar la normalitat.
0: Gràcies, Jordi. Doncs si seguim el curs de la tempesta una mica més al nord, fent parada a Tarragona, Ricard Boigas, bona nit, quina és la situació aquí?
6: Doncs mira, una notícia positiva per tots els usuaris de Rodalies dels trens. La circulació de trens està restablerta entre Sant Vicenç de Calders, el Vendrell i Tarragona. Recordem que DIF ha explicat a les 9 de la nit que quedava interrompuda a causa de la falta d'atenció a la catenària. Doncs bé, fa una estona Rodalies de Catalunya ha dit que ja s'ha reprès l'activitat. Per tant, s'aixeca el servei alternatiu de carretera en els trens de la línia R14, R15, R16 i R17.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Ricard. Bona nit.
6: Bona nit.
2: Ara fa una hora i 8 minuts que us estem explicant al Catalunya Nit algunes de les afectacions que són múltiples en diferents punts del territori per aquesta pluja que va escombrant el país i que en alguns punts doncs, agafa dimensions de pluja intensa o pluja torrencial que fa que s'acumuli molta aigua i que porti alguns problemes. Ja, Oriol Pujadó, bona nit de nou.
7: Què tal? Bona nit.
2: Hem de parlar d'incidències, diríem, diverses i variades, no?, en diferents punts del territori.
7: Sí, tot i que de moment molt concentrades a comarques de Tarragona, dels gairebé 200 avisos que han rebut els bombers fins a aquesta hora de la nit. Hem de pensar que 120 s'han atès a la regió de Tarragona i a la regió de les Terres de l'Ebre. Per tant, molt més de la meitat d'aquestes incidències s'han registrat allà quan l'episodi de pluja ha començat aquesta tarda. Hi ha incidències vinculades també al cabal dels rius, com ja ha passat en l'episodi del cap de setmana. Estem pendents també, evidentment, de quina manera pugen i creixen aquestes rieres i cabals de rius. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Llobregat i a municipis d'aquestes comarques veïnes per possibles augments sobtats del cabal de rius i de rieres, especialment a la zona, com dèiem, del Llobregat. Hi ha també problemes a l'aeroport del Prat. S'han cancel·lat de moment uns 35 vols a l'aeroport. Són vols que s'han vist afectats per aquesta intensitat de pluja. Hi ha, evidentment, també molts retards més enllà de les cancel·lacions. És per això que els bombers, Protecció Civil, insisteixen en aquest missatge de limitar al màxim la mobilitat fins a primera hora d'aquesta nit i matinada. Expliquem també, com a novetat del vespre i nit, que a Granollers, on s'ha rebut també un es alert en concret per l'afectació de les pluges d'ahir al dilluns al matí, i ha plogut no amb tanta intensitat, s'ha hagut d'ajornar per això el dispositiu de voluntaris que feia la recerca del menor que continua desaparegut en aquest municipi.
0: Són les 10 i 10 minuts. Ara podem saludar a l'alcalde de Cunit, que és el Jaume Casanyes. Bona nit, alcalde.
8: Bona nit.
0: No sé si aquí també esteu afectats per la pluja.
8: Sí, hem tingut un episodi fort de pluja, és de 7:45 fins a les 9, que han caigut quasi 25-30 litres per metre quadrat aquí a Cunit, i la veritat que ha sigut una horeta intensa de pluja.
0: Clar, no hi ha hagut, entenem, però grans incidències, aquí?
8: No, ha sigut, ja dic, una intensitat forta durant una hora, i després, doncs, ja, ara ja s'ha calmat i la situació s'ha normalitzat una miqueta.
0: Molt bé. Avui teníem previst trucar-lo per aquest cartell que heu decidit instal·lar al poble, informant als conductors que la C32 és gratuïta per moure's entre Cubelles i el Vendrell cada dia de l'any i que, per tant, no cal circular per dintre el municipi. Què us ha portat a prendre aquesta decisió, a fer aquest rètol?
8: Bueno, el rètol no me'l deixen fer, perquè la carretera és de la Generalitat i són ells qui han d'autoritzar la col·locació de la senyalètica a la via, però nosaltres vam fer una acció, vam fer un vídeo on reclamàvem que la Generalitat fes el favor de posar aquest cartell com s'havia posat anteriorment quan hi havia el tram gratuït de la P7 entre Torredembarra i Vilaseca del Ou, i el que dèiem és que la gent sàpiga que aquesta autopista, la C32, entre Cubelles i el Vendrell, és gratuïta tots els dies de l'any, perquè si la gent no ho sap, es pensa que haurà de pagar, no passa, i passen els cotxes pel centre de Cunit, i estem parlant de 30.000 cotxes al dia.
0: 30.000 cotxes al dia. Per tant, el cartell ara no hi és, però voldrien que hi fos perquè creuen que així s'evitarien que bona part d'aquests vehicles acabessin passant per dintre del municipi.
8: Sí, perquè hem tingut molts atropellaments les últimes setmanes i la Generalitat ha de ser conscient d'això, que ha de comunicar a la ciutadania que hi ha una via gratuïta, segura i ràpida a passar pel centre de Cunit de Segur i de Calafell. Nosaltres el que demanem és que, a part, a les entrades de l'autopista hi ha uns panells electrònics que, quan convé, escriuen missatges, i nosaltres el que demanem és que en aquests panells electrònics la Generalitat faci el favor d'anunciar que l'autopista és gratuïta, perquè són uns panells que estan allà i que no anuncien res. I per estar foscos, estar parats, estar en negre, el que demanem és que anunciïn que és gratuït aquest tram, perquè molta gent fa ús d'aquest trajecte entre Cubelles i el Vendrell, i que la gent passi per l'autopista, que és gratuïta. Han de tenir només l'APP Away o el Teletac, no s'han d'inscriure enlloc, no han de fer cap altre tràmit, i ens estalviaríem molts problemes, ens estalviaríem molts atropellaments i fins i tot es podríem estalviar alguna desgràcia major, que no vull ni pensar-ho.
0: Doncs queda dit, i potser algun dels nostres oients a partir d'ara ja només visita Cunit quan vulgui fer-hi realment parada per veure el vostre municipi. Moltíssimes gràcies, alcalde.
8: Gràcies a vosaltres.
2: Un minutet i arribarem a 10:15 de la nit. Encara en el relat de les afectacions d'aquest vespre, d'aquesta nit, a causa de les pluges, se n'informen de diversos en l'aeroport del Prat de Barcelona. Tenim en línia una usuària, una viatgera, que tot just em sembla que ara han aconseguit baixar de l'avió. Ona Graugés, bona nit.
9: Bona nit.
2: Què tal, com ha anat? D'on venies?
9: Doncs venia de Milà, que hem sortit ja amb 2 hores de retard, i res, hem estat dues hores volant, mitja hora donant voltes per sobre de Barcelona fins que hem aterrat, i aquí seguim. Tiro de l'avió, han obert les llums, però ens han dit que no podem sortir.
2: Plou ara mateix a l'aeroport del Prat?
9: Plou i llampega bastant encara. Han dit que fins que no treguin l'alerta no ens podran baixar de l'avió.
2: No, fins que no treguin l'alerta, entenc que al Baix Llobregat no podreu baixar de l'avió. Fa quanta estona dius que heu aterrat?
9: Ara ja farà potser 45 minuts que hem aterrat. Hem estat uns 20 minuts donant voltes fins que ens hem donat un lloc i ens han comunicat que doncs, això, fins que no traguessin no podrien ni obrir les portes ni connectar-nos amb l'aeroport del Prat.
2: Ona, ara dius que hi ha tempesta elèctrica encara, però cap a les 9, és a dir, quan vosaltres, el teu avió, s'estava apropant a la zona de l'aeroport, la tempesta elèctrica a tota la zona del Baix Llobregat ha estat molt, molt intensa, ha estat una successió d'un llamp darrere l'altre. Com l'heu vista des de l'avió?
9: Amb molt poca informació, moltes turbulències i anàvem veient Barcelona tota l'estona sense saber si baixaríem. Ens anaven dient 10 minuts i aterrem, però veiem que no aterraven.
2: Per tant, ara us han encès els llums, com a mínim, de l'avió, que això després de 45 minuts doncs ja és un canvi, no? I no sí, sabeu sí. Quan podreu baixar.
9: No, ens han dit que bueno, podrien ser 5 minuts, pot ser mitja hora més, no ho sabem. Les llums són obertes, però no veiem ni cap cotxe, ni cap bus, ni cap finger que ens connecti.
2: Molt bé. Ona Graugés, doncs esperem que resolgui ben aviat, en tot cas, per la incomoditat que això us pugui suposar. Gràcies per atendre els telèfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
9: Moltes gràcies i bona nit.
2: Des d'ara i fins la mitjanit, Catalunya Nit especial, i la línia telefònica del directe és també vostra. En els pròxims minuts també recuperarem el fil de l'actualitat, perquè avui el dia venia molt i molt carregat, però també atendrem les vostres trucades, si és que ens heu d'explicar algunes afectacions que viviu en aquest moment. 93-201-7474, 93-201-7474. Hi ha temps fins a la mitjanit.
0: Passa un minut d'un quart d'onze i un d'aquests punts informatius molt calent avui és França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes el govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats com Lió o Estrasburg, i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El president Emmanuel Macron ha convocat el govern d'urgència i nosaltres aquí convoquem urgentment és a la Isabel Galí, que la tenim a París, la nostra corresponsal. Bona nit, Isabel.
10: Bona nit, Manel.
0: Com han anat aquestes mobilitzacions? Dèiem ara que si el primer ministre deia que eren les més violentes en dècades i han vist coses com les armilles grogues, en fi, què diuen els estudiants i com ha anat el dia?
10: Doncs mira, després d'una setmana llarga ja de protestes, els estudiants de batxillerat, perquè són de batxillerat, doncs ja han vist una mica com s'interpreten les coses al seu país, i com que hi ha incidents en alguns bloquejos d'institut, i avui també n'hi ha hagut a les manifestacions, no en tots, no en tots els bloquejos, doncs veuen que tota l'atenció s'està posant en aquesta violència, i no tant o molt poc en la legitimitat de les seves reivindicacions. I avui ha passat una mica el mateix, tot ha anat bé a la manifestació, hi ha hagut mig milió de persones que han sortit al carrer a tot França, segons ells, 100.000 només a París, però com que al final hi ha hagut aldarulls, doncs només es parla d'això. Nosaltres hem parlat amb un grup de joves, lycéens, que se'n diuen, de joves de batxillerat, de 16 anys, només de l'Institut Aragó, de la plaça Nació, que és on hi ha hagut, al final, aquests aldarulls, era el final d'aquesta manifestació, i el que demanen, justament, és que els polítics, el país, vaja, que se'ls escoltin.
11: Hi ha un problema sistèmic. No ens escolten els joves. Aquesta és l'única manera de fer-los escoltar. I sí, potser hi ha papereres que cremen, però obliden el nostre missatge quan parlem. I no és normal.
12: L'únic que volem és acabar els nostres estudis en pau. I no és possible, perquè en el fons som el futur nosaltres. I creiem que se'ns hauria de respectar i escoltar.
13: L'actitud de la policia i el comportament dels seus dirigents demostra de manera clara l'increment de l'extrema dreta a França i la validació dels mètodes de violència utilitzats per la policia. Mai hauríem pensat que dispararien granades contra menors.
0: Gairebé sempre s'està en clima electoral i des del govern i també dirigents de la dreta i l'extrema dreta acusen l'esquerra alternativa de la França Insubmisa d'estar manipulant els estudiants, Isabel, i fins i tot d'incitar a la violència.
10: Sí, i és cert que, a veure, en els primers dies d'aquestes protestes, alguns dirigents significats de l'Esquerra Alternativa de la França Insumisa van anar als bloquejos, van agafar el megàfon i van donar obertament suport als estudiants. I és cert també que alguns líders estudiantils, no tots, són doncs, afins a l'esquerra en general. Però els estudiants amb qui hem parlat avui diuen que aquest us estan manipulant és precisament l'actitud que ells denunciaven abans, no? És que no ens escolteu, com si no tinguessin ells motius reals per protestar. Un d'ells ens ho explicava així.
14: Són els únics que veiem, els partits d'esquerra, perquè són els únics que accepten, perquè no traeixen les idees que defensem. No té res a veure amb la manipulació. I són, ens donen suport, però no estan al cor de les nostres accions.
10: I entre les reivindicacions dels estudiants, les que més hem escoltat, doncs hi ha la de tenir uns centres educatius amb lavabos que funcionin o adaptats al fred i a la calor i, sobretot, que se substitueixen els professors que estan de baixa, perquè aquesta és una realitat realment preocupant. Un 10% de les hores lectives anuals es perden per aquesta raó. I el Ministeri de l'Educació doncs, ha permès als instituts que ho vulguin acabar la setmana, a partir de demà, amb classes obertes o assemblees per debatre i discutir el perquè d'aquestes protestes. A veure què passa demà. En tot cas, dijous, alguns estudiants ja han convocat a una altra manifestació.
0: Doncs ja fa dies que dura i potser s'allarga. Gràcies, Isabel. Bona nit.
10: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Una mica més tard del que és habitual, però en tot cas, a les 10 i 21 minuts és l'hora dels esports. Joan Fito, bona nit.
15: Bona nit.
2: Com estàs? A veure, avui s'acaba l'aturada de seleccions, ja tenim en joc l'últim dels 4 partits de la selecció espanyola.
15: Sí, està el tram final, aquest a Croàcia 1, Espanya 1, a Split, el més destacat, que Lamine ha estat titular, l'acaben de canviar, som al minut 78, ha jugat aquests 78 minuts, una miqueta més del que va prometre ahir Luis de la Fuente, però vaja, Lamine ja no és al terreny de joc, no s'ha lesionat, és el més destacat, com et dic, a Croàcia 1, Espanya 1, l'últim partit de la selecció espanyola en aquesta Nations. Tornaran demà tots els futbolistes a la dinàmica dels seus clubs, tornaran tots els internacionals del Barça per preparar el partit de dissabte a 6:45 de la tarda contra el Getafe.
0: I amb aquesta aturada que s'acaba, una era, aquesta matinada Leo Messi jugarà l'últim partit amb la selecció argentina.
16: Atrás para Messi, tiró!
15: Això, aquest gol és l'últim de Messi per ara amb la selecció argentina. Va ser als vuitens de final del Mundial. Era el 2-2 per empatar al minut 83 contra Egipte. Després Messi encara va jugar 3 partits més amb la selecció de l'Argentina. Ha jugat 3 finals del Mundial, n'ha guanyat un i avui s'acomiada d'aquesta selecció argentina.
17: Gracias a la vida.
18: Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo.
15: Tanca un capítol de 21 anys Leo Messi, ho ha guanyat tot amb aquesta selecció argentina. Avui, últim partit, al Monumental de Buenos Aires a la 1 de la matinada contra Benin.
0: Molt bé, doncs seguint-ho segur que hi tindrem el Joan Biosca, el nostre corresponsal a Buenos Aires. Joan, bona nit.
19: Bona nit, Manel. Doncs un ambient, no sé si ho sentireu, perquè ens hem allunyat una mica de la batucada, de la gent que està amb les trompetes i els tambors, fent el banderazo típic argentí, el aguante a Leo Messi, com ho expliquen els argentins, aquest comiat amb tota la passió i emoció argentina. Veiem gent disfressada, tothom amb la samarreta, el biceleste, canalla, famílies, un ambient impressionant per acomiadar el gran capità de la selecció argentina i l'exjugador del Barça. Falten 2 hores i mitja per aquest partit i tothom vol entrar, tothom vol ser dins de l'estadi. Hi haurà espectacles, hi haurà actuacions, hi haurà música, tant en la prèvia com en la mitja part, i també han comentat que hi haurà una sorpresa final quan acabi el partit. En definitiva, els argentins que comencen a veure que s'acaba aquesta era, no? Ja se'ls ja va acabar l'era Maradona en el seu moment, ara l'era Messi, i parlant amb els més veterans asseguraven que se senten afortunats perquè no n'han viscut només un de crac, de gran jugador, sinó que n'han viscut dos, i altres argentins que encara no s'ho creuen, que aquest és el darrer partit de Leo Messi amb la samarreta de la selecció argentina, i gran homenatge li han fet a la seva ciutat natal, a Rosario, amb una gran samarreta al centre de la ciutat amb la paraula gràcies i el 10 a l'esquena.
0: Doncs segur que serà una nit històrica la d'avui, sense exagerar, perquè que posi punt final a la seva carrera amb l'albiceleste Messi segurament serà recordat. Veurem les imatges demà. Gràcies, Joan.
19: Una abraçada, merci.
0: I a l'altre Joan, el Fitó també. Ens veiem demà. Bona nit.
15: Demà, bona nit.
0: Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Entrevistarem Jaume Asens.
20: Catalunya nit.
0: Super.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
25: Mm-hmm.
24: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
25: I des de 16.400 euros.
24: Què?
26: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
27: Citroën.
26: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
28: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
29: She always has a smile from morning to the night.
20: Catalunya nit.
29: Dancing in the moonlight, I've been letting you, but you told me.
20: Les notícies sota la llum de la lluna.
29: We're dancing in the moonlight.
20: Amb Manel Elias.
29: Dancing in the moonlight.
20: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
29: The light from your eyes made me feel like dancing in the moonlight.
2: 3 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Ja ho hem dit, que amb el permís de la pluja en aquest Catalunya nit especial fins a la mitjanit aniríem reprenent el fil de l'actualitat. I ara ens aturem per parlar i aprofundir i ampliar la que és la notícia del dia, que és que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha retirat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i, sense donar gaires detalls, l'expresident s'ha compromès a tornar a Catalunya, ha dit, amb un sentit polític al servei del país i no d'un partit polític. Qui ha seguit de prop el cas, i de fet va ser un dels seus assessors quan va marxar a l'exili, ara fa ja 9 anys, és l'advocat Jaume Asens, actualment diputat al Parlament Europeu pels Comuns. I avui el podem saludar a aquesta hora. Ell és a Estrasburg. Senyor Asens, bona nit.
30: Sí, hola, bona nit.
2: A més, amb tu avui tenim molts fronts oberts perquè també en Jaume Asens acaba de publicar un llibre que es diu Gaza després d'Auschwitz, quan fa tot just demà 3 anys de l'atac de Hamas del 7 d'octubre a Israel. Per tant, anirem pas a pas i tema a tema, Jaume. Comencem per Puigdemont. Has parlat amb ell en aquestes últimes hores?
30: No, amb ell no. He parlat amb Toni Comín, que és un dels altres beneficiats per la decisió de Llarena i per la sentència, resolució, que encara no coneixem el contingut precís, però sí que coneixem el fallo, el que es diu jurídicament el fallo, que és la decisió de posar les coses en el seu lloc, i en aquest cas la de fer una interpretació del delicte de malversació diferent al que havia fet el Suprem, i per tant permet, obre la porta a que s'aixequin l'ordre de detenció que tenia tant Carles Puigdemont com Toni Comín.
2: Sí, el que passa és que, esclar, ha aixecat l'ordre de detenció, però dient compte, perquè efectivament, com que no conec la lletra petita, encara puc fer marxa enrere. No sé si això genera una sensació d'inseguretat, no?, davant d'aquesta decisió, que, per cert, el jutge Llarena avui ha pres amb molta celeritat. Sembla que no és definitiva, però ha estat molt ràpid un cop hem conegut les intencions del Constitucional.
30: Sí, sabíem les seves intencions perquè les havia filtrat, de que volia ser ràpid, però hi havia tres escenaris possibles, que un era quan quan la sentència estigués publicada a la web, l'altra quan estigués publicada al BOE i l'altra que ha sigut avui, que ha sigut simplement quan ja s'ha publicat una nota de premsa. O sigui, realment ha anat molt ràpid. I jo entenc que a partir d'ara tant un com l'altre poden tornar a Catalunya. Ells no tenen una ordre d'atenció. El que passa que és veritat que encara no estan amnistiats formalment, perquè, com diu el jutge Llarena, això succeirà quan finalment surti publicada la sentència, es coneixi el seu contingut i, per tant, es pugui aplicar. En el cas d'ells dos, perquè són els dos, diguem-ne, que sobre els quals el jutge Llarena pot prendre una decisió. Els altres, com que han sigut condemnats pel Suprem, per la sala segona del Suprem, serà la sala del Suprem qui haurà de dictar una resolució per aplicar la sentència del Tribunal Constitucional. Són dues situacions diferents. Uns són els condemnats i els altres és que són els exiliats que no han sigut jutjats.
2: Deia que no amb Puigdemont, sí que no hi ha parlat en les últimes hores, però sí amb Toni Comín. Estem en conversa amb Jaume Asens. Per tant, a l'espera d'aquests moviments finals, Toni Comín no li ha dit, no t'ha dit una data aproximada de retornar a Catalunya.
30: No, això no. Això ho estan discutint entre ells. Jo espero que sigui aviat, però la data no l'han decidit. I com ha dit Carles Puigdemont, volen decidir-ho perquè tingui un sentit polític, no? I segurament també institucional. I que no depengui de les agendes d'altres partits polítics. Jo això ho he interpretat, tot i que no en tinc, diguem-ne, una certesa, com una voluntat d'intentar no interferir en el procés electoral, però igual m'equivoco.
2: Ja, perquè de la mateixa manera que en el moment en què Toni Comín, Carles Puigdemont, en aquell moment també Lluís Puig i altres van decidir marxar, hem explicat diverses vegades, ho has explicat tu mateix, Jaume, que els vas aconsellar personalment, no?, aquesta situació, aquesta solució, tal com s'anaven posant les coses. Ara els hi... quan els hi recomanaries el retorn?
30: la veritat és que quan els hi convingui a ells personalment, vull dir, crec que a partir d'avui poden fer-ho, però entenc que vulguin esperar-se a llegir la sentència, ja estar amnistiats i que hi hagi una diguem-ne, estiguin totes les cartes sobre la taula, no? I a més, entenc que també vulguin donar-li un sentit polític i institucional i preparin el retorn, no el facin a correcuita.
2: En un escenari preelectoral?
30: O no. Jo he interpretat, tot i que no tinc la certesa el que deia abans, he interpretat que les paraules de Puigdemont, de Carles Puigdemont, com la voluntat de no intentar interferir, però igual m'equivoco. No ho sé perquè no he parlat d'això amb ells.
2: A Jaume Asens el veurem en el front ampli de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en aquesta convocatòria electoral?
30: No, bueno, sí, donant suport, evidentment, però no, jo sóc eurodiputat i tinc un mandat i no tinc altres pretensions que acabar el meu mandat aquí.
2: I idees sobre com s'ha de reorganitzar aquest espai, encara que sigui des d'Estrasburg,
30: sí,
2: amb aquesta distància, que és molt saludable a vegades?
30: Sí, certament, a vegades és molt saludable. Aquí, des d'aquí sempre es veu les coses amb una perspectiva diferent i amb una dimensió europea o fins i tot, diguem-ne, mundial. Però, i per això jo veig les eleccions també com una batalla entre internacional reaccionària dirigida per Donald Trump i Netanyahu contra la democràcia. Crec que l'escenari, diguem-ne, de les eleccions espanyoles forma part d'una batalla més global. Ho hem vist a Brasil fa poc, no? on també va haver interferències de Trump. Però vaja, responent a la pregunta, jo crec que la fórmula que està desitjant tota la gent que ha sortit aquests dies al carrer és una fórmula d'unitat de tot el que està a l'esquerra del Partit Socialista, del que va ser l'espai del canvi en el seu dia i que les anteriors eleccions van anar de la mà, no? Seria, crec, una molt mala notícia veure aquests partits que van aconseguir confluir llavors ara concorre dividits. I crec que hi ha molts elements per l'esperança. Avui mateix Podemos ha dit que estava obert a arribar a un acord amb el Front Ampli i crec que Això, doncs, dona esperança a molta gent.
2: Mm-hmm. Creus que hi pot haver un problema de possibles candidats o candidates en la configuració final d'aquest espai? Perquè veiem, no?, la ministra Mònica García, que fa el pas, l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, que també en les últimes hores ha parlat obertament de la possibilitat de liderar aquest espai. Després hi ha figures com Gabriel Rufián, que des d'una altra, no?, des d'Esquerra, doncs també en els últims mesos ha estat parlant de la possibilitat de liderar un espai similar.
30: Sí, aquesta última opció sembla ja molt descartada perquè avui el propi Junqueras ha dit que serà el candidat, però vaja, hem d'escoltar del propi Rufián, doncs, que això és així, perquè l'últim que vam saber d'ell és que estava reflexionant. Però vaja, sí, jo crec que són els moviments propis de qualsevol negociació entre diferents actors que comparteixen un mateix horitzó polític, però que, clar, tenen diguem-ne, expectatives a l'hora de guanyar posicions i en aquesta negociació, no? Jo crec que és normal quan estem parlant d'un espai tan plural. Jo crec que és també la força d'aquest espai, que a vegades genera problemes, però també és la força política, no?, que agrupa actors de diferents territoris, de diferents pobles, nacions, i que clar, també de diferents sensibilitats polítiques, no?
2: La teva carrera política durant molt, molt de temps ha anat també molt, seguit molt de prop i molt de la vora de la carrera política de Colau, i ara me'n vaig de seguida al llibre, perquè a més Ada Colau ha escrit la pila, que d'aquest llibre que es va publicar ahir amb l'editorial Finestres, Gaza després d'Auschwitz. Però abans, aquesta pregunta, creus que és el moment que Ada Colau torni a la política activa?
30: Jo crec que...
2: Primera línia.
30: Precisament un dels eixos principals de discussió pública, sobre de conversació pública en aquestes eleccions, serà la qüestió del dret a l'habitatge. I crec que si hi ha una persona ara mateix que encarna aquesta lluita amb més, diguem-ne, convicció i fermesa a l'estat espanyol, és ella. Primer per tot el que va fer quan estàvem a l'Ajuntament de Barcelona. Crec que se'ns pot criticar per moltes coses, però malgrat el poc marge competencial que teníem, perquè els municipis en tenim poc, això és una qüestió més competencial de l'Estat i de les autonomies, i sobretot la capacitat legislativa per canviar les regles del joc, no? Que és qui la té el Congrés. Però malgrat aquest marge, crec que l'Ajuntament liderat per governat per ell va fer moltes coses, i després també com a activista, com a fundadora de la PA, crec que digui, ha sigut un referent, no? I per això jo crec que estaria molt bé que finalment estigués en la llista, en la posició que ella cregui, si finalment s'anima. Ja està a disposició, està també en un moment de reflexió. No ha acabat de fer el pas definitiu, però vaja, jo crec que seria una bona notícia si el fes.
2: Doncs veurem què és el que passa, perquè això s'ha de resoldre en els pròxims dies. Dèiem que ahir es va publicar amb l'editorial Finestres aquest llibre que es diu Gaza després d'Auschwitz, la rebel·lió de la consciència, memòria i resistència en temps de genocidi. I en parlem avui, justament, que demà farà 3 anys de la matança de Hamas a Israel, que va desencadenar l'ofensiva d'Israel a la franja de Gaza. Ja en el títol mateix s'equipara l'escenari de Gaza i es compara amb Auschwitz. Jaume, com has treballat aquesta comparació, en què et bases, i sobretot m'entenc que el missatge de tot el llibre ja està en el títol, no?
30: Sí, de fet, a veure, és pensar, el que pretenc és pensar el que ha succeït a Gaza des del llegat moral d'Auschwitz, més que comparar Que sempre es pot comparar, perquè les comparacions sempre són entre coses diferents, perquè evidentment el que va succeir a Auschwitz doncs, no té res a veure amb el que, amb el que està succeint a Gaza, o permetem dir-ho d'una altra forma. Hi ha una lògica que sí que és la mateixa, però també hi ha moltes diferències. I jo crec que la fi d'una determinada idea d'humanitat, la derrota moral del llegat d'Auschwitz, es produeix amb el que veiem a Gaza, no? Perquè precisament la relatora de Nacions Unides, la Francesca Albanese, va dir no fa gaire que no érem millors que els europeus que veien passar els trens plens de jueus direcció Alemanya, no? I jo crec que té raó, però que és pitjor. Jo crec que són

0: quan van visitar els camps de concentració i van veure allò, no? El que havia sigut allò. I tampoc podem dir que, i acabo amb aquesta idea, que no participem perquè realment nosaltres contribuïm en aquesta matança, perquè la meitat de les bombes que cauen a Gaza són europees. Tenim un acord comercial amb Israel, donem suport diplomàtic, polític a Israel. De fet, Israel, i ho explico en el llibre, és una creació colonial d'Europa, no? I per tant, el que succeeix allà apel·la a la nostra no responsabilitat, no només a la nostra consciència, perquè quan un té coneixement del que succeeix, això genera una responsabilitats. I d'això parlo, no? De la responsabilitat i de la gent que decideix, diguem-ne, actuar davant d'això perquè no vol que es produeixi això en el seu nom, no?
1: De fet,
0: Per tant, Auschwitz és un lloc des d'on pensar el que succeeix a Gaza.
1: la memòria, no? De
0: Sí, la
1: fet,
0: memòria traïcionada, perquè en
1: sí.
0: veritat el món que succeeix, que el món posterior a Auschwitz, l'Europa que sorgeix després d'Auschwitz és una Europa que promet no tornar a repetir la història, no? És el mai més, i mai més un genocidi, mai més participar en un genocidi. I aquesta memòria ha sigut traïcionada perquè realment estem tornant a participar en un genocidi, no?
1: Creus que s'acabarà jutjant? Que veurem Benjamin Netanyahu al banc dels acusats?
0: Jo crec que no podem perdre l'esperança de que això succeeixi, i és veritat que la lluita contra la impunitat dels crims internacionals sempre ha tingut molts obstacles, però a vegades ha obert escletxes que finalment han pogut arribar a determinats escenaris, no? On s'ha jutjat els responsables. Però també és cert que estem en un moment molt complicat, i tampoc seria estrany veure els propis jutges i fiscals a la banqueta d'acusats, perquè recordem que Estats Units, que Trump, ha sancionat els jutges de la Cort Penal Internacional. Això no havia succeït mai, i això forma part d'aquest món que s'està enfonsant, el món que va sorgir després d'Auschwitz, no? Després d'Auschwitz es van produir una sèrie de conquistes civilitzatòries, com les constitucions democràtiques, com els pactes internacionals, com la pròpia creació de la Unió Europea, o com la pròpia Cort Penal Internacional de Justícia. I per això jo parlo de que ara, en canvi, estem en una altra era, una era, no sé, diguem-li, no sé si anomenar-la neofeixista o reaccionària, on precisament tot això, estem entrant en un món sense regles, com va dir el seu dia von der Leyen, no? El món on Trump imposa la seva voluntat. Ell va dir en el seu dia que el seu únic límit era la seva moral. I per tant, i acabo amb aquesta idea, crec que tampoc seria descabellat pensar en aquesta distopia, no? Dels jutges i fiscals sentats en una banqueta d'acusats, perquè, a més, Europa no ho està impedint. Aquests jutges i fiscals estan a la Haia, i Europa té un reglament que permet que una decisió d'un tercer país, posem per cas Rússia, imaginem que hagi sigut Rússia qui sanciona els jutges, què hagués fet Europa? Doncs en aquest cas, Europa s'ha plegat als Estats Units, i aquests jutges i fiscals ara mateix tenen moltes dificultats en la seva vida quotidiana perquè tenen sancions que els afecta. No poden tenir comptes corrents en determinats bancs, no poden viatjar a determinats llocs, etcètera, etcètera. I també afecta la relatora de Nacions Unides, evidentment, aquestes sancions.
1: Són altres formes de guerra, no?, per impedir que processos com aquest puguin tirar, si més no de moment, endavant. Estem parlant amb Jaume Asens d'aquest llibre que va sortir ahir publicat amb l'editorial Finestres i que es diu Gaza després d'Auschwitz, i que el presenteu, Jaume, el 15 d'octubre a la mateixa llibreria Finestres, eh?
0: Sí, efectivament.
1: Doncs això és la setmana vinent, demà passat. Segur que anirà molt i molt bé. Jaume, gràcies per atendre'ns avui.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona nit.
0: Un plaer. Fins a prop.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: 3 quarts de 10, seguim al Catalunya Nit.
1: Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs.
0: Cada 15 dies ja sabeu que parlem amb l'economista Mar Reguant, parlem d'economia, ho fem a partir d'un concepte, i avui entrarem en el món de l'habitatge, tenint en compte la crisi que tenim oberta i com els últims dies ha marcat fins i tot l'agenda política. Podríem dir que fins i tot ha fet que acabés una legislatura. Mar Reguant, bona nit. Què tal? A veure, sempre comencem amb conceptes i tu avui vols començar amb dos conceptes que tots tenim més o menys clars, però com que aquí ho volem fer tot a poc i que ens quedi clar, parlem avui de l'oferta i la demanda aplicada a l'habitatge. Com hem de començar a entendre-ho, això?
2: Bueno, una llei d'oferta i demanda és com de les més bàsiques en economia i ens diu que si hi ha molta demanda i poca oferta, el preu anirà pujant fins que l'oferta s'ajusti, i al revés, que si sobra oferta, doncs el preu anirà baixant i la demanda més o menys es trobarà. I aquest equilibri entre l'oferta i la demanda, el model teòric ens diu que acaba determinant el preu d'equilibri, on una mica per art de màgia està tot igualat.
0: O sigui que la teoria diu que deixem-ho estar, que l'oferta i la demanda ja posarà les coses al lloc i marcarà el preu que és el que hem de pagar, eh?
2: Exacte, en el nostre imaginari, doncs aquesta demanda és la gent que vol pagar per alguna cosa, l'oferta és la gent que està disposada a crear-la, doncs siguin patates, pomes o pisos, i en equilibri el preu puja o baixa perquè hi hagi tantes patates, tantes pomes o tants pisos com es necessiten.
0: I què és el que s'està trencant d'aquest mecanisme quan parlem d'habitatge? Perquè sembla que algun dels dos vectors no està acabant de funcionar.
2: Sí, aquest equilibri sempre ha sigut una mica delicat, però hem d'entendre que el preu ensenya dues coses. Un és les preferències, no? A algú li agraden més les patates, a l'altre li agraden més les pomes, doncs el que li agradin molt les pomes voldrà pagar més. I l'altre és la disposició a pagar últimament, l'habilitat de pagar. Llavors, sempre en habitatge, doncs hi havia qui tenia un pis més petit, hi havia qui es podia permetre un pis una mica més gran, però també hi havia qui li agradava més viure al camp i qui li agradava més viure a la ciutat. No hi havia un cert equilibri entre la disposició a pagar i les preferències. I tothom entenia que, bueno, aquell viu en una casa una mica més gran, aquest viu en una casa una mica més petita. El que passa és que a dia d'avui la societat s'està fent tan desigual que aquest equilibri comença a ser inacceptable perquè exclou completament parts de la població, no ja del barri de més alt standing, sinó de tota una ciutat sencera.
0: Clar.
2: I l'oferta, que en teoria la teoria aquesta, l'oferta màgicament s'expandeix, a Barcelona, que és una ciutat entre dos rius, un mar i una muntanya, aquesta expansió a l'oferta, doncs, no està clar que pugui passar.
0: Clar, en el cas de les patates podríem dir, si la terra és bona i la temperatura i tal, produïm-ne més de patates i que baixi el preu. Això amb la vivenda és molt més difícil de fer.
2: Primer que és lent, no? Però, a més, que l'Eixample és l'Eixample i no hi ficarem més cases, no? Llavors, o ajustem qui té les cases de l'Eixample o oferta, més oferta, no n'hi ha.
0: Clar, i la demanda, en canvi, sí que pot créixer, perquè en els últims anys hem vist com per les cases de l'Eixample ja no només hi ha interès dels veïns que viuen a l'Eixample o a prop de l'Eixample, i podríem dir moltes altres ciutats i barris de Catalunya, sinó que la demanda pot ser internacional.
2: Exactament, i aquí és on aquesta desigualtat pren una altra nova dimensió. Si la desigualtat dins de Catalunya ha crescut, a nivell global la desigualtat també s'ha expandit molt, i hi ha aquestes grans rendes, doncs, que potser inverteixen a Barcelona o venen a Barcelona 4 dies o venen a passar 4 dies i paguen una milionada per aquestes habitacions, no? Llavors hi ha com una economia dual on els salaris d'aquí no poden competir amb aquesta demanda externa, però l'oferta té els seus límits.
0: Clar. Aleshores, és que aquí, quan molta gent diu això és un bé bàsic, tots tenim dret a un accés a un habitatge digne, aquí l'equació, diguéssim, s'ha trencat per alguna de les bandes i s'hi ha de fer alguna cosa. On no està clar és quina cosa fer-hi, no? Per exemple, ara hem tingut aquest cas dels decrets d'habitatge.
2: Exacte, aquests decrets d'habitatge intenten posar mesures d'intervenció, diguéssim, en aquest mercat per intentar que aquest desequilibri sigui una mica més socialment acceptable. Són una mica pedaços, perquè la desigualtat que crea aquesta tensió no se'n va, però, per exemple, intenten doncs taxar molt més el que serien els pisos turístics o els pisos buits, perquè aquesta oferta, que sí que existeix, però està feta servir una mica per al qui té poder adquisitiu, però potser no ho necessita tant, doncs acabar-ho de balancejar, per posar un exemple, no? Aquestes intervencions són normals amb altres béns bàsics, com pot ser l'electricitat i l'aigua. Imagina't que arribés un centre de dades a un poble i digués: ens quedem tota l'aigua al poble i estem disposats a pagar una millonada. Evidentment, això no ens semblaria un equilibri acceptable si s'acabés l'aigua.
0: Clar. Podries passar també amb altres béns menys lògics, però, per exemple, imaginem que algú comprés tots els forns de pa d'un lloc i posés el pa a un preu desorbitat.
2: Sí, no sé si li quadrarien els números, però si això és el que fes, ens deixaria tot sense pa, evidentment.
0: Clar,
2: sí.
0: Clar. Aleshores, no sé si aquí que tenim un model on clarament l'equació que hi havia era, o això teníem en ment, tu treballes, tens un sou i amb aquest sou tindràs accés a una vivenda. Aquesta mena de contracte social està trencat.
2: Sí, ja s'anava tensionant, s'anava veient més erosionat, la manca de transport públic de qualitat no ajuda, però és cert que fins i tot molt lluny de Barcelona ja s'està començant a veure aquest impacte d'aquesta tensió en el mercat immobiliari. Per tant, també és veritat que la població ha crescut, la població que viu aquí, i aquesta població hi afegim tots aquests turistes, o sigui, és una situació molt tensa ja fa temps, però últimament s'està fent inassumible.
0: I la vareta màgica on la tenim? Perquè ja hem vist que deixar-ho sol al mercat no acaba de funcionar, aquesta llei de l'oferta i la demanda per si sola no va, els decrets són una mica pedaç, diem. Això com s'hauria de solucionar? No sé si hi ha algun model que estigui funcionant bé.
2: A veure, hi ha solucions, diguéssim. Jo penso que aquestes que incentiven l'oferta són bones, sobretot les que no penalitzen el lloguer, diguéssim, i les que penalitzen sobretot tenir pisos buits, tenir blocs de pisos sencers en habitatges turístics. Això penso que és bastant efectiu, perquè hi ha barris de Barcelona on potser són el 20% o el 30% dels lloguers i seria un gran influx a l'oferta, no? Evidentment, el qui ara avui en dia en viu d'això doncs no li agradaria gaire, però és cert que fa uns anys això no era així, no? I no passa res, s'ha de fer, jo crec, que aquesta intervenció com a mínim. Més enllà, és un problema estructural de com la desigualtat està creixent i com això fa cada vegada aquests mercats més fràgils, i això no sé si ho solucionarem en 10 minuts.
0: No, segur que no, segur que no. De moment, ara venen a eleccions aviat, estem en una precampanya. Per exemple, tenim avui Pedro Sánchez aprovant per una altra via aquests mateixos decrets. Feijóo ja va dir que la que entrés ell de president, per exemple, ho arreglaria fent construir 1 milió d'habitatges. Per tant, ara de promeses ens sentirem a dir, una altra cosa és que s'acabi solucionant o no. Com dius tu, en 10 minuts no en tindrem prou, però n'anirem aprenent. O sigui que d'aquí 15 dies et tornem a trucar.
2: Moltes gràcies, Manel.
0: Gràcies, Mar. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia.
4: és assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
5: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
7: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la
8: economia. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
9: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
10: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
5: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
11: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
12: Tots els meus records, tot ha marxat.
13: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
14: El menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
15: Està molt bé que hem vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
16: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
17: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
7: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
18: És un desastre.
19: Màxima precaució.
5: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
20: Tres minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit. És l'hora en què habitualment acabem el Catalunya Nit, però ja us ho estem dient des de les 9. Avui, per seguir aquest episodi de pluges i per veure com evolucionen les afectacions... Ai, disculpeu.
0: Són llocs... afectacions, són afectacions.
20: Sí, són afectacions.
0: També.
20: Dels llocs més... més afectats, doncs allargarem fins la mitjanit. Però sí que a aquesta hora saludem el subdirector del diari Ara, perquè avui volem saber com avança la portada d'aquest diari de cara a demà. Jordi Cortada, bona nit.
21: Hola, molt bona nit.
20: Amb què esteu treballant?
21: Dediquem la major part de la portada al que seria l'inici de la fi de l'exili. Titulem Llum verda a l'amnistia total, i expliquem a subtítols que el Suprem obeeix al Constitucional i deixa sense efecte l'ordre per detenir Puigdemont com Comín i Puig, i també que l'expresident manté la incògnita de la data del seu retorn, però dona per acabats 9 anys de repressió. Destaquem també una frase del Carles Puigdemont: no vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia. Val a dir que també, evidentment, estem pendents i ens fem ressò la portada d'aquest quart dia seguit d'aiguats i inundacions que s'han acarnissat aquest cop, especialment amb les Terres de l'Ebre.
20: Sí, no, ja estem ben entretinguts i ocupats i també preocupats. Ara hi tornarem a treure el cap en directe a Xerta. Jordi, si ens haguessis de recomanar, doncs, més enllà de la portada, algun article d'opinió, fotografia, algun altre contingut que tingueu demà al diari Ara, què ens destacaries?
21: Sí. En relació a la informació que obre la portada, tenim l'article del Carles Mundó, advocat, exconseller de Justícia i un dels protagonistes del judici del procés, i que en realitat, de fet, es va passar un mes a la presó. Carles Mundó ens diu que la legislatura està liquidada, però amb l'amnistia no s'acaba res. El conflicte polític entre Catalunya i l'Estat continua vigent.
20: Doncs demà el diari Ara el tindrem sobre la taula i el llegirem. Gràcies, Jordi Cortada, subdirector del diari.
21: Molt bé, vinga. Gràcies, bona nit.
20: Que vagi bé, bona nit. En res, 40 segons i ens plantem a les 11 de la nit.

0: Catalunya nit. Dancing in the moonlight. Notícies sota la llum de la lluna. Got me in the spotlight. It's all right, dancing in the moonlight. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Got me in the spotlight.
1: Bona nit, són les 11, avui seguim al Catalunya Nit fins que s'acabi el dia, fins a la mitjanit.

0: I ho fem perquè un dia més a Catalunya, a diversos punts, hi ha hagut pluges torrencials molt fortes que es poden allargar encara fins a la mitjanit o fins i tot fins a ben entrada la matinada, i per això avui el Catalunya Nit l'allarguem i, per cert, obrim des d'ara mateix el telèfon de Catalunya Ràdio també per si esteu en algun lloc on està plovent o ha plogut fort i ens voleu explicar què és el que està passant. Podeu fer-ho al 93 201 74 74 93 201 74 74 si teniu afectacions per la pluja o ens voleu explicar el vostre cas. El que fem ara per començar aquesta última hora d'aquest dimarts és connectar amb la Gemma Puig, amb la nostra meteoròloga. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina situació tenim ara mateix i què ha de passar en les pròximes hores?
1: Doncs mira, ara mateix els ruixats més intensos descarreguen dins del mar, ben bé davant del Maresme. Aquí tenim una línia de tempestes molt activa que, de moment, en aquestes últimes hores, han anat resseguint la costa, però no ha acabat d'entrar. Estones ho fa, però no amb tanta intensitat com els que tenim davant del mar. Haurem d'anar veient com va evolucionant. Ja arriben també els ruixats cap al Baix Empordà, cap al Gironès, cap a tot aquest sector del nord-est, i aquesta serà la tendència, és a dir, que encara ben bé fins la matinada, fins la 1-2 de la matinada, aquests ruixats poden afectar aquestes comarques. Sembla que la part més activa passa pel mar, però això no vol dir que en les properes hores alguns d'aquests ruixats puguin arribar a entrar a dins la costa, i això és el que podria provocar, doncs, aquestes pluges torrencials que ja hem tingut durant la tarda en altres trams de la façana litoral i perlitoral. Per tant, mantenim la prudència, aquests ruixats poden ser intensos, encara es mantenen activats aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya fins les 2 de la matinada, d'aquests 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Doncs, pel que ens dius, això que estiguin més damunt del mar, per entendre's, que no entrant cap a la costa, és una bona notícia.
1: Això és una bona notícia, sí.
0: Exacte. Aquests dies n'estem aprenent de tot això, també que no quedin allò estancades molta estona damunt d'un mateix punt. Avui s'estan movent amb força velocitat. N'anem aprenent. Gràcies, Gemma.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
2: Doncs a aquesta hora podem saludar Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
2: Cinquè fenomen dels últims dies, el segon, no sé si del tot imprevist com el d'ahir al matí, però sí que ha agafat més volada potser que la que es preveia a priori.
3: Bé, sí, s'ha incrementat una mica més, el que passa que sí que en aquest cas sí que teníem previsió, no va ser com ahir al matí, que no teníem cap, els models no ho portaven i no havíem pogut, doncs, preveure aquesta situació que vam tenir. Avui sí, avui el Servei Meteorològic sí que ja tenia aquesta idea ahir de que hi hauria aquesta pujada d'aquesta massa de núvols que aniria de sud cap a nord per la zona de la costa, sobretot, i és el que està passant ara. Ara estic veient ara mateix el radar i, com comentàveu ara, aquesta taca vermella que es situa sobre mar no està caient amb tanta intensitat ara, però al llarg de la tarda ha caigut amb molta força a línia litoral.
2: Mm-hmm. Doncs han estat igual de forts que els d'ahir al matí, però, aquests aiguats?
3: Puntualment en algun lloc han fet també molta intensitat. Per exemple, tinc ara el cap Xerta, per exemple, que és una de les poblacions que ha tingut més rebuda d'aigua i en aquests moments, doncs, tenen forces incidències. Encara Sitges, Castelldefels, hi han hagut forces municipis que han tingut aquesta situació de pluja. Cambrils també, n'hi han hagut diversos, i per tant sí que hem vist que també aquestes pluges s'han manifestat amb una intensitat puntual, local, força elevada.
2: Mm-hmm. Ara dèiem, per tant, que l'anunci que feia la consellera d'Interior avui a les 8 és que cap a la mitjanit, entre la mitjanit i les 2 de la matinada, el fenomen ja hauria passat de llarg. Es manté aquest pronòstic, o ja tenint en compte que aquestes tempestes ara es situen sobre el mar, doncs podríem dir que el pitjor ha passat?
3: Encara hi ha pluges, encara estem veient en el radar que encara continuen aquestes pluges, i per tant aquesta previsió que feia el Servei Meteorològic d'aquest segon període fins a la matinada, fins a entrada la nit, la 1 de les 2 de la matinada, doncs sembla que és el que s'està produint. Jo penso que aquests dies hem tingut aquesta informació que ens ha anat molt bé, i ara el que veiem és això, que s'estan concentrant en la zona del nord-est, també una mica cap al Prepirineu central, i llavors en aquesta zona es veu que va marxant tota la massa cap a mar. Esperem que ho faci amb menys intensitat que ho ha fet abans. Sembla que la taca vermella es queda més cap a la zona del mar, la que plou amb més intensitat, però de totes maneres continuem vigilant, continuem amatents aquestes hores properes en aquestes zones del nord-est, perquè encara està plovent i pot apretar una mica més.
2: I el que deia, més el cinquè fenomen, pràcticament estem parlant de 4-5 dies. No sé quantes vegades ha donat la volta al rellotge a la subdirectora de Protecció Civil, perquè l'hem sentida pràcticament a totes les franges horàries atenent aquestes emergències. Ens hem d'acostumar a això? És a dir, haurem de canviar algunes coses si això ha de continuar així?
3: Sempre ho comentem nosaltres, que aquesta situació amb la que estem vivint és d'emergència climàtica i és així, s'està manifestant, però ja ho estem veient. A l'estiu, per exemple, teníem aquelles nivells de calor molt elevada, ara tenim aquestes pluges intenses. És una situació en la que el que ja es preveia, que era que aquests fenòmens més extrems s'anessin produint més, doncs sembla que malauradament sí que s'està manifestant. Hem d'aprendre-ho, i el més important és aprendre quin risc és el que això ens porta i com l'hem d'assumir, com l'hem de veure, no? Com l'hem d'entomar. I això és el que estem ara veient, aquesta situació, i sapiguem, doncs clar, hem de vigilar, doncs, amb els desplaçaments, les activitats a l'exterior, amb sapiguem quins punts són inundables i no posants, i tot això s'haurà un costum per nosaltres.
2: És ben bé que n'anem aprenent, dia a dia, i de sobte aquest bloc que hem tenit, que he tingut aquests últims dies d'aiguats, sí. També n'hem après, hem après també on a mirar la informació més enllà de rebre aquest missatge és alert. Sí, l'aplicació del Meteocat, per exemple, no sé si recomaneu a la gent que se'n faci usuària, perquè és molt útil.
3: És molt útil, i després també el visor que ells tenen del radar meteorològic és fantàstic, perquè et dona amb el moment instantani per on t'està passant aquestes pluges i amb quina intensitat, no? I això t'ajuda molt, perquè si vols programar un viatge o vols fer-lo en aquell moment i vols mirar aviam si per al lloc on passaràs et trobaràs amb algun problema, doncs evidentment el millor és mirar el radar i veurem ràpidament quina és la situació que podem trobar, i segurament això ens permetrà adequar el nostre viatge per fer-lo amb més seguretat.
2: Mm-hmm. Doncs és una de les eines, més enllà dels avisos a la població que s'envien des de Protecció Civil, és una de les eines que es pot utilitzar i que és a l'abast de tothom. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, esperem que això quedi així. Nosaltres fins la mitjanit estarem en directe, i després la Marta Romagós amb la nit dels ignorants també, per atendre si hi ha qualsevol altra incidència. Gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres, moltes gràcies. Bona nit.
0: Són les 11:07, ara ens ho destacava la Imma Soler com un dels llocs més castigats per aquests temporals. Xerta, doncs bé, els veïns d'aquesta localitat del Baix Ebre treballen a hores d'ara per intentar recuperar la normalitat després del fort aiguat d'aquesta tarda. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades amb els seus cotxes a l'entrada del poble. L'aigua ha inundat gairebé tots els carrers del municipi. De fet, durant una estona el poble ha quedat incomunicat perquè totes les carreteres d'accés estaven completament tallades. I han aconseguit arribar ja fa una estona els nostres companys, l'Albert Cots i el Jordi Barranca. Els tornem a saludar. Jordi, bona nit.
4: Hola, Manel, molt bona nit.
0: Quina és la situació ara aquí?
4: Doncs mira, primer de tot comentar-vos que nosaltres, per fer aquestes connexions, com que degut a aquesta situació meteorològica, no, parlàvem durant tota la tarda d'aquestes incidències, tant pel que fa al subministrament elèctric com també a la cobertura telefònica, per tant també al servei de telefonia, sí que estem a tocar mateix d'una de les entrades en un punt on sabem segur que hi ha cobertura i que per tant es poden fer aquestes connexions. Ara mateix, quina és la situació en aquest al poble de Xerta, diguem-ne l'epicentre de les pluges superintenses que hi ha hagut aquestes últimes hores? Doncs en primer lloc, podríem dir que tres quartes parts del poble, o el 80-85% del poble, està a les fosques, però sí que hi ha una part del poble que va recuperant el subministrament elèctric i va recuperant la llum. També un altre dels sons que fins fa poc se sentia des d'aquest punt, abans hem anat a fer una ruta pel poble, que ara ho explicarem, però des d'aquest punt era curiós perquè l'únic soroll que se sentia és el so dels generadors elèctrics, no? per mirar de subministrar aquesta electricitat a les vivendes i als punts importants que no en tenen. Sobretot, la part, tot el poble s'ha afectat, això és evident, però la part, diguem-ne, on encara hi ha la part amb més afectacions seria, diguem-ne, la part més baixa del poble, és a dir, la zona al voltant de la plaça, i a tocar també dels canals. De fet, ara mateix, fins fa 5 minuts que estàvem allà, un dels carrers que va donar a la plaça del poble, el carrer Tortosa, encara ara hem de pensar que aquí l'aiguat ha caigut a partir de les 5 de la tarda, però encara ara són les 11 de la nit, per tant, 6 hores després, encara tot el que eren les tapes de les clavegueres estan aixecades i encara baixava tot un riu d'aigua que ben bé, diguem-ne, et cobria, si no portes bambes de muntanya o botes d'aigua, ben bé et cobria la planta del peu. Per tant, encara la situació és ben visible als veïns, com bonament poden, amb escombres, amb recollidors, amb tot el que trobàvem per casa, amb galledes, tot això, anaven traient l'aigua. Hem parlat amb alguns dels veïns d'aquesta zona i ens han comentat d'aquesta forma com ho han viscut i sobretot com estan vivint aquest dia molt llarg i sobretot aquesta nit que ben bé, que veritablement serà molt llarga. Hem parlat amb alguns d'ells i això és el que ens comentaven.
5: Està complicat, hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
6: Lo passeig de demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi ha una finca que ja es va arrencar el muro, uns aiguats molt forts que van anar bé, i ja va mig metre de muret, diu que l'ha arrencat tot.
7: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim, o sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
4: I tan ràpid que, de fet, algunes de les persones amb qui hem parlat ens comentaven que viuen més a un dels extrems del poble i just a l'anar a veure com estaven els seus negocis o les altres cases familiars que tenen, diguem-ne, més al centre de Xerta, no els hi ha donat temps perquè ja els carrers s'havien convertit en autèntics rius d'aigua. I sobretot, diguem-ne, un cop la imatge que representa, no, la magnitud d'aquesta tragèdia i tot el que s'ha emportat l'aigua és la primera entrada de Xerta per la C12, la de la gasolinera, que també l'incendi de farà poc més d'un any, no? Les flames van arribar a tocar, doncs la situació és estar plena de fang, plena de pedres que arrossega l'aigua, sobretot tots els arbres que s'ha trobat, arbres de grans dimensions, estan, diguem-ne, omplint, diguem-ne, els diversos espais, no, que habitualment en una benzinera, òbviament, ocupen vehicles. Aquesta és la situació hores d'ara en aquest municipi. Nit llarga, els veïns que ens deien, no saben, ja han perdut la noció del temps de quantes hores fa que treuen aigua amb escombres, amb recollidors, amb tot tipus d'objectes que es troben per casa. Per tant, nit llarga i sobretot llarg també serà el període per mirar per reconstruir i per tornar a la normalitat en aquest municipi, que des d'avui a les 4 de la tarda, avui a les 6 de la tarda, tot ha canviat com un mitjó.
0: Clar, a més, si ara no tenen llum, segurament que demà, amb la sortida del sol, es podrà veure més clarament què és, exacte, el que ha passat i en quina situació es desperta Xerta. Moltíssimes gràcies, Jordi Barranca i Albert Cots. Bona nit.
4: Adéu, bona nit.
2: 93-201-7474, 93-201-7474 és el telèfon del directe, podeu trucar-hi. Si sou una de les persones afectades per aquests aiguats que han escombrat, diríem, de sud a nord a Catalunya, ara ho sentíem que els veïns de Xerta, doncs, estan vivint ara mateix hores complicades. Volem saludar en José Luis López, és inspector dels bombers, el saludarem en els pròxims minuts, però sí que tenim en línia Javier Martín Vide, que és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori Fabra. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
2: Tenim una acumulació de fenòmens com el que hem vist avui, el vam veure ahir, el vam veure el cap de setmana. Sabem, fa molt de temps que parlem del canvi climàtic, però no deixa de sorprendre'ns, no?
8: Bueno, el canvi climàtic no només és l'escalfament global, l'augment de temperatura, que estem patint ja, no? Hem viscut l'estiu més càlid des de que tenim registres meteorològics, també el passat mes de setembre ha estat molt càlid i a nivell global igualment. No és només aquest augment de la temperatura, sinó també estem veient que és l'augment dels episodis meteorològics extrems, com ara onades de calor que hem patit i de quina manera al llarg de l'estiu, o també pluges torrencials en aquesta època de l'any i altres fenòmens derivats d'una acumulació d'energia en el sistema climàtic.
2: Javier, si em permets, ara sí que puc atendre la trucada dels bombers que molt estan bé. Enfeinats. Ens aturem un moment i ara de seguida reprenem la conversa, però tenim al telèfon José Luis López, que és inspector dels bombers. Bona nit.
9: Bona nit.
2: Acabem de fer una connexió amb Xerta. Els nostres companys ens deien que la situació allà és molt, molt difícil. 85% de la població encara és a les fosques. No sé si és el lloc on aquesta tarda nit heu fet més intervencions.
9: Bueno, és un lloc on hem tingut, sobretot, salvaments de personals en risc i on la tempesta ha sigut molt intensa i ha produït un pic de serveis. Però per extensió sí que hem tingut en altres llocs on també hem tingut força serveis. Vullem per tota la costa, des de Cambrils hem tingut a tot el que és la costa també de Tarragona, i ara estem tenint molts serveis també en el que és la part de barcelonès, els vallesos, vull dir, però cert, ha sigut un lloc on de veritat hi ha hagut complicacions, sobretot a primera hora d'aquesta tarda. Uh-huh.
2: Cap persona compromesa en aquestes actuacions que heu hagut de fer?
9: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que dues persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu, i cap amb afectació important. Uh-huh. El qual és una bona notícia per la situació que hem tingut.
2: I tant, perquè com la qualificaria aquesta situació que hem tingut, no? Perquè s'ha llançat els SIS-alert, efectivament, s'ha avisat a la població, però potser ha sorprès una mica, no?, la intensitat que ha agafat en alguns punts.
9: Bueno, sorprendran, se preveien que serien intenses, que serien ràpides. Un aspecte positiu, si podem dir positiu, però almenys és que les tempestes s'han anat desplaçant, que no ha passat com altres dies d'aquest episodi que portem, com per exemple va passar a Granollers, que va quedar més temps parada la tempesta sobre d'una zona i va produir encara molts més danys. Sorprendre's no, però sí que és veritat que, bueno, que ens hem d'acostumar a aquesta realitat d'aquests safars intensos i, per desgràcia, cada cop més freqüents. Mm.
2: Clar, plou sobre mullat, no? Dèiem que han plogut molt, molt, molt en els últims 4-5 dies. Això genera incidències de nou tipus diferents a les que us trobeu normalment quan hi ha un aiguat? És a dir, que el fet que potser puguin quedar murs afectats, que hi hagi més esllavissades, és a dir, que la tipologia d'actuacions que hagiu de fer, doncs que no sigui només atendre la típica inundació, sinó que us posi en situacions noves.
9: Bueno, noves no, però sí que és veritat que hi ha un increment, perquè tinguin en consideració, des del dia 3 portem gairebé 4.000 actuacions en tota Catalunya, eh? No només avui a Tarragona, sinó en tot aquest episodi, la majoria a la part del Barcelonès Nord, Barcelonès, els Vallesos, Maresme, i més que noves, el que sí que produeix els aiguats és com unes diferents fases. Comencen sempre amb situacions de molt risc per la població, que és com la primera fase que ens preocupa moltíssim, que és quan el xàfec o els aiguats poden afectar greument a la seguretat. Però després tenim tota l'afectació que té a vies de comunicació, al dia a dia, per entendre's, de la normalitat, pèrdues de subministrament, problemes de mobilitat, i sí que acaba, com també diu vostè, de que amb afectacions també de que l'acumulació de pluja pues pot provocar esllavissades, afectacions estructurals, o sigui que podem dir que tenim com una mena de corba de serveis, perdó, alguns molt urgents i molt importants, com és el desalojament de persones, però també altres serveis que surten al cap de dies si continua plovent. Llavors, per dir-ho d'alguna manera, tenim com diferents fases, i el que sí que al final és un volum de feina importantíssim, però en aquesta idea és d'això, que primer tenim la seguretat de les persones i que després van passant els dies i tenim altres tipus d'actuacions, que per sort ja no són tan urgents, però són igual d'importants. Mm-hmm.
2: És que ara estava pensant, i ja per acabar, que sentim que tenen feina oberta, diríem, encara aquestes hores. Quan pensem en els bombers, sempre pensem que la temporada d'estiu, davant el risc d'incendi, doncs és la temporada de més estrès de feina, d'equips, etc. Però potser això està canviant i la tardor també és una època compromesa per vosaltres, per un cos de bombers.
9: Sí, bueno, històricament sempre ha sigut, però sí que és veritat que això, que segurament normalment la ciutadania associa bombers amb l'estiu i als incendis forestals, però no, està clar que els bombers actuem en qualsevol tipus de risc i la nostra prioritat sempre és garantir la seguretat del ciutadà i la continuïtat dels serveis. I així que, sí, per dir-ho d'alguna manera, suposo que cada vegada ens haurem d'acostumar més a la campanya d'inundacions, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, però sí que han existit sempre, sí que és veritat que potser ara estem tenint episodis més recurrents i potser més intensos.
2: José Luis López, inspector dels bombers, gràcies per atendre el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio avui.
9: Gràcies a vostès. Bona nit.
0: Ja estàvem en conversa també amb el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori Fabra, el Javier Martín Vide. Javier, estàvem conversant amb vostè. Jo li volia posar damunt la taula el fet que segurament qualsevol d'aquests episodis que hem viscut últimament per si sol aïllat ja seria rellevant, però el que segurament està posant en alerta a bona part de la població és, per una banda, la freqüència, la intensitat, per l'altra, que l'altre dia estiguéssim a punt de parlar d'un mini-huracà, si es generava aquest sistema convectiu, acabava tancant-se en un ull o no, i finalment el fet de no aparèixer en els mapes. Clar, això com a ciutadà et posa en una situació que potser cada cop que veiem ara ploure una mica ja ens pensarem si ve el pitjor o no.
8: Sí, sí, sí, estan canviant les coses molt en l'àmbit meteorològic, sens dubte, no? El cap de setmana es va parlar, com vostè ben ha dit, d'un possible medicà o mini-huracà del Mediterrani. No va agafar aquestes característiques, no? Per exemple, recordem que el vent no va ser gaire destacable. I aquestes estructures, aquests medicans que ja s'han vist en la conca del Mediterrani des de fa dècades, comporten vents molt, molt forts, a part d'una pluja intensa. Però és cert que estem veient algunes característiques en aquests sistemes molt particulars i caldrà, amb tranquil·litat, estudiar a posteriori realment si s'està tropicalitzant el nostre clima. Hem dit a vegades ja des de fa alguns anys que el clima mediterrani tendeix una miqueta a la tropicalització, igual que el clima temperat, per exemple, i marítim, humit, del nord de la península, s'està mediterranitzant. No? Per tant, estan canviant les coses. I ara sí que aquests episodis tenen un cert caràcter sorpresiu. Recordem l'episodi d'ahir al matí, no?, que fins i tot no estava predit en un principi per la predicció meteorològica. No? Per tant, hem de reforçar molt l'alerta temprana, aquests avisos de l'S-alert són molt importants. Hem de fer esment i reforçar també la cultura del risc, la cultura de cadascú sobre el risc, no? I dins d'aquesta cultura, la primera norma seria l'autoprotecció. A cop de tragèdia, sabem que si està caient un diluvi, no hem d'anar al pàrquing, al soterrani, per rescatar el nostre cotxe, perquè podríem allà trobar la mort, no? Per tant, hem d'estar preparats i adaptats a un món i a un país diferent del que teníem fa 3-4 dècades. D'altra banda, a vegades se sent parlar de que aquest estiu passat serà el més fresc del que viurem, o, per exemple, que aquesta tardor serà la més suau en quant a pluges de les futures. No, calma, calma. Segurament que el proper estiu, el del 2027, no serà tan càlid i tan extremat, però amb els dents de serra que tenen les sèries meteorològiques, si no és més càlid el proper, potser serà el 28 o el 29. És a dir, que anem pujant la temperatura d'una forma molt marcada i també s'estan reforçant aquests episodis extrems, intensos, de pluges torrencials, freqüents i també persistents.
0: L'última pregunta que li volia fer, ha parlat d'aquesta possible tropicalització del nostre clima. Clar, quan veiem sovint notícies que arriben de llocs del Carib, per exemple, que allà no es parla de mini-huracans, sinó directament d'huracans, però sí que veiem com la població de seguida sap que ha de posar, ja no només autoprotegir-se, sinó que ha de posar un sac amb sorra davant de les portes, posen aquella cinta americana als vidres perquè poden rebentar. Aquests dies, per exemple, hem vist com aparadors d'alguns comerços s'han trencat i ha acabat entrant l'aigua. Ens haurem de plantejar, potser també, aprendre aquest tipus de coses?
8: Doncs sí. Igual que fa 20 anys no pensàvem de cap manera que tindríem refugis climàtics, no? Per intentar refugiar-nos a les hores centrals dels dies més càlids de l'estiu. Està canviat tot, canviant. Canvien també els calendaris, com abans també es deia, no? A les escoles pateixen molta calor cap al mes de juny. Estan canviant els calendaris i potser hauríem de tenir els vigilants de la platja no només al centre de l'estiu, sinó abans i després. Aquest any han mort moltes persones ofegades. Ull, que potser no teníem encara contractat el vigilant de la platja al mes de juny o a finals de maig, no? Està canviant tot i ens hem d'adaptar per disminuir el risc i, finalment, el patiment i posar en risc la nostra vida.
0: Doncs sí, van canviant les coses i ens hi haurem d'anar adaptant. S'ha de dir que la Generalitat aquest any va fer aquest anunci de tot pot canviar de cop, i és veritat que des que va aparèixer l'anunci ho hem vist literalment, el que resumeix l'anunci diverses vegades. Hem parlat de com ens estan canviant el clima i les afectacions quan hi ha temporals i també calorades a l'estiu, amb Javier Martín Vide, que és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori Fabra. Li agraïm molt que ens hagi acompanyat aquesta nit al Catalunya Nit. Una abraçada.
8: Una abraçada. Moltes gràcies per la seva confiança.
0: 4:02.
2: I a aquesta hora al Catalunya Nit podem saludar l'alcalde de Paüls, al Baix Ebre, senyor Enric Adell. Bona nit.
10: Hola, bona nit.
2: Com esteu a Paüls?
10: Però bueno, ara intentant obrir la carretera, que encara sigui tallada, i hi ha maquinària treballant allí. Però bueno, les afectacions principals a hores d'ara són a camins, la carretera principal, doncs, que no podem accedir al municipi, però tenim una via alternativa, que és un camí, que la gent ha pogut entrar i sortir, per tant tenim a tothom controlat. I ara, per lo que estem fent, jo en este cas, per ajudar la població veïna de Xerta, perquè sí que ha tingut molt més afectació que el nostre poble, perquè l'aigua, per un tema de gravetat, ha acabat impactant molt més que
2: en
10: altres.
2: En aquesta carretera principal, que impedeix que hi arribeu, tot i aquesta via alternativa, què ha passat? Aigua d'oix o acumulació? Hi ha hagut alguna esllavissada?
10: Sí, bueno, ha plogut moltíssim. Venim d'un incendi fa un any i mig. És una de les coses que ens preocupava, que era el tema de l'erosió i el ràpid que correria l'aigua quan hi havia una pluja. Ara n'ha caigut una pluja excepcional i s'ha ajuntat tot, i evidentment pues, les muntanyes eren barrancs, i al final pues, ha hagut una esllavissada molt important i ha tallat completament la carretera en un tram molt ampli. Ara només ens queda una zona i esperem per això aquest dia. Si en una horeta o així podem recuperar la normalitat en un pas alternatiu, perquè la veritat que pugui obrir tota la carretera en dos carrils encara tardarem, perquè hi ha molt de material que s'haurà de continuar llevant les pròximes hores.
2: Clar, ara ho deia, alcalde, veniu d'un incendi important, ara aquestes pluges que arrosseguen doncs, aquest terreny, no?, que va quedar també malmès. No sé si us imaginàveu que això podia passar.
10: Bueno, sí, era una de les preocupacions que traslladàvem al govern de la Generalitat quan parlàvem de que s'havien de fer els treballs de gestió forestal i s'havien d'intentar evitar pues, les erosions a les zones amb molta pendent. Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim, i la veritat és que pues, jo el que he vist avui, i com jo amb els veïns que m'he anat trobant, no ho havíem vist mai. I crec que a Xerta pues, també feia molts anys que no veien l'acumulació d'aigua que hem tingut esta tarda i les riuades que hem vist pels camins, carreteres i en este cas a Xerta pues, al poble i tot.
2: Creus que teníeu la informació pertinent per afrontar aquest episodi avui?
10: Bueno, això és una cosa que ja valorarem en calma després. Ara hem de recuperar la normalitat. El tema de la informació és un tema molt subjectiu i relatiu. Sí que és veritat que jo no m'esperava que caigués la intensitat que ha caigut, perquè sí que estàvem en avís roig, si no em falla la memòria, però tantes vegades estem en avís roig aquí baix a les Terres de l'Ebre, que arriba un moment que ja perd la noció de la realitat. El que sí que és important és que quan s'envigui les alerts siguin situacions extremes per intentar avisar la ciutadania en uns moments abans de que passi l'episodi. Això, pues, la veritat, ara no et sé dir si ha passat, si no ha estat així. L'important ara és això, que no, de moment sembla que no tinguéssim cap afectació important, no hem de limitar cap incident destacar, i evidentment hi haurà molta afectació abans, però tot com això. Després ja ho valorarem.
2: Això és molt important, això últim que ha dit. Gràcies, alcalde. És l'alcalde de Paüls, al Baix Ebre, Enric Adell. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
10: Bona nit i gràcies.
0: I li agafarà el relleu l'alcalde de Xerta, al Baix Ebre, Roger Avinyó. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
0: Quina situació tenen ara mateix el seu municipi?
11: Pues la situació és caòtica completament. Vull dir, ha baixat una gran tromba d'aigua pels barrancs que fan cap al municipi i han acabat anegant pues, baixos de comerços, habitatges, espais municipals. Ha destruït els accessos al municipi, que bueno, des de primer moment els cossos d'emergència, bombers, han estat treballant i altres cossos per tal de poder restablir els accessos al municipi. I bueno, molta brutícia, molta destrossa a totes les cases particulars que ha afectat i bueno, estem consternats, la veritat.
0: Situació, per tant, greu ara mateix, que segurament amb la sortida del sol la podrem dimensionar encara més, perquè teníem entès sí. Que estàveu sense llum, a més.
11: Sí, a més tenim una afectació, aproximadament la meitat del poble està sense subministrament elèctric. Estem en contacte amb els operaris d'Endesa, que segur que ha hagut un problema amb un transformador i que estan treballant per tal de poder restablir el més aviat possible, perquè, com vos podeu imaginar, després del mal que han patit i que la meitat de la població estigui sense subministrament, doncs també és un problema greu. També és veritat que hem estat sense cobertura i ara sembla ser que han recuperat una mica. No sé si a tot el poble, però allà on estic jo sí, i per això us puc atendre, perquè durant aquesta tarda no he pogut atendre, perquè és que era impossible, estàvem incomunicats.
0: I li agraïm moltíssim que sigui així. Mirant una mica enrere, clar, sempre és més fàcil de dir, però què creu que ha passat? És a dir, ha plogut tant que era inevitable, es podria estar millor preparat, com ho veu?
11: Bueno, jo crec que s'ha ajuntat tot. És evident que aquí a Xerta, bueno, la gent gran sempre ho diu, no?, que cada 40-50 anys baixen les valls, no?, que són aquests barrancs que fan cap al municipi. Han tingut la gran mala sort, al final ens ha acabat tocant, que ha plogut moltíssim a les capçaleres d'estos barrancs que fan cap al poble, entre la zona de Paüls i Xerta, i bueno, tota aquesta aigua ha baixat cap aquí. I bueno, ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai. Perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular. Jo ara estic aquí a l'entrada del municipi on hi havia unes barbacoes, les barbacoes han desaparegut d'obra. Hi ha una baixada d'un barranc i bueno, ha sigut impressionant veure el mal, la destrossa que ha fet.
0: Clar, ara ens deia aquesta frase de saviesa popular, no?, de cada 40-50 anys baixen les valls.
11: Sí.
0: No sé si ara, però, tenen por que no sigui cada 40-50 anys, sinó més sovint.
11: Aquest és el problema. Si és així, ens haurem de repensar què fem, perquè no podem estar vivint d'aquesta manera. Perquè et dic que l'espectacle era dramàtic, dantesc, i tots els adjectius possibles. Veure la gent amb moltes plantes baixes que ho tenen tot anegat. Ara el que farem és, doncs, de cara a demà, no? Sobretot ens ajudaran els cossos d'emergència per poder netejar les vies públiques i que la gent pugui treure tots tots els mobles i efectes personals que se'ls hagin fet malbé per tal de poder-los ficar a la via pública i que d'alguna manera pues, ajudar-los i facilitar-los la neteja de les seves llars.
0: Demà serà també un dia llarg per a vostè, no l'entretenim més, però l'agraïm moltíssim que ens hagi atès en una nit tan complicada com aquesta. És Roger Avinyó, alcalde de Xerta. Una abraçada ben forta i bona nit.
11: Moltes gràcies, bona nit.
2: Passen pràcticament 4 minuts a 11:45 de la nit. Arriben incidències diverses de diferents punts del territori. En cap lloc ha plogut com a Xerta, però sí que hi ha algunes incidències importants. Marta Prat, bona nit.
12: Bona nit. Mira, hem rebut un avís de Protecció Civil de fa uns 10 minuts aproximadament. Han activat en prealerta el pla Ferrocat per una caiguda d'arbre i talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Això està provocant el tall de la circulació de trens a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Els passatgers d'aquest tren estan sent transbordats d'un altre comboi. De tota manera, el SEM ja ha confirmat que no hi ha cap constància de cap persona ferida, per tant, ha estat l'ensurt, però afortunadament no hem de patir per danys personals.
2: Doncs, en aquest sentit, bona notícia. Ho ampliem amb l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz. Bona nit. Alcalde, bona nit.
13: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit. Ara sí, dèiem que tenim aquesta informació d'última hora, no? Aquest talús i aquest arbre que han caigut sobre un tren aquí a Vilanova. És ben bé Vilanova, Cunit?
13: No, és Vilanova, sí, és... és aquí, és el terme municipal de Vilanova, és una zona boscosa, no? En tot cas sí, és veritat que ha caigut un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi, evidentment doncs, això ha generat una certa alarma, però bé, en tot cas no hem de lamentar cap ferit i ja s'està, tots els passatgers ja han passat a l'altre comboi.
2: Ha plogut molt aquí a Vilanova?
13: Ha plogut molt, sí, sí, a molta intensitat, però sí que és veritat que una hora i pico que ha deixat de ploure. Ha començat a ploure amb molta intensitat cap allà a les 7 i abans a les 10 doncs ja ha deixat de ploure. I ara mateix no plou absolutament.
2: I deu haver tingut la característica que hem vist una mica més amunt al Baix Llobregat amb una forta tempesta elèctrica.
13: Sí, exacte. Sí, sí, ha plogut molt. Bàsicament ha estat aigua, ha caigut doncs, aquest arbre, també ha caigut algun altre arbre en el nucli urbà, un parell de ponts sota vies doncs, que han quedat inundats, però que ara ja està, doncs, ja està solucionat, no? I, bueno, dit tip, no? De pluges a molta intensitat, però no hem de lamentar doncs, cap fet, doncs, diguéssim, doncs, lamentable, no?
2: Alcalde de Vilanova, moltíssimes gràcies. Per últim, com queda la circulació a partir d'ara? Perquè veiem que hi ha alguns retards en la línia de la R2 Sud que està afectada per la caiguda. Ara està tallada encara, eh?
13: Sí, ara està tallada perquè estan fent encara el traspàs de viatgers d'un comboi amb l'altre i per tant hi hauran de retirar, evidentment, doncs el tren que ha quedat afectat.
2: D'acord, doncs el que hem de veure és com totes aquestes afectacions es tradueixen en demà al matí, no? Tanta gent sí. que des de Vilanova agafa Rodalies en sentit nord i en sentit sud, diríem, perquè esteu
13: exacte.
2: Ben bé.
13: A veure sí, com sí, queda sí, demà, esperem no? Que demà, sí, esperem que ara al vespre Adif ho pugui solucionar i demà al matí, doncs, vaja, el servei doncs, es pugui prestar amb tota la normalitat.
2: Veurem, aviam com avancen aquestes feines. Alcalde, gràcies, bona nit.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Passen 7 minuts de 11:45 al Catalunya Nit. Seguim fins a la mitjanit informant-vos de tot el que va passant. Fem ara una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
17: 22.910 22910 Sèrie 28.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
18: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
19: Ho diuen. De mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
21: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
20: Que està en constant evolució.
22: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
20: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
23: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
24: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
14: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts per arribar a 3:15 amb aquest Catalunya nit avui allargat per totes les incidències que hi està havent a partir d'aquests ruixats, aquestes tempestes torrencials que s'han tornat a produir un dia més a Catalunya. Ara, però, tenim una situació que millora i és que s'acaba de restablir la circulació de trens a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Era aquestes que estàvem explicant, que havien quedat afectades perquè un arbre havia caigut i un talús havien estat

0: Març, moltes marcades per la pluja, però també hi ha hagut notícies en l'esfera política i amb l'amnistia importants. La repassem.
1: Durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Winuncat activat en fase d'emergència.
2: El municipi més afectat és Xerta, on hem hagut de treballar per rescatar al voltant de 18 persones, sobretot perquè les ha sorprès quan estaven circulant per la carretera C12 a l'est de l'Ebre i s'han refugiat algunes d'elles a la benzinera de la pròpia població de Xerta.
3: Hi ha fang, hi ha bancs trencats, hi ha arbres dels episodis anteriors, però el que hem estat és treballant perquè si es repetia episodi de pluges intenses, doncs la ciutat pogués sostenir-ho.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra, porque lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
6: No deja de ser curioso que el mismo día en el que el BOE decreta la disolución de la legislatura, el Constitucional ya lleve la amnistía. Es el fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
7: Celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada per 2 decrets que ha tombat Junts.
8: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
9: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez, al decreto de vivienda que incorpora medidas para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos y para limitar las compras de los fondos buitres.
5: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen.
10: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
11: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
12: N'est pas acceptable.
13: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Tres quarts de 12, l'electricitat ha marcat el preu més alt en gairebé 4 anys. Avui ha superat els 200 euros per quilowatt hora al mercat majorista.
1: Sí, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Això encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada.

0: i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
1: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
2: Brussel·les planteja suspendre el dret de vot dels nous membres del Consell si no respecten els valors de la Unió Europea durant els primers 15 anys d'adhesió, Marc.
0: És una de les mesures que proposa la Comissió Europea per fer més àgil l'entrada de nous països al grup dels 27. L'òrgan comunitari vol evitar així que els nous socis puguin posar entrebancs als interessos europeus en cas que els seus governs canviïn i adoptin línies oposades. Marta Kos és la comissària europea per a l'ampliació comunitària.
3: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els primers països que podrien haver de seguir aquestes noves regles són Montenegro, Albània, Ucraïna i Moldàvia, els candidats més preparats per ser membres comunitaris en els propers anys.
4: Dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat, i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària al Mar Negre fan créixer els temors d'una guerra híbrida. Nando Zanoguera.
5: El primer ministre búlgar Roman Radev ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
6: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
2: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com ara l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Marta Prat.
7: És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
4: El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albacar.
8: Els dos homes detinguts diumenge han declarat avui davant del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Lleida, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat. Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per un delicte d'homicidi per la mort dissabte d'un home a qui van trobar en un descampat del barri de la Bordeta en estat inconscient.
2: Els Mossos d'Esquadra detenen 3 persones de 18, 19 i 29 anys per la seva suposada relació amb la mort d'un home per arma de foc al parc de les Planes de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar al març.
0: Els joves detinguts, un dels quals era menor d'edat quan van passar aquests fets, serien membres de la banda dels Trinitarios. La policia descarta que la víctima també en formés part. Els Mossos no descarten fer més detencions.
4: I el conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet avui un pas endavant per resoldre's. Aquesta tarda s'ha fet un ple extraordinari urgent en el qual s'ha instat el govern municipal a arribar a un acord.
7: Sí, ha estat una sessió extraordinària forçada per Junts, Barcelona, En Comú i Esquerra Republicana que obre expectatives de cara a la reunió prevista per demà amb els treballadors. Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: I el que voldria més que la reunió de demà fos un inici real cap a arribar cap a un final i cap a poder arribar a un acord. Volem un reconeixement de la nostra feina i que es traslladi amb algú real, o sigui, amb un reconeixement real a nivell retributiu i social.
2: I ja tenim el millor croissant artesà de mantega de l'Estat i s'elabora a Barcelona.
0: En concret, a la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que s'ha imposat a una 60 de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona.

0: 10 minuts i arribarem a la mitjanit, és en aquell punt en què comencem a mirar-nos també, ja no només les notícies de l'avui, sinó més aviat que ens encarem a les de demà. I demà es podria publicar el BOE, està previst que sigui així, els decrets d'habitatge que avui el Consell de Ministres ha aprovat, Marc.
1: Sí, ara és la Diputació Permanent qui ha de convalidar en el termini d'un mes aquests decrets. Un s'aprovarà perquè, ho hem explicat aquí, el PNB hi donarà suport i les majories en aquest òrgan són diferents i, per tant, en aquest cas la convalidació no depèn ara dels vots de Junts. Un cop es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, per tant, les mesures ja entren en vigor, per tant, això inclou la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. I com a novetats, s'hi afegeixen l'ampliació de les restriccions dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis.
2: I atenció, perquè demà també hi ha vaga al sector dels serveis socials a Catalunya.
1: Sí, és una aturada de 24 hores, afecta els serveis socials de gestió tant pública com privada, i és un sector que ocupa més de 100.000 persones a tot Catalunya i que dona servei a més de 2 milions de persones. És una vaga que convoquen la UGT, Comissions Obreres, la CGT i també la Intersindical. El motiu és el bloqueig, denuncien, de la negociació col·lectiva i també la negativa d'aplicar l'equiparació salarial que van pactar el mes de maig i que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys. Hi haurà serveis mínims, menjadors socials i residències de gent gran o amb persones amb discapacitat. S'ha de garantir el servei com si fos un dia festiu, mentre que en l'ajuda a domicili i la teleassistència s'ha de donar el 85% del servei.
0: N'hem parlat abans amb Jaume Asens. Demà es compleixen 3 anys dels atacs del 7 d'octubre. Aquell dia forces de Hamas van entrar en territori israelià, van matar 1.200 persones i en van segrestar més de 250. Israel va engegar l'endemà una campanya que fins ara ha fet més de 70.000 morts i que es troba oficialment en una situació d'alto al foc i amb el pla de pau de Donald Trump suspès. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: El 7 d'octubre del 2026 arriba encara amb molts dubtes respecte al que va passar aquell dia de 2023, sobretot pel que fa al paper de Benjamin Netanyahu. El mes passat apareixia la informació que el primer ministre israelià hauria rebut de part d'Emirats Àrabs l'alerta que un atac com el protagonitzat per Hamas era possible. Abans d'ahir ja es van celebrar els primers actes commemoratius, seguint el calendari jueu, i Netanyahu va expulsar-se responsabilitats. Demà tornarà a ser el centre de les converses en els dos grans actes previstos, un de ben aviat al matí, allà on se celebrava el Festival Nova, i un altre a la nit, a Tel Aviv, on es van concentrar els familiars dels hostatges fins que van ser alliberats fa un any.
0: Coincidint amb aquest aniversari, l'eurodiputat Jaume Asens ha publicat el llibre Gaza després d'Auschwitz. En una entrevista aquí al Catalunya Nit fa uns minuts, Asens ha apel·lat a la consciència col·lectiva en favor de Palestina, recordant que els nazis van voler mantenir el genocidi dels camps de concentració ocult.
4: No podem dir que no sabíem, perquè l'extermini del poble palestí el món sencer l'està contemplant, no? És un genocidi que s'està retransmetent en directe, no? I que, a més, els seus victimaris l'exhibeixen de forma orgullosa. Això és una diferència substancial respecte al que va succeir a Auschwitz.
2: I demà, si no hi ha cap imprevist, Oques Grasses s'acomiadarà del públic a l'Estadi Olímpic.

0: Doncs veurem demà si passa aquest mal temps. Faran el primer dels 4 concerts amb què el grup d'Osona diu adeu després de 14 anys sobre els escenaris. Per tant, primer concert, després que recordem que el d'ahir s'ha d'ajornar per la pluja i aquest el faran dijous. El grup, liderat per Josep Montero, repassarà, per tant, totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo i Petaro. La gira, l'últim concert, ha venut pràcticament totes les 220.000 entrades disponibles. En aquests últims dies, el grup ha alliberat encara algunes entrades d'última hora i encara és possible trobar-ne alguna per dijous, tant les de demà, divendres i dissabte ja estan completament esgotades. I per cert que demà també parlarem de la Fira del Llibre de Frankfurt, perquè hi participen 40 editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per continuar impulsant la traducció de la literatura catalana.
1: Gràcies, Marc. Bona nit.
0: Bona nit.

0: 4 minuts per arribar a la mitjanit. Hem dedicat bona part del Catalunya Nit a parlar dels temporals. Demà al matí de Catalunya Ràdio es farà des de Xerta amb Ricard Ostrell al capdavant, i ara mateix la Nit dels Ignorants ens agafarà el relleu, però abans hi posarem la reflexió final amb el dramaturg avui, Xavier Albertí. Xavier, bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.
0: Com ho has vist, això?
1: Doncs mira, avui he anat al teatre aquesta tarda a Barcelona i n'he sortit que faltaven 5 minuts per les 9 i queia tot el cel a sobre la ciutat. Per no perdre'm la connexió amb el nostre programa, he caminat des del teatre fins a casa. Mitja hora m'he trobat amb uns transeünts que anaven desconcertats pels carrers, m'he trobat amb persones que acostumen a malviure sense casa als carrers, que no sabien com aixoplugar-se d'aquella tempesta. He trobat fins i tot algú que feia running pels carrers. He arribat a casa amb una quantitat d'aigua sobre impensable, però la gran reflexió, després de sentir tot el programa, és que la paraula clau avui és la paraula casa. I de la paraula casa en surt la paraula intempèrie. I de la paraula intempèrie en surt la paraula exili. I de la paraula exili en surt Auschwitz. I d'Auschwitz-Gaza. I d'aquí també surt la Unió Europea com aquesta casa col·lectiva que volem tenir. I també en surt la paraula escola, que és una casa important, una casa que fa que els nanos a França protestin per no tenir les condicions que han de tenir. I de tot això n'ha sortit una paraula realment curiosa per mi, que és la paraula fòbia, fòbia a la natura, que també és una fòbia a la casa. I m'han vingut al cap uns poemes d'una poeta caïneana de Barsenshire, que es titula precisament Casa. I diuen així: ningú se'n va de casa excepte que la casa sigui la boca d'un tauró. Només corres cap a la frontera quan veus a tothom que també corre. Només te'n vas de casa quan la casa no t'hi deixa quedar. Deixa enrere la roba, arrastra't pel desert, travessa oceans, ofega't, sigues fam, pidola, oblida l'orgull. La teva supervivència és més important. Si no tenim casa, no tenim res. I aquesta casa la construïm a vegades amb maons, a vegades amb identitats, a vegades amb lluites que ens porten a sentir que una tempesta important ho la pot destruir. I tot això ens ha de portar a reflexionar sobre com construïm la nostra forma d'estar conjuntament amb una societat que se sent amenaçada. I aquesta amenaça esperem que generi més aviat voluntat de cohesió, que no pas aïllar-nos i tancar-nos a casa. Bona nit.

Al Catalunya Nit, el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Elias Puny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, novament, dels decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el màxim òrgan del Congrés amb les Corts dissoltes permetrà la convalidació del text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. La COE dubta de la legalitat de la vaga general perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral i l'atribueix a motius polítics. Els experts asseguren que la llei no limita la vaga als conflictes dins de les empreses. D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel decret pel dret a l'habitatge. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquestes setmanes han protestat contra les retallades anunciades pel govern. La policia s'ha enfrontat als manifestants en diverses ciutats. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha lamentat la violència que s'ha generat a les mobilitzacions. I proposta per suspendre el vot dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar repetir casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliya d'Israel. També triomf del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Buzău de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions a Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment, doncs això ha generat una certa alarma, però
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i aigua i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
2: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions amb restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C12 des de Tortosa. Un poble, aquest Xerta i el seu entorn, que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant amb mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
7: Està complicat. Hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
8: El passeig de demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi va una finca que ja es va arrencar el muro, uns aiguats molt forts que van anar bé, i ja va mig metre de muret. Diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim. O sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir i ja baixava tota l'aigua.
2: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona, però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant per zones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, a Riudecanyes i Mont-roig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3Cat Info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreny i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'altre tema destacat al dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamiras.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva, i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral. Eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Esquerra confia ara que el Suprem li aixequi la inhabilitació, cosa que permetria a Junqueras presentar-se a les eleccions catalanes. Més reaccions. Els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebraven la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i per això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
0: De fet, ha estat el recurs d'empara de Dolors Bassa el primer que ha resolt el Constitucional i a partir del qual es fixa la doctrina que haurà d'acatar ara el Suprem. Junts per Catalunya celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, insisteix, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: I Pedro Sánchez també celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, tot i que tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. En canvi, el govern de la Generalitat, que també ha aplaudit la sentència, diu que Salvador Illa s'ofereix a rebre l'expresident a Palau, com ja ha rebut antics caps de l'executiu, Àlex Giralt Robert.
22: Pel president espanyol, la sentència del TC és una victòria per a la convivència a Catalunya i la cohesió al conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
23: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
22: Això sí, descarga descarta trobar-se amb Puigdemont ara que ha arrencat la precampanya.
1: Estamos en tiempo electoral, por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
22: El líder de Junts tindrà més fàcil reunir-se amb Salvador Illa. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha plantejat una recepció a la Generalitat en les mateixes circumstàncies que altres expresidents.
3: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
22: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
4: El fin de la transacció. Una investidura a canvi d'una amnistia, termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
22: Era Esther Muñoz, portaveu dels populars al Congrés.
23: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
24: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
23: 3CAT Info.
0: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sainz de Aja.
25: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
26: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
25: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir el mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
27: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el passat viernes.
25: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
0: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també el d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
28: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibajos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
29: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
28: Malgrat la finestra de Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
29: Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
28: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
0: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Una és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
2: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
5: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
2: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
0: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
6: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colasneila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions al Catalunya Migdia.
7: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
23: 3CAT Info.
0: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
8: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
9: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'Educació Nacional no és acceptable.
10: N'est pas acceptable.
8: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
0: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar posar entre bancs el seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
11: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa, i aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro.
12: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
13: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits en victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
14: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente, pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título del campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
13: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, que tampoc ha jugat.
12: 3CAT Info.
13: Precisament el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
15: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
13: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitsanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el Nou Congost, en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Euroliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Barça. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
1: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat, ens hem agafat a aquesta distància de dos i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
13: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
0: Són dos quarts d'una.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Als esports, què destaquem, Joan?
1: Que acabant l'aturada de seleccions, aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneide, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar 20 de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel 100, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat un petit incendi. Evidentment, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tota el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3Cat Info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leira, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties

0: magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Més temes judicials. La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
1: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, l'extrema dreta alemanya presidirà el Parlament de Landa Saxònia-Anhalt, on va arrasant les eleccions de fa un mes. És la primera vegada que això passa en aquest país des de la Segona Guerra Mundial i, com que no té majoria absoluta, ha implicat el trencament de l'anomenat tallafocs, el veto de la resta de partits. El candidat d'Alternativa per Alemanya ha rebut 4 vots inesperats, Berlín, Jordi Regàs.
2: Amb 48 vots, 6 més dels estrictament necessaris, ahir van proclamar Tobias Hausch nou president del Parlament de Saxònia-Anhalt. Té 35 anys i és de la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. El resultat indica que alguns diputats dels partits tradicionals, no se sap quins, la votació és secreta, han trencat el cordó sanitari. És el que ha demanat el nou president de la cambra parlamentària, Tobias Hausch.
3: El temps del cordó sanitari hauria de passar a formar part del passat. Per això desitjo que aquest Parlament regional, tot i les seves normes i contradiccions polítiques, sigui un lloc en què parlem els uns amb els altres, que parlem entre tots abans de descartar per principis la conversa.
2: Ulrich Siegmund ara sí té pràcticament assegurat el càrrec de primer ministre. La investidura serà al desembre. Només li caldrà que els 4 diputats trànsfugues que l'han votat avui ho tornin a fer quan es presenti a la investidura. La República Federal ja es pot anar preparant per tenir un primer estat federal a tots els efectes en mans de l'extrema dreta.
0: Encara a Alemanya, detingut l'excap dels serveis secrets alemanys, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'estat, que, segons la fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial, destinada a ús intern i a la cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. I 2 atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
4: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
5: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem d'enrefiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia.

0: de l'Institut de Ciències del Mar.
1: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
0: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
2: Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat.
0: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions, Núria Paraire.
3: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
4: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat el Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
3: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat al govern municipal a arribar a un acord. El ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
5: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
0: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
6: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, doncs, amb certa expectativa, de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Creek. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Design Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una 60ena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat històricament les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: Bueno, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de Baix Empordà, no? Perquè en allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Marc Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la quarta titularitat en els quatre partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsir, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar el Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa, l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
3: Trescat Info.

0: L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, novament, dels decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el màxim òrgan del Congrés amb les Corts dissoltes permetrà la convalidació del text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. La COE dubta de la legalitat de la vaga general perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral i l'atribueix a motius polítics. Els experts asseguren que la llei no limita la vaga als conflictes dins de les empreses. D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquestes setmanes han protestat contra les retallades anunciades pel govern. La policia s'ha enfrontat als manifestants en diverses ciutats. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha lamentat la violència que s'ha generat a les mobilitzacions. Proposta per suspendre el vot dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar repetir casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliya d'Israel. També triomf del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Buzau de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà 2 cares. Un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment doncs això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i aigua i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
2: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions amb restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C12 des de Tortosa. Un poble, aquest Xerta, i el seu entorn que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant amb mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
7: Està complicat. Hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
8: El passeig de demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi ha una finca que ja es va arrencar el mur o uns aiguats molt forts que van anar bé i ja va mig metre de muret. Diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim. O sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
2: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant per zones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, a Riudecanyes i Montroig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3Cat Info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterren i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat del dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i per tant estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamiras.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva, i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral. Eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Esquerra confia ara que el Suprem li aixequi la inhabilitació, cosa que permetria a Junqueras presentar-se a les eleccions catalanes. Més reaccions. Els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebraven la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i per això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
0: De fet, ha estat el recurs d'empara de Dolors Bassa el primer que ha resolt el Constitucional, i a partir del qual es fixa la doctrina que haurà d'acatar ara el Suprem. Junts per Catalunya celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, insisteix, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: I Pedro Sánchez també celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, tot i que tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. En canvi, el govern de la Generalitat, que també ha aplaudit la sentència, diu que Salvador Illa s'ofereix a rebre l'expresident a Palau, com ja ha rebut antics caps de l'executiu, Àlex Giral Robert.
22: Pel president espanyol, la sentència del TC és una victòria per a la convivència a Catalunya i la cohesió al conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes, i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
23: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
22: Això sí, descarga descarta trobar-se amb Puigdemont ara que ha arrencat la precampanya.
1: Estamos en tiempo electoral, por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
22: El líder de Junts tindrà més fàcil reunir-se amb Salvador Illa. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha plantejat una recepció a la Generalitat en les mateixes circumstàncies que altres expresidents.
3: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda d'atenció que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
22: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
4: El fin de la transacció. Una investidura a canvio d'una amnistia, termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
22: Era Esther Muñoz, portaveu dels Populars al Congrés.
23: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
24: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
23: 3CAT Info.
0: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sainz de AJA.
25: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
26: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
25: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
27: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el passat viernes.
25: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
0: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també el d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
28: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minur, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibajos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
29: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
28: Malgrat la finestra de Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
30: Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
28: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
0: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Una és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
2: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
5: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
2: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
0: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
6: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colasneila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions al Catalunya Migdia.
7: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
23: 3CAT Info.
0: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
8: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
9: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'Educació Nacional no és acceptable.
10: N'est pas acceptable.
8: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
0: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar entrebancs al seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
11: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa, i aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro.
12: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
13: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
14: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
13: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic, que tampoc ha jugat.
12: 3CAT Info.
13: Precisament el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts a part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
15: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
13: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany al Nou Congost en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Euroliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Barça. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
1: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat. Ens hem agafat a aquesta distància de dos i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
13: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
23: 3CAT Info. Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Als esports, què destaquem, Joan?
1: Que ha acabat l'aturada de seleccions. Aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa. El Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en un municipi com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una 20ena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi. Evidentment, doncs això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tot el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3CAT Info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es quedi a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties d'aquest mètode electoral, entre ells la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó Jorge Azcón.
12: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
13: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Però la direcció del partit se'n desmarca, són declaracions del portaveu Borja Sémper a Onda Cero.
14: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes els magistrats van donar la raó

0: El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
1: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, l'extrema dreta alemanya presidirà el Parlament de Landa Saxònia-Anhalt, on va arrasant les eleccions de fa un mes. És la primera vegada que això passa en aquest país des de la Segona Guerra Mundial i, com que no té majoria absoluta, ha implicat el trencament de l'anomenat tallafocs, el veto de la resta de partits. El candidat d'Alternativa per Alemanya ha rebut 4 vots inesperats, Berlín, Jordi Regàs.
2: Amb 48 vots, 6 més dels estrictament necessaris, ahir van proclamar Tobias Hausch nou president del Parlament de Saxònia-Anhalt. Té 35 anys i és de la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. El resultat indica que alguns diputats dels partits tradicionals, no se sap quins, la votació és secreta, han trencat el cordó sanitari. És el que ha demanat el nou president de la cambra parlamentària, Tobias Hausch.
3: El temps del cordó sanitari hauria de passar a formar part del passat. Per això desitjo que aquest Parlament regional, tot i les seves normes i contradiccions polítiques, sigui un lloc en què parlem els uns amb els altres, que parlem entre tots abans de descartar per principis la conversa.
2: Ulrich Siegmund ara sí té pràcticament assegurat el càrrec de primer ministre. La investidura serà el desembre. Només li caldrà que els 4 diputats trànsfugues que l'han votat avui ho tornin a fer quan es presenti a la investidura. La República Federal ja es pot anar preparant per tenir un primer estat federal a tots els efectes en mans de l'extrema dreta.
0: Encara a Alemanya, detingut l'excap dels serveis secrets alemanys, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'Estat, que, segons la Fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial, destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. I 2 atacs a vaixells mercants, un dels quals ha enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
4: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
5: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem d'enrefiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
6: La pujada es deu a 2 factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
0: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels 2 detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat

0: amb càrrecs i se'ls investigarà per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
1: Els dos homes de 18 i 43 anys estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat.
0: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions, Núria Paraire.
2: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
3: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat el Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
2: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat el govern municipal a arribar a un acord. El ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
4: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
0: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
5: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, doncs, amb certa expectativa, de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat, històricament, les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: Bueno, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de l'Baix Empordà, no? Perquè allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Mark Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Miquel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la quarta titularitat en els quatre partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar el Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa, d'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa, l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
3: Trescat Info.

L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, novament, dels decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el màxim òrgan del Congrés amb les Corts dissoltes permetrà la convalidació del text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. La COE dubta de la legalitat de la vaga general perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral i l'atribueix a motius polítics. Els experts asseguren que la llei no limita la vaga als conflictes dins de les empreses. D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquestes setmanes han protestat contra les retallades anunciades pel govern. La policia s'ha enfrontat als manifestants en diverses ciutats. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha lamentat la violència que s'ha generat a les mobilitzacions. Proposta per suspendre el vot dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar